0: Tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest dia se celebra la Setmana de Salut Mental. No és només una setmana perquè hi ha moltíssimes activitats, podríem dir, al llarg del mes. Per posar un exemple, que se l'he fet fins al 13 de novembre, acull un ampli programa d'activitats per promoure el benestar emocional, afavorir els vincles i posar en valor la comunitat com a espai de cura i suport des del passat 5 d'octubre, com dèiem, fins al 13 de novembre, que finalitzaran aquestes activitats. Doncs una de les que es van dur a terme van ser la plaça de l'Església, que va acollir doncs, justament el dia que es commemorava aquesta fita, el Dia Internacional per la Salut Mental, amb la participació de les entitats que es dediquen a tenir cura de la salut mental a Castelldefels i la lectura d'un manifest reivindicatiu. També hem de dir, parlarem properament, de que l'Hospital de Viladecans i les biblioteques de Begues, Castelldefels, Sant Climent i Viladecans han consolidat també el cicle de xerrades de salut amb una segona edició, i part d'aquestes xerrades tenen que veure també amb la salut mental. En qualsevol cas, parlem ara de com va anar aquesta trobada d'entitats que va tenir lloc la passada setmana a Castelldefels amb el Cesc Wolf i el Pere Olmos de l'entitat Artiment. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs quin era l'objectiu vostre com a Artiment per participar d'aquesta trobada d'entitats?
1: Bueno, l'objectiu d'Artiment, com sempre, és intentar ajudar, col·laborar, compartir. Ens van comentar si podíem formar part d'aquesta trobada. Com que nosaltres fem aquesta feina, vam estar d'acord, lògicament, i vam participar-hi. Vam participar molt activament, com procurem fer sempre des d'Artiment, i amb uns tallers, amb la nostra presència, amb un estant, amb coses que vam fer als tallers de manualitats i bisuteria d'Artiment, exposar-ho perquè la gent veiés què és el que fem en el dia a dia, no? Perquè era un acte especial com a commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental. I bueno, vam participar el Cesc, que ara ell ho explicarà, va fer un taller, després una altra persona, la Rocío, una altra companya nostra, que va fer un taller de papiroflèxia, que també va estar molt bé, molt bé, la gent va estar molt contenta, i nosaltres com a organització, o diguem com a associació, estem molt satisfets de la nostra presència ahir en aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Vam participar també en la lectura del manifest, una part va ser per una altra entitat i una altra part va ser per part d'Artiment. I bueno, el dia va transcorrer, la tarda, vaja, millor dit, molt bé, molt tranquils, molt alegres, amb bon ambient, força presència de persones. I bueno, jo ara voldria passar la paraula al Cesc perquè ell expliqui una miqueta.
0: Que expliqui aquest taller que el va fer.
1: Sí,
2: sí, bueno, què més dir, a part de bueno, la gran feina que es va fer i bueno, que el bé que ha explicat el Pere, la feina que es va fer aquest dia de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental. Jo vaig fer un taller d'atrapassomnis, he de dir que era la primera vegada que el feia, però va tindre una gran acollida per part de la gent que passava per la plaça de l'Església, es trobava aquestes carpes informatives i carpes on, com bé deia el Pere, es trobava l'origami, que és una companya, bueno, el taller d'origami que el fa la Rocío, la nostra companya d'Artiment. I bueno, la veritat és que venia gent, feia el taller de trapassomnis, es podien emportar aquest trapassomnis que feien, hi havia gent que els donava, el terminal acabava i els donava per tenir nosaltres o posar-los a la venda. I bueno, el tema també del tema d'origami, la veritat és que va tindre una molt bona acollida per part de la gent, perquè el taller que fem d'origami des de fa molt poquet a Artiment, els hi fa la gent que estiguin més tranquils, perquè és un taller que s'ha de fer molt tranquil, en silenci, i la Rocío és una molt bona profe i ajuda molt a la gent.
1: Encantadora.
0: I en què consisteix aquest taller?
2: El d'origami? Uh-huh. El d'origami és conegut com la papiroflèxia, és per fer pues, ocells o estrelles. Ara també en aquesta fira de Nadal, que estem uns mesos sí, de fer la fira de Nadal, que cada any, per sort, podem participar en tot el que fem al taller de manualitats, que tot és per vendre i poder aconseguir una miqueta més de diners per poder mantindre'ns...
1: Reinvertir en material per fer més coses.
2: Sí, és la pescaria que se muerde la cola.
1: Ah, exacte.
2: I, bueno, al final, pues, aquest any tindrem la sort de que tindrem a la paradeta de Nadal estrelles i coses fetes per papiroflexia.
1: Làmpades. I... fetes en paper. És espectacular, eh? Vull dir, és un taller que, bueno, quan el vam començar vam dir, bueno, a veure si tindrà acollida, no?, entre els socis d'Artiment, no? I, bueno, molta acollida, la gent està encantada, el que deia el Cesc, mentre estan fent allò, com que han d'estar pendents del que estan fent per doblar el paper, perquè si fan aquesta figura o l'altra figura, vull dir, no es poden distreure, i mentre estem fent això o una altra feina, a dintre d'Artiment, estem distrets, que és el que ens importa més, no? Que quan entrem a Artiment puguem oblidar una miqueta, que no es pot, però bueno, tot allò que ens preocupa, tot allò que ens fa mal, que ens està perseguint dia i nit, bueno, el temps que estem aquí és un altre temps. Canviem de xip, sense voler, amb la companyia, amb l'ajuda, amb els tallers, amb l'acompanyament, escoltar, amb tot això aconseguim que els socis i nosaltres mateixos, que també tenim, cadascú tenim el que tenim, estar distrets. No pensar en allò que ens preocupa, allò que ens fa mal, sigui per part de la família, de casa, de fora de casa, de, bueno, l'estigma que hi ha sobre aquest tema, que la gent quan se'ls diu que estàs en tractament psiquiàtric o alguna cosa així, et miren com vulguin dir, ostres, però tu estàs en tractament. Pues sí, no passa res. No passa res, i a més jo crec sincerament que hi hauria d'estar molta més gent tractada, que passa que també és cert que hi ha unes limitacions pressupostàries amb el tema aquest de la salut mental a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, a nivell de tot arreu. Vull dir, és insuficient el tema de finançament que tenim. Nosaltres sempre, i gràcies a Déu, perquè l'Ajuntament de Castelldefels ens dona una subvenció, CaixaBank també ens dona una subvenció, més, com deia el Cesc, les cosetes que anem fent i podem convertir en dinerets, doncs això també ens serveix per reinvertir-ho, comprant més material per fer més cosetes per la següent fira, que en aquest cas serà per Nadal. I bueno, això és el que ens porta, doncs, a estar satisfets, no només d'ahir, com deia abans, sinó de tot el trajecte que portem a Artiment, ajudant-nos a passar aquests períodes de temps entre visita i visita dels professionals, perquè aquí ningú som professional, tots som persones que hem patit o patim i estem en una situació com estem, i amb Artiment doncs aconseguim això, evadir una miqueta els pensaments i no donar-li més voltes. Si el taller dura una hora o dues hores i un altre taller a continuació també hi anem, doncs és una altra activitat que també ens fa passar-ho bé, riem, ens ho passem bomba, cantem, quan convé plorem, per què no? Uh-huh. Cap vergonya, plorar és una cosa molt natural, però també quan ho fas alleugeres una miqueta aquest pes que portem a l'esquena tots plegats i ajuda a entendre'ns i a conèixer-nos millor els uns als altres i poder ajudar-nos millor els uns als altres. Perquè igual que, com deia abans, que nosaltres ajudem, els socis també ens ajuden a nosaltres amb la seva col·laboració, amb la seva espontaneïtat, explicant alguna cosa que els hi passa o que els hi manca o que els preocupa. Bueno, llavors, quan ho expliquem, veiem que no som nosaltres sols els que patim allò, sinó que és per altres persones. I, bueno, com diuen en castellà, no sé si serà això, mal de muchos, con solo de tontos, però veus que realment no ets tu sol.
0: En aquesta trobada d'entitats, en aquesta commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, es va llegir, com és habitual, un manifest reivindicatiu. Què destacareu d'aquest manifest? Què es va reivindicar, sobretot?
1: Bueno, aquí...
0: Espera.
1: Bueno, mira, el manifest... era sobretot enfocat a teixir pues, una xarxa, una red, anem a dir-ne una xarxa, amb un capdell de llana, com es diu en castellà?
0: Un ovillo,
1: de llana, perquè tothom m'entengui, i les entitats que estaven presents allà a la plaça ens vam trobar totes al mig i havíem d'anar passant-nos aquest capdell de llana i teixir una xarxa conforme tots, d'alguna manera o altra, estem units, estem amb el tema aquest de la salut mental, procurem entre tots ajudar-nos, a part de que ajudem a les persones físicament cada una, però entre les entitats que hi estàvem allà representades, vol dir que estem teixint una xarxa que involucrem o estem involucrats ajuntament, els serveis oficials, diguem, de salut mental, sigui el FESMA, siguin els CAPs, sigui de Gavà, de Viladecans, que ens envien persones, tot aquest teixit que estem fent és per millorar entre tots l'atenció a les persones amb necessitats sobre salut mental.
0: Doncs això, Cesc, que es pot veure al vestíbul de l'Ajuntament, no al vestíbul exactament, sinó on està la saleta d'espera,
2: sí,
0: perquè la gent vagi a la Diputació o a qualsevol altre servei municipal, i es pot veure en aquest plafó què és el que demanava la gent a través d'aquest cabdell de fil, no?
2: Sí.
0: Simbòlic.
2: Sí, sí.
0: Jo m'ho he estat llegint aquests pòsits, i és molt curiós perquè moltes persones de les que van escriure allà demanen compartir.
2: Sí.
0: No? Tu què t'agradaria o què necessitaries?
2: Jo necessitaria, sobretot, tenim molta gent que pateix del tema de la soledat no desitjada, i per sort arriben aquí a Artiment i tenen aquesta companyia que necessiten, i jo el que voldria és que aquesta gent no patís, no sé si es diu així, patezca aquesta malaltia que és la soledat no desitjada, perquè no només la depressió, l'ansietat i tot això, jo crec que la soledat és una cosa bastant dolenta, perquè hi ha moltíssima gent que pensem que no, però està sola, i gairebé és gent gran. I jo crec que necessitaríem que això s'extinguiera i poguessin ser feliços, perquè fa poc hem viscut el Dia Mundial de la Depressió, del suïcidi,
1: sí.
2: I vam, bueno, des d'Artiment vam gravar un vídeo que està penjat al nostre Instagram, del qual parlàvem d'això, que sempre ens pregunten com estàs, i sempre responem bien, però potser és una mania que tenim, però potser no estem bé. I bueno, l'altre dia, per exemple, arribava al despatx d'Artiment i li deia al Pere, però avui tinc ganes de llorar. Tenia ganes de plorar, no vaig plorar, perquè al final et diuen, bueno, ves un moment aquí, tienes que hacer algo, no sé què, i al final se te passa.
1: Sí.
2: Però bueno, la veritat és que la confiança de poder tindre un company com és el Pere, o la Rose, la presidenta d'Artiment, i dir-li, mira, avui no estic bé, necessito parlar o necessito plorar, i que sàpigues que els tens al teu costat, aquesta gent, o qualsevol persona de la gent dels socis que hi ha a Artiment, que pots parlar amb qualsevol persona que saps que una abraçada la tindràs.
0: Pues molt bé, pues, la gent, els convidem a que visitin precisament aquests desitjos que es van teixir aquell dia, que estan allà posats, com dèiem, a l'interior de l'Ajuntament, com una mena de pòsits, enganxats amb aquest capdell de llana, i expressar les seves emocions, com es senten, com serien feliços, què els agradaria fer, perquè és molt il·lustratiu, molt maco,
2: sí.
0: De veure.
2: Sí, sí, sí.
0: Us entreteniu, mireu el que confessava la gent de tot cor. Doncs Cesc Wolf, per a Olmos des d'Artiment, moltíssimes gràcies, que vagin molt bé la resta de les activitats que resten, perquè diuen que fins al 13 de novembre hi haurà molt, molt diverses activitats relacionades amb la cura de la salut mental, amb la biblioteca, al Centre Civil Vista Alegre i altres espais, a la Sala Maria de Xirgo, etc.
2: Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per permetre'ns la nostra presència aquí i explicar una miqueta quina és la nostra tasca, i bueno, repeteixo, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
2: Adéu.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

I fins aquí, que se li fes així som, salutacions de Gerard Carreras, Miguel Navarro i Anna López. Tornem demà amb més qüestions, amb més actualitat de Castelldefels. I et deixem ara a les mans de Xavi Martín, qui t'explica l'actualitat informativa de la teva ciutat. Gràcies per ser-hi amb nosaltres. Fins demà.

0: Bon vespre a tota dona i a tothom. Això és el Crit a la Terra aquí, a Ràdio Castelldefels. Us dono la benvinguda a un programa més. Esperpèntic l'espectacle al voltant del decret Mari Carmen, on tots hi suquen i ningú hi gaste. Trobarem mai algun remei per a la gent gran i pel jovent i per a aquells que hi deixen la pell i també la sang per dormir sota sostre sense patir tant? Cap dels agents, cap, ha afluixat el que cal i els que palmen, com sempre, els de baix i els de més avall. Dit això, perquè no em podia estar de dir-ho, avui tornem a parlar de la migració, que no és el mateix, però potser tot va lligat. Recentment, Open Arms ha publicat un llibre, recull, on explica les vivències d'aquests 10 i escaig anys en aquesta tasca encomiable que fan, ajudant els migrants, refugiats, exiliats, que arriben amb una mà al darrere i l'altra al davant, els que han quedat en mans, és clar. Digue'ls-hi com vulguis. Són persones que arriben desesperades fugint de l'horror. En aquest llibre, que és imprescindible i necessari per a l'organització i per qualsevol de tots nosaltres, hi he trobat una fotografia, la fotografia feta per la fotoperiodista turca Nilüfer Demir. Aquella imatge esgarrifosa del cos sense vida d'un nen petit, aquell nen sirià que es deia Aylan Kurdi, en una platja de Turquia. És aquella imatge que va mobilitzar l'opinió pública europea sobre la política d'acollida al setembre del 2015. M'he tornat a quedar esgarrifat al veure-la i he pensat que jo veig el repòs sobre l'arena de la seva petita figura estesa, allà on es confonen la mar i la terra. Les onades el besen i reculen perquè tampoc saben, com no ho sap ningú, com acaronar tanta tristesa. A hores d'ara, la cosa sembla que no tan sols no ha millorat, sinó que anem a pitjor. Per això, avui hem convidat al programa una persona de Castelldefels, dedicada a la pediatria, fet que no seria de destacar, si no fos perquè, en un moment complicat, ell va acollir canalla arribada del Sàhara, canalla que podeu imaginar-vos com arribava, i que es va implicar i molt pel moviment en defensa del poble saharaui. Francisco Paco Molero, moltíssimes gràcies per atendre la nostra demanda. Siguis benvingut. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Gràcies per la vostra invitació i encantat de col·laborar amb vosaltres. I que, molt bé. No sabia ni que existia aquest programa, però encantat.
0: Sí, no som massa coneguts, però esperem ser-ho en un futur no massa llunyà. Recordes aquesta imatge que estava dient?
1: Ah, perfectament. Sí, no? És esgarrifosa, perquè... Perfectament. Sí, sí. Això, el problema és que jo personalment ja fa temps que li dono moltes voltes, però crec que he perdut com una mena de confiança en el ser humà, no? Mm-hmm. O sigui, he perdut, no sé, em sembla que això, no sé si té solució. Independentment, hi ha molt bones persones a tot arreu, mm-hmm. i segur que si el món es manté una mica és perquè hi ha bones persones, però malauradament hi ha moltes de molt dolentes. Jo no sé si això de fer bé la divisió aquesta de bons i dolents és massa científic. Jo diria que no, però per poder entendre'ns, potser sí. Hi ha bones persones i persones dolentes, no? Perquè també en aquesta mateixa experiència del nadó aquest, me'n recordo que hi havia una periodista que em sembla que era holandesa, si no m'equivoco, que es dedicava a posar patades als emigrants que anaven entrant. Mm-hmm. I era periodista que anava precisament a fer un reportatge sobre... I no sé si era la mateixa imatge o del mateix dia o dies posteriors, però què veus? Dic, ostres, hi ha persones que es dediquen a això, a fer mal als demés.
0: Com és possible, no?
1: Increïble. Sí, sí. Bueno, ja veus com va el món.
0: Sí, jo sóc dels optimistes perquè penso que mai hi ha hagut tantes organitzacions no governamentals com aquesta que he citat d'Open Arts, que déu-n'hi-do tot el que fan, però realment quan sents les notícies i veus el que passa al món, et planteges realment allò que deia l'Eudald Carbonell, de si encara no som humans, potser.
1: Jo, per mi és un debat, no? Això de que de ser optimista amb el món o pessimista. Jo més bé diria que sóc optimista, però un optimisme en què crec que la Terra, el planeta, sí que va posant solucions, sobretot si el deixen tranquil. Va posant les seves solucions per el planeta. I, a més, sempre hem anat a millor, perquè realment si comencem a fer una mirada al passat, a la història i tal, realment hem superat moltes coses i hem guanyat moltes, no? I des d'aquest punt de vista, diguem, bueno, pues no hauries de ser pessimista. Però si tu mires fredament i mires l'actualitat, però és que mires l'actualitat en qualsevol moment de la història i sempre el mal sempre està allà.
0: Sí, la lluita entre el bé i el mal és eterna.
1: Sí, i quan tu creus que el món ha donat uns 4 passos cap endavant, dius, ostres, tu que bé, hem avançat i evidentment sí que hem avançat. Però de cop, una altra vegada, sembla que donem un pas enrere, no un pas, molts passos enrere. I jo ho tinc molt clar, no? Des de que va acabar la Segona Guerra Mundial, que sí, que havien donat passos bastant, bastant loables, no? Havien aconseguit pues, moltes coses, no? Treure la fam del món gairebé i tenir menjar per tothom, encara que les diferents associacions de l'època aquella del Tratado de Roma deia que que no tindrem aliments si la població s'incrementa molt i això és una idea que és falsa, no? Perquè quan hi ha més persones el món avança més i treballen més i poden produir més. I no, aquesta idea classista de que bueno, hi ha molta gent que si són molts i tal anirà malament i que no hi haurà menjar, realment és perquè hi ha una mentalitat molt classista, perquè per les elites mai passen gana.
0: L'elit mai passa gana.
1: Els que passen gana sempre és el poble, sempre són els pobres, els que, bueno, els nouvinguts i el que sigui. No?
0: Una lluita eterna. Jo crec que moriríem lluitant per això.
1: Jo diria que sí. Sí, ja dic. Això, i pot ser, tot això pot ser ja està escrit. O sigui, ja ho tenim a l'inconscient nostre, no? Jo que sóc molt aficionat a la mitologia, I estic convençut que els mitos només que són un reflex de l'inconscient humà, hi ha històries que ho expliquen tot, el que està passant, el que va passar i el pitjor de tot, el que passarà. Clar. I que tornarà a passar.
0: El problema d'aquests mites és saber-los interpretar i per aquí està ben escrit.
1: Forma part de l'inconscient, no? I tot això, doncs, encara que no siguem conscients de que ho sabem, en realitat sí que ho sabem.
0: Sí. Sí. Però no volem veure-ho.
1: No prestem massa atenció. Això és un problema.
0: Escolta, tu vas acollir canalla, no?
1: Sí.
0: Escolta, aquesta canalla, com eren? Evidentment tenien totes les necessitats del món, però suposo que també tindrien inquietuds.
1: Mira, sí, jo vaig acollir durant 4 anys seguits, vaig acollir un nano del Sàhara i... Bueno, jo el Sàhara sempre ha sigut una debilitat meva, però no d'ara, sinó de sempre, de quan era jove, quan estava als anys 70, 72, 73, jo ja estava bastant ficat dintre del que era el món del Sàhara, com a mínim en quant a informació. El GMO, el problema de... va ser gairebé testic des del punt de vista, diguem, intel·lectual, no? De lectura, de tota la traïció que va fer el govern espanyol en aquella època, els saharauis, i això em va cridar molt l'atenció i, bueno, i sempre he tingut aquesta cosa com si fos, no una deuda personal, perquè jo, de fet, no crec que així he tingut cap deuda, no? amb els saharauis, però sí que em feia una mica de ràbia la manera que es va... com els van tractar, com si fos un ganado. Mira, ara sois espanyoles i ara deixeu de ser espanyols i ara deixo totes les meves responsabilitats, encara que no és veritat, encara Espanya encara té una responsabilitat política i jurídica.
0: Encara?
1: Encara.
0: Avui en dia.
1: Sí, Espanya no ha deixat de ser el país, diguem, administrador del Sàhara fins que no es faci un referèndum. I això està reconegut a la ONU, a les Nacions Unides. Això és el que es va firmar. Però això s'ha anat oblidant, i ara tot això ja no es té en compte. Jo vaig escriure un llibre que es deia El niño saharaui, precisament explicava una mica la meva experiència com a parla d'acollida i com persona que jo vaig anar a fer un viatge al Sàhara, no? Vaig estar una temporada, vaig estar treballant en un hospital de los campamentos, aquells que estan al desert, al Tinduf, a l'àrea de Tinduf. I la veritat és que vaig aprendre molt, però també em vaig sentir molt dur, no sé, em vaig sentir una mica raro i encara continuo sent membre de l'Associació d'Amics del Sàhara, d'aquí de Castelldefels, però ja no participo tant perquè jo em va fer una mica de... Jo pot ser una mica sensible i va fer una mica de dany, sobretot perquè trobava que no estaven fent el que haurien de fer.
0: Sí, perquè suposo que amb tot aquest moviment que has recolzat pro-saharaui heu trobat ajudes i heu trobat gent que us posava pals a les rodes.
1: Sí, sí, realment, jo quan vaig començar com a pare d'acollida, era una època més o menys bé, però bueno, només que tenien que veure que de nanos que venien aquí a Castelldefels eren molts, arribaven a 10 o 12 nanos, o a vegades a mi m'havien explicat que inclús potser havien superat els 14 nanos, i els últims anys només que eren 3, 4... tot això té que veure, potser amb la crisi que va haver-hi, una crisi econòmica pues, realment important. També el Covid també va fer mal. A més que de problemes no només hi havia el Sàhara, perquè automàticament, bueno, paral·lelament, hi havia problemes, pues, no sé, a Gaza, que és molt important també, i no s'ha d'oblidar. Hi havia problemes a tot arreu, gairebé a tot arreu, no? Que si aquí, que si allà, i no sé. I arriba un moment que dius és que no puc estar a totes les bandes, no?
0: Evidentment.
1: I no és que et cansis, però estàs una mica incòmodo, no? Perquè dius, ja tu, no sé si... No. I clar, tot això, el problema econòmic, la crisi, la sensació d'estar una mica abandonat, diu, és que estàs sol, no? I que... El PSOE va fer unes piruetes una mica polítiques en quant a la qüestió del Sàhara, que dius, mare meva, una altra vegada els tornem a deixar sols. O sigui, quan temps enrere, inclús havien recolzat molt i havien posat molt interès, però era com si fos una moneda de canvi. Políticament els poden fer servir segons convengui. I tot això a mi em feia una mica de coses rares, no? Em sentia malament.
0: Sí, evidentment, era una colònia i la tractaven com a tal i feien comerç amb ella.
1: Sí, sí, sí. Bueno, havia sigut... A Espanya la qüestió realment no era com si fos una colònia, perquè, de fet, la gent que hi havia allà tenia un carnet d'identitat espanyol i les matrícules dels cotxes eren matrícules espanyoles, diguem... era com si fos Espanya. No se tractava com si fos una colònia. Allò era Espanya. La 53 província, no? Hi havia no sé quantes, pues la 53. I bueno, i en teoria podien venir a estudiar a Espanya, hi havia saharauis que venien aquí a estudiar, sobretot a la part de Canàries, a les Illes Canàries, hi havia residències estudiantils, hi havia saharauis estudiant i vivint. O sigui, no hi havia una gran diferència. Evidentment, eren una religió diferent, uns hàbits diferents, però a efectes legals eren com el qualsevol espanyol. El problema va ser que, clar, als anys 60, o potser una mica abans, però gairebé als 60, la ONU, en aquella època la ONU potser tenia sentit, ara no té gaire sentit, o millor dient, sí que té sentit, però no està fent les coses com les hauria de fer.
2: Ah, exactament.
1: Perquè sentit té. Sí. Però està en mans de qui està. Nova York és Nova York i Estats Units és Estats Units i la ONU està allà. Exacte. I llavors, i a més eren els que més diners posaven dintre de la ONU, perquè també eren els que més diners guanyaven, evidentment. I clar, amb aquests anys, els primers anys, els 60, hi havia un plan de descolonització de molts països que es van aconseguir, no sé,
2: Argèlia
1: per sempre, sí. França, països d'Àfrica, o sigui, molts països van aconseguir la descolonització.
2: Sí, la independència, sí.
1: Sí.
2: De fet, l'Algèria és un cas... No hi ha un paral·lelisme amb el que tu m'estàs explicant del Sàhara. Algèria no estava tan ben tractada per França com el que tu m'has descrit ara.
1: No. De fet, els algerins eren diferents. O sigui, igual que els saharauis també eren diferents, però des del punt de vista de ciutadà eren diferents. Ells eren colònies i el Sàhara no era colònia. Era a nivell, diguem, pràctic, eren espanyols.
2: Tenien
1: un carnet d'identitat espanyol, o sigui, no hi havia cap problema en aquest sentit. Sí que hi havia més problemes de fons. Quan va arribar als anys 60 i hi havia aquesta promesa que havia fet l'ONU de descolonitzar i dintre dels països que es tenien que descolonitzar estava el Sàhara. I van començar els saharauis, doncs, evidentment, Espanya al principi va dir que sí. Els saharauis estaven encantats al principi, però quan van veure que la cosa s'anava allargant massa, van començar a fer moviments anti-espanyols. No? El Frente Polisario va començar a fer les seves lluites, que eren molt interessants com ho feien.
2: Sí? I... Com ho feien? Perquè jo no tinc massa...
1: Mira, hi havia un grapat de gent jove que havien estat fent la mili dintre del... Bueno, la mili, sí, eren soldats espanyols, de l'exèrcit espanyol. Estaven a les tropes nòmades. Les tropes nòmades eren tropes, diguem, saharauis. Hi havia, potser, suboficials que podien ser saharauis, però no hi havia mai tenientes, ni capitanes, ni coroneles. Tots aquests eren espanyols. Però, diguem, la tropa, la gent de més de... Potser potser hi havia algun tinent, no? Però no gaires. Però eren part de l'exèrcit espanyol. Vale? I aquests eren els que havien pensat, ah, pues mira, serem independents, faran el nostre país, molt bé. I quan van veure que allò no s'estava complint, van començar a fer el nucli del Frente Polisario. Eren soldats, gent civil també, saharauis, nacionalistes, independentistes, i que creien que sí, que serien independents qualsevol dia. No? I van començar a lluitar. Espanya al principi els reprimia, després va haver un moment que no tant, però després potser va haver-hi... Va ser l'any 74-75, quan va morir Franco. Hi havia un plan polític per Espanya, per formar part de la, diguem, del món occidental, que fins ara sí que ho eren, però com un país en vies de desenvolupament. I a més, no teníem una democràcia com cal. I potser... a més, hi havia un príncipe, Juan Carlos, que després va ser rei, i aquest va fer un tractat que no són gaire clars en quant quina cosa perseguia. Potser sí que perseguia fer una democràcia europea a Espanya, però els americans potser li van demanar alguna cosa.
2: Alguna cosa més.
1: Alguna cosa més. Sí. I aquesta cosa potser era fer com una mena de tractat del Sàhara no independent, sinó, bueno, en vies d'independència, ja ho farem. Però, de facto, era donar-li el Sàhara als marroquins, també a los mauritanos, però els mauritanos era un país molt pobre, encara continua sent, i Argèlia. Argèlia, evidentment, va dir que no volia res, vam fer un tripartito. El Sàhara es va dividir en tres potències, sí. I al final, realment, l'única que va quedar, sobretot perquè Mauritània no va poder a defensar els seus interessos, perquè el Frente Polisario sí que li va donar canya a Mauritània. Li van guanyar la guerra. Uh-huh. Mauritània va deixar el tripartit aquest i només que va quedar Marroc. I Espanya pues, va quedar allà i va fer com un paper una mica raro, que sí, perquè hi havia militars que estaven convençuts de defensar els saharauis, uh-huh. altres potser no, hi havia, va haver-hi com una mena de cosa rara, uh-huh. Perquè si parles amb militars d'aquella època, la majoria no estaven a favor de deixar el Marroc de la manera, no?
2: No,
1: però van ser obligats. El Juan Carlos potser va obligar de dir, bueno, si voleu una democràcia i voleu tot això, doncs millor que feu les coses com jo vull i ja està, que era com ho volien els americans.
2: Exactament.
1: Els Estats Units.
2: Ara vull fer una pregunta, sortint pues, una miqueta d'aquest tema, que estic segur que aquesta pregunta te l'hauria volgut fer la Lourdes, però te la faig jo. Mira, abans la consulta del pediatre era, pels homes era territori comanxe, jo era un territori femení, perquè anaven les mares. Uh-huh. Però jo sé que actualment molts pares també hi assisteixen. Jo mateix me n'he fet tips d'anar-hi perquè he tingut tres perles, és difícil. I no sé si actualment la proporció, no sé si tens dades de si la proporció continua així, si continua anant més mares al pediatre que pares, la cosa s'ha igualat, creus que ens estem posant al dia els pares?
1: Jo diria que sí. Jo diria que sí.
2: Que estem igualats, que ens hem posat
1: a més o menys igualats. Sí. O sigui, ara és difícil que vingui una mare sola. Uh-huh. Es poden donar casos, no?
2: Sí, sí.
1: Evidentment, es donen casos. Però ja, jo diria que les últimes anys que jo vaig treballar, perquè jo ara soc un pediatre afortunadament jubilat. O sigui que... Però a les últimes èpoques jo veia que els pares participaven molt, venien a la revisió del seu fill,
2: sí.
1: Almenys durant una època, potser potser després de la consulta, si el nano tenia febre i tal, jo no. Però la majoria de vegades hi havia un increment. Jo havia vist quan venien només que les dones amb els seus fills i els pares rarament venien, però els últims anys jo tinc que dir honestament que venien pares, mares. I la proporció no m'atreveria a dir-lo, però que es notava molt la presència del pare i que això potser ha anat canviant molt i ara, doncs, bueno...
2: Sé que hi ha molta feina encara per fer en aquest camp, però em queda la consciència una mica més tranquil·la
1: sí.
2: En aquest aspecte.
1: Hi ha pares que inclús venen sol, venen amb el seu fill i amb el
2: nou. Venen sol,
1: Venen sol, sí. Cap problema. No, jo crec que ara no hi ha...
2: Bueno, Paco, sé que has escrit tres llibres, que n'hi ha un quart que el presentes, aviat, aquest 9 d'octubre, si no m'equivoco.
1: El divendres que ve, sí senyor.
2: Divendres 9 d'octubre a la Xirgo, no?
1: A la Xirgo, a les 6 i mitja.
2: A les 6 i mitja, doncs ja ho sabeu, divendres 9 d'octubre, 6:45, teniu una cita.
1: Va de mitos.
2: Pues mira, justament d'això que parlàvem.
1: Sí senyor.
2: Me'n fa 5 cèntims d'aquests llibres, d'aquest que presentes, potser.
1: Dels antics o d'aquest que
2: bueno,
1: presento?
2: Bueno, del que vulguis.
1: Bueno, jo sempre t'he fet una cosa. Jo treballava de pediatre i les hores per escriure eren poques, no? Però sempre escrivia de les coses que m'afectaven a la meva vida personal.
2: Uh-huh.
1: Per exemple, pues no sé, jo soc un emigrant, jo soc d'Andalús, jo soc de Granada, i això, clar, jo l'he viscut, la migració l'he viscuda, i llavors vaig escriure un llibre sobre la immigració andaluza aquí a Catalunya. ¿Vale? Mm-hmm. És un llibre molt antic, bueno, de l'any 96 o 95, no sé. Mm-hmm. Després vaig estar molt compromès amb la qüestió del Sàhara.
2: Mm-hmm.
1: Va ser molt enriquidora, a part de que hi havia problemes, però era molt enriquidora. Els nanos eren encantadors, són molt carinyosos, són gent molt amable i tots tenen el seu somni de venir a Europa, molts. I altres no, altres volen quedar-se allà i defensar la seva terra perquè pots trobar de tot una mica.
2: Uh-huh.
1: I vaig també explicar la meva experiència amb tota aquesta vida, amb tota la història del Sàhara, tant políticament com humanament, i la meva estància allà també com va ser, no? com vaig estar allà una temporadeta. I després vaig escriure... sobre el problema de l'estrès dels pediatres, bueno, de les pediatres, dels metges en general, del el que tothom diu el síndrome del burnout,
2: yeah.
1: Vale? El quemado.
2: Sí.
1: i que no és una cosa que afecti només els metges, pot afectar qualsevol professió. Que et cremis en la teva professió per un estrès crònic, que és cada dia visquem un treball massa accelerat o massa... que tu perds el control del que estàs fent.
2: L'exigència és massa alta.
1: Massa alta. I llavors, clar, tot això mantingut durant molt de temps, al final passa factura i pots tenir des de, no sé, sí, insomni, diarrees, vòmits, mal caràcter, pot afectar la teva vida. Això és una graduació, no? Comences amb una cosa més o menys petita, però clar, pots arribar a cas d'alcoholisme, drogadicció...
2: I sovint no te n'adones.
1: No te n'adones. Els metges, quan comencen, no se n'adonen. Sí. I això jo ho vaig veure i vaig escriure un llibre que es deia... Sí, i ara li llaman burnout. Era el títol del llibre. O sigui que sempre he escrit coses que tinguin alguna cosa a veure amb mi.
2: Vale? I aquest quart que em dius?
1: I aquest quart és un llibre sobre mitos, però des de la vessant no de la llegenda exclusivament, llegenda ja està, que això és interessant, sinó què simbolisme té la llegenda. Perquè, de fet, si te n'adones, hi ha la tira de malalties, sobretot malalties en el camp de la psiquiatria o de la psicologia, que tenen noms de mitos. El síndrome de Medea, o el síndrome d'Edipo, o el síndrome de Diògenes. Tots són personatges mitològics, no? I va haver-hi un psiquiatre, bueno, uns quants, no? El Freud també, però sobretot del Jung, no? Carl Gustav Jung, que va estudiar molt la qüestió dels mitos i va veure que els mitos, d'alguna manera, és el que t'he dit abans, no? Representaven una mica això que forma part de nosaltres mateixos, del nostre món inconscient. No? I llavors, quan hi ha algun desvarió de l'inconscient, o de vegades passa, forma part de l'inconscient, la manera de poder arreglar aquest desvarió moltes vegades és intentar entrar dintre de l'inconscient, intentar averiguar què ha passat i veure quines coses passen. I llavors el Jung va fer coses d'aquestes, es dedicava a la psicologia clínica. I bueno, va veure molts casos i ho tenia claríssim, no? Tot això forma part de l'inconscient. I quina casualitat que aquell inconscient és universal i és col·lectiu.
2: Sí, i va parlar a tots, i a totes.
1: Passa a qualsevol part del món i les històries que hi ha mitològiques, tant a les gregues com les, no sé, com les hindús o com les hebrees o com les... qualsevol cultura, els mitos que tenen... Tots són els mateixos mitos. Tots són els mateixos. A totes les cultures hi ha un diluvi universal com el nostre. No? Sí. A totes les cultures hi ha un Sant Josep igual que el nostre. A totes les cultures hi ha una Verge Maria igual que la nostra. A totes les cultures hi ha... Bueno, hi ha la tira de personatges mitològics que tenen diferents noms o tenen diferents històries, encara que les històries totes s'hi semblen molt i que, de fet, només que són la fotografia, el retrato de lo que hi ha dintre de nosaltres. I que si tu te n'adones una mica i penses una mica, el que estàs fent és, d'alguna manera, estudiar el teu inconscient a partir dels mitos. Per això, sempre fent els mateixos errors, sempre trepitjant la mateixa pedra, o el que parlaven fa una estoneta. El món pot ser que sí, que sembla que va bé, però de tant en tant hi ha un
2: jarro d'aigua freda i toca de posar
1: la realitat. Tirant una altra vegada cap enrere. Sí. Doncs tot això està explicat perfectament en la història dels mitos.
2: Pues ja ho sabeu, aquest divendres 9 d'octubre, 6:45, en Paco presentarà aquest llibre sobre els mites. Com es titula, Paco?
1: La màscara del mito.
2: La màscara del mito. No us ho podeu perdre. I ens ha arribat un col·laborador estrella, en Miqui. Encantat de veure't, Miqui. Què tal? Com estàs?
3: Molt bona tarda. Molt content de sentir-vos i veig que vam pensar molt bé en aquest convidat perquè et dona molt de joc, us he vist molt, molt enfrescats en la conversa. Molt fàcil, a més, no?
2: Sí, sí, és terriblement fàcil parlar amb en Paco. Escolta, crec que ens portes una cita, la cita del programa d'avui.
3: Sí, però la tirarem, Sebas, tirem-la perquè ja que està preparada i després, doncs res, ja si vols passo a la secció que tenia perquè ja la comento al mateix temps, per tant.
4: Bona nit, Andreu, bona nit, Francisco, companyes, companys, oients. La frase que a mi m'agradaria portar avui, frase que ens pot ajudar a reflexionar, és del gran escriptor i periodista uruguaià Eduardo Galeano. L'Eduardo Galeano, per cert, va ser a Castelldefels, molt a propet d'aquí on hi ha la ràdio, a la sala Margarida Xirgo, fa ja unes dècades. Va omplir de gom a gom. Jo vaig ser un dels privilegiats que era a la sala assegut al terra perquè no ha quedat una cadira en una sala que es va veure desbordada escoltant el gran Eduardo Galeano, que entre moltes altres perles ens va deixar aquesta frase. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Bé, doncs, penso, la meva opinió personal és que aquí Eduardo Galeano ens vol fer reflexionar sobre la coherència, sobre la condició humana de la por de ser capaços, no?, de ser valents i dir no a allò que va contra la nostra natura, que aquí podríem fer una extensió, que va contra l'ésser humà, que va contra el germà, contra l'amic, contra el company, contra el familiar, contra el veí, contra la comunitat, en definitiva. Tant de bo, siguem sempre tan coherents com ens agradaria i com, en definitiva, l'Eduardo Galeano crec que va ser tota la seva vida. Gràcies i molt bona nit i molt bon programa.
3: Bé, doncs, gràcies, no m'estava dormint, ho semblava, però estava concentrat.
0: Però tu ens portes avui, a part d'aquesta frase que dona tant de sí, el teu tema, el tema sobre les arts escèniques.
3: Exactament.
0: Digue'm.
3: Mira, us porto, com el darrer dia, un parell de pel·lícules, una actual que podem veure als cinemes i una altra que podem trobar a les plataformes, que em sembla que és una bona manera d'agafar-s'ho avui en dia. Al cinema, doncs, avui us proposo La bola negra, d'aquest any 26. Ni més ni menys que té un 8,4 de puntuació a Film Affinity i un 8,0 amb IMDb. Film Affinity, a més, puntualment molt baix, per tant, és una puntuació realment estratosfèrica. Bé, es tracta d'un drama musical, i en el seu dia els directors, els Javis, van fer La llamada, que a mi, francament, no em va agradar gens i que em va semblar molt anacrònica, però va tenir èxit. I en aquest cas, doncs, els Javis, el Javi Calvo i el Javi Ambrosi, doncs han tingut, sembla ser, molt d'èxit. Van estar al Premi del Públic a Sant Sebastià. Van estar també a Cannes, també amb el públic. Per tant, sembla ser que ha agradat força. I, a més, està nominada per aquest any vinent, per l'any 27, als Oscars de millor pel·lícula internacional als Estats Units. És una pel·li que compta amb actors molt desconeguts i els barreja amb actors força consolidats, ja la Penélope Cruz, ni més ni menys que la Glenn Close, que es veu que va veure alguna de les sèries que dirigeixen, que la comentaré molt per sobre, i que li va encantar tant que va dir: ostres, jo vull estar en aquesta pel·li dels Javis, i efectivament. I també té la Lola Dueñas, o, per exemple, el inclassificable Albert Pla, que s'ha colat per allà. És una pel·li dintre del gènere musical, que és una mena de drama, de docudrama, de tres senyors en tres èpoques diferents i tenen un fil conductor que s'ha de veure la pel·li per entendre. L'any 32 parla, fa, per exemple, de Lorca. De fet, el títol està agafat d'una obra de teatre inacabada de Lorca i d'una obra d'un altre senyor que es diu La Piedra Negra, l'Alberto Gajo, perdoneu si no ho dic bé perquè a vegades no entenc ni la meva pròpia lletra. I d'aquestes dues obres han fet aquesta pel·lícula de La Bola Negra. Ja dic, fins ara ha tingut ja moltes alegries i doncs l'haurem d'anar a veure al cinema per poder donar la nostra opinió. Sobre la que sí que he vist i que us recomano molt, és una pel·li que ja havia vist, igual com el darrer cop la que vaig recomanar antiga no l'havia vist encara mai, doncs aquesta sí ja l'havia vist al seu dia, i és Nueve Reines, una pel·li argentina de l'any 2000, 7,8 de punts a Film Affinity i 7,9 a IMDb. I és una pel·li realment molt entretinguda. Va ser la primera pel·li que el Ricardo Darín va entrar a les nostres pantalles i va ser un impacte, ja mai ha marxat. Sortia també un actor que de tant en tant també ens arriba, el Gastón Pauls, la Letícia Bredice, i a partir d'aquí una colla d'actors que omplen una pel·lícula realment fantàstica sobre uns caradures, uns lladres, uns de tot. Hi ha un moment que la pel·lícula ho nomenen de 20 formes diferents, per tant, podeu escollir la que vulgueu. Aquesta és una pel·li que trobeu a qualsevol plataforma, crec. Jo l'he vist a Netflix, per tant, gairebé és a Netflix a tot arreu, per tant no crec que us costi molt trobar-la, i crec que ho passareu realment molt, molt bé. Doncs res, només s'afegi que veig que m'he oblidat, que he dit que comentaria algunes de les sèries que els Javis han fet i que han tingut força èxit, a part de la pel·li La Llamada, que a mi no m'agrada, Paquita Salas, de l'any 16 al 19, Veneno, que és una sèrie del 2025, em sembla, i la Messias, que m'han parlat molt i molt bé, de l'any 23, que és una de les que tinc pendents per veure, per poder dir si els Javis al final m'entren per l'ull o no m'entren per l'ull, que ara per ara ho poso en quarantena. Segur que deuen ser bons quan han tingut aquest reconeixement tan gran amb La Bola Negra.
2: Molt bé, Miqui, pues aviam si fas la feina, mires aquesta informació. Ja ho heu sentit, dues recomanacions, La Bola Negra i Nou Reines. Miqui, moltes gràcies per la col·laboració d'avui.
3: A vosaltres, ara me'n vaig a un sopar, vosaltres us deixo aquí treballant, que
2: sí,
3: està molt bé.
2: Sí, nosaltres ara li arriba al Paco la petita tortura del Salva, que crec que ja el tenim a una antena, és possible? Sí.
5: Andreu.
2: Bona nit, Salva, com estem?
5: Molt bé, molt bé. Escolta, moltes gràcies per comptar amb mi en un programa més, una nit més amb tots vosaltres. Bona nit a totes les companyes i a tots els noctàmbuls de Castelldefels. I sobretot, bona nit, Paco.
6: Bona nit, Salva.
5: Escolta'm, has jugat mai al ping-pong, Paco?
6: Sí, quan era petit sí que jugava.
5: Quan eres petit? Doncs sí. Ara faràs un ping-pong de gran,
6: bueno,
5: et sembla.
6: Preparat?
5: Sí? Sí, vinga, sí. Es tracta del següent. Jo et faré preguntes i tu m'has de respondre el primer que et passi pel cap, d'acord?
6: Vinga, vinga.
5: Vinga, va, un esport.
6: El futbol.
5: El futbol. Si no fossis del Castelldefels, de quin equip series?
6: Del Barça.
5: Del Barça.
6: Segur, segur.
5: Escolta'm, una ciutat on et trobarem?
6: A Granada, sempre.
5: A Granada. Ostres, la ciutat de les tapites, que bo, clar que sí.
6: Sí.
5: Una beguda.
6: A l'aigua.
5: L'aigua. O sigui, que allò de les tapites poc, no?
6: No, el vi quan és dinar, una cosa també, eh? Però l'aigua i el vi, sí.
5: Va, sí. Aleshores sí. Vinga, un indret de Castelldefels que enyoris perquè ha canviat o perquè ja no existeix o simplement perquè t'agradava més abans el seu ambient.
6: La Cintiu. A la muntanya. Sí, tota aquella part de la muntanya que precisament ara estan fent-la molt malbé, tot això cap amunt. Això és una terra que sempre m'havia agradat molt. Jo me'n recordo de quan hi havia la riera que passava aigua tot l'any. Això ja fa molts anys, l'any 64, 65 i 68. I d'un temps ençà, només que porta aigua quan plou. O sigui, això ha canviat molt.
5: Sí.
6: Molt, i
5: això
6: no,
5: ha canviat moltíssim.
6: I no a millor, sinó a pitjor.
5: Sí, sí, i tot, però tot era... el paisatge inclús ens ha canviat.
6: Però allò era maquíssim, hi havia animals, hi havia aigua, hi havia terres,
5: sí,
6: que, terres que es plantaven.
5: Recordo que quan fèiem el dia de la truita, que ens deixaven anar per la tarda, pues, evidentment ens anàvem allà a menjar la truita.
6: Sí, senyor, i a les balses, no?
5: Sí, allà té una anècdota molt bona al Miqui que algun dia segur que us l'explicarà. Escolta'm, digue'm un escriptor.
6: Bueno, escriptor... Ara l'últim que he llegit és el David Uclés, que no és el que més m'agrada, però bueno, és el que m'ha vingut ara al cap, perquè és l'últim.
5: Molt bé. No el conec, ho sento. Un pintor?
6: Dalí.
5: Dalí, fantàstic, aquest sí que el conec, veus?
6: Sí.
5: Un llibre?
6: Rabos de lagartija.
5: Rabos de lagartija?
6: Sí, del Joan Fuster.
5: De Joan Fuster. Hòstia, molt bé, tu, mira, no el coneixia, aquest. Una pintura?
6: Pues no ho sé, perquè ara... Jo soc molt dels clàssics, no? del barroco i del... Sí, sí, doncs no sé què en diria.
5: L'Eden... Va, però sou del barroc, no?
6: Sí, és que hi ha moltes pintures, no? Però ara no sabria dir-te que...
5: La Virgen de la Concha, no? És del barroc, la...
6: Sí, bueno.
5: La Venus, ja li dic la Virgen de la Concha, que és la Venus de no sé què.
6: Podries dir les menines
5: el,
6: i quedes...
5: El Martín Matarà.
6: Dius les menines també. I quedes molt bé, ja està.
5: I quedes fantàstic, sí. Molt bé. Què prefereixes, amb la llum encesa o apagada?
6: Amb la llum d'encesa.
5: Fantàstic. I gos o gat?
6: He tingut dels dos. He tingut gats i gos. I
5: gossos.
6: I gossos.
5: I què? Et quedes amb els dos? No pots decidir-te?
6: No. Els gats m'agraden molt i, a més, són uns desconeguts. Sembla que siguin ariscos i tal, però són molt carinyosos. Són molt simpàtics, o sigui, tenen coses que són molt, molt agradables. I els gossos...
5: Jo sempre he dit que el gat és el teu amo.
6: Sí, ell és
5: jo
6: el...
5: Jo tinc gats,
6: sí.
5: I jo sóc la seva mascota.
6: Això mateix, suposo que pensen que nosaltres som els seus... els seus ninots,
5: les seves mascotes,
6: no? Sí.
5: Escolta'm, Paco, fantàstic, molt bé, m'has guanyat de carrer. Ara venen ja unes preguntes amb una mica més de consciència, per pensar una miqueta, que res, són tres preguntes. Com va ser aquell primer petó?
6: Del primer petó? Bueno, la veritat és que no me'n recordo gaire, ja fa,
5: no
6: molt, de temps, fa molt de temps.
5: Mira, no? hi ha coses que no s'obliden.
6: Sí, però precisament aquestes no sé si... No me'n recordo, eh?
5: O la vols oblidar, més aviat.
6: Sí, potser la vull oblidar.
2: Potser estarà dintre d'aquesta història dels mites.
6: Sí, perquè hi ha... No, hi ha molts... clar, això són aventures molt d'allò i bueno, hi han passat moltes i arriba un moment que inclús fas un esforç per oblidar-te, no?
5: Per oblidar-ho, sí.
6: Sí, sí. Però, evidentment, sí, era una cosa molt important en el seu moment, no? Quan creus en el futur de l'amor i coses d'aquestes, però potser jo ara de l'amor tinc una impressió una mica diferent. Sembla que l'Eros és un personatge que està bastant boig, sí, molt loco, i que pot arruïnar la vida de les persones moltes vegades. Moltes,
5: totalment.
6: I és així, eh? O sigui, està massa sobrevalorado. Potser
5: sí.
6: A mi m'agrada més un germà que té. L'Eros tenia un germà que es diu Anteros, que era el amor consciente. Un és el que fa los estropicios i fa allò, una barbaritat d'emocions i molt xules al començament, però després fa mal. I
1: Anteros era el germà que anava posant ordre en tots els desvaríos que feia el seu germà gran, el Eros.
5: M'encanta, un pediatre que sap filosofia, fantàstic.
1: Això és el que...
5: Escolta'm una cosa, jo sé que has estat molt... No sé si has, visitat, no sé si heu parlat, si has visitat els camps de refugiats saharauis, sé que has estat molt implicat o que estàs molt implicat.
1: Sí, sí, sí, vaig estar allí, em sembla que van ser 15 dies. 15 o 20 dies.
5: 15 dies.
1: Sí,
5: no un sol cop. Aleshores, sí, no saps si t'han posat a... No s'ha acabat tenint un germà saharaui. Perquè normalment els saharauis tenen una cosa fantàstica, que és que quan li tenen molt carinyo, molt apreci amb una persona que va sovint, potser si vas una vegada no ho fan, però si vas sovint t'acaben posant un nom de germà i et donen un nom saharaui. No, i anava a preguntar si tenies aquest nom saharaui.
1: No, jo vaig estar... Era una temporada molt curteta, 15 dies em sembla que em va ser... I sí, sí, vaig estar molt integrat perquè inclús jo m'anava a treballar en un hospital que hi havia en una de les vilalles aquelles, la de la Llun, i hi havia un petit hospital amb quatre cosetes, no gaire cosa, perquè de diners no tenen gaires i de possibilitat de fer coses importants no. Però bueno, vaig estar allà una temporada treballant, intentar ajudar amb el que podia. I, bueno, vaig aprendre coses, sí, la veritat és que sí, però no vaig crear un vincle de tornar una altra vegada i tornar una altra vegada. El que sí que feia era que hi havia un nano que jo em vaig encarinyar molt amb ell i venia a la casa nostra, no? Cada any, quatre anys seguits.
5: Fantàstic. Fantàstic, això ho agraeixen moltíssim.
1: Sí.
5: És que no tenen res allà, el que s'ha d'entendre és que no tenen res. Era una província espanyola i la van deixar allà a la mà de Déu.
1: Ah, això mateix, sí, sí. A més, d'una manera molt traicionera.
5: Sí, sí, o sigui, sí. Va ser la traïció més gran que se li ha pogut fer en un poble, va ser el que se'ls ha fet als saharauis, i oblidats completament.
1: A més, tenien confiança en que nosaltres podíem defensar la seva independència, sí. Però, bueno, no va ser així, doncs pues mira, aquí estem.
5: Bé, 50 anys més tard han reconegut que el Sàhara és del Marroc. En canvi, Ceuta, doncs pues no. No sé quina diferència deuen tindre els ceutis amb els saharauis, es veu que no són persones iguals. No ho sé.
1: Són històries diferents, no?
5: Evidentment. El Sàhara, de fet... No, però són persones. Però són persones que les van deixar.
1: Clar, evidentment, evidentment. Sí, sí. Tenen històries diferents, però sí, sí, tenen cada un la seva peculiaritat, no? És diferent.
5: Molt bé. Escolta'm, jo crec que molt bé. No sé si tenim més temps.
1: Sí, jo no ho sé, perquè jo... Sí, digue'm. Jo soc nou a la plaça i no
2: disposem d'una mica més de temps.
5: Vale, fantàstic. Doncs escolta'm, m'encanta el tema aquest del Sàhara, perquè jo he col·laborat també, el que passa que no he pogut viatjar, perquè per temes de feina no m'he pogut desplaçar, perquè és el que tu dius, has d'estar 15 dies, i no he pogut. Jo sóc d'aquelles persones que no té vacances, i he col·laborat fent màgia, i és espectacular, perquè com comenta el company que sí que hi va, doncs quan arribem, hi ha un dels efectes que fem, que traiem un paper de la boca,

0: obligatori protestar quan et demanen una injustícia. O sigui, no tenim que fer cas obligatòriament quan hi ha una injustícia. I jo sóc dels que em poso un peu amb el braç aixecat i, per exemple, últimament estan passant moltes injustícies i m'aixeco solemnament.
1: Estic completament d'acord amb tu, Salva.
2: Sí, per la meva part també, absolutament.
1: Molt bé, doncs com sempre, doncs, escolta, moltíssimes gràcies. Digues, perdó.
0: Gràcies a vosaltres i fins d'aquí uns dies.
1: Molt bé, crac, et cito.
0: Vinga,
1: adéu-siau. Bona nit.
2: Adéu, Salva. Adéu.
1: Bueno, doncs pues, Paco, tan sols que he de parlar del que a mi m'agrada més parlar en aquest programa, de poesia. Avui parlarem de Joan Oliver, més conegut com Pere IV, que va estar un dels 5 poetes catalans més importants del segle XX, és de Sabadell, del 1899, i el seu vincle amb el Vallès va estar absolut. De fet, el fragment conegudíssim "Com al Vallès no hi ha res" és seu. Si us estareu 5 minuts, el podreu sentir amb veu seva. Va començar molt jovenet, va publicar a la Gazeta del Vallès el primer poemari, però que no es va arribar a publicar. I, perdó, aquest sí que es va publicar. El que no es va publicar és el primer poemari, que es titulava "Primícies" i que portava dibuixos del seu germà Antoni. Aquest és el primer poemari d'en Joan Oliver. Més endavant, a l'any 34, publica el més conegut, "Les decapitacions", si no el més conegut, un dels més importants, on ja apareix aquest estil seu àgil i anecdòtic, realista. Potser més endavant aquest estil amb l'exili quedarà més escèptic i desolat. Es va relacionar molt amb la colla de Sabadell, sobretot amb Francesc Trabal. Allí bevien de l'avantguarda del modernisme, del dadaïsme també, i sobretot d'aquest humor local tan propi d'en vell, aquest gust pel rigor i un estil provocador i rebel que rebutjava la burgesia, a qui es va enfrontar sovint. Es va enfrontar a l'elitisme cultural, a les convencions literàries. En aquesta línia organitzaven actes com els antijocs florals, per exemple, no? Però principalment Joan Oliver es va implicar amb la lluita antifeixista i contra el règim de Franco, va acabar exiliat a França, després a Xile, va ser duríssim, va tornar al 48, però va haver d'anar a la presó, va morir la seva dona, va passar uns anys complicadíssims, sobretot durant 55-56, fins que finalment entra a l'editorial Aimà, que posteriorment serà, i és important, l'editorial Proa, després integrada en Enciclopèdia Catalana. I aquí ja destaco el poemari "Vacances pagades", de l'any 59, que va ser un punt de referència per tota la generació de poetes que propugnaven una manera de fer poesia no elitista i més atenta a la realitat social. És el que es va anomenar la poesia social, que serà un corrent hegemònic durant la dècada dels 60. Per exemple, un fet important serà la Caputxinada de l'any 66. El seu últim gran ressò, i a la vegada inici del final, és el mitificat recital "Price dels poetes". Dic "Price" perquè es deia "Price", si ho pronunciéssim bé seria "Price dels poetes", amb aquell recital multitudinari molts autors es van solidaritzar amb la classe obrera. És d'aquest recital que us porto l'àudio amb veu seva de la seva intervenció. Escoltem amb veu pròpia el poema titulat "Corrant des de l'exili", de Joan Oliver.
3: Una nit de lluna plena, tramuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Avui en terres de França i demà més lluny, potser, no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré.

En Matera del Vallès, tres turons fan una serra. Quatre pins, un bosc espès. Cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res.

Els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt el pujol, i a la platja un tenderol que bategui com una ala. Una esperança

0: neraka infinita. E una patria tan petita que l'assumiu completa.
1: Fins aquí Pere Quart ja l'ha pogut sentir, una veu que et queda, que t'atrapa, que és, era realment tenir un encany en sis, vamos, espectacular. Per cloure el tall poètic i el programa, m'agradaria que el nostre convidat, en Paco, ens recités un poema del bestiari de John Oliver, perquè també va escriure un bestiari. Aquest poema es titula Colomí. Paco, sisplau.
2: Molt bé, doncs vinga, jo miraré de llegir-ho. L'home voldria tenyir les teves ales de sang. No et paris, colomí blanc. No paris blanc, colomí.
1: Curt, però precís i punyent, com poques vegades podreu llegir. Paco, és hora de tancar barraca. Ha estat un plaer xerrar amb tu tota aquesta estona. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Benvolguda parròquia, la nit és vostra. Moltíssimes gràcies per l'audiència i us cito aquí, al Crit a la Terra, dimecres vinent, a la vostra ràdio, a Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: A cau d'orella. Un programa musical que gira al voltant d'una temàtica, presentat per Mercè Soler.
3: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
5: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
6: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
7: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
8: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
2: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parròquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
9: Todo sesión. Ey, que no te...
10: Radio Castelldefels. Son las 4.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: A cau d'orella. Un programa musical que gira al voltant d'una temàtica, presentat per Mercè Soler.
2: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
3: A casa, la feina i al carrer.
4: Quan anem de festa o al tall.

Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

sincronitza les arrels de la música americana. Barrets de cowboy, botes de cuir i les millors històries fetes cançó. Comença The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és dimecres 14 d'octubre del 2026. Seguim amb temps estable i núvols i boira també en punts de l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, tenim tres dies així a la vista, avui, demà i divendres. Avui amb aquests núvols baixos, boira fins i tot a la Catalunya central i alguns núvolets també al prelitoral. En poden aparèixer alguns al litoral i prelitoral durant el dia, poc importants, amb capes de núvols prims, moltes estones de sol i temperatures que seran semblants a les d'ahir. Poden arribar, al millor dels casos, fins als 28 graus, 29, 30, en alguns llocs de les comarques de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. I llavors, de cara a divendres encara puja més la temperatura i a partir del cap de setmana sembla que es va confirmant un canvi que ens podria dur pluges amb un front que arriba, després podria convertir en una dana, una depressió aïllada a nivells alts, i veurem doncs, on s'acaben ubicant les precipitacions més abundants entre les illes, País Valencià i Catalunya.
0: És un dia que es preveu complicat per la mobilitat. De fet, els problemes amb l'AVE que arrossegarem també retards encara durant dies pel tren que es va incendiar diumenge a Saragossa i que encara, per cert, no està retirat. Doncs avui tenim nova protesta de pagesos. I això vol dir que hi ha diverses columnes de tractors que sortiran des de primera hora de diferents punts del país, des de Lleida, des d'Osona, des de l'Ebre, des de l'Empordà, des de l'Alt Urgell o el Bages, tots en direcció a Barcelona, on volen protestar davant de la delegació del govern espanyol, el Departament d'Agricultura i la plaça Sant Jaume.
2: Fa unes setmanes, el govern de la Generalitat va llançar una campanya. El futur és aquí. Nosaltres volem llançar un missatge molt clar i per això sortirem al carrer el dia 14. Sense pagesia, el futur no és aquí.
0: La marxa convocada per Unió de Pagesos demana mesures reals, efectives, per reduir els costos de producció en un context molt complicat. Per exemple, per la inflació, per la pujada dels preus dels carburants. Avui seguirem també les diferents columnes amb un desplegament especial dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Parlem també en temps d'agora amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, per saber què pot oferir el govern als pagesos i ramaders, quan el que estem vivint és un efecte directe, com dèiem, a la pujada del preu del carburant. I, per tant, això té un responsable, que és qui provoca la guerra, qui provoca els aranzels, qui provoca la situació que estem vivint. I aquí caldrà, doncs, veure quina és la solució que dona l'administració catalana. I un últim apunt, també, de mobilitat, perquè s'ha desconvocat la vaga d'autobusos a Barcelona, que havia de començar avui gràcies a un acord, també d'última hora, entre treballadors i TMB. I en clau política, doncs, tenim dos noms. Gabriel Rufián i Ada Colau, que demanen a Esquerra un pacte amb els comuns, una entesa que, per ara, fet, sempre ho han dit, els republicans descarten. Àlex Giralt, Robert, bon dia.
3: Bon dia. Com Rufián, Colau, candidata del Front Ampli, encapçalarà la llista de Barcelona. Els dos dirigents no volen rivalitzar i collen Esquerra per fer-ho possible. La direcció dels republicans, però, es nega a diluir les sigles del partit en una confluència on Podem també rebutja integrar-se.
0: I els Reis Felip i Letícia visiten avui Melilla, després de dormir aquesta nit a Ceuta, en una històrica visita que avui trobareu també a la portada de tots els diaris.
4: Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad.
0: Avui també us explicarem que Junts de Ripoll demana que revisi el procés d'urgència que va portar la filla de l'alcaldessa, Sílvia Riols, a ser agent de la policia local. I a aquesta hora també us avancem un nou gir de guió en el cas de dos exalumnes de l'Escola Pare Manyent de Barcelona que es van suïcidar. Eren la Kira i l'Òscar. Ara ha estat l'escola qui ha denunciat les famílies per, suposadament, vulnerar l'honor del centre. Ana Alfonso, bon dia.
5: Bon dia. Els pares de la Kira creuen que l'escola no va protegir la nena, que patia assetjament, i els de l'Òscar sospiten que un professor podria haver abusat d'ell. L'entitat titular del Pare Manyanet demana als pares 70.000 euros perquè considera que, manifestant aquestes sospites, vulneren l'honor de la institució.
0: I a partir de les 11, avui també Àgora Esportiva amb un Barça que continua imparable, de golejada en golejada.
6: Lamine Yamal, prova de superar amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: 1-4 al camp del Galatasaray amb gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, però passarem també amb Laia Tudel, el Carles Planchard, la Carme Lloberes i la Carme Barceló, aquest inici de temporada espectacular. També els tres partits que venen, que són el Betis, el PSG i el Real Madrid.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem amb dos noms, Gabriel Rufián i Ada Colau, que pressionen Esquerra Republicana perquè arribi un acord electoral amb els comuns. Ara mateix
2: són rivals per les eleccions generals del 29 de novembre.
1: Àlex Giral Robert.
4: Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans. En les últimes hores, els dos dirigents han cridat Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Rufián amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
5: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
4: Però Esquerra es nega a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert, portaveu.
6: No formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
4: I qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem, Irene Montero.
7: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
4: Els partits tenen fins divendres per registrar coalicions. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre la intenció de vot.
8: És el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades el 29 de novembre. També es publicarà el baròmetre del CEO amb enquestes al Parlament i al Congrés.
1: I la precampanya s'enverina, ara amb la llei de nets. El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats per la llei de nets.
2: L'executiu assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment contra la suspensió del vot al Tribunal Constitucional. Des del PP aplaudeixen la decisió del Suprem.
1: Madrid, Laura Estrada.
9: La ministra portaveu, Elma Saiz, creu que la decisió del Suprem restringeix un dret fonamental com és el vot, mentre que des del PP el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, defensa la decisió del Tribunal.
10: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio.
11: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. No puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
9: En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el professor de Dret Administratiu de la UDG, Josep Maria Aguirre, adverteix que la suspensió del vot als nets d'exiliats és una anomalia.
12: Són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades.
9: Des de Madrid, Laura Estrada, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, el rei Felip VI visita avui Melilla després de rebre un bany de masses a Ceuta.
8: El monarca completa així la gira per les dues ciutats autònomes que feia 19 anys que no rebien la visita d'un cap d'estat espanyol. A Ceuta i enmig de la tensió amb el Marroc arran de l'entrada massiva de migrants de fa 2 mesos i mig, el monarca ha fet un discurs contundent per defensar la sobirania espanyola de la ciutat. També ha demanat unitat a les forces polítiques i ha apel·lat a les institucions europees per defensar les fronteres.
13: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España. Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado estemos sin fisuras.
1: I l'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre, al migdia, després de 9 anys.
2: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Recordem que Comín ha de recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid per poder participar en els plens del Parlament Europeu.
1: I abans del retorn de Comín, la setmana que ve és quan el Tribunal Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont.
8: El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve i després la sala penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa. Malgrat aquest escenari, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'espera tornar després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
14: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido, y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
8: El Suprem també amnistiarà els exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, que estan condemnats per malversació i inhabilitats.
1: I el president Salvador Illa defensa des de Brussel·les la necessitat de regular el mercat de l'habitatge.
2: El president ha arrencat el seu tercer viatge oficial a la capital europea des que va assumir el càrrec, intervenint en un fòrum fòrum sobre prosperitat compartida.
1: Anem cap a Brussel·les, ho ha seguit Bruno Fortea.
3: El president Illa creu que la gravetat de la crisi de l'habitatge justifica que les administracions regulin el mercat. De la mateixa manera que ho van fer, diu, durant la pandèmia per evitar acomiadaments, durant la guerra d'Ucraïna per limitar els preus de l'energia i durant la crisi del 2008 per salvar els bancs.
15: ¿Por qué no se va a hacer ahora? Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
3: I per crear prosperitat diu que cal aprofitar les oportunitats del mercat comú europeu. Aquest dimecres Illa culmina el seu viatge a Brussel·les amb una intervenció al Comitè de les Regions i amb diverses reunions amb dirigents de les institucions comunitàries. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, avui els tractors tornen a Barcelona. Unió de Pagesos ha convocat una nova tracturada per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari i també reclamar compromisos concrets a les administracions.
8: Els pagesos denuncien l'augment de costos de producció, especialment per l'encariment dels carburants, però també la falta de rendibilitat de les explotacions i la competència de productes importats. Reclamen preus justos per garantir que la feina al camp sigui viable, que els productors puguin continuar mantenint les seves explotacions i adverteixen que està en joc el futur de l'alimentació. Una vintena de columnes des de diferents punts del territori iniciaran una marxa lenta que arribarà a les 12 del migdia a la delegació del govern i anirà després fins a plaça de Sant Jaume de Barcelona. També farà parada davant el Departament d'Agricultura. La protesta pot provocar afectacions a la mobilitat durant tot el matí.
1: Precisament sobre això, la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per un incendi de dilluns, recordem, d'un comboi a l'altura de Saragossa.
2: Sí, les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km i a circular per via única en un tram de 25 km. Renfe no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar encara dies. Les operadores Irio i Uoigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers. Els usuaris es prenen amb resignació els retards i la reubicació en nous trens.
16: Darrerament que agafo el tren, vingo o bé amb el de Rodalies o amb l'AVE, i és estrany que vagi correcte, eh? Més aviat has de venir sempre amb bastant temps d'antelació.
17: Ha sido media hora la diferencia y no suele pasar últimamente, o sea que no. Está dentro de lo habitual.
18: 45 minutos, como siempre, que cogemos el AVE últimamente.
2: Ahir la majoria de trens van acumular retards que van arribar a superar una hora.
1: I a Ripoll, Junts demana la revisió del procés de selecció que va anomenar com a agent de la policia local a la filla de l'alcaldessa i la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Això després de la denúncia que, com us dèiem ahir, ha presentat el cap de la policia local perquè no li reconeixen la promoció a inspector. Girona, Maria Rovira.
19: En la denúncia, Francesc Campayo exposa que fa 9 mesos que exerceix les funcions d'inspector i compleix els requisits de la plaça que va guanyar. La va presentar la denúncia divendres en un jutjat de Girona, segons va avançar El País, per manca de resposta a un requeriment presentat al juny perquè se li regularitzés la situació. I també sobre la policia local, des de Junts per Ripoll, van demanar ahir a l'Ajuntament que revisi d'ofici el procés de selecció de 2 agents interins. Segons un informe jurídic, el procediment presentaria irregularitats greus en la regla de selecció, composició del tribunal i deure d'abstenció de l'alcaldessa. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I us avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 exalumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar. Són la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019.
8: L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
20: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola no va protegir la nena, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida en 21, sospiten que un professor podria haver abusat d'ell, el capellà a qui després van condemnar per tenir pornografia infantil. Ara la institució els demanda perquè considera que fent públiques aquestes sospites han vulnerat el seu honor. L'advocada Noelia Rabón representa els pares.
21: El que s'hauria de preocupar, jo crec, que aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, 2 pares que han perdut un al fill, un altre la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes.
20: Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
0: El Barça que guanya el Galatasaray, 1-4, gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0, davant el Manchester United, i del Villarreal al Nàpols per 3-1. Avui Manchester City PSG i Roma-Madrid a partir de les 9. El Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Joyous.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que les sona és Això ja està, de Pau Vallvé, perquè a aquesta hora us podem avançar al matí de Catalunya Ràdio que el cantautor estrenarà el seu nou disc al Festival Estrenes de Girona. El nou àlbum es dirà Hipernormalitat i es publicarà el 2 d'abril. El concert de presentació serà el dia 1 de maig a les escales de la catedral i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: La segona.

0: de hielo.
1: I esto va publicar un nou disc titulat La Maqueta. El 20 de novembre els germans Muñoz recuperen cançons inèdites que van gravar quan tot just començaven. També faran gira per quatre estadis de quatre ciutats diferents i a Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Les entrades es posen a la venda el 17 de novembre.
2: I la tercera?

0: I acabem amb Alegria d'Antoni Font, perquè és el millor disc segons la revista musical En The Rock. Per celebrar el seu número 400 han fet una edició especial on han recollit els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI ordenats de manera cronològica.
1: Tot això avui, que és dimecres 14 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nil amb 3,505 quilos a l'Hospital Universitari Igualada. I el Nicolás Andrés, a un quart de quatre de la matinada, a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Obrirem l'Àgora actualitzant l'estat de les mobilitzacions d'avui de la pagesia, connectant amb diferents punts del país per veure com avança la protesta. Anirem fins a Lleida, les comarques de Girona i Tarragona.
4: A 9:45, entrevista Albert Dalmau, conseller de la presidència.
3: I a les 10 rebrem a Ferran Adrià i Albert Adrià, cuiners i germans que han inspirat la creació de la sèrie Gènesi.
4: I a les 11, Àgora esportiva, després de la victòria del Barça contra el Galatasaray a la Champions, amb Carles Planchart, Carme Barceló, Laia Tudel i Carme Lloberes.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, sembla que avui tindrem un altre dia tranquil amb temperatures suaus. Eloi, bon dia.
5: Bon dia. Sí, aquestes hores ja són força suaus, potser no tant com ahir. Hem baixat un palet, 1-2 graus a l'interior, 20 graus a Blanes, ara mateix tenim, 16 graus a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, 13 a Olot, 12 a la Pobla de Segur. Hi ha alguns bancs de boira o bé núvols baixos a la Catalunya central, en alguns llocs del prelitoral. Després, durant el dia, quedaran alguns nuvolets també a la costa i al prelitoral, poca cosa, amb algunes capes de núvols prims i moltes estones de sol, i amb temperatures que avui poden enfilar-se amb facilitat fins als 25-26 graus, en alguns llocs de l'oest i del sud del país poden superar els 28. Llavors, en pròxims dies encara pujarà més la temperatura, sobretot de cara a divendres. Demà tindrem més núvols a prop de la costa. I de cara al cap de setmana sembla que es va confirmant l'arribada d'un front que es pot convertir en una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que probablement deixarà precipitacions primer dissabte aquí a Catalunya i després diumenge haurem de veure si el gruix de les precipitacions queda concentrat a Catalunya, al País Valencià o a les Illes. Ara mateix sembla que quedaria a cavall d'aquests tres llocs.
1: I pel que fa a la mobilitat i a les carreteres, a la mobilitat, Maria Fernández, funcionen les pantalles avui de Rodalies o no?
3: Avui les pantalles de Rodalies en principi funcionen, sí. No ens han dit el contrari. Val. El que sí que hem vist és que pel que fa als trens d'alta velocitat, els que estaven previstos per avui a primera hora, els trens, els tres trens que hi ha a partir de les 5:40 fins a aquesta hora, encara no han sortit. Per tant, s'espera que hi torni a haver un nou dia de retards a l'alta velocitat. De fet, recordem que encara no s'ha enretirat el tren sinistrat a Saragossa. I si avui teníeu previst agafar un autobús a Barcelona, sapigueu que s'ha desconvocat la vaga parcial que hi havia prevista. Això pel que fa al transport públic. I pel que fa al trànsit, a l'àrea de Barcelona ara mateix comença a haver-hi les retencions habituals a les rondes. Pel que fa a la resta de Catalunya, estem molt pendents de les marxes de tractors que hi ha previstes arreu del territori, però de moment encara no hi ha retencions. I atenció si heu de circular per l'A27, perquè entre Valls i Montblanc hi ha molta boira.
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí a 9 minuts seran 6:45. I a aquesta hora activem el satèl·lit a París. Saludem la Isabel Galí. Bonjour.
7: Bonjour, Ricard.
1: Des de Pequín, Francesc Canals. Ni hao.
8: Ni hao.
1: Des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia.
1: Aquestes són les tres connexions d'avui al satèl·lit de Catalunya Ràdio. França, feia temps que l'Assemblea Nacional no aprovava una llei per unanimitat, mentre el carrer protesta en aquest cas. De quina llei es tracta, Isabel?
7: Per fi, una bona notícia. S'ha aprovat a l'Assemblea Nacional per 503 vots a favor i cap en contra la llei integral contra les violències sexistes i sexuals. La seva relatora només en lamenta una cosa, que al final no inclogui els articles que protegien específicament les dones estrangeres, les més vulnerables entre totes. Una llei que ha aconseguit el consens després del drama de la nena d'11 anys, Liana, violada i presumptament assassinada per un home que ja havia estat acusat de violacions de menors, però que la justícia no va investigar ni detenir per deixadesa burocràtica. França hi ha dit mai més.
1: Això pel que fa a França, l'Assemblea Nacional, i al Japó, la Comissió per al Comerç Just investiga les quatre grans productores de cervesa perquè haurien pactat de sota mà els preus de totes les seves begudes, Francesc.
8: Doncs mira, Ricard, prendre's una cervesa al Japó porta de manera pràcticament inevitable a que sigui Asahi, Kirin, Suntory o Sapporo, perquè aquests quatre grans representen el 90% del mercat domèstic. El 2022 i el 2025 van a pujar el preu de la cervesa, segons van dir, per l'augment del cost de la matèria primera. I ja va ser sospitós per la coincidència en el temps. Ara la investigació haurà d'aclarir si van aprofitar per millorar el benefici saltant-se la llei antimonopoli.
1: I tanca també la llibreria més antiga de Madrid. El motiu, el que us imagineu, no el renoven al lloguer, Paula.
0: Sí, fundada el 1946, situada al barri de Salamanca i rellançada fa 4 anys per nous llibreters i un inversor anònim, la llibreria Pèrgamo no ha aconseguit sobreviure a la pressió immobiliària. Abaixarà la persiana el 17 de novembre. Punt final a 80 anys d'història. Pablo Cerezo és un dels llibreters.
9: És molt difícil estar a l'altura de la pressió immobiliària que nos està ahogando absolutament a tots i a totes.
0: I la propietària de la Pèrgamo vol vendre el local o obrir-hi un altre negoci. Mal futur per a les llibreries madrilenyes. En l'últim any n'han tancat 3 d'històriques, totes víctimes del mercat de lloguer.
1: I a tot això, una de les notícies també de les últimes hores. Netflix retransmetrà el pròxim Mundial de Futbol. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia, sí. Espanya i Andorra, només. Espanya i Andorra. Però alerta amb això, eh? Netflix oferirà tots els partits, i seran més de 100, amb el desplegament habitual en aquests casos. El que és interessant és que no s'ha concretat quants diners hi ha, no s'ha concretat les quantitats, però l'acord arriba després que els ingressos de la FIFA per drets televisius augmentessin un 25% aquest últim Mundial en comparació amb l'anterior.
11: Porro, el segon pal, i Correra, el gol!
10: Ferran! És més important del que sembla, que Netflix entri en el futbol. Fins no fa gaire, la plataforma es resistia, com a mínim en públic, a emetre esdeveniments en directe. Però ara fa 4 anys, quan el negoci de Netflix va començar a afluixar, va introduir aquella subscripció, que era més barata, que incluïa anuncis. I això els hi ha funcionat i molt bé. Hi ha informes que diuen que Netflix, només en publicitat, només en anuncis, aquest any ingressarà 3.000 milions de dòlars. I la publicitat és especialment efectiva si emets coses en directe. És a dir, els anuncis te'ls has de menjar, tant sí com no. Des que va fer aquest model amb anuncis, Netflix ha anat entrant gradualment en esports en directe. Per exemple, el 2024 va retransmetre un partit de tennis d'exhibició a Las Vegas entre Rafa Nadal i Carlos Alcaraz.
12: Please welcome Carlos Alcaraz, Rafael.
10: I després va emetre un combat de boxa, també d'exhibició, entre Mike Tyson i Jake Paul, que va ser l'esdeveniment esportiu més vist de la història de l'streaming. El dia de Nadal va retransmetre 2 partits de futbol americà, aquest Nadal hi tornarà, un dels quals amb una actuació de Beyoncé a la mitja part, el de l'any passat, i això va suposar, d'entrada, diners en publicitat, però sobretot, un augment de subscriptors. Netflix, a més, emet cada setmana la lluita lliure. La lluita lliure cada setmana, però que, a més, Netflix té els drets dels 2 pròxims mundials femenins de futbol i ara té el masculí. Molts analistes diuen que encara hi ha marge per créixer. Netflix què diu? Doncs que no es planteja emetre competicions més llargues, com lligues de futbol o la Champions, perquè diu que són molt cares. Però, vaja, també resistia als altres esports. Hem de recordar que no és un cas aïllat. Amazon o Apple també han comprat drets esportius i YouTube, per exemple, retransmetrà els pròxims Oscars. Ja han dit algun cop que l'streaming s'assembla cada vegada més a la tele convencional.
13: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
14: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
15: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts serà 6:45. El Barça Barça líder provisional de la Champions amb la victòria 1-4 al camp del Galatasaray.
16: Va passar angúnies a la primera part, els turcs van fer el 0-1 i el Bar els va anul·lar el 0-2. L'equip blaugrana va ser capaç de treure's la pressió asfixiant del Galatasaray i Cancelo va empatar just abans del descans. A la represa, en els primers 10 minuts, gols de Fermín, de Gordon, Adeyemi va fer l'1-4 definitiu. Eric García, capità del Futbol Club Barcelona.
17: Tot i això, crec que la primera part hem estat bé, sí que hem abusat una mica els passes a l'esquena, perquè ho veiem molt clar i a vegades ens hem equivocat. Òbviament, l'1-1 abans del descans ens ajuda molt i crec que la segona part l'equip ha estat de 10.
16: L'Atlètic de Madrid va guanyar 2-0 al Manchester United i el Villarreal 3-1 al Nàpols. Destaca també l'empat a 3 entre el Viking i el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà 3, Bruges 4.
1: I a les 9 juga el Madrid de Mourinho al camp de la Roma.
16: El tècnic del Madrid irònic davant l'últim partit del campionat de Lliga.
18: Yo os invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal.
16: També a partir de les 9, Betis, Porto i partides Manchester City, Paris Saint-Germain.
1: Mentre el Barça guanya el Maccabi de l'Eurolliga de bàsquet.
16: 90-87 amb un triple in extremis. Sekulic, tècnic blaugrana.
19: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem.
16: A la FIBA Europa Cup, victòria del Girona, 76-91, a la pista de l'Ostende. A l'Eurocup, derrota del Manresa a la pista del Başakşehir per 100-88. I a la Lliga Europea d'handbol, Aguasantes de Portugal, 31, Granollers, 32, victòria dels Vallesans. Avui debuta a l'Eurocup femenina l'Uni Girona davant l'Ostrava, mentre que el Mundial masculí d'hoquei patins de matinada, victòria d'Espanya davant Portugal pel resultat de 2 gols.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui al Serral, a la Conca de Barberà, a les 8:06.
2: I es pondrà a les 7:18 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:12.
1: Temperatures a aquesta hora?
3: A Girona 12 graus, al Perelló 17 i a Barcelona 19.
1: Tot plegat en un altre dia amb temperatures molt suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, bon dia. Avui arribarem altra vegada als 25-26 graus a la majoria de comarques, 28 graus o més en alguns punts a les Terres de l'Ebre i del Pla a Lleida, amb un dia variable, en general amb sol, però també amb alguns núvols baixos a la Catalunya central i el prelitoral.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, a l'àrea de Barcelona hi ha les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de la ciutat. Atenció si heu de circular per la 27 entre Valls i Montblanc perquè hi ha molta boira i mentrestant torna a haver-hi retards als trens d'alta velocitat. I pel que fa als regionals, també hi ha endarreriments en els trens que circulen entre Saragossa i Lleida a causa d'un nou robatori de cable de cobre.
1: I tot això avui, que és dimecres 14 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Rufián i Colau.
2: Pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat signar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al front ampli. També ho rebutja Podem.
1: El segon, pagesos.
3: Tornen a sortir avui al carrer convocats per Unió de Pagesos per protestar per la falta de solucions davant les crisis que viu el sector, agreujades per la pujada dels carburants i l'augment de costos. Des de primera hora surten de diversos punts del país tracturades que confluiran al centre de Barcelona aquest migdia.
1: El tercer, Toni Comín.
2: L'exconseller tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre després de 9 anys. Ha anunciat que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya Nord. Serà després que el Suprem, previsiblement la setmana que ve, li apliqui definitivament l'amnistia, tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
1: El quart, Pare Manyanet.
3: Us ho avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
1: I el cinquè, Lleó 14.
2: El papa es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat de moment, però no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Fem un cop d'ull també al que ens deixa la matinada. A Brussel·les, Freddy?
6: Ha ampliat la col·laboració amb Líbia en gestió de les immigracions, La Unió Europea ha firmat un finançament addicional de 25 milions d'euros per donar suport a la gestió de fronteres del govern libi a l'est del país. Tot i les moltes crítiques que hi ha d'entitats i d'experts d'aquest tipus d'acords, Brussel·les avança un pas més, segons ha avançat aquesta nit l'agència Reuters.
1: I amb què ha anat a dormir, Estats Units?
6: Amb la detenció d'un home que treballava per OpenAI, l'empresa del xat GPT, acusat d'espionatge. És un home de nacionalitat saudita a qui l'FBI ha detingut després que l'empresa trobés un dispositiu de gravació amagat darrere un televisor en una sala de reunions embolicat en paper higiènic.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb dades molt bones de les vendes a l'exterior, les exportacions xineses han crescut un 29% al setembre en comparació amb un any enrere, és fins i tot superior a les dades de l'agost. Les exportacions són, per tant, el motor clau davant dels problemes interns de demanda de la segona economia del planeta.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en la visita dels Reis a Ceuta.
7: Una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o d'una altra, ja sigui en fotografia o amb declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc i el periòdico titula que el rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. Aquest és el mateix destacat que ha triat l'ABC amb el matís que hi afegeix del nostre país i acaba dient la sobirania del nostre país no és negociable. El País destaca les paraules del monarca, diu no us deixarem sols ni indefensos i el Mundo destaca que la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. Qui passa més de puntetes en aquesta visita és el diari Ara. Per començar, la fotografia ja és un altre, és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants. Visita a Ceuta Banda. Avui la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada ahir del Barça.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que Girona impulsarà la creació d'una taula d'emergències d'habitatge i reclamarà limitar els lloguers, Lara García.
8: Segons el diari de Girona, la intenció del consistori és agilitzar l'atenció a les persones en risc de perdre casa seva i reclamarà a l'Estat i a la Generalitat noves mesures per limitar els preus del lloguer, frenar els desnonaments i reduir els pisos turístics. Ho va va aprovar ahir al ple de l'Ajuntament. Més coses, el Regió 7 diu que Manresa estableix un mínim de 28 obertures anuals de contenidors per no haver de pagar un recàrrec de 45 euros. Caldrà utilitzar l'any 12 cops el de l'orgànica, 12 el dels envasos i 4 el del rebuig. Qui no tingui la targeta o no l'utilitzi mai rebrà una penalització de 90 euros. I a Lleida, dels agents rurals han albirat un os rondant pels nuclis de Sorpe i Borén, al terme municipal d'Alt Àneu. L'última vegada que el van veure va ser dilluns a la nit enmig d'una carretera que comunica aquests dos pobles del Pallars Sobirà, ho explica el Segre. Els agents rurals, però, calmen a la població i descarten que tingui un comportament anòmal.
1: I pel que fa als esports, continua la ratxa del Barça, ara la Champions.
9: El Barça, sí, imparable. El Barça guanya el Galatasaray, 1-4, amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi, victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0, davant el Manchester i del Villarreal, el Nàpols, 3-1. Avui City, PSG, Roma, Real Madrid, a partir de les 9, mentre que l'Euroliga de bàsquet, el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv.
1: Avui just falten 20 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Ens hi fixem amb Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. El magnat Elon Musk s'ha convertit en el principal sponsor d'aquestes midterms. Segons ha anunciat el New York Times, el tecnooligarca ha regalat 336 milions de dòlars a candidats i organitzacions conservadores de tots els Estats Units. Aquesta despesa supera les anteriors donacions de Musk a les passades eleccions federals, on va afluixar 300 milions de dòlars per assegurar l'elecció de Donald Trump. La notícia és sorprenent, no només perquè la relació de Trump i Musk s'hagi deteriorat molt, sinó perquè el seu paper al Departament d'Eficiència Governamental va ser molt polèmic, fins i tot entre els republicans. També perquè ha pagat sumes de diners importants, com ara 10 milions, en suport de polítics com Ken Paxton, el senador republicà de Texas, que s'ha descrit com el pitjor candidat del partit a tot el país. I també cal dir que l'impacte d'aquests regals cada dia és menor, perquè els tecnofeudalistes americans passen per un moment de mala reputació difícil de superar.
11: El matí de Catalunya Ràdio.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta en plenes negociacions de candidatures amb la vista posada al 29N. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
5: I és que ara mateix són rivals directes per les generals del 29 de novembre. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de Barcelona ha fet aquesta crida.
6: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
5: També en un missatge a les xarxes, Rufián ha assegurat que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya per fer una coalició. Tenen temps fins divendres. Avui, per cert, el CIS i el CEU publicaran baròmetres d'octubre sobre la intenció de vot.
3: I l'altre punt d'atenció d'aquest matí, els tractors tornen avui als carrers de Barcelona per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari. És una protesta que han convocat des d'Unió de Pagesos.
5: Reclamen preus justos per garantir que la feina al camp sigui viable, que els productors puguin continuar mantenint les seves explotacions i adverteixen que està en joc el futur de l'alimentació. Hi haurà una vintena de columnes que preveuen arribar a les 12 del migdia a la delegació del govern.
3: En una d'aquestes columnes, a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, i a la Clara Jordan. Bon dia, Clara.
7: Hola, bon dia. Una columna que just ara arrenca la marxa en direcció cap a Girona. Tres tractors aquí. Hem de pensar primer que aquest és el punt d'inici i després que hi ha molts pagesos que han optat per no fer servir el tractor per anar fins a Barcelona. El preu del gasoil seria una de les raons i optaran per anar-hi en cotxe i també s'han organitzat diversos autobusos. Aquesta és la primera de les columnes que surt a Girona i també n'hi ha arreu del territori, des de Lleida, el Bages, l'Ebre, Tarragona, Pirineu i Girona. Diuen que és un sector escanyat que, de fet, en 25 anys ha perdut 17.000 pagesos que han tirat la tovallola i no volen que això continuï passant. Pina de l'As és un dels pagesos que hi ha aquí a l'Alt Empordà.
8: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura. Però això no és una fatalitat, no té per què ser així. Amb determinades polítiques pues es podria solucionar, igual que es posa, diguéssim, tots els mitjans perquè es desenvolupi l'energia renovable o determinats sectors, diguéssim, industrials, l'únic que es tractaria és que es faci el mateix amb el sector primari.
7: Perquè això passi, demanen, entre d'altres coses, el desplegament correcte de la llei de la cadena alimentària, el desplegament també correcte de la llei de protecció dels espais agraris i una reserva de gasoil professional. La intenció és concentrar-se a Barcelona davant la subdelegació del govern espanyol, la Conselleria d'Agricultura, i acabaran aquesta protesta avui, que ja avisen que no serà l'última, a la plaça Sant Jaume.
3: Gràcies, Clara. I a la columna de Belllloc d'Urgell hi ha el Pere Joan Álvarez. Bon dia, Pere Joan.
9: Bon dia. Una columna que encara no ha sortit perquè encara no han arribat els tractors que participaran en aquesta manifestació. Som en un dels accessos a Belllloc d'Urgell, a l'autovia A2. Aquí han quedat diversos pagesos amb els seus tractors. S'espera que de les comarques de Lleida hi participin una vintena de tractors. Com deia la Clara, també, molts pagesos aniran amb autocar. Sortiran més tard de la ciutat de Lleida. S'espera que hi vagin una 60 de persones i molts també agafaran cotxes particulars per marxar cap a Barcelona. Per tant, una columna que encara no ha sortit, estem amatents que arribin els primers tractors i parlarem amb els pagesos que ens donin aquesta informació d'aquesta participació de Lleida en una tracturada. Recordem que Lleida divendres passat ja va tenir una tracturada pel mateix motiu, per la crisi de preus del sector i dels costos de producció, una tracturada que en aquell cas convocava JARC. Avui Unió de Pagesos té el suport de Saja.
3: Gràcies també, Pere Joan. Us seguirem al llarg del matí, al matí de Catalunya Ràdio. I a la cultura martaviana, Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges.
10: Sí, el director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. En les últimes hores, la cara més coneguda ha estat la de Noemí Rapaç.
3: Sitges, Marc Garriga.
11: Noemí Rapaç, que va saltar la fama interpretant la Lisbeth Salander de la saga Millennium, ha presentat The End of It, una superproducció internacional futurista dirigida per la debutant Maria Martínez Bayona. Rapaç ha dit a Catalunya Ràdio que la catalana la va seduir de seguida.
12: Crec que va ser una combinació entre la Maria i el seu guió. La Maria és una directora jove, molt reflexiva i sàvia, i el guió aprofundeix en temes que crec que ens preocupen a tots avui dia, perquè parlen de la mortalitat o immortalitat, la recerca de la joventut, la bellesa, la vanitat...
11: En un planeta on només mor qui vol, el seu personatge té 80 anys i segueix comportant-se com un adolescent, i creu que no estem tan lluny de crear una societat similar a la que mostra el film. Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I teatre, perquè ja sabem els nominats als Premis Butaca.
10: L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, optant 9 premis, mentre que La mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El barquet, dirigida per Julio Manrique, estan nominades a 8 categories. Completen el grup de muntatges, La corona d'espines i Una festa de Roma, amb 5 nominacions cadascuna. La gala d'entrega dels premis es farà el 23 de novembre al pavelló d'esports de Premià de Mar, al Maresme.
3: I música, perquè àlbums dels Pets, Manel, Antònia Font o Maria Arnal i Marcel Vegès, entre els millors discos del segle XXI, segons la revista musical Enderrock.
13: La idea era celebrar els 400 números d'Enderrock amb un número d'aquells que són antològics. Per fer-ho hem citat a 50 periodistes d'arreu del país i els hi hem demanat allò, els 50 millors discos d'aquests últims 25 anys.
3: És Lluís Gendrau, president del grup Enderrock, la revista que celebra amb una edició especial el número 400 amb tota aquesta música. I ara, el temps. Perquè avui en general farà més sol, però no a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, ens llevem altra vegada amb núvols baixos, avui més concentrats a la Catalunya central, també en alguns llocs del prelitoral, i és més o menys aquí on es mantindran tot el dia. En general més oberts durant el dia i s'obriran clarianes, però també arribaran algunes capes de núvols prims, per tant, en general tindrem moltes estones de sol, però amb aquest cel una mica variable en alguns moments. Hi ha temperatures que tornaran a ser suaus. A aquesta hora les més altes arriben als 20-21 graus a la costa, les més baixes als 8-10 graus al Pirineu, al migdia s'esperen màximes de 25-26 graus a la majoria de comarques, però més de 28 en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà segurament augmentaran els núvols a la costa i al prelitoral, també en el centre del país, al centre del país. I de cara a divendres pujarà una miqueta més la temperatura a l'espera d'una baixada que notarem al cap de setmana. A més, aquesta baixada anirà acompanyada de noves precipitacions.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
15: Doncs pel que fa al trànsit a l'àrea de Barcelona i a les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i als accessos a la ciutat, també a la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona. Atenció, si heu de circular per l'A27 entre Valls i Montblanc perquè hi ha molta boira. D'altra banda, mentrestant, aquest matí hi ha retards de mitja hora en els trens d'alta velocitat que han sortit a primera hora de Sants en direcció a Madrid. Recordem que el tren sinistrat a Saragossa encara no s'han retirat i pel que fa als regionals també hi ha endarreriments en els trens que circulen entre Saragossa i Lleida a causa d'un nou robatori de coure. I si us heu de moure en transport públic per Barcelona, recordeu que avui s'ha desconvocat la vaga d'autobús usos prevista.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge de la Lola. És comerciant a Barcelona, a la zona de Collserola, i és una de les impulsores de la manifestació convocada per dissabte per part de diversos botiguers que reclamen aixecar les restriccions d'accés a la muntanya a causa del brot de pesta porcina africana.
17: Sembla fàcil dir a la gent de Barcelona que no pugi a Collserola a donar un tomb, però la gent nostra, nosaltres, què hem de fer? I sobretot els negocis i restauradors que estem allà vivint de la gent del barri, però també de la gent de fora, doncs és insostenible. Podíem haver dit que és una gestió difícil i que han de tancar més d'un any, però com que això no s'ha dit mai, sinó que és 3 mesos.
16: La Generalitat ja ha anunciat ajudes econòmiques, però la Lola demana que garanteixin més cobertura. Pel que fa a la reobertura de Collserola, de moment la Generalitat no ha fixat cap data concreta.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
10: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Ahir va ser una jornada de volatilitat a les borses europees que van tancar pràcticament planes, pendents dels resultats empresarials de les tecnològiques dels Estats Units. L'IBEX 35 ha cedit un 0,39% fins als 19.200 punts. Tot i els beneficis anunciats per algunes de les grans entitats financeres dels Estats Units, Wall Street ha tancat també en vermell. El Dow Jones perd un 0,35% i el Nasdaq un 0,15%. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora... Perdoneu, a aquesta hora, els asiàtics, el més destacable és que el Nikkei de Tòquio creix prop d'un 0,90%. Avui el preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda els $106 al barril. Estàs escoltant El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
19: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
20: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
21: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
19: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a aquesta hora, quan falten 12 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Avui molt pendents de les tracturades que des de diferents punts del territori aniran cap a Barcelona. Barcelona, Marta Viana, bon dia.
10: Molt bon dia.
3: Anem també a Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
22: Hola, bon dia.
3: Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
23: Hola, bon dia.
3: I com dèiem, pendents d'aquestes tracturades, anem en primer lloc a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, on fa pocs minuts ha arrencat aquesta tracturada. Clara Jordan.
24: Hola, sí, bon dia. Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà ara mateix, en direcció a Girona, seguint aquesta primera columna de tractors, amb pocs tractors ara mateix, que ha de plegar els pagesos de les comarques de Girona amb la intenció d'arribar a Barcelona al migdia. Reclamen a l'administració mesures urgents i el desplegament de les normatives que ja existeixen perquè la sequera, la pujada del preu del gasoil o l'augment dels costos de producció no els mantingui tocats de mort, com diuen que estan des de fa molts anys.
3: Gràcies, Clara. I a Barcelona, també, doncs, pendents de l'arribada, en aquest cas, de la tracturada, Marta.
10: Sí, a les 12 ja ha convocada una concentració a la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca. Després aniran fins a les portes del Departament d'Agricultura i acabaran a la plaça Sant Jaume davant la Generalitat. La previsió és que també surtin tractors des de Sant Vicenç dels Horts i Mollet del Vallès a partir de les 10 del matí i abans també ho facin des de Jorba, Vic, Sallent i Vilafranca del Penedès.
3: A banda d'aquesta mobilització, Tarragona presentarà avui els resultats de l'enquesta sobre les condicions de vida dels adolescents de la ciutat, Ricard.
22: Sí, es tracta d'un projecte de l'Ajuntament i del grup de recerca social de la Universitat Rovira i Virgili. La continuïtat d'aquest estudi, de fet, permetrà disposar de dades longitudinals i també analitzar l'evolució dels hàbits, el consum i les condicions de vida dels adolescents al llarg d'una dècada. L'últim informe sobre els adolescents a Tarragona és del 2023. Va recollir dades de més d'un miler de nois i noies d'entre 15 i 17 anys. Va destacar en aquell cas un empitjorament del benestar general dels menors de la ciutat derivats de la pandèmia i també els factors socioeconòmics. A veure què diu aquest nou estudi.
3: I a Lleida, acabem avui pendents de la paeria, en concret de les reaccions polítiques a la proposta de l'equip de govern d'ordenances fiscals. Noelia.
25: Sí, el PSC, que governa en minoria, ha presentat el seu projecte que pretén congelar totes les taxes i impostos municipals, assegurant que és possible perquè el consistori és sòlid financerament i també per l'increment d'ingressos procedents

0: Saint-Germain, també juga al Madrid de José Mourinho al camp de la Roma, els dos partits a partir de les 9, mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
3: Busquem sempre qui més en sap
2: per resoldre els interrogants del dia.
3: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I quan falten 8 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la compra de Netflix dels drets per retransmetre el pròxim Mundial de Futbol.
4: Ha comprat els drets del Mundial 2030 de futbol i l'emetrà en exclusiva. Les plataformes premium, les que paguem, tenen cada vegada més publicitat i aposten per l'entreteniment i són ja molt paregudes a la tele generalista. Ens demanen als mitjans, als analistes, que ens fem ressò de la seva programació. Perfecte. Doncs jo vull la mateixa transparència en les audiències. Vull saber les xifres de les estrenes. Vull saber-ho tot.
1: I a la recomanació del dia, arran del rescat d'un espeleòleg després de passar 26 hores atrapat en una cova de Sardenya, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula 13 vides.
5: Basada en un cas real que segurament recordeu i amb grans noms com Viggo Mortensen o Colin Farrell, recrea el rescat angoixant d'un equip de futbol amb 12 nens i el seu monitor que el 2018 van quedar atrapats en una cova de Tailàndia durant setmanes per culpa de les pluges torrencials que la van inundar. Un rescat subterrani molt mediàtic amb submarinistes que s'enfronten a galeries claustrofòbiques, túnels inundats i decisions de vida o mort a contrarrellotge. Molta tensió i també enginy i cooperació davant d'una situació límit. Trobareu 13 vides a Prime Video.
1: I ahir què deien els altres, Jovany?
6: Ahir vam poder gaudir del convenciment amb què bona part de la caverna madridista volia fer-nos creure que Vinícius no va estirar els cabells al seu rival, sinó que van ser els cabells al seu rival els que van anar a la mà de Vinícius.
7: Salibá es un futbolista que tiene el pelo extremadamente rizado, prácticamente
8: afro,
7: y eso puede suceder.
9: Los peluqueros de España o del mundo, que nos digan, por favor, peluqueros, nos manden aquí.
6: Pel que fa a la política, Jiménez Los Santos aprofitava la visita dels Reis a Ceuta per declarar la guerra al Marroc.
10: A ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra nos...
6: I a la COPE, encara extasiats per la desfilada militar del dia anterior, tenien dificultats per donar la informació del trànsit.
11: Las carreteras de GT, Elena Lozano, buenos días.
12: Muy bien, pues cuando me digas.
6: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.
13: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
1: Bon dia, Catalunya.
14: Bon dia, Catalunya.
13: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
15: Conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
16: Són les 6 del matí, bon dia.
17: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
18: Bon dia, són les 6.
19: El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
20: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
21: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per tant.
13: Però el Matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
22: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
13: El Matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
22: Totes les preguntes.
13: Amb Ricard Ostrell.
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
23: Obrirem l'Àgora actualitzant l'estat de les mobilitzacions d'avui de la pagesia, connectant amb diferents punts del país per veure com avança la protesta. Anirem fins a Lleida, les comarques de Girona i Tarragona.
24: A 9:45, entrevista Albert Dalmau, conseller de la presidència.
23: I a les 10 rebrem a Ferran Adrià i Albert Adrià, cuiners i germans que han inspirat la creació de la sèrie Gènesi.
24: I a les 11, Àgora esportiva, després de la victòria del Barça contra el Galatasaray a la Champions, amb Carles Planchart, Carme Barceló, Laia Tudel i Carme Lloberes.
23: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Sort del cafè a aquesta hora, eh?
1: Home, t'ho diràs.
0: Per què ens despertes amb aquesta cançó?
1: Bon dia. De nou, avui ens despertem amb la música del dominicà Juan Luis Guerra i Ojalá que llueva café, perquè tal dia com avui, un 14 d'octubre, però de l'any 2014, la República Dominicana va entrar al llibre del rècord Guinness, i no precisament per un bon motiu. El país va entrar-hi per ser el lloc més perillós per circular per la carretera, sobretot en moto. Actualment, les autoritats viàries i els estudis assenyalen que l'excés de velocitat, la imprudència al volant, el consum d'alcohol i les deficiències en l'educació viària o les infraestructures continuen sent els principals reptes que afronta

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
4: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
6: Per Catalunya!
2: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
7: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
2: Amb les veus de Pere Arquilloé, Carles Martínez...
8: La terra no és dolenta, no ho
2: creu. I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornen les protestes dels pagesos. Com hem vist ja en altres països europeus, el sector de l'agricultura torna a organitzar tracturades que sortiran de diversos punts del país i que arribaran aquest migdia a plaça Sant Jaume de Barcelona. Per tant, protesta que seguirem avui també en directe, convocada per Unió de Pagesos, que vol denunciar la falta de solucions, el que qualifiquen de crisi estructural de la pagesia catalana. Hi haurà fins a una vintena de columnes, una de les quals ja ha sortit, és a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà. Anem en directe. Clara Jordan, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ja fa una estona que estem en ruta. Ara mateix estem a l'altura de Bàscara, al Nacional 2, camí del Gironès, que és la segona de les tres parades previstes en aquesta columna de tractors que ha sortit de les comarques de Girona. Els pagesos, molts d'ells, no aniran amb tractor, aquí n'hi ha tres. La majoria aniran amb cotxe o amb autobusos. Un dels motius és la pujada del preu del gasoil, que també, de fet, és un dels motius d'aquesta protesta. Els pagesos demanen a les administracions l'aplicació de les lleis que ja estan aprovades per evitar que el sector mori. I aquesta, ja avisen, serà una de les moltes protestes que faran. Escoltem Pino de Las, d'Unió de Pagesos a l'Empordà.
2: És la primera, és un moment de molta feina. Nosaltres comencem aquest cicle de mobilitzacions. Potser no és un moment tan efervescent com en altres moments en què hi ha hagut un esclat, però està a la cantonada que això torni a succeir.
1: Com deies, l'intenció és que totes les columnes conflueixin a les 12 del migdia a Barcelona.
0: És Clara Jordan, des de l'àrea de Girona. Gràcies, Clara. Fins ara, una altra columna, també, que ara fa uns minuts no havia sortit encara, és la de Bell-lloc d'Urgell. Pere Joan Álvarez, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, en aquests moments, comença a caminar aquesta petita tracturada. Són 5 tractors, de moment, però també van vehicles, cotxes particulars de diversos pagesos. Som a Bell-lloc d'Urgell, a la comarca del Pla d'Urgell. D'aquí ja s'incorporen amb la custòdia, amb la vigilància dels Mossos d'Esquadra per l'autovia A2 cap a Barcelona. Recordem que també de Lleida surten doncs una seixantena de pagesos que aniran a motocar i d'altres que ho faran des de Lleida en cotxe particular. Lleida havia de ser en aquesta protesta perquè el pes de l'agricultura a les comarques de Lleida és molt important, ens ho destacava Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos.
4: A Lleida el pes de la pagesia representa, a nivell de Catalunya, més del 40 o quasi el 50% de la pagesia catalana. Si no hi hagués pagesia, vull dir, estaríem els pobles abandonats.
3: Una tracturada, per tant, que està a punt d'incorporar-se a l'autovia 2.
0: I completem el repàs amb les columnes que surten de les comarques de Tarragona. Anem cap a Reus, Manel Sastre. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, aquí comencen a arribar ja els primers pagesos amb els seus vehicles particulars i algun tractor. De moment només n'hi ha un. Aquí, però, la intenció que tenen és esperar que arribin les diferents columnes que venen procedents de Falset i també de les Terres de l'Ebre, que s'han concentrat una mica abans, per després anar tots junts ja en direcció a Barcelona. Ens ho explicava el Jordi Castellnou, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp.
6: Que a Reus mos trobarem les columnes del Priorat i de l'Ebre i de la Terra Alta. Tots mos trobarem aquí a Reus. Anirem direcció cap a l'Alt Camp, direcció cap al Penedès, i allí mos concentrarem junt amb els que baixen de Girona, Lleida i els que entren de Barcelona. ¿Vale?
5: Aquí, concretament, a les comarques de Tarragona, s'han organitzat columnes a diferents punts de l'Ebre, com Camarles o Amposta. També al marge, al parc d'aquí de la de Reus, també han sortit columnes de Falset, de Montblanc, de Vila-rodona i de la Bisbal del Penedès, que s'aniran agrupant. I és que els pagesos estan farts de la inacció del govern per donar suport a aquest sector, que diuen que té uns problemes endèmics que no s'acaben de solucionar mai i que, a més, ara estan agreujats per la pujada del preu del gasoil.
0: Avui ho seguirem minut a minut al matí de Catalunya Ràdio. Tracturades que, com dèiem, arribaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona al migdia, coincidint també amb la protesta. El president Salvador Illa segueix a Brussel·les per reunir-se avui amb representants de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu. Frederic Vincent, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: Perquè aquestes protestes de pagesos ja fa mesos que repeteixen a tota Europa.
7: Sí, de fet, la setmana passada centenars d'agricultors francesos van portar el mateix, van portar tractors a París per protestar, en aquest cas, contra un factor clau en tota aquesta crisi: l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. N'hem parlat molt. Recordeu, Mercosur, aquest bloc de països on hi ha l'Argentina i el Brasil. L'acord entre la Unió Europea i aquest bloc, segons molts sindicats agrícoles, esperona la competència deslleial perquè fa que aquí arribin productes que tenen menys exigències legals i que, per tant, poden rebentar preus.
0: I això evidencia que la situació de la pagesia té gairebé els mateixos problemes a tota Europa.
7: Sí, ha passat una miqueta desapercebut, però ara fa uns dies teníem dades d'Eurostat, de l'Oficina Europea d'Estadística, que evidenciaven que els agricultors de la Unió Europea, dit de pressa i malament, tenen més costos i menys ingressos. En concret, segons Eurostat, el els preus de la producció agrícola van disminuir pràcticament un 6% en comparació amb el mateix període del 2025. És el tercer trimestre consecutiu amb caigudes, això dels preus que paguen, que ingressen, els pagesos. En canvi, els béns i serveis consumits a l'agricultura, com l'energia, els fertilitzants o els pinsos, han pujat pràcticament un 5%.
0: Avui, doncs, tornem a tenir protestes de pagesos que complicaran la mobilitat al centre de Barcelona i que seguirem minut a minut al matí de Catalunya Ràdio, una mobilitat que també seguirà sent difícil a l'alta velocitat. Això després dels incidents relacionats amb l'incendi d'aquesta setmana a la línia Barcelona-Madrid. Anem en directe també a Sant Joan Garcia. Com està el panorama ara mateix? Bon dia.
8: Bon dia. Amb menys trens, però diria que amb més ordre. Així comença avui aquest tercer dia de limitacions a l'alta velocitat al corredor Catalunya-Madrid. Factors en contra. Es mantenen els retards. De moment, de mitja hora, els primers que han sortit. I hi ha menys trens. Irion ha suspès 4. L'AB també redueix circulacions i de 2 trens en fa 1. Coses que milloren. S'ha augmentat la velocitat al tram de 25 km de via única a l'Aragó. Va començar sent de 80 km per hora i s'ha arribat als 160. I les companyies ja tenen un pla de serveis per afrontar els pròxims dies, perquè encara no hi ha data per retirar el tren sinistrat. Així les coses, la gent ja fa com a l'aeroport i ve amb molt de temps.
9: El que passa, no sé si a quina hora sortirà, ja veurem. Hem vingut amb molt de temps. És un merder. Poques inversions i aquest és el resultat.
8: Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat 2 AVEs al final del dia.
0: Gràcies, Joan. Avui a l'Àgora del Matí en parlarem també amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Ea Pomares i Arturo Puente. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
11: Avui és dimecres, 14 d'octubre. La temperatura ha baixat una mica en alguns racons del Pirineu. Tenen 8 graus a Sort, 7 graus a Queixans, a la Cerdanya, i en canvi a la costa encara hi ha 21 graus a Canet de Mar o 13 graus a Santa Coloma de Caral, a l'interior. Avui, en previsió d'alguns núvols baixos al centre de Catalunya, també se'n poden formar al voltant del prelitoral, amb algunes capes de núvols prims a la resta del país i moltes estones de sol en general, que faran que la temperatura s'enfili fins als 25-26 graus a moltes comarques o fins als 28 graus o més als punts més càlids de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre.
12: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb circulació densa als punts habituals d'aquesta hora, sobretot a l'àrea de Barcelona. Destaquem la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i les dues rondes, sobretot direcció Llobregat. I fora de Barcelona, retencions també a la C32 a Taià, sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
0: Ara són les 7 i 8. I repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dimecres 14 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Dos dies.
14: És el marge que tenen les esquerres per arribar a un acord de cara a les eleccions del 29 de novembre. Un pacte que ara es preveu molt complicat. A Catalunya, Rufián i Colau pressionen Esquerra per arribar a una entesa amb els comuns, cosa que els republicans descarten.
15: Alhora, Colau fa una crida a Podem a integrar-se al Front Ampli, però Irene Montero intenta girar els termes de la negociació i diu que és l'espai que fins ara ocupava Sumar, qui s'ha de sumar al pacte que té amb Rufián i no a l'inrevés.
0: I les primàries? Havien de fer unes primàries, Podem. Ja fan un pacte? Àlex Giral Robert.
16: Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans. En les últimes hores, els dos dirigents han cridat Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns, Rufián amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
17: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos...
16: Però Esquerra es nega a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert, portaveu.
18: No formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem Catalunya.
16: I qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem, Irene Montero.
19: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
16: Els partits tenen fins divendres per registrar coalicions. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un gran embolic.
20: El que ha generat la decisió del Suprem de suspendre el dret a vot als nacionalitzats espanyols a través de l'anomenada Llei de Nets. La Moncloa assumeix que les 160.000 persones afectades hauran de recórrer personalment als seus respectius consulats.
21: La decisió també deixa situacions anòmales. Per exemple, algú que va poder votar a les generals de fa 3 anys, el 2023, ara no podrà fer-ho. O algun nacionalitzat per aquesta via podrà votar si viu a Espanya, però no si viu a l'estranger.
0: Anem cap a Madrid. Laura Estrada.
22: La ministra portaveu, Elma Saiz, creu que la decisió del Suprem restringeix un dret fonamental com és el vot, mentre que des del PP, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, defensa la decisió del tribunal.
23: És una situació d'una extraordinària gravetat.
1: que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio.
2: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. No puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
22: En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el professor de Dret Administratiu de la UDG, Josep Maria Aguirre, adverteix que la suspensió del vot als nets d'exiliats és una anomalia.
13: Són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades.
22: Des de Madrid, Laura Estrada, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doble enquesta.
14: El Centre d'Estudis d'Opinió presenta avui el segon baròmetre de l'any, un sondeig que inclou estimació de vot en el Parlament com al Congrés. També coneixerem el 6 del mes d'octubre, el primer que Pedro Sánchez va convocar eleccions.
0: Per separat.
15: L'exconseller Toni Comín ha confirmat que tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre. Vol creuar la frontera caminant i ha fet una crida al seu entorn perquè l'acompanyi. Carles Puigdemont, però, deixarà el retorn per després del 29N. Ho va anunciar el seu advocat, González Boyer, al Matí de Catalunya Ràdio.
23: El president dijo que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista.
0: A Melilla.
20: Els Reis Felip i Letícia visiten avui la ciutat autònoma després d'haver dormit a Ceuta, on ahir van rebre un bany de masses.
21: Felip VI va fer un discurs defensant la sobirania espanyola de la ciutat autònoma i demana bona fe al Marroc.
24: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
0: Segon dia.
14: Del viatge oficial del president Illa a Brussel·les, a primera hora participa al ple del Comitè de les Regions, després es reuneix amb els representants de la Comissió d'Agricultura de l'Eurocambra i acabarà amb una trobada amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Rivera. Ahir va defensar regular el mercat de l'habitatge.
25: Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
0: Que revisi.
15: Junts de Ripoll demana que es comprovi si hi va haver irregularitats en el procés per la via d'urgència que va nomenar com a agent de la policia local la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Això després de la denúncia que ha presentat el cap de la policia local perquè no li reconeixen la promoció inspector.
0: Vulneració de l'honor.
20: Gir de guió en el cas dels dos exalumnes de l'escola Pare Manyanet de Barcelona, la Kira i l'Òscar, que es van suïcidar fa 5 i 7 anys respectivament, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. Ara és el centre que ha denunciat les famílies per, suposadament, difamar contra l'escola.
0: I atenció al que està passant a França. Pràcticament 500.000 de persones.
21: Van participar ahir a la nova jornada de protestes d'estudiants, una protesta que, de fet, abraça cada cop més sectors i on comença a haver-hi crides per unir forces amb els històrics armilles grogues.
0: I avui, a les 8 del vespre...
26: Això ja està, sembla que això ja està.
14: Ja es podran comprar les entrades pel concert de Pau Vallvé al Festival Estrenes, on presentarà el seu nou àlbum i, per normalitat, el concert es farà el dia 1 de maig i el disc es publicarà un mes abans, el 2 d'abril.
0: I qui també traurà música nova, en aquest cas, és Estopa.
27: No m'obligues a pintar.
15: Es dirà la maqueta i sortirà el 20 de novembre. David i José Muñoz i recuperen cançons inèdites que van gravant als seus inicis, com aquest Bicho Raro. Els germans de Cornellà expliquen que va sorgir la idea.
28: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de la maqueta. Tal cual estaban, que las escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
29: Dice, todos los zafarrancho.
28: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, remunten.
30: El Barça capgira l'1-0 inicial, guanya 1-4 al camp del Galatasaray, amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Lamin va tornar a fer un gran partit amb una genialitat en l'assistència al gol de Gordon.
31: Bueno, ha sido efectivo al final. Casi Rabona le llamaría yo, pero no sé. En el momento me ha salido así y pues ha salido bien para la asistencia de Gordon.
30: Victòries també de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant el Manchester, del Villarreal al Nàpols 3-1. Avui City, PSG i Roma, Madrid a les 9. El Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga de bàsquet.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de 8 del matí, anem ara al quiosc.
3: meteorològiques d'aquí, del costat de la ràdio. Ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en la visita dels Reis a Ceuta. Ho veiem a La Vanguardia o al periòdico que titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable, un titular molt similar a l'ABC que hi afegeix el matís del nostre país. El País destaca les paraules del monarca, diu no us deixarem sols ni indefensos, mentre que al Mundo hi llegim la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. La fotografia de portada que predomina és la dels Reis donant la mà a tots els veïns de Ceuta. La veiem, de fet, a tots els diaris, menys al diari Ara, on la imatge és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'un titular ben diferent. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
20: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 14 graus a Cardona, 13 a Tagamanent i 18 a Vilanova i la Geltrú. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs amb retencions a la C32 a Taià per un accident en sentit Barcelona i a aquesta hora també molta congestió al nus de la Trinitat i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
20: Encara sobre mobilitat, sobre l'alta velocitat des de l'estació de Sant Joan Garcia. Com ho tenim? Bon dia.
5: Bon dia. Retards d'entre 15 minuts, a mitja hora, els primers trens d'alta que han sortit, però amb més ordre als accessos. Hi ha menys trens, hi ha una suspès 4, l'AVE també redueix circulacions de dos trens en FAU, però s'ha augmentat la velocitat al tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó. Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat dos AVE al final del dia.
20: I notícia d'aquesta matinada, desconvocada la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui.
15: La direcció de l'empresa i el comitè de vaga han assolit un preacord sobre els principals punts del nou conveni col·lectiu i anul·len també les 5 jornades de mobilitzacions més que tenien programades per aquest mes.
6: Entre d'altres, l'acord preveu que a partir del 2027 la plantilla disposi de 10 dies més de descans anuals i una jornada laboral pròxima a les 35 hores setmanals.
20: La que preveu tirar a terra, per raons de seguretat, 19 cases a Sant Romà de Sau, a Osona, ocupades per una trentena de persones.
15: Els afectats, la mesura no té cap sentit quan falta tant habitatge.
20: Vilanova de Sau, Nàtia Dell.
7: Segons l'alcalde Jaume Orra, val més diners arreglar les cases que tirar-les a terra.
8: De fora es veuen molt maques, però resulta que no compleixen res d'habitabilitat. Allà s'ha d'urbanitzar tot, eh?
7: No ho veu així l'Héctor Buenas Mañans, que porta 3 anys aquí a Sant Romà.
9: Aquestes cases portaven 30 anys abandonades. A Vilanova de Sau no hi ha habitatge i aquestes cases també. No entenem que vulguin tirar això a terra.
7: L'alcalde afegeix.
8: Els ocupes per mi són delinqüents. No n'empadronaré cap mentre sigui calda. Així no, que m'hi nevoïtin.
7: Per cobrir la demanda d'habitatge, l'Ajuntament ha adquirit un solar al nucli urbà per fer-hi una desena d'apartaments de protecció oficial. Des de Vilanova de Sau, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
20: El disseny com a eina de protesta és l'eix central de la 21a edició de la Barcelona Design Week.
6: Que s'inaugura avui.
20: Montse Mas.
11: Són 11 dies amb 140 activitats des d'exposicions i rutes de suport al comerç local fins a propostes de disseny sorprenents, com un àvia robot que vigila els visitants. Alessandro Manetti, comissari del certamen.
12: Què fa? Explora des de la recerca en disseny noves formes d'integrar els sistemes de vigilància en la vida quotidiana, substituint les càmeres convencionals per figures familiars. És una crítica de qual és nostra privacitat.
11: Aquest és un dels 30 dissenys de l'Underground, l'exposició col·lectiva que del 22 al 24 d'octubre converteix un pàrquing del carrer d'Àlaba de Barcelona en una galeria. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
20: Tot això quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia, ara en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
19: 11, 17, 20, 22 i 35, i els sols, el 4 i el 8.
18: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Cançons del matí.
1: Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà ara mateix, en direcció a Girona, seguint aquesta primera columna de tractors.
2: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura.
13: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
14: Ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
16: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
21: A París, la manifestació ha recorregut 4,5 km sense incidents, però al capvespre antidisturbis i activistes s'han enfrontat en diferents punts del sud de la ciutat.
22: Lamine Yamal prova de superar amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Intervenir.
20: En el cas de l'habitatge, que el govern actuï directament sobre les regles del mercat per regular els preus, protegir els lloguers o controlar l'oferta i la demanda. Ahir ho defensava el president Illa a Brussel·les. I estan en contra els qui consideren que el mercat ja s'autoregula i sorprèn que siguin capaços de defensar-ho sense que se'ls escapi el riure.
0: Tracturada.
20: És una manifestació concentració de pagesos i agricultors que circulen o es congreguen amb els seus tractors. Quan els tractors, en lloc de llaurar els camps, fan camí cap a Barcelona, és que el primer sector les passa magres.
0: Honor.
20: És el reconeixement, la dignitat i el respecte que una persona o col·lectiu rep de la comunitat. Avui Catalunya Ràdio us explica que l'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes que es van suïcidar i que van acusar l'escola de no protegir-los. Aquest centre, pertanyent a la congregació dels fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per vulnerar el seu honor. Potser caldria recordar que l'honor també és una qualitat moral que porta una persona o institució a obrar amb rectitud.
0: Posem-hi tres xifres, Lara García. 160.000.
4: Són els espanyols nacionalitzats per la llei de nets que no podran votar després que el Suprem els hagi suspès la inscripció al cens electoral exterior. El govern espanyol assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment al Tribunal Constitucional. Per fer-ho han de tenir documentació que pugui acreditar que els seus avis van ser exiliats.
0: 7%.
4: És l'augment del salari mínim interprofessional que demanen UGT i Comissions Obreres de cara al 2027. Se situaria en 1.300 euros bruts en 14 pagues o 1.524 en 12 pagues. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat d'ocurrència la proposta dels sindicats i recalca que no té el vistiplau dels empresaris.
0: 400.
4: La revista Enderroc celebra el número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'AM de Barcelona i on ha recollit els 400 millors discos catalans del pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic des de Rússia d'Antònia Font del 2000 fins a Paco de Luxe de Triquell del 2025.
0: I ara el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig el rei Felip i Letícia, tots dos tenen el cap cot i el rei té la mà al pit, al cor. Davant hi ha un cementiri de tombes blanques amb diferents números.
15: És la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar la visita dels monarques ahir a Ceuta, la primera que fa un rei en 19 anys. Va visitar el cementiri on hi ha les víctimes de la darrera entrada massiva i va demanar el retorn dels migrants irregulars.
0: A la segona imatge hi veig tres joves en primer pla, vestits amb roba fosca i texans, estan en una manifestació, alguns porten mascareta, també ulleres per protegir-se, i darrere s'hi veu més gent, ja difuminada.
15: És un moment de les protestes d'estudiants d'ahir a París, que, segons Interior, va plegar 160.000 persones. Aquesta foto, en concret, la veiem al periòdico, que també diu que Greta Thunberg s'uneix a la revolta i que es preparen per un 17 d'octubre històric amb motiu de l'aniversari de les armilles grogues.
0: I a la tercera imatge hi veig l'accés al complex industrial que la multinacional química Down té a Tarragona. Hi ha desenes de treballadors concentrats a l'exterior i els que hi ha al davant porten una samarreta negra on es pot llegir Stop acomiadaments. Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
23: Doncs mira, estàs descrivint la mobilització dels treballadors posterior a la primera reunió que han mantingut a l'empresa per negociar un expedient de regulació. Estan en silenci mentre escolten les paraules dels líders sindicals. La multinacional química els ha dit que reduirà els acomiadaments previstos inicialment i passarà dels 138 als 116 treballadors. Saben que la majoria seran de la planta de Tarragona, eh? Els sindicats s'hi oposen frontalment i demanen més implicació del govern espanyol i de la Generalitat.
24: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps ens fixarem en dos grans anticiclons que provocaran un canvi radical del panorama meteorològic els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
25: Bon dia. Sí, probablement amb un nou episodi de pluja que tenim a la vista. Mira, el primer anticicló és el que tenim avui, és el que hem tingut aquests últims dies, i que retira cap al nord-est d'Europa. En aquest procés de retirada encara ens enviarà una massa d'aire més càlid de cara a divendres. El segon anticicló ara mateix es troba sobre Terranova, sobre el Canadà, i els pròxims dies creuarà l'Atlàntic i quedarà ubicat entre les illes Britàniques i Escandinàvia. I espereu que sigui molt profund, amb pressions de 1.035 o 1.040 hectopascals al seu centre, i podria arribar a convertir-se en el que se'n diu un anticicló de bloqueig. Què vol dir això? Doncs que durant uns quants dies les borrasques o les masses d'aire fred en altura que habitualment circulen en aquelles latituds s'hauran de desviar més amunt o més avall perquè l'anticicló els barrarà el pas. Per tant, es preveu que aquestes masses d'aire arribin a casa nostra. De moment, per dissabte, ja preveiem un front que reactivarà les pluges a molts llocs de Catalunya i entre diumenge i dilluns entrarà en joc una dana, una depressió aïllada a les capes altes de l'atmosfera, que podria arribar a formar una llevantada entre el País Valencià i Catalunya. Caldrà seguir l'evolució dels pronòstics que apunten interessants.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: I dimarts l'Enigmàrius feia: pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua? I la resposta era veta. Una veta pot ser una cinta de cotó, un filó de mineral de petites dimensions o bé un corrent d'aigua subterrani i prim. Avui dimecres, un Enigmàrius vegetal. Enfilat com l'heura preferida del pastor. De 7 lletres. Enfilat com l'heura preferida del pastor. 7 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El rei Felip VI reuneix els alts comandaments militars del país sense la presència de Pedro Sánchez en una demostració de la seva mala relació. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia, diu la notícia que el rei Felip VI manté una mala relació amb el president del govern Pedro Sánchez i que les seves desavinences venen de la visita conjunta que van fer a València quan va succeir la dana. També afirma la notícia que el rei ha volgut reunir-se amb els alts comandaments militars de l'exèrcit sense la presència de Sánchez abans de viatjar a Ceuta i Melilla per assegurar-se el suport militar davant de qualsevol intent d'anar en contra de la monarquia. Finalment, la notícia assegura que l'exèrcit ha expressat el seu suport total al rei i que el defensaran davant de qualsevol amenaça consumada en compliment del seu deure i mandat constitucional.
0: I això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquest any fes les maletes una sola vegada i descobreix una destinació nova cada dia. Amb els creuers de RAC Travel pots fer la reserva per només 100 euros, estalviar-te fins a un 50% i gaudir d'ofertes com ara nens gratis o grans descomptes. A més, amb facilitats de finançament perquè comencis a planificar les vacances avui mateix. RAC Travel, viatges que surten rodons.
26: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el rei Felip VI reuneix els alts comandaments militars del país sense la presència de Pedro Sánchez en una demostració de la seva mala relació és una notícia falsa. Ara bé, la notícia va començar a circular només uns dies després que l'expresident Aznar acusés el govern de Sánchez de voler acabar amb la monarquia. Així és com la informació falsa s'utilitza per reforçar una idea promoguda sense proves.
0: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
0: I per arribar al punt de 8:15, avui sapiguem per què pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
27: Avui és un bon dia per anar al cine, i no sols perquè siga dimecres, ja el ser dia de l'espectador, l'entrada és més barata, que també, sinó perquè feia temps que no anava 2 o 3 vegades seguides i m'he donat compte de lo bonic que és veure pel·lícules amb o sense companyia en pantalla gran. Potser estic idealitzant perquè l'última que he vist ha sigut La Bola Negra i m'ha semblat una autèntica meravella. O potser també siga perquè sóc amant de les crispetes. L'excusa té igual i el missatge està clar. Visca el cine als cines.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dimecres 14 d'octubre, ens despertem amb 12 graus a Linyà, 13 a Fornells de la Selva i 18 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem a 9:15 el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. I això és un dia en què cal estar molt pendents també de la mobilitat, bàsicament per aquesta nova jornada de protestes de pagesos, a què li preguntarem també al conseller de la Presidència. Hi ha diverses columnes ara mateix de tractors arreu del país que avancen ja cap a Barcelona, on tenen previst arribar-hi cap al migdia. Des de l'Alt Empordà ja fa estona que estan en marxa. Clara Jordà, bon dia.
2: Bon dia, sí, i ara ja som a Medinyà, al Gironès, que és la segona de les tres parades previstes d'aquesta columna. La tercera és a Franciac i llavors els pagesos ja enfilaran cap a Barcelona. Pocs tractors, ara mateix concretament 4 i alguns vehicles amb cotxes. Els pagesos opten per no agafar les seves eines de treball justament per l'augment del preu del gasoil, que és una de les seves demandes. Demanen també un desplegament correcte de la llei de la cadena alimentària, una llei de protecció dels espais agraris, una reserva de gasoil professional i que s'apliqui l'IVA reduït als béns que necessiten. Diuen que la supervivència dels pagesos depèn dels polítics que tenen les eines per tirar-ho endavant.
1: I a les comarques de Lleida fa mitja hora que la marxa ha arrencat també des de Bell-lloc de l'Urgell. Pere Joan Albrecht, on us trobeu ara mateix? Bon dia.
3: Bon dia, doncs som a Castellnou de Seana, a l'autovia 2, amb una caravana, amb una columna en què hi participen una desena de tractors. Estan dirigint-se en marxa lenta per l'autovia cap a Barcelona. També surten de l'Oliana, de l'Alt Urgell, han sortit diversos tractors, també en una altra columna. Al final de les comarques de Lleida hi participaran una vintena. També hi ha vehicles particulars, cotxes particulars que surten de Lleida a aquesta hora i també en autocar, per tant, una tractora en la que la participació de Lleida serà, com sempre, important.
1: I a les, això, a les comarques de Lleida, hi ha encara una última connexió, en aquest cas, des de Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia. Som al polígon Agro Reus. A Reus, aquí és punt de concentració de les diferents columnes que han sortit de les Terres de l'Ebre i també de Falset i la Terra Alta. Ara mateix acaben d'arribar una trentena de tractors, entre els que venien de l'Ebre i els que venien del Priorat. Aquí ara s'estan agrupant i organitzant perquè la idea és sortir en direcció a l'autovia T11, després agafar la N340 fins a l'altura d'Altafulla, en què agafarien l'autopista AP7 per enfilar ja cap a Barcelona, agrupant-se a la zona del Penedès amb tots els que venen de l'Alt Camp i també de la zona del Baix i l'Alt Penedès. Això tot plegat per arribar a Barcelona i fer sentir l'afartament que tenen tots els pagesos per la inacció del govern davant dels problemes endèmics que té el sector.
1: Es preveu un dia amb complicacions a les carreteres. Encara no tenim tampoc arreglada, per cert, l'alta velocitat. I avui els retards tornen a ser la norma. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia. Retards d'entre un quart d'hora i mitja hora els primers trens que han sortit. I menys trens. Irion ha suspès 4, l'AVE també redueix circulacions de 2 trens en fa 1, però s'ha augmentat la velocitat al tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó. Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat 2 AVE al final del dia.
1: I un darrer punt també de mobilitat, perquè la vaga que finalment s'ha desconvocat és la de treballadors d'autobusos de Barcelona. A última hora han arribat a un acord amb TMB. De seguida ampliarem l'estat de les carreteres i també de la resta de la mobilitat. Pel que fa als esports, Robert Prat.
6: El Barça que guanya el Galatasaray 1-4, gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi, victòries també de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant el Manchester United i del Villarreal al Nàpols 3-1. Avui City, PSG, Roma, Madrid a partir de les 9, mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
1: I pel que fa al temps, sembla que encara tindrem 3 dies amb força calma. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb alguns bancs de boira i sobretot núvols baixos a la Catalunya central i al prelitoral. S'obriran clarianes, però no acabaran de desaparèixer del tot. I a la resta sí que farà sol, amb alguns núvols prims i temperatures altes com les d'ahir.
1: I a les carreteres un accident provoca retencions. A aquesta hora la C32 a Taià. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, hi ha uns 3 quilòmetres de lentitud entre Vilassar i Taià en sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, doncs les retencions als punts habituals, sobretot d'accés a Barcelona. Destaquem C33 i C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la C16 a Vallvidrera i la B23 a Esplugues, també les dues rondes. Fora de l'àrea de Barcelona, molta densitat a la P7, a Santa Perpètua, en sentit sentit sud i a Cerdanyola, direcció nord, i també a la C58 de Terrassa a Sabadell i a la C17 a Parets, tot en sentit Barcelona.
1: Ho rematem amb les portades de la premsa. Marta Viana.
9: Un esportat des d'avui centra des en la visita dels Reis a Ceuta. Veiem titulars força similars a La Vanguardia o al Periódico. Altres diaris titulen amb les paraules de Felip VI al País llegint, per exemple, no us deixarem sols ni indefensos, mentre que al Mundo hi veiem la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. La fotografia de portada que predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La veiem, de fet, a tots els diaris, menys a l'Ara, on la imatge és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques. Visita a Ceuta a banda. Avui la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i que es topa recuperar cancions inèdites al nou disc.
1: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Arturo Puente. Quan són les 7:35. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui als diaris hi trobem opinions sobre les candidatures a les eleccions i també sobre el mal funcionament dels trens.
10: Per exemple, l'exdiputat d'Esquerra, Joan Tardà, fa un article al Periódico titulat «El costerut camí de la unitat de l'esquerra», en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis i considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies, diu, i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor. El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, alerta de la bola, diu, la mentida que s'ha convertit en arma electoral i lamenta que de cara al 29N la intel·ligència artificial contribuirà a propagar més que mai la desinformació. El País lamenta que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar, mentre que el Mundo assenyala que el mal funcionament dels trens té farts als ciutadans i sacseja el PSOE a Catalunya. Critica que el ministre Òscar Puente estigui més preocupat de les xarxes socials que de solucionar el problema. Per la seva part, l'Ara considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic, i afegeix que tenim dret a exigir que els trens vagin bé.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
11: Lectura obligada de l'article Cony gratis a l'habitació de dalt d'Alba Alfageme a l'Ara, arran del cas Cornell, una estudiant violada grupalment mentre estava drogada. 7 violadors i 50 universitaris nord-americans que van callar, havent vist el missatge, van tolerar la violència sexual. Alfageme també desmunta el relat de l'extrema dreta i d'altres, que els violadors són els que venen de fora. Recorda que ara que es vol desarticular la lluita feminista, qüestionar els serveis d'atenció i desacreditar les víctimes, atacar les dones i els migrants és un mateix procés de retrocés de drets. No oblidem.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
14: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu. Potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
15: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
17: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i Viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
18: Una meravella és poder viajar.
19: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
20: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
22: Citroën.
21: Consulta citroën.es.
23: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal quan són les 7:39 amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. A qui no deixen tranquil?
0: A Cristòfor Colom. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original. El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial, inclou una fotografia de la ruta que va seguir en la seva expedició del 1492, trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
1: Al Perú es fixen els cabells dels alumnes.
2: Sí, la presidenta peruana Keiko Fujimori diu que els nens han d'anar amb els cabells curts a la classe i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles ha de ser adequada, sense precisar més. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules. Ho recull El País.
1: I la notícia que farà saltar del sofà a una generació.
0: Reobre el Carme, la mítica sala de la plaça Reial de Barcelona, amb vespreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos amb nous propietaris que en volen conservar l'essència, diuen. Darrere hi ha l'equip del Magnífico Club, ho veiem a BTV.
1: I quan falten 2 mesos i mig per Nadal, torrons esgotats.
2: Es van esgotar de seguida la Fira del Torró i la Xocolata de la Pedra de Gramunt. Per posar-hi noms, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, el Torró de Sant Esteve, que és a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra. Torrons Roig es va quedar sense existències del trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del Torró de Nocilla. Ho veiem al Segre.
1: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: Els diaris francesos aborden encara el ciberatac que explicàvem ahir en cadenes de supermercats del país, que va fer pujar la temperatura de les neveres i va fer malbé tones de menjar. Le Monde avui explica que l'oficina anticiberdelinqüència francesa ja ha obert una investigació i que de moment ja saben que els pirates informàtics van entrar en aquests sistemes de refrigeració a través d'un centre suposadament de control d'una empresa danesa que es diu Danfoss. Parlant de França, el Financial Times entrevista avui Marine Le Pen. La líder de l'extrema dreta promet que si l'any que bé surt elegida presidenta, hi haurà un autèntic pols entre França i Brussel·les pel pressupost i les competències de la Unió. Tot i això, el mateix Financial Times destaca que Le Pen vol projectar una imatge de pragmatisme per, diu, tranquil·litzar els votants. I als Estats Units, la premsa aborda l'última destitució de l'administració de Donald Trump. Kimberly Guilfoyle, fins ara ambaixadora a Grècia, molt pròxima, també fins ara, a Donald Trump. Segons el New York Times o Wall Street Journal, el president l'ha fet a fora arran d'uns missatges de text on es veia que demanava $100,000 a un donant. Uns missatges que, per cert, ell assegura que s'han fet amb intel·ligència artificial.
4: I en plan econòmica, Cinco Días diu que els països europeus es preparen per l'impacte de la inflació en els seus salaris mínims. França i Bèlgica tenen mecanismes automàtics per a pujar aquesta renda amb els preus, mentre que la majoria ho decideix amb diversos criteris, apunta el diari. El Economista es fixa avui en ciutats que van passar per una crisi habitacional com la que viu a Espanya i que la van superar. Assegura que Auckland o Nova Zelanda i Austin a Texas, Estats Units, van optar per construir. L'evidència internacional apunta que revisar els límits de la densitat, facilitar els petits desenvolupaments i reduir els terminis de tramitació és la solució, assegura. I l'ONU Economia explica que el català encara queda lluny de l'anglès i del castellà com a requisit per accedir a una feina. Un estudi mostra que un 18% de les vacants demanen el català, mentre que un 31% demanen castellà i un 49% l'anglès.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat, el Barça confirma la desena victòria consecutiva.
6: Un partidàs del Barça amb un Lamine Yamal estel·lar que suma, com diu el diari Esport, la desena victòria en 10 partits dels Blaugrana. Ho han guanyat tot.

0: Diu que aquest Barça diverteix, il·lusiona, destaca un nou partidàs dels blaugranes. Pel Mundo Deportiu és un bany turc, amb una remuntada enorme, implacable, recital de Lamine, de joc, de passades, una rosca perfecta en el segon gol, una acció màgica en el tercer, que fan de Lamine i del Barça un equip insaciable. L'esportiu diu que no hi ha infern per tant de talent d'un Barça que envia un missatge potent a Europa. Els dimonis es vesteixen de blaugrana, l'infern turc, titula el diari Ara, amb un Barça platòric, un Barça que dansa en aquest infern turc, pel periòdico. Per La Vanguardia, aquest Barça fa un salt de qualitat, se sent imbatible, apunta Joan Josep Pallàs. Per Ramon Besa, El País, és un Barça que enlluerna, entregat a la màgia de Lamine. Pel diari Marca, és un Barça que va de festa en festa, mentre que el diari As es pregunten, de quin planeta vas venir, Lamine?
1: Mi casa, teléfono...
2: Altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalia i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home compra un quadre per $5 i al veure que hi ha un nom que és David Bowie, a la part posterior el ven per més de $100,000.
4: El comprador va aconseguir el quadre en un centre de donacions i li va sortir tirat de preu, només $5, però quan va girar el quadre va veure el nom de David Bowie. El cantant n'era l'autor, una obra en acrílic del 1997. Una casa de subhastes el va vendre per $100,000. Podem afirmar, doncs, que va fer l'agost. Ho hem vist al Marca.
2: Un error provoca que un rector de Calzada de Calatrava, a Ciutat Real, retransmeti la missa amb ulleres de sol i barret.
5: La SER explica que Jesús García Sosa retransmet sempre la missa a través de les xarxes socials. Aquest cap de setmana va deixar tots els seguidors amb la boca oberta, apareixent amb unes ulleres de sol i un barret, una imatge insòlida i divertida. Tot plegat, però, va ser un error perquè va activar un dels filtres del telèfon abans d'iniciar la retransmissió. Ell mateix ho va explicar quan va acabar la missa.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Doncs mira, felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren, avui en fa 87. També suma un any més el presentador de televisió Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes, chef. I acabem...
2: També xef.
5: En aquest cas, el presentador de...
2: Ah,
5: el Jordi, sí, per això ho he dit. I acabem felicitant a Aixer, que avui...
4: Que també cuina a casa seva.
5: Sí, també, amb plastilina. Aixer avui en fa 48.
2: I Sant Oral.
5: Avui és Sant Calix i Santa Gradema.
2: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 14 d'octubre de 1996, el PSC canvia de líder després d'uns mesos bastant moguts. Se'n va Raimon Obiols i el nou secretari general és Narcís Serra, exalcalde de Barcelona i exvicepresident de Felipe González. Serra diu que l'objectiu màxim dels socialistes ha de ser la presidència de la Generalitat. Jordi Pujol porta 16 anys de president, però el que no sap Narcís Serra és que encara n'hi quedaran 7 més. I ara fa 30 anys el papa Joan Pau II reapareixia en públic i anunciava la seva voluntat de continuar. Va sortir a una finestra de l'Hospital Gemelli després d'una operació d'apendicitis. Era la sisena intervenció de Joan Pau II i tothom parlava que al papa li quedaven 4 dies. Doncs no va ser així. Encara va estar al peu del canó 9 anys més, fins al 2005. I acabo a Àustria. El primer avís que l'ultradreta tornaria a Europa va venir d'allà. Jörg Haider i el seu partit d'extrema dreta van obtenir el 30% dels vots a les eleccions europees. Fins aquell moment, cap partit havia aconseguit una xifra semblant a tota Europa.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Peugeot.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
13: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Papa!
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
2: Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Des de primera hora surten tracturades de protesta des de diversos punts del país que arribaran a Barcelona al migdia.
3: Convocats per Unió de Pagesos es manifesten per la falta de solucions davant les crisis que viu el sector, greujades per la pujada dels carburants i l'augment dels costos.
2: Ada Colau i Gabriel Rufián pressionen Esquerra Republicana per arribar a un acord electoral amb els comuns.
12: Ada Colau a les xarxes.
16: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
12: Els republicans deixen clar que no se sumaran al Front Ampli, també ho rebutja Podem.
2: Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre, després de 9 anys.
3: Anunciar que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya del Nord serà després que el Suprem, previsiblement la setmana que ve, li apliqui definitivament l'amnistia tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
2: I us avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar.
12: Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
2: El Papa Lleó XIV recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
3: El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continua ingressat, de moment però no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
2: I als esports, el Barça guanya el Galatasaray 1-4.
12: Amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Avui City, PSG i Roma, Madrid a les 9. En bàsquet, el Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga.
2: Com dèiem, és un dia en què estarem molt pendents des de primera hora del matí d'aquestes tracturades. I per això fem una ronda també de connexions pel país. Anem cap a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
2: També passarem per Girona. Laia Claret, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
19: Bon dia.
2: I Barcelona, Marta Viana, bon dia.
20: Molt bon dia.
2: A Lleida ja està en marxa aquesta tracturada. Pere Joan.
17: Doncs estem a l'alçada de Tàrrega, això és a la comarca de l'Urgell, anem per l'autovia 2, i participen una desena de tractors que han sortit de Belllloc d'Urgell. Hem de dir que també hi participen pagesos amb els seus cotxes particulars i que han sortit amb autocar també de la ciutat de Lleida, una 60 de persones. A més d'aquests pagesos de la plana de Lleida, també hi participen una desena de tractors que han sortit a primera hora des del Pirineu, des de la comarca de l'Alt Urgell, Oliana. Per tant, una participació important de les comarques de Lleida, on el pes de la pagesia és evident.
2: Al Camp de Tarragona, Protecció Civil, atenció, perquè vol fomentar la sensibilització del risc químic de la zona, Clara.
19: Sí, per això ha creat un nou organisme de participació ciutadana. Es tracta dels Consells de Participació dels Polígons Nord i Sud, que reuniran 10 municipis que conviuen amb la indústria petroquímica. Es vol reforçar la transparència i l'intercanvi d'informació entre les administracions i la ciutadania. Aquesta és una eina similar a la taula de veïns de Tarragona que es va impulsar després de l'accident d'Icoxe l'any 2020. D'altra banda, els usuaris, sí, de la línia R15 recuperen el servei directe entre Barcelona, Caspi i Saragossa. S'ha restablert la circulació de trens de passatgers entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, que des del mes de gener s'havia de fer en autocar.
2: Gràcies, Clara. I a les comarques gironines, pendents també de la llengua i també de les fires de Girona, que ja s'acosten, Laia, que
20: sí.
2: Pesats que sou.
20: I Girona més. A veure, d'una banda, avui a la tarda a Girona es presentarà una nova edició del Voluntariat per la Llengua,
2: sí,
20: que aquest any es posa en marxa amb 90 parelles lingüístiques. Les trobades per parlar català comencen la setmana que ve. I l'altra, això que esperes, el 24 d'octubre comencen les fires. A veure,

0: notícia és que el caos serà una mica menys caos perquè s'ha desconvocat la vaga d'autobusos prevista per avui i mobilitat a banda. Si sou fans del disseny, avui arrenca la Barcelona Design Week amb 140 activitats diferents per diversos espais de la ciutat i al CCCB avui a l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrujovich, que participa a la Bienal del Pensament.
1: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si ara de sortir de casa sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
3: Eloi. Altes, sí, altes molt semblants a les d'ahir. Vam tenir màximes ahir que van arribar als 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui perdona, es podrien repetir.
2: És que és culpa de l'Armínia, que, com saps,
3: l'Armínia
2: sempre patiu Oriol i se m'ha creuat els cables. Bueno,
3: però hi ha molta gent, jo contesto. Quan algú m'anomena Oriol, ja... Ja respon com si fos Eloi, gairebé. Tothom s'equivoca amb aquest mateix nom. En fi, avui, dia de sol, dia d'alguns núvols primers que estan donant una sortida de sol bastant rogenca, per cert, i aquests núvols baixos, bancs de boira que hi ha al centre de Catalunya, que aniran aixecant, s'aniran marxant a mesura que vagi passant el dia, potser no acabaran de desaparèixer del tot, i aquestes temperatures que són semblants a les d'ahir. Demà augmenten els núvols a la costa i al prelitoral, divendres encara puja més la temperatura, a l'espera del canvi de cara al cap de setmana, dissabte amb algunes primeres pluges, i diumenge les pluges podrien fer-se més abundants, sobretot al sud de Catalunya.
2: I pel que fa al trànsit, a la C32 a Taià segueixen les retencions per un accident. Clàudia Serra.
4: Sí, ja s'estan retirant els vehicles implicats, però es mantenen encara aquestes retencions entre Cabrera de Mar i Taià en sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, destaquem retencions als accessos a Barcelona per la C33 i C58, a Montcada, la B20, a Santa Coloma, també la B23, Esplugues, la C16, a Vallvidrera i les dues rondes. Fora de l'àrea de Barcelona, molta densitat a aquesta hora, la P7, a Santa Perpètua, sentit sud, C58, de Terrassa fins a Sabadell, direcció Barcelona, C60 a la Roca cap a Granollers i també la C17 a Parets en sentit Barcelona.
5: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Lola. És comerciant a Barcelona, a la zona de Collserola, i és una de les impulsores de la manifestació convocada per dissabte per part de diversos botiguers que reclamen aixecar les restriccions d'accés a la muntanya a causa del brot de pesta porcina africana.
8: I sobretot els negocis i restauradors que estem allà vivint de la gent del barri, però també de la gent de fora, doncs és insostenible. Podíem haver dit que és una gestió difícil i que han de tancar més d'un any, però com que això no s'ha dit mai, sinó que és tres mesos.
7: La Generalitat ja ha anunciat ajudes econòmiques, però la Lola demana que garanteixin més cobertura. Pel que fa a la reobertura de Collserola, de moment la Generalitat no ha fixat cap data concreta.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
2: Són les 7:56. I ara repassem el preu de les coses. Avui ens hem fixat en els veterinaris.
0: En concret, en els preus d'una visita rutinària. A Girona, a la clínica veterinària Quissus, el preu d'una revisió per gossos i gats és d'uns 40 euros.
9: Una visita rutinària serien uns 44, una coseta així, sobre uns 40, podríem dir. Inclou una exploració física general, com per exemple, bueno, mirar les mucoses, la temperatura, auscultació cardiopulmonar...
0: A Tarragona, la clínica veterinària Tarragona, la visita és més econòmica.
10: Tenen un cost de 30 euros i inclouen pues, la revisió del termòmetre, mirem temperatura, mirem el pes, mirem els ulls, les orelles, tot una mica.
0: I per als animals exòtics, és a dir, tot el que no són gossos i gats, és encara més barat, a 25 euros. En canvi, el veterinari Exum de Sabadell tenen la visita per exòtics una mica més cara.
11: La visita són 40 euros. Els animals que més visitem és gat i gos.
0: Vale, i això és genèric, eh? Vull dir que un gat i un gos paguen el mateix.
11: Per visites d'exòtics tenim un preu diferent. 5 euros més, 45.
2: Avui, a partir de 11:15, tindrem secció d'animals al matí de Catalunya Ràdio amb Evelyn Segura. I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimecres, què costen les obres als talussos de les carreteres? Ot Serra, bon dia.
12: Bon dia, les pluges.

0: Els últims dies han malmès talussos de diverses carreteres i la Diputació de Barcelona ha obert una licitació per arreglar-los. Bàsicament, caldrà posar xarxes de malla amb l'objectiu d'immobilitzar materials que puguin ser inestables. I també s'intentarà corregir el pendent del talús, cosa que implica fer excavacions. Les actuacions seran en 7 trams de diverses carreteres, totes elles a la comarca de l'Anoia. El pressupost és de 867.000 euros.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
2: Bon dia, doncs avui les xarxes bullen amb vídeos de folclore musical del Quebec, enregistrats a la televisió als anys 70 i recuperats ara mig segle després. Al Matí de Catalunya Ràdio hem tingut la delicadesa de seleccionar-ne un, el d'un nen d'uns 12 anys que sembla en Pepito Badacurt perquè l'han vestit amb un trajo dues talles per sota del que necessita. De fet, al meu fillet li devien treure els pantalons al bany Maria i que interpreta una cançó típica del Quebec com si fos el mateix Torre Bruno. Escoltem.
3: Serà!

0: però el Pepito va de el nostre aquell cançó que es va traient el dit, el nas, el braç,
1: el Joan Petit quan balla,
0: aquesta cançó, és exactament el mateix. Aquest nen està entregadíssim, hi ha una cosa fantàstica i hi ha un públic de la tercera edat que li respon aquestes frases mentre pica de mans, eh? De fet, aquest bailet, pobret meu, no sé com va arribar al final de la cançó, perquè jo, si fos sa mare, li hagués fet mirar la pressió arterial. Bé, Ricard, molt recomanable que feu la recerca d'aquests vídeos a internet, fareu cultura i us esgarrifareu a parts iguals, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu!
1: Avui fa 32 anys de l'estrena d'una de les pel·lícules que va canviar la història del cinema modern. És Pulp Fiction, i per això avui dediquem la cançó a tots aquells que la vau viure com una revolució i sobretot els que a vegades heu ballat com John Travolta. Bon dia, Catalunya!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Una vintena de columnes formades per cotxes i tractors han sortit a diferents punts del país i confluiran al migdia a Barcelona, on tenen prevista una concentració a la plaça Sant Jaume. Connectem amb l'equip viari. Clàudia Serres, notes ja les carreteres?
2: Doncs de moment no, de moment sense retencions destacades per aquesta tracturada, però n'estarem pendents. A aquesta hora on sí que destaquem problemes és a la C32 a Taià, sentit Barcelona, on s'està retirant un accident que provoca retencions. A la resta de carreteres, congestió als punts habituals, sobretot els accessos a Barcelona per la B20 a Santa Coloma, B23 a Esplugues i les dues rondes. Fora de Barcelona, molta densitat a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 de Tarragona a Sabadell, direcció Barcelona.
1: I encara pel que fa a la mobilitat, malgrat algunes millores, avui continuarà l'alteració del servei d'alta velocitat ferroviària. A primera hora hi ha hagut retards de fins a mitja hora. El comboi sinistrat dilluns a l'Aragó encara no s'ha retirat, però la restricció de velocitat al tram de l'incident ha passat de 80 km hora a 160. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat firmar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al front ampli. Podem també rebutja fer-ho. L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. El papa Lleó XIV recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó dret. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. I Robert Higues serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'Ove Llopa i l'entrà en competició The End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
3: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal en una gran segona part. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi 90-87 amb un triple de Justin Robinson gairebé a l'últim segon. El Fiat Girona supera l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup i el Kitchener Manresa per a l'Eurocup a la pista del Başakşehir Turk. En handbol, a la Lliga Europea, victòria al Freking Granollers a la pista de l'Agua Santas portuguès, 31-32, i al Mundial d'hoquei patins masculí, l'equip espanyol guanya Portugal per 2-4.
1: I jornada avui de sol amb alguns núvols prims, passatgers i temperatures sense grans canvis. La majoria de les boirines o núvols baixos matinals es dissiparan i només en quedaran de persistents a la Catalunya central o prelitoral. Les temperatures més altes s'aproximaran als 30 graus a Ponent.
3: Trescat Info.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia. La Pineda, nou destí de l'alcalde al teu barri. I parlem amb l'alcalde. Les trobades d'atenció individualitzada de l'alcalde Manu Reyes i el seu equip de govern amb el veïnat de cada barri i el periodoma mensual on respon les preguntes de la ciutadania visiten el 15 d'octubre a la Pineda. La ciutadania pot demanar cita prèvia a través del número de WhatsApp 600-929-600. L'alcalde del teu barri hi fa arribar les seves preguntes prèviament i també en persona a la carpa. Ja es pot consultar el cens electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Fins al 19 d'octubre, les llistes estan exposades al públic i es troben en període de reclamacions. Els veïns i veïnes de Castelldefels poden comprovar si hi ha qualsevol tipus d'errada a les seves dades i comunicar-ho. Avui dimecres torna de nou el Club dels Tritons, un punt de lectura de còmic de caràcter mensual adreçat als infants de 8 a 10 anys, a càrrec d'Alejo Valdearena. Aquesta tarda es llegirà Hooky, volum 2, de Míriam Bonastre Tur. Serà de 6 a 7 de la tarda. I això és tot de moment. Moltes gràcies.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Bon dia, són les 8 i 9 minuts. Comencen aquí dues hores de ràdio, l'inici de la programació de Ràdio Castelldefels d'aquest dimecres 14 d'octubre. Dues hores de ràdio centrades en algunes de les qüestions que presentem tot seguit en titulars. Les pluges torrencials d'aquesta tardor han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions al nostre entorn i estan reobrint el debat sobre el futur urbanístic. La plataforma Aturem el Pla de Ponent alerta de l'impacte ambiental i dels riscos d'inundacions si aquesta urbanització continua endavant. És el terme de Gavà, al límit amb Castelldefels. Parlarem amb un portaveu de la plataforma. Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació d'una nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu, reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte, que ara tancarà completament a la nit. Posar en contacte emprenedors i empresaris per crear relacions que els converteixin en proveïdors i clients. Aquest és l'objectiu de jornades de networking com la que dijous, la setmana passada, acollia l'edifici Lògic. L'àrea de promoció econòmica n'ha fet un balanç positiu. El futur cap de la muntanyeta de Castelldefels incorporarà serveis de salut mental. El nou equipament que ampliarà l'atenció sanitària al municipi preveu un servei de salut mental per a persones adultes, un hospital de dia i atenció específica per a infants i adolescents. L'Agència del Medicament ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes acabi aquest desabastiment del medicament que financia el sistema públic. L'Hospital de Viladecans, el nostre centre de referència, ha superat les 150 cirurgies robòtiques des de la posada en marxa del programa. Ara fa un any i mig. En parlarem amb un uròleg que n'ha fet ell sol unes 50. La Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments un programa d'assistència per incorporar la intel·ligència artificial a l'administració local. El servei inclou assessorament, formació i tallers per identificar aplicacions pràctiques de la IA i desplegar-les de manera responsable. És en marxa la campanya Castelldefels amb set de civisme. És una iniciativa per fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. És una campanya que aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. Les 37es jornades de pau, solidaritat i cooperació continuen a Castelldefels i inclouen una exposició de les entitats i ONGs que formen part del Consell Municipal de Pau i Solidaritat. L'exposició es pot visitar a la Sala Margarida Xirgo fins al 18 d'octubre. El dia 1 se celebrava el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es fa aquest dissabte vinent, dia 17 d'octubre, amb una festa per a la gent gran al Centre Frederic Mompou. Comença un nou curs de salut i diversió al programa municipal adreçat a les persones grans. Aquest curs hi participen 575 persones distribuïdes en 17 grups. Fan activitat física, hi ha tallers de gimnàstica, passejades, petanques, sardanes i circuits d'exercicis. L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels afronta un nou curs amb una oferta formativa que combina l'ensenyament reglat amb cursos privats oberts al públic en general. Escoltarem també la cuinera Roser Congós i els seus fills Roser i Josep Lloret, que han rebut l'homenatge del món gastronòmic local amb motiu de la incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató. I parlarem del concurs Reimagina't, que impulsa l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació amb la participació de l'Ajuntament. Ha arribat a la 18a edició. Convida joves d'entre 12 i 18 anys a crear vídeos lliures d'estereotips sexistes. I ens acostarem al Centre Frederic Mompou i a l'Espai Montserrat. Montserrat Roig. Ens acostarem a l'Espai Montserrat Roig perquè arriba a Castelldefels l'exposició Teníem por, però calia sortir una mostra que recupera testimonis de persones LGTBI que van viure la repressió durant el franquisme. I també ens acostarem al programa Fem Esport als Barris, que torna aquest mes d'octubre amb la seva tercera edició, amb noves sessions que s'allargaran fins al desembre. i escoltarem música. Escoltarem les cançons de Nereida Fau, que es presenta aquest diumenge, dia 18, al migdia, al Teatre Plaza, i presenta el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo. La informació del trànsit, la informació meteorològica que ens servirà al Servei Meteorològic de Catalunya, completaran l'inici d'aquest programa, aquest dimecres 14 d'octubre al Castelldefels Desperta. A la segona hora, a 9:45, ens interessarem per la biblioteca, sabrem com han acabat les obres que s'han dut a terme la darrera setmana i ens presentarem i ens prepararem per al que ha de venir, les recomanacions, les novetats de la biblioteca. Ho farem parlant amb la directora Míriam Huguet. Tot això al Castelldefels Desperta fins a les 10 del matí.

0: Les pluges torrencials d'aquesta tardor han tornat a posar sobre la taula el risc d'inundacions. Al Baix Llobregat han reobert el debat sobre el futur urbanístic de la zona, si és que mai s'havia tancat. A Gavà, el projecte del Pla de Ponent preveu la construcció de milers d'habitatges en un entorn amb rieres i espais naturals. La plataforma Aturem el Pla de Ponent alerta de l'impacte ambiental i dels riscos hidrològics, mentre que l'Ajuntament de Gavà defensa que ja ha previst actuacions per reduir aquest perill o aquest risc d'inundacions. Avui en parlem de tot plegat amb Ramon Sanahuja, que és membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels, per conèixer com afectarà la nostra ciutat aquest projecte urbanístic al municipi de Gavà, just al límit entre tots dos municipis. Ramon, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, gràcies per convidar-nos i poder donar la nostra opinió aquí.
0: La vostra opinió, que s'ha anat repetint aquestes últimes setmanes a causa d'aquestes pluges torrencials. Què ens diu aquest episodi sobre el risc real d'inundacions en el nostre entorn?
1: Val, primer de tot, jo no sóc hidròleg, no sóc geòleg, però sí que he llegit els informes que han fet diferents experts, no? I intentaré traduir això en un llenguatge que la gent ho entengui, no? El Pla de Ponent, com sabeu, és un pla que preveu la construcció de 4.800 habitatges entre Gavà i Castelldefels, i que per fer això ocupa una zona que fins ara era una zona verge, bàsicament ocupada per boscos, per una riera, la Riera dels Canyars, i per zones agrícoles, on hi havia camps que fins fa 4 dies estaven cultivats, no? Camps que recurrentment, quan la riera es desbordava, ocupava, era la zona de flux preferent de les inundacions, no? La urbanització el que implica és asfaltar, urbanitzar tota aquesta zona, que són més de 100 hectàrees, on també es construeixen aproximadament 5 quilòmetres de vials, entre carrers, vials, etc. No? Què vol dir això? Això vol dir que s'altera la topografia actual, s'altera, diguem-ne, la capacitat d'impermeabilització i de poder xuclar l'aigua de tota infiltració de tota aquesta zona, i per tant tota l'aigua que ara es filtrava haurà de sortir per algun lloc, no? A més, els darrers anys els experts observen un canvi en la climatologia. Això no se'ns escapa, que hi ha episodis més extrems amb pluges més torrencials i el risc de poder caure pluges molt, molt exagerades. A més, hi ha un altre tema que no es parla, però és que el nivell del mar està pujant. Llavors la Riera dels Canyars desemboca al mar, i la pendent que hi ha des de la zona del Pla de Ponent fins a l'aigua és menor. Què vol dir això? Això vol dir que hi ha un risc de que hi hagi una pluja molt, molt gran i que, diguem-ne, l'actual curs del riu, de la riera, a partir de les intervencions i de la impermeabilització, no sigui capaç de drenar suficient i causi inundacions aigües avall o al costat. Nosaltres, repeteixo, la nostra idea força és que s'aturi, que no s'urbanitzi, que allò sempre ha estat una zona de flux on s'ha inundat de forma natural perquè la riera de tant en tant es desborda, i és la millor forma de prevenir el risc d'inundació. Perquè si no es fa, potser en 2, 3, 4, 5, 10 anys no passa res. I dius, mira, no era tan greu, però un dia passarà i estarem aquí al centre del poble i la zona de Castelldefels Mar molt inundats, i dirà, i com és que estem tan inundats, no?
0: Per acabar, Ramon, tinc entès que el dia 24 organitzeu, no sé si és una visita o un acte reivindicatiu.
1: Fem una jornada de lluita, que començarà a les 9:30, hem quedat a les barbacoes del Sentiu, i llavors farem grups i farem accions reivindicatives a la zona de les basses, on s'estan construint les basses, i després explicarem una mica també a la gent que entengui el drama que se'ns ve si finalment això es tira endavant, no? Perquè serà un drama.
0: Ramon Sanahuja, membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, veí de Castelldefels, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Castelldefels desperta.

0: Ens interessem ara, quan són les 8 i 20 minuts, per l'estat de les carreteres. La informació ens ofereix el Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
1: Hola, bon dia. A hores d'ara, l'autovia 2 i retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. La B23 i a Cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. La C32 i retencions de Gavà a Esplugues en sentit Barcelona i d'Esplugues a Cornellà en sentit Sitges. La C31 i a Cua de Viladecans al Prat de Llobregat i l'Hospitalet en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Àlia retencions entre el Nus de Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat, d'Esplugues a Sarrià en sentit Besòs, a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral la B10 i a retencions de Bon Pastor a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus a la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Mireia Camats. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Castelldefels Desperta.
1: Avui és 14 d'octubre, un dia com avui, de l'any 1948, va néixer Marcia Barrett, és una cantant jamaicana, una de les veus de Boney M.

cançons que sonen i de seguida ens transporten als anys 70. És el cas d'aquest Rivers of Babylon, que és un dels grans èxits de Boney M. Avui l'hem recuperat per felicitar una de les veus del grup, Marcia Barrett, que va néixer tal dia com avui de 1948. Fa, per tant, 78 anys. Aquesta cantant jamaicana va formar part d'un dels fenòmens de la música disco, aquesta formació ben peculiar. Boney M.

0: Castelldefels Desperta.
1: Al mes de novembre es previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu és reforçar la seguretat a l'indret, protegir les zones verdes i millorar el control d'accessos al recinte. Ara tancarà completament a la nit. El Parc del Castell és aquest espai forestal amb desnivells, vegetació densa i zones amb poca visibilitat que poden dificultar la vigilància. Aquest és un dels motius pels quals s'ha decidit perimetrar-lo, s'ha decidit tancar-lo. Maria Encerdà és la tècnica municipal responsable de Medi Ambient i Espais Verds.
2: Això va ser a petició de l'Ajuntament, especialment de l'àrea de governació, però amb col·laboració, evidentment, amb l'àrea de Medi Ambient i Espais Verds, per garantir i millorar la seguretat d'aquest espai. És cert que en moltes ciutats del món d'Europa els parcs emblemàtics o històrics es tanquen perquè és una manera de donar seguretat a les instal·lacions pròpiament i també als usuaris. Aquest parc nostre té molts desnivells, hi ha molts amagatalls, diguéssim, vegetació que pot generar en certs moments inseguretat. Inclús també pels que fan la vigilància no és fàcil. No poden fer una seguretat passiva patrullant, per exemple, la policia, perquè hi ha diferents cotes. I és una manera de preservar i millorar aquest entorn sense alterar els valors paisatgístics del propi parc i la vegetació. Aquesta feina l'està fent l'àrea metropolitana, de fet, perquè el Parc del Castell és un parc metropolità. Està a la nostra ciutat, és nostra, però ens ho manté l'àrea metropolitana.
1: Ara mateix les tasques d'instal·lació d'aquesta tanca perimetral al Parc del Castell estan avançant al ritme previst.
2: No queda gaire, perquè també hi ha hagut, com això és una obra, no pròpiament és una obra, és un subministrament i col·locació, tota la part de subministrament, quan han de fer un cop, els hi adjudiquen, acaba el novembre. Va començar, diguéssim, abril, van haver una sèrie d'endarreriments per el tema de subministrament de materials i tal, però al novembre hauria d'acabar aquesta obra. També és veritat que les pluges, ja sabeu que a vegades es complica una mica, però va avançant relativament bé de temps. O sigui que al novembre això hauria d'estar acabat. En qualsevol cas, també com són portes que podríem, si hi hagués un petit retard, doncs podries continuar l'obra, si fa alguna tanca que calgués esperar algun subministrament, es podria fer. Però la previsió és que acabem al novembre, l'àrea metropolitana té aquesta previsió.
1: Tancar el Parc del Castell hauria de permetre, segons els tècnics, delimitar millor l'espai i controlar-ne els accessos fora de l'horari d'obertura, reduint també possibles situacions de risc o conductes incíviques.
2: Sempre hi ha maneres de veure les situacions, però clar, tampoc no queda tancat i barrat. O sigui, cada dia s'obrirà. Ara mateix tampoc us puc dir exactament horari ni de les 8 portes quines s'obriran. A veure, això ho farà l'Ajuntament, l'obertura de portes, l'obra i tot això ja es va quedar amb l'àrea metropolitana, però el tancament ho farà l'Ajuntament. Llavors es veurà els horaris, segurament, com sempre, associats als temes, no, d'horari d'estiu, horari d'hivern, no? Si sempre s'adapta una mica a aquests temes, no? A l'obertura d'aquests espais. Però, en principi, la gent podrà gaudir igual. O sigui, a veure, tot del nit no. De nit estarà tancat. Però també tenim un cas, no, aquí a la ciutat, que és el Parc de la Granota, que sempre ha estat tancat i s'obre quan la gent majoritàriament necessita l'ús d'aquest espai públic i de nit es tanca, i això garanteix també moltes vegades que la vegetació estigui millor, més cuidat, perquè els actes incívics no tenen tant lloc, no? És així, o sigui, és una manera de, lo que us deia, no, de preservar també els valors paisatgístics d'aquest parc, que és molt emblemàtic per la nostra ciutat.
1: L'actuació forma part del projecte de millora de l'entorn del castell, que també inclou la renovació de l'enllumenat. Aquesta nova tanca perimetral del Parc del Castell té uns 900 metres de longitud i hi haurà 8 portes d'accés. I a les parts nobles és d'acer corten, és aquest material resistent integrat amb les rampes que comencen a l'antiga Casa de la Cultura, unes rampes que als anys 90, quan es van instal·lar, van rebre un premi FAD d'arquitectura.
0: Castelldefels Desperta.

0: posar en contacte emprenedors i empresaris per crear relacions que els converteixin en proveïdors i clients, crear noves relacions. Aquest és l'objectiu de jornades de networking com la que dijous acollia l'edifici Lògic. L'àrea de promoció econòmica n'ha fet un balanç positiu. Ahir mateix escoltàvem Santi Amaro, que és el cap d'aquesta àrea municipal.
1: Doncs mira, fem una valoració bastant positiva. Al final van acudir unes 90 persones, unes 90 empreses, i bueno, la veritat és que al final ens van fer ells una valoració molt, molt positiva de l'utilitat, diguem, d'aquestes jornades en les quals doncs, el que s'intenta és que vinguin empreses de diferents llocs, principalment de Castelldefels, i que es faci doncs, un intercanvi de targetes i que es pugui generar la possibilitat de generar relacions de client-proveïdor, que és l'objectiu, diguem, d'aquest tipus de jornades.
0: El Centre de Suport a l'Economia Local, la Guaita, organitza aquestes trobades per fomentar el networking en resposta a les demandes d'empresaris i emprenedors.
1: La veritat és que l'organitzem una mica a petició també de les empreses de la ciutat, no? Que l'Ajuntament generi un espai per tal de que aquell dia qui vulgui venir doncs, tingui clar que com a mínim tindrà un interlocutor o dos, una o dues entrevistes per tal de bueno, pues, generar la possibilitat de vendre el teu producte, el teu servei, o bé trobar un proveïdor que habitualment no... Doncs no trobes si no és una jornada d'aquest tipus. No és un dia que normalment qui li agrada ja se'l reserva precisament per fer doncs això, contactes i després fer seguiments d'aquests contactes.
0: Aquesta sessió de networking va combinar les reunions professionals amb demostracions i experiències immersives relacionades amb la tecnologia. Sobre el terreny, la unitat mòbil de Ràdio Castelldefels amb Miguel Navarro i Estefania González va copsar les impressions d'alguns participants.
2: Bruno Molteni, trabajo para Soleiat, soy el fundador, el director. Yo vengo aquí, estoy en la aceleradora de startups que organizan aquí en el mismo coworking y como parte del networking y los eventos que organizan ellos me comentaron y la verdad que sí me interesaba para conseguir, digamos, empezar a conseguir algunos contactos con este negocio que estoy montando, es nuevo y que bueno, ¿no? Es ahora mismo lo que necesito básicamente, contactos, empezar a hablar con gente. Estoy como validando la idea, tengo un modelo de negocio, diría, definido por validar y estoy en ese punto que tengo que empezar a hablar con potenciales clientes, hacer entrevistas, validar ciertas hipótesis sobre si funciona o no el modelo de negocio y si hay un nicho ahí.
3: Soy Isabel Aitín, trabajo en Revertis y me encargo de toda la parte administrativa de la empresa. Normalmente cuando recibimos propuestas de la Guaita, siempre las valoramos con mucho, tanto a nivel de organización como a nivel de nuestra empresa, las valoramos mucho porque siempre suelen ser de interés. Entonces esta nos ha parecido particularmente interesante por los temas tratados, sobre todo de IA, que es una pregunta recurrente que tenemos nosotros en nuestra empresa y nos interesa siempre saber qué es lo que se está divulgando sobre esto, porque muchas veces tenemos que luchar contra mitos o cosas que la gente ha oído y de repente la realidad es un poco distinta.
4: Soc Jordi Martos, soc representant de Quinteiva, que som una empresa del grup empresarial de Grup Quintela. Crec que és la tercera vegada que faig el tema de networking aquí a través de Getting Contacts, aquí a Castelldefels. I bueno, he vingut perquè l'empresa Getting Contacts ens ha enviat la informació i bueno, sempre vinc. Vull dir, nosaltres estem aquí al costat i per tant és molt productiu perquè clar, aquí pues, la veritat que fas molts, molts contactes i d'això es tracta.
0: Empresaris i emprenedors que, a preguntes de Ràdio Castelldefels, han posat nota a aquesta jornada de networking.
3: Yo te diría un 9, ya, un 9, 9 y medio, muy interesante.
2: Y yo diría, sí, un 9, 10, sin duda, sí, sí.
4: Jo crec que un 8 és més que just. Jo crec que sí, he fet bastants contactes, he conegut a molta gent empresària, que podem tenir sinergies amb alguns més que altres i, bueno, i al final es tracta de tot això, sí.
0: Castelldefels desperta. El 14 d'octubre de l'any 1972, Michael Jackson arribava al número 1 de les llistes nord-americanes i ho feia per primera vegada amb la seva cançó Ben. És el primer número 1 com a solista al marge dels que ja tenia amb els seus germans, amb el Jackson 5. En aquell moment, Michael Jackson té només 14 anys i ja comença a demostrar que pot triomfar també en solitari. Això que sona és Ben, un dels primers grans èxits de Michael Jackson.

Michael Jackson només tenia 14 anys quan va arribar al seu primer número a les llistes d'èxits a Nord-Amèrica. Era el 14 d'octubre, un dia com avui, de l'any 1972.

0: El futur cap de la muntanyeta, el tercer ambulatori de Castelldefels, era previst que s'inaugurés el mes de novembre. I hem dit era perquè la llei electoral, en període preelectoral, prohibeix la celebració d'aquesta mena de cerimònies perquè posen de relleu la gestió d'un o altre govern determinat. Veurem com acaba tot plegat, veurem en quin moment entra en servei el futur cap de la muntanyeta de Castelldefels. El que sí que sabem és que incorporarà serveis de salut mental, com a mínim així ho especifica l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que és qui s'encarrega d'aquesta qüestió de la salut mental al nostre territori. El nou equipament a la muntanyeta ampliarà l'atenció sanitària al nostre municipi i preveu un servei de salut mental per a persones adultes, un hospital de dia i atenció específica per a infants i adolescents. Aquest hospital de dia donarà servei a pacients de Gavà, Viladecans, Sant Climent i Begues, també Castelldefels, lògicament. Mentrestant, l'atenció infantil o juvenil estarà adreçada principalment a la població de Castelldefels i també als municipis de l'entorn. Toni Serrano és el director de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
1: En breu, els ciutadans de Castelldefels veuran com el centre de salut mental es canvia de dispositiu, es mou de lloc i s'integra en el centre d'atenció primària de Castelldefels 3, que està ubicat una mica més amunt del parc de la muntanyeta i que esperem que al llarg del mes d'octubre, possiblement novembre, ja obri les portes i doni servei. I allà estarem integrats en tot el que és l'atenció primària i l'atenció pediàtrica.
0: El doctor Serrano, el doctor Toni Serrano, entén que integrar-se al centre d'atenció primària millorarà la coordinació dels serveis de salut que ara mateix s'ofereixen a la població.
1: S'oferirà el mateix que estem fent, perquè bàsicament el que fem és traslladar els dispositius. El que es permetrà és una col·laboració més propera i més ràpida amb els equips de primària i infantojuvenil, perquè ara estem separats. Nosaltres estem en els baixos d'un local, a l'ambulatori, doncs, ja us coneixen vostès, el de Can Bou i el Castell, i allà estarem doncs, els tres equips, no? Salut mental infantil, salut mental d'adults i el centre d'atenció primària compartint edifici, cosa que facilita moltíssim tota la coordinació i el compartir casos complexes, etcètera, etcètera.
0: Actualment, el Centre de Salut Mental per a Infants i Joves de Castelldefels es troba al carrer Doctor Fleming, número 23, i el gestiona el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
4: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
5: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
6: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
7: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
8: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
9: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.
10: Camí de 9:15, ara fem un cop d'ull a la informació del temps amb el Servei Meteorològic de Catalunya. És l'hora de la meteo. Bon dia.
11: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada i sí que ho hem fet parlant d'una temperatura que ha baixat cap a les fondalades i baix de l'interior i d'aquí, també, conseqüència d'aquesta estabilitat, d'aquest ambient més fred en aquestes zones, s'han produït aquestes boires i núvols baixos que tendiran a trencar-se durant aquestes immediates hores. De fet, ja s'han reduït força. Durant la resta del dia dominarà l'ambient assolellat, permetrà, per tant, que avui a migdia parlem d'una temperatura agradable. Fins i tot, la més alta podrà pujar fins als 28 graus de nou, per tant, un ambient càlid. Tornarem a parlar també de la formació d'aquests núvols baixos de cara al final del dia cap a sectors del litoral que tendiran a entrar terra endins al llarg d'aquesta pròxima nit. Això és tot de moment.

0: I ara fem un cop d'ull a les xarxes socials, a la presència de Castelldefels a les xarxes. Comencem per Twitter, és a dir, l'actual X, o l'antic Twitter, com vulgueu, i hem de començar parlant de política, perquè Esquerra Republicana de Catalunya ha difós que dissabte vinent, dia 17, a 1:15 del migdia, a la plaça Neus Català, davant de la ràdio, davant de la biblioteca, hi ha l'acte de presentació de l'alcaldable d'Esquerra a les municipals de 2027, Rita Borque, la presentació de l'alcaldable, candidata d'aquesta formació a l'alcaldia de Castelldefels, inclou la presentació, té com a convidada, vindrà acompanyada per la també regidora, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany, d'aquest partit. I és que la regidora Rita Borque serà candidata d'Esquerra a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions del maig vinent. Entrevistada per Anna López al COFI, a Ràdio Castelldefels, Rita Borque explicava fa uns dies i donava una data per a la seva presentació com a alcaldable, el 17 d'octubre. Escoltem Rita Borque.
1: I bé, i concretament a nivell personal i a nivell d'Esquerra Republicana Castelldefels, el dia 17 d'octubre farem la meva presentació oficial aquí, precisament a la plaça Neus Català, aquí davant de la biblioteca, i li vaig demanar a la candidata de Barcelona, l'Elisenda Alemany, que m'acompanyés en aquest acte, perquè molts problemes de Barcelona coincideixen amb problemes de Castelldefels, sí? No? El tema de la massificació turística, el tema de l'habitatge, el tema d'identitat, no? del català. Serà a les 12:30, el dia 17 d'octubre, i jo convido a tothom a que vingui.
0: La presentació, aquest acte polític, presentació de la candidata Rita Borque per part d'Esquerra Republicana, és aquest dissabte, dia 17, 12:15, a la plaça Neus Català. I també a les xarxes, la policia local dona a conèixer que hi ha un detingut, una persona detinguda per delicte contra la salut pública. Se li han trobat més de 80 grams de xix i 9 grams de cocaïna, diu la policia. Això va ser ahir al matí, a la zona de la plaça del Castell. La policia local va detectar un vehicle sospitós aparcat amb una persona a l'interior. En apropar-s'hi als agents, van notar una forta olor i van procedir a escorcollar el vehicle. Els agents hi van localitzar dues peces de haixix, diu la policia local, amb un pes total d'entre 80 i 85 grams, a més, 9 grams de cocaïna. Aquesta intervenció va acabar amb la detenció d'aquesta persona per un presumpte delicte contra la salut pública. També a les xarxes socials hi ha difusió per part de La Vanguardia d'una troballa, una nova troballa, anem a troballa per més, al castell de Castelldefels. Han trobat quatre torneres medievals que qüestionen, diu el titular de La Vanguardia, la datació d'una torre del castell de Castelldefels. Les obres de reforma que s'estan fent als lavabos, als jardins del castell, la setmana passada en parlàvem i els visitàvem aquestes obres, han deixat al descobert quatre troneres que podrien canviar, diu La Vanguardia, la cronologia coneguda d'una de les torres del castell. La construcció d'aquesta torre s'havia situat fins ara entre els segles XVIII i XIX, però aquestes restes aparegudes a la base haurien permès concloure, o estarien en disposició de permetre als experts concloure que no és del XVIII i del XIX, sinó que aquesta torre podria ser dels segles entre XIV i XV. És una datació que, diu La Vanguardia, ampliaria diversos segles. Per tant, la seqüència històrica atribuïda a aquesta part del conjunt del castell. També a Twitter llegim, per exemple, que la Unió Esportiva Castelldefels juga aquest dimecres, avui mateix, a les 8 del vespre, al partit de futbol masculí que tenia pendent amb l'agrupació esportiva Prat. Potser recordeu, el Prat s'estava jugant una eliminatària de Copa i això va fer que el partit de Lliga Elite, que tenia previst jugar fa unes quantes setmanes amb la Unió Esportiva Castelldefels, doncs s'hagués d'ajornar. Doncs bé, ha arribat. El partit és avui, a partir de a les 8 del vespre, aquest dimecres 14, a l'estadi de Canyars, Unió Esportiva Castelldefels, Agrupació Esportiva Prat. També en relació als esports, però en un terreny més anecdòtic, a Twitter llegim un avanç d'un programa, de fet era ahir, però ho estem mirant ara, aquest programa de futbol, de televisió, que es diu El Chiringuito, doncs bé, publica una sèrie d'imatges en les quals veiem una jove promesa del futbol, que és jugador del Manchester United, fa uns quants temps que se'n parla, es diu JJ Gabriel, JJ Gabriel, i que s'està entrenant a Castelldefels, segons aquestes imatges. Veiem, doncs això, en un gimnàs, Tomàs, el veiem disparant a porta, no sabem si a Canyàs o a quin estadi, amb els pantalons de la selecció espanyola, subratllen aquí el Chiringuito. Aquest jove jugador se l'ha relacionat amb el Barça, però és jove joveníssim. És una promesa del futbol, se l'ha relacionat amb el Barça i, segons el Chiringuito, s'estaria entrenant en solitari mentre fa les seves exigències al seu actual club, el Manchester United, s'estaria entrenant a instal·lacions esportives de Castelldefels.

0: Castelldefels Desperta.
1: I ara escoltarem, em deia ahir el Gerard, el nostre tècnic, això està una mica subat, eh?

El 14 d'octubre de 1983, tal dia com avui, Cyndi Lauper publicava She's So Unusual, era el seu àlbum de debut. En aquest disc hi trobàvem aquesta cançó tan radiofònica, com dèiem, aquest Time After Time.

0: L'Agència del Medicament ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes acabi aquest desabastiment, el desabastiment d'aquest medicament que finança el sistema públic. Es tracta d'un tractament amb estradiol. Aquesta situació de desabastiment, de mancança, s'ha estès a alguns altres productes per l'increment de la demanda d'alternatives de teràpia hormonal. Roberto Chacón és el delegat dels farmacèutics de Castelldefels.
1: Bueno, esto ha generado bastante ruido porque tiene mucho alcance, pero vamos, que nos lleva pasando continuamente desde hace ya bastantes años y con un montón de cosas. Y cuando es una cosa que tiene sustituto o similar o genérico, pues ningún problema, pero como en este caso de la menopausia, que había un producto y hace ya meses que no nos llega, pues es un problema gordo. Y sin quitarle hierro al tema de la menopausia, que es un problema gordísimo, pero es que hay otras cosas que si no te las tomas, te mueres.
0: El delegat dels farmacèutics de la nostra ciutat assenyala com a una de les causes de la caiguda del subministrament d'alguns productes el fet que aquí els preus són més baixos que a Europa, així es fomenta. L'exportació, diu.
1: Es un tema complicado porque hay varias causas, exportación, medicamento en España me parece que es el segundo más barato de Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que se crean aquí muchas empresas que se dedican a exportar medicamento a otros países de Europa. Porque si una cosa que aquí vale 3 regulado, en Alemania vale 17, pues claro, entonces nos desabastecen a nosotros y tenemos problemas para surtir a la población.
0: L'agència preveu l'arribada de noves unitats d'alguns dels medicaments de teràpia hormonal amb estradiol, actualment finançats pel sistema públic, a mitjans d'aquest mes d'octubre per recuperar la normalitat ja a partir del novembre.

0: Castelldefels Desperta.
1: Tanquem aquí la primera hora del Castelldefels Desperta d'aquest dimecres 14 d'octubre. Hem escoltat el portaveu d'Aturem el Pla de Ponent a propòsit de les inundacions que les pluges torrencials doncs, han ocasionat aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes. Hem parlat també de la tanca que s'està instal·lant al Parc del Castell per tancar-lo. Serà un perímetre de gairebé un quilòmetre. Hem fet balanç de la jornada de networking de la setmana passada i ens hem interessat pels nous serveis de salut mental que oferirà el nou ambulatori de la Muntanyeta, sigui quan sigui, que es pot inaugurar. Estava previst que fos doncs les properes setmanes, però l'inici del període preelectoral deixa aquesta inauguració oficial, si més no l'acte oficial, doncs això, en una incògnita de moment. Hem parlat també del desabastiment dels medicaments, hem fet un cop d'ull a les xarxes socials, la informació del trànsit, la informació del temps, tot això ha estat la primera hora del Castelldefels Desperta d'aquest dimecres 14 d'octubre. A la segona hora, d'aquí un minut, just arribaran ara les notícies en punt, ens interessarem per la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Han acabat les obres que l'han mantingut tancada per instal·lar-hi una segona porta per millorar la climatització, entre altres qüestions. Ens visitarà la directora de la biblioteca, Míriam Huguet, amb qui parlarem d'això, de com han anat aquestes obres i també de les novetats del mes a la biblioteca.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 9. El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Una vintena de columnes formades per cotxes i tractors han sortit de diferents punts del país i confluiran al migdia a Barcelona, on tenen prevista una concentració a la plaça Sant Jaume. Malgrat algunes millores, avui continuarà l'alteració del servei d'alta velocitat ferroviària. A primera hora hi ha hagut retards de fins a mitja hora. El comboi sinistrat dilluns a l'Aragó encara no s'ha retirat, però la restricció de velocitat al tram de l'incident ha passat de 80 km a hora a 160. La vaga d'autobusos de TMB prevista per avui s'ha desconvocat. Un principi d'acord amb l'empresa sobre el nou conveni col·lectiu també permet desconvocar 5 jornades de mobilització més previstes aquest mes. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat signar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al Front Ampli. Podem també rebutja fer-ho. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. 6 morts en els atacs russos d'aquesta matinada a Ucraïna que han provocat talls elèctrics a 600.000 persones. El president Zelensky constata que l'agressió russa és un menyspreu flagrant a la treva energètica anunciada per Trump. També lamenta que no rebi informació militar occidental per evitar aquestes accions. Robert Iger serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. Ahir va entrar en competició The End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
2: Esports.
3: El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon, Yade i Emi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi per 90-87 amb un triple de Justin Robinson, gairebé l'últim segon. El Fiat de Girona supera l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup i el Kitchenas Manresa per a la Eurocup a la pista del Basaksehir Tour. En handbol, a la Lliga Europea, victòria al Freking Granollers a la pista de l'Aigua Santes Portuguès, 31-32. I al Mundial masculí d'hoquei patins, l'equip espanyol ha guanyat Portugal per 2-4.
1: I el temps, jornada de sol amb alguns núvols prims passatgers i temperatures sense grans canvis. La majoria de les boirines o núvols baixos matinals es dissiparan i només en quedaran de persistents a la Catalunya central o prelitoral. Les temperatures més altes s'aproximaran als 30 graus a Ponent.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en Vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Comença aquí la segona hora del Castelldefels Desperta d'aquest dimecres 14 d'octubre. L'hem obert fa una hora parlant de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, de les mesures que estan prenent a terme, si més no, pel que fa a l'activisme, a les protestes. Han convocat una jornada per al dia 24 perquè consideren que el Pla de Ponent, que l'Ajuntament de Gavà té previst construir al límit amb Castelldefels, pot posar en risc la qüestió de les inundacions. El nostre territori. Hem escoltat un dels portaveus d'Aturem el Pla de Ponent. Ens hem interessat també per la tanca que s'està instal·lant al Parc del Castell. Són gairebé 900 metres, hi haurà 8 portes. La novetat és que el Parc del Castell, a partir d'ara, doncs es tancarà a les nits. Hem fet també balanç de la jornada de networking que se celebrava la setmana passada. Hem escoltat també alguns dels empresaris i emprenedors que hi van participar. I tancàvem la primera hora parlant del desabastiment de medicaments, perquè s'està produint a les nostres farmàcies, doncs això, un baix subministrament de medicaments relacionats o per tractar la menopausa i la perimenopausa. Hem escoltat també la informació del trànsit, la meteo, i a 9:15 tindrem la visita de la directora de la Biblioteca, Ramon Fernández Jurado, Míriam Huguet, amb qui parlarem, analitzarem com ha anat aquest període d'obres, quines novetats s'han fet a la biblioteca i també què és el que ens depara el calendari d'activitats per a les properes setmanes. Tot això, el Castelldefels Desperta, encara aquí, a Ràdio Castelldefels, fins a les 10 del matí.
0: Castelldefels Desperta.

0: L'Hospital de Viladecans, el nostre centre de referència, ha superat el nombre de 150 cirurgies robòtiques des de la posada en marxa d'aquest programa, ara fa un any i mig. Són intervencions robòtiques que s'han fet a les especialitats de ginecologia, urologia i cirurgia general i digestiva. Són tècniques mínimament invasives que permeten una més gran precisió quirúrgica i una recuperació més ràpida dels pacients. El doctor Víctor Tames, que és uròleg, explica que el seu equip n'ha fet unes 50.
1: Sí, la veritat és que vam començar, com dèieu, fa un any. En el nostre cas, des d'urologia, n'hem fet al voltant de 50 a dia d'avui. I sí, això requereix una corba d'aprenentatge de tot un equip i, per sort, o bueno, per bon treball, estem avançant bé, sí.
0: L'ús de la robòtica a les intervencions quirúrgiques permet fer incisions més petites. Permet també reduir el dolor i el sagnat en molts procediments i també afavoreix una recuperació més ràpida dels pacients amb estades hospitalàries més curtes. Això ho explicava el doctor Víctor Tames.
1: No hi ha cap tall gran, no hi ha una manipulació de la paret abdominal com es fa a la cirurgia oberta. I això el que implica és que el pacient pugui anar cap a casa abans. Vale? De fet, en la cirurgia que més freqüentment fem nosaltres, que és la prostatectomia radical, si tot va bé, que és el més freqüent, l'endemà ja poden marxar. Això és el que més aporta. Oncològicament, la cirurgia oberta podria ser el mateix, vale? però en aquest cas sí, és la principal avantatge, sí.
0: Era l'uròleg, el doctor Víctor Tames, de l'Hospital de Viladecans, que és el nostre centre hospitalari de referència. Ha superat les 150 cirurgies robòtiques des de la posada en marxa d'aquest programa, aquest centre hospitalari, l'Hospital de Viladecans.

0: Castelldefels Desperta.
1: I ara viatgem fins a l'illa de la Reunió, a l'oceà Índic, on va néixer l'any 1967 el cantautor francès Gerard de Palmas. Avui és el seu aniversari, per tant fa 59 anys. El pop rock melòdic és, en fi, tota una figura destacada de la cançó francesa. Gerard de Palmas fa avui 59 anys.

0: Sur la route, és a dir, a la carretera, és una de les cançons més populars o que van donar a conèixer aquest músic d'expressió francesa. Va néixer a l'illa de la Reunió, per tant, és ciutadà de la República. Va néixer un dia com avui de 1967. Avui Gerard de Palmas fa 59 anys d'edat.
1: Castelldefels desperta.

0: camí d'un quart de nou a Ràdio Castelldefels, un quart de deu, perdoneu, les 9:15. La Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments un programa d'assistència per incorporar la intel·ligència artificial a l'administració local. És un servei que inclou assessorament, formació i tallers per identificar aplicacions pràctiques de la IA i desplegar-les de manera responsable. Ana López ha entrevistat el diputat de Noves Tecnologies, Antonio Vélez.
1: La Diputació de Barcelona ha creat un document de referència per ajudar els municipis de la província a identificar continguts tractats amb intel·ligència artificial. Parlem del tema amb Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes d'IA i tecnologies. Què tal? Molt bon dia, senyor Vélez.
2: Hola, molt bon dia.
1: Per què se li va acudir a la Diputació fer aquest document?
2: Per aquest document està englobat dins d'una estratègia més global de desplegament de la intel·ligència artificial arreu de la demarcació que té el nom Localia. Aquest document és part del que diem un calaix d'eines que poden utilitzar els ens locals, doncs, per anar desplegant, analitzant o recolzant-se en tot allò relacionat amb la intel·ligència artificial, de donar resposta a totes les necessitats de digitalització que tenen els ajuntaments. I, evidentment, doncs, la intel·ligència artificial es va veure com un neguit per part dels ens de com aplicar-la, de com gestionar-la i de com utilitzar-la com una eina per millorar la seva eficiència i fer administracions més útils per a la ciutadania.
1: D'aquesta manera, la ciutadania, quan vegi un document elaborat per un ajuntament, pot saber si s'ha tractat amb intel·ligència artificial o no.
2: Sí, exactament. La idea és anar una mica traient les pors de certa part de la ciutadania, doncs, que té el neguit de que les seves dades o el seu expedient o la seva queixa doncs, pugui estar identificada o no feta amb intel·ligència artificial. Per tant, aquesta és una eina més que creiem que és interessant per als ajuntaments doncs, per poder anar donant resposta a aquests neguits i anar construint entre tots un camí que encara està una mica en les beceroles, que vindria a ser la implementació de la intel·ligència artificial als ajuntaments i jo crec que al conjunt una mica de tota la ciutadania. No? Hem d'aprendre una mica tots plegats a veure en què utilitzem la intel·ligència artificial, per què pot ser útil, per què pot ser contraproduent. No tot val, igual que quan vam digitalitzar els ajuntaments doncs fa 10, 15, 20 anys no tot era útil, doncs ara intentem no cometre els mateixos errors i, per tant, des de la Diputació de Barcelona el que intentem és donar suport als ajuntaments en tot el que bonament podem.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes d'IA i tecnologies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Bon dia.
3: Castelldefels desperta.

0: És en marxa la campanya Castelldefels amb set de civisme. És una iniciativa per fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. Una campanya que aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. Inclou accions de sensibilització i, posteriorment, vigilància i sanció davant les conductes incíviques. Àngela Rubí, tècnica de participació ciutadana, ha explicat que ha estat a través dels plenaris i comissions veïnals que s'ha dissenyat aquesta campanya de civisme, en resposta a les principals preocupacions expressades en aquests espais de participació.
1: Com tota campanya, té una part d'informació, una part de sensibilització i la part punitiva que ha d'acompanyar també amb la seva normativa i les ordenances perquè això pugui arribar a bon fi. No? La preocupació és al voltant de la mobilitat, i aquí entre totes les bicicletes, patinets, els conductors del globo, tot això. La brutícia, aquí doncs, entraria tot el tema del reciclatge, del mal ús dels contenidors, de l'incivisme a l'hora de fer el llançament. Animals i plagues, que este és el temón, aquí és on més hi ha la preocupació de tota la ciutadania en general. Aquí entraria principalment excrements i urins de gossos i l'alimentació dels coloms.
0: Tornarem sobre els animals, tornarem amb aquesta informació, perquè hi ha un altre aspecte, però, que amoïna el veïnat i que té a veure amb el soroll.
1: Hi ha una altra problemàtica que hem tractat d'una manera diferent, que és el tema dels sorolls. Els sorolls en la pràctica de l'oci nocturn dels joves, del soroll dels avions, del soroll que molesta la convivència. Llavors, aquí sí que l'hem treballat a banda, amb diferents programes que tenim ja municipals de prevenció d'aquest tema, no?, i de millorar la convivència, i ens hem centrat en mobilitat, brutícia i animals i plagues.
0: Aquesta problemàtica, la dels animals, relacionada amb els animals, entre aquestes qüestions preocupen les conductes incíviques dels propietaris de gossos. Anna Gil és tècnica municipal de salut.
2: És veritat que cada cop es veu més, no?, conductes cíviques, la gent que va passejant amb la seva ampolla d'aigua per netejar els urins, però encara costa i encara veiem les ciutats molt plenes de les façanes amb urins, els fanals, els excrements del carrer, i això és una cosa que preocupa perquè tots volem tenir animals. Hi ha molts animals, molts gossos i molts gats a Castelldefels, però n'hem de tenir cura i sobretot de l'espai públic. I doncs ara concretament des de la nostra àrea hem promogut, i segurament veureu pels carrers, una sèrie de cartells, no?, que expliquen quines conductes no s'haurien de fer, quina tipificació té en quant a sancions, no?, que són sancions doncs, de fins a 750 euros.
0: La campanya posa el focus en conductes incíviques habituals i recorda que el compliment de les normes de civisme és responsabilitat del conjunt de la ciutadania.
3: Castelldefels desperta.
4: Si quieres viajar con nosotros,
5: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas,
4: el programa de viajes de Radio Castelldefels.

0: Continuen a Castelldefels les jornades de solidaritat, les jornades de pau, solidaritat i cooperació en aquesta edició, que és la 37a, s'ha celebrat, van començar el 5 d'octubre i acaben el dia 18. Una de les activitats destacades va ser diumenge passat, finalment el temps ho va permetre, la celebració del Festival d'Estels per la Pau, aquesta trobada d'estels a la platja que promou la pau i la cooperació. En vam tenir completa informació. L'Ajuntament va preveure que si no es podia celebrar, se celebrés dues setmanes després, però el temps, com dèiem, va acompanyar i aquest diumenge es va celebrar el Festival d'Estels per la Pau. Per cert, unes fotografies magnífiques al web municipal castelldefels.org. Podeu veure algunes de les fotos d'aquests estels que van volar per la pau a la platja aquest diumenge passat, dia 11. Encara hi ha algunes cites pel que fa a aquestes jornades. Per exemple, aquest dijous, demà, dia 15, hi ha cinema a les 7 a la Sala Margarida de Xirgo. Es projecta The Legend of the Vagabond Queen of Lagos. És una pel·lícula, per tant, ambientada a Nigèria. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Dijous, dia 15, cinema a la Sala Margarida de Xirgo. I divendres, una activitat infantil. Aquest divendres, dia 16, rondalles de pau i amistat a les 6 de la tarda a la sala infantil de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Contes teatralitzat sobre animals que s'ajuden, s'estimen i es respecten. Tot plegat adreçat a infants a partir de 3 anys. I també en el marc de les Jornades de Pau i Solidaritat, dissabte vinent, dia 17, recital de poesia, música i dansa. A la Sala Margarida Xirgo, a les 7 de la tarda, hi actuen el grup de poesia Alga i el quartet Assei. I diumenge, dia 18, jornada solidària per a infants i famílies que organitza Castelldefels Solidaritat, Castelldefels Casando. Serà al matí a les 10, entre les 10 i la 1, a l'Escola Felisa Bastida. És la 17a edició d'aquesta jornada solidària per a infants i famílies de Casando. I les jornades acabaran diumenge, dia 18, amb teatre familiar. A les 6 de la tarda, al Teatre Plaza, espectacle de titelles, Ginkgo, l'arbre de la pau, amb la companyia Fes-t'ho com vulguis. És un espectacle recomanat a partir de 3 anys. Teatre familiar, diumenge, dia 18, a les 6 de la tarda, al Teatre Plaza. I en el marc d'aquestes jornades, que són les 37enes, jornades de pau, solidaritat i cooperació, es pot veure una exposició de les entitats i ONGs que formen part del Consell Municipal de Pau i Solidaritat. Es pot visitar a la Sala Margarida Xirgo tot el que resta de setmana, fins al dia 18. És una mostra que dona a conèixer la feina que fan aquestes entitats en àmbits com la cooperació, la solidaritat i la defensa dels drets humans. La tècnica municipal Carme Ferrer és la cap d'àrea de l'àrea d'educació i solidaritat.
1: Doncs es tracta d'una exposició on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
0: Aquesta exposició es pot visitar fins al 18 d'octubre al carrer Bisbe Urquinaona 19, és a dir, a la Sala Margarida Xirgo, en els horaris d'obertura de la biblioteca. És l'exposició d'aquestes jornades de pau, solidaritat i cooperació, la 37a edició, que s'està celebrant i encara dura aquesta setmana fins al 18 d'octubre. I si parlem d'exposicions, també es pot visitar a Castelldefels l'Expo Tenien Por, però calia sortir. És una mostra que recupera testimonis de persones LGTBI que van viure la repressió durant el franquisme. Una exposició que es pot visitar a l'espai Montserrat Roig, al carrer de l'Església número 117. És una entrevista d'Anna López.
2: L'exposició Tenien Por, però calia sortir, és una proposta que ens convida a fer un viatge per la història de la lluita pels drets de les persones LGTBI a Catalunya a través de fotografies, testimonis en primera persona i diferents materials d'arxiu. Parlem d'aquesta exposició amb la Sofia Hernández, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Sofia.
3: Bon dia.
2: Explica'ns una mica més aquesta mostra que vol donar veu a persones protagonistes de diferents generacions, crec que és interessant també, del moviment LGTBI.
3: Correcte, aquesta exposició visibilitza el testimoni de 14 persones que han lluitat en relació amb els drets LGTBI i comparteixen les seves experiències, les seves lluites i també les seves reivindicacions a través de fotografies, testimonis i diferents materials d'arxiu.
2: Quines històries ens permet conèixer?
3: Ens permet conèixer històries de persones que han sigut activistes i històrics del moviment LGTBI aquí a Catalunya, com per exemple, potser ho són la Sílvia Reyes, l'Armanda Fluvià, Antoni Prades, Alpe Conceptes, Bea Espejo, que han sigut activistes que encara avui dia fan molta feina per al col·lectiu, no? Però que van estar lluitant en moments que era molt més difícil a nivell d'activisme i sobretot en moments de la història que no era tan fàcil, no? parlar d'aquests temes i quan totes aquestes persones van sortir i van posar el seu cos, no? per poder lluitar pels drets que avui dia sembla que ja els tenim aconseguits des de fa molt i no, realment no fa tant a nivell d'anys.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Castelldefels Desperta.

0: I ara fem un cop d'ull a la info del temps amb el Servei Meteorològic de Catalunya. És l'hora de la meteo. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada i sí que ho hem fet parlant d'una temperatura que ha baixat cap a les fondalades i baix de l'interior i d'aquí, també, conseqüència d'aquesta estabilitat, d'aquest ambient més fred en aquestes zones, s'han produït aquestes boires i núvols baixos que tendiran a trencar-se durant aquestes immediates hores, de fet ja s'han reduït força. Durant la resta del dia dominarà l'ambient assolellat, permetrà, per tant, que avui a migdia parlem d'una temperatura agradable. Fins i tot, la més alta podrà pujar fins als 28 graus de nou, per tant, un ambient càlid. Tornarem a parlar també de la formació d'aquests núvols baixos de cara al final del dia cap a sectors del litoral que tendiran a entrar terra endins al llarg d'aquesta pròxima nit. Això és tot de moment.

0: Castelldefels desperta.
1: L'any 1960, una veu conqueria Itàlia. El 14 d'octubre d'aquell any, de 1960, l'artista Mina arribava al número 1 de les llistes amb Il cielo in una stanza.

0: Castelldefels Desperta. Biblioteca de butxaca.
1: Ja sabeu que els dimecres entrem a la biblioteca, però de fet nosaltres ho tenim ben, ben fàcil, eh? Perquè som veïns, ens acompanya la directora Míriam Huguet, què tal?
2: Bon dia, Xavi.
1: Bon dia. La setmana passada vam tenir uns dies tancat perquè s'hi han fet unes obres. La més vistosa, si de casa ja ens ho explicaràs, és aquesta doble porta que ha de permetre una millor climatització a l'espai.
2: Exacte, exacte, sí, sí. Vam tancar la biblioteca alguns dies doncs, per aprofitar, no?, i poder fer aquesta reforma en condicions, sense molestar els usuaris i poder intervenir on calgués. I ja han acabat i bueno, tenim aquesta porta fantàstica que farà això, exacte. Protegeix del fred, sobretot, al vestíbul. Llavors, jo crec que millorarem molt en tema de climatització. A més, trobo que ha quedat molt maca.
1: Uh-huh. I altres feines que s'han fet aprofitant
2: sí,
1: aquests dies?
2: Quines sí, aprofitant, són? També s'han afegit més endolls. A la primera i a la segona planta sí que hi havia alguns espais que hi havia molta demanda de que hi hagués més endolls. No? La gent treballa molt ara amb ordinador, a vegades també portàtils, els mòbils, els tablets, i llavors era una demanda que hi havia i finalment s'ha pogut fer, fins on s'ha pogut fer, però s'han ampliat tant a primera com a segona planta els endolls. Hi ha més disposició d'endolls i sobretot també destaca l'espai zero de segona planta, que és on a vegades hi ha molts estudiants, que també s'han ficat com unes bases perquè puguin també endollar.
1: Uh-huh. Sí, sí. Els equipaments públics es van adaptant a les noves necessitats de la societat. Esclar que els endolls també va un temps en què s'hi endollaven patinets, ara ja no.
2: No, allò dels patinets, sí, sí, exacte, perquè bueno, hi ha molta gent jove i sobretot en èpoques d'estudi, en èpoques puntes, venen molts estudiants i molts es mouen amb patinets elèctrics, no? I fins i tot, exacte, endollaven per carregar el patinet elèctric. Això sí que ja vam parlar amb temes de seguretat i ens van dir que no era possible i a tot arreu hi ha les indicacions i sí que ja no ho fan. Vull dir, els patinets per temes de seguretat no es poden carregar a la biblioteca. Sí,
1: uh-huh.
2: Sí.
1: Hi ha algun punt en què també s'ha millorat l'enllumenat, la il·luminació?
2: Sí. Sí, sí, sí, també. En aquest sí que anem més a poc a poc, però estem molt contents perquè ja hem començat amb la planta baixa i llavors s'ha canviat, s'ha reforçat perquè tenia molts punts foscos, s'ha reforçat, s'ha igualat la llum, s'ha canviat algunes parts a LED i, bueno, mica en mica sí que anirem també millorant els diferents punts de llum, que feia molta falta també.
1: Uh-huh. No és només adaptar-se als nous requeriments ambientals, sinó també doncs, oferir un millor confort. No?
2: Sí, el tema de les llums era necessari i segueix sent necessari. Seguim treballant perquè encara hi ha mancances a primera i a segona planta que anirem fent ara ja més a poc, perquè clar, el bo que ens ha donat aquests dies, tot i que ha sigut bueno, pues complicat, ens ha pogut treballar tota l'estona, en tots moments. Ara, clar, ara com la biblioteca obre moltes hores, costa trobar les estones, però bueno, per això tenim els dilluns al matí, que sempre és els dies de manteniment molt important pel que funcioni bé l'equipament. Els dilluns al matí comptem sempre amb operaris i a més aniran treballant amb totes aquestes cosetes que falten.
1: Uh-huh. De seguida entrem en matèria, el que fa aquestes visites periòdiques, Míriam, que tenim els dimecres, però voldria fer un apunt també sobre els espais per estudiar, les hores d'estudi. Aquest mes d'octubre també n'hi ha?
2: Sí, els dissabtes a la tarda la biblioteca obre alguns dies en horari de 4 a 8 com a aula d'estudi. Només obre la segona planta i únicament com a aula d'estudi. No hi ha serveis de biblioteques, però per poder oferir a aquests estudiants algunes horetes més. Llavors, aquest mes d'octubre obrim aquest dissabte 17 i el dissabte 24. I després, el mes de novembre, ja reprendrem. Uh-huh. Sí, sí, sí. Alguns dissabtes, ja ho indiquem amb la cartelleria i sempre en fem difusió, alguns dissabtes a la tarda, fins que comenci el període més ampli, que llavors ja és quan també obrim a la nit, també en horari més ampli fins més tard, també diumenge, però això ara mateix no us ho sé dir, però properament tindrem la informació de quan s'obrirà més hores.
1: En línies generals, quina és la demanda? És a dir, s'utilitza les aules d'estudi?
2: Les aules d'estudi s'utilitzen, sí que és veritat, però sobretot en els dissabtes a la tarda, de moment, ja veurem, suposo que a mesura que s'acostin més anirà augmentant. De moment no hi ha moltíssima gent, però a mesura que es van acostant els exàmens sí que hi ha molta demanda, que fins i tot en principi només obrim la segona planta, però sempre que es pot hi ha disponibilitat del servei, a vegades ha calgut obrir la primera planta fins i tot.
1: En aquestes visites de la biblioteca al Castelldefels Desperta, aquí a la ràdio, el que fem és parlar de recomanacions. De, això, doncs, quines recomanacions tenim de cara als nostres usuaris?
2: Doncs sí, cada setmana tenim una recomanació d'adults i una recomanació infantil. Aquesta setmana, el llibre de la setmana, la recomanació de la setmana infantil, és un llibre que es diu El meu primer Mortadelo i Filemón, Monstres d'estar per casa, quina mala traça, una obra de Francisco Ibáñez, com tots coneixem, però en aquest cas està adaptat pels més petits que puguin començar a conèixer Mortadelo i Filemón, per això El meu primer Mortadelo i Filemón, no? I aquí hi ha 5 historietes que a més són de por, així de monstres i així, que potser ens hi poden enganxar i agrada més, i a més al final hi ha activitats, que això també els hi agrada i els pot a fer que s'acostin una miqueta més. Surten molts monstres, o sigui que els divertirà segur.
1: Home, Mortadelo i Filemón és un clàssic.
2: És un clàssic i que trobo que és una bona manera de poder ja introduir pels més petits. Uh-huh. I després, per adults, la recomanació d'aquesta setmana és una pel·lícula que es diu L'acusació, és una pel·lícula francesa que està basada en la vida real del director que va ser acusat d'abús sent mestre, no? I en principi, qui té, no? És la pel·lícula Qui té raó, el mestre, els alumnes, perquè dona equivocacions, hi ha problemes que va tenir i és la nostra recomanació de pel·lícula d'aquesta setmana.
1: La pel·lícula per adults, L'acusació, i per a infants, aquest primer Mortadelo i Filemón, que també fa una molt bona pinta. Hi ha la guia de novetats, aquest mes n'hem de parlar, perquè ja tot just ha sortit, no? Les novetats de ficció
2: són el dia 1, van sortir a principi de mes, o sigui, ja estan a punt, demà ja tenim les de coneixements, però jo abans de que marxin les de ficció volia aprofitar per recomanar dues novel·les que han sortit amb aquestes primeres novetats. Però estigueu atents perquè això demà ja surten les novetats d'octubre de coneixements.
1: De coneixements.
2: Primer us volia recomanar aquesta novel·la de la Sílvia Soler que es diu Érem tan joves. Està dins de la col·lecció, una col·lecció que es diu La joia de viure d'Univers. L'editorial Univers té diverses, de diversos autors. En aquest cas, la Sílvia Soler n'ha fet aquesta. Són com uns llibres que fa una mica com per encàrrec, amb diferents autors, però sobre una mateixa temàtica, que són parlar de com una mica de la seva vida, no? Hi ha diferents escenes i parlar de la seva família, de les seves anècdotes, i jo crec que està molt bé, es llegeix molt ràpid i ens acostem a la Sílvia Soler, que és una escriptora que aquí ens agrada molt, ens ha visitat ja dues vegades, i la recomanem, a l'Érem tan joves. I després, més per públic juvenil, també volia recomanar aquesta novel·la, que es diu Espectacular, de la Stephanie Garber, que ha venut molts llibres. Aquest seria com el quart volum de l'univers de Caraval. Són novel·les fantàstiques a l'univers Caraval i aquesta és la quarta, però us la volia recomanar, ja sé que encara falta una mica, però és de Nadal, se situa al Nadal. Llavors, té a més unes il·lustracions precioses de... Ai, ara no sé si surt aquí... Sí, il·lustrada per Rosy Fonkley, vale? I és una novel·la així molt festiva, molt de Nadal i és fantàstica, però en aquest cas aquest volum se situa al Nadal i pels joves o els primers joves crec que els hi pot agradar. La lletra es llegeix molt bé, té unes il·lustracions molt maques i la història també els hi pot agradar molt, igual que els altres volums.
1: A més, és un públic que cuideu especialment, no? En general?
2: Sí, la novel·la juvenil i tot el que hi ha per joves, la veritat és que sí que ens agrada. A més també, no? Ara s'escriuen o es fan llibres també, no només novel·la juvenil, sinó de diversos temes, no? Que creu que han de ser també arribar als joves amb aquests formats com més propers per ells i també tenim una petita secció a dins de la secció de joves que diem temes joves i que tracten diferents temes però com una perspectiva més jove que també ens agrada arribar amb ells.
1: Dèiem que demà ja surten les novetats, s'exhibiran i s'exposaran les novetats de coneixements.
2: Sí.
1: Les de ficció, som al final de la quinzena.
2: Exacte.
1: Però de quina manera s'hi pot accedir? Perquè hi ha molta gent que a través del sistema de reserva pot consultar la llista.
2: Sí, nosaltres tenim la llista, està penjada a la nostra web, llavors la poden veure o si ens la demanen aquí a la biblioteca els hi podem facilitar en paper, llavors veure una miqueta, no?, qui ha arribat, què no ha arribat, molts, sí, clar, és veritat, com dius, molts estaran prestats i per això, ha arribat, va arribar l'habitacions compartides de la Blanca Busquets, està prestat, vinga, el reservem, o el Jordi Basté, que també ha tret ara un llibre, diferents, o el Passeig de Gràcia, Història d'una família, aquest del Roger vestida, que està tan de moda. Estarà molt demanat, però tu veus que el tenim i es pot reservar.
1: Uh-huh. A més, no només hi ha novel·les, sinó també, lògicament, còmic i audiovisual.
2: Sí, sí, exacte. El dia 1 tenim novel·la, novel·la juvenil, poesia, teatre, novel·la en altres llengües i, com bé dius, el còmic i tot l'audiovisual. Sí, uh-huh. Sí.
1: Com podem consultar encara avui la revista de novetats d'octubre de ficció? Com ho
2: podem
1: fer? A la web,
2: a la nostra web. Sí, a la nostra web hi ha un apartat de novetats, sí. I allà pengem la mateixa llista, aquesta queda penjada allà.
1: Uh-huh. Com a usuari he de dir que moltes vegades prefereixo que el llibre estigui prestat perquè així me'n faig una mica d'agenda, no? Jo sé que en algun moment doncs, sí. Aquell llibre serà retornat i m'avisareu i això sí. És fantàstic, és una recomanació que fem a tots els oients, no? Si t'interessa un títol, reserva'l.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Sobretot amb les novetats, perquè, ostres, a vegades a mi m'encanta, eh? Quan obrim i semblen les rebaixes,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: tothom,
1: sí.
2: A més, tothom allà els agafa i tal. I tant. Algú se'ls emporta més, alguns menys, però, bueno, clar, després hi hagi l'opció de reservar.
1: Uh-huh, perquè una vegada les reserves, rapidíssimament, podem explicar com funciona el sistema. Tu fas la reserva en línia, quan has entrat al teu espai d'usuari, i una vegada aquell llibre queda registrat, que tens una reserva, pot ser que la cua sigui llarga, més llarga, més curta, però en el moment en què estigui disponible t'avisen, és això?
2: Exacte, sí. Exacte, és tal qual ho has explicat, Xavi, a través d'un correu electrònic o, si és un usuari que no utilitza correu electrònic, a través de telèfon, nosaltres trucarem i direm ja està el llibre que heu reservat aquí.
1: Llavors hi ha un període de temps en què es pot venir, uns quants dies,
2: eh? Sí, una setmana, tens una setmana per venir a buscar i si no pots, sempre, no, mira, és que just arribo tal dia, sí. Doncs podem guardar fins aquell dia, no hi ha problema, tot és que ens ho comuniquin i ja està. La reserva la pot fer cadascú, com tu deies, a través del seu espai personal, a través del català que l'ha dit, o també trucant-nos, enviant-nos un missatge, venint aquí a la biblioteca, també podem fer nosaltres la reserva.
1: La revista de novetats, una recomanació especial, doncs que tothom hi faci un cop d'ull. Hi ha una altra qüestió que crida l'atenció, que sempre agrada, perquè està lligat a l'actualitat moltes vegades i jo crec que posa de relleu la feina que feu i són les exposicions, no? És a dir, de qualsevol tema que pugui ser, doncs, actualitat social, recollir una sèrie de títols i exposar-los. És això, són això les exposicions.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, és això, és això. Moltes vegades relacionat amb l'actualitat, com tu bé dius, altres vegades amb programació nostra, com per exemple aquest mes, aquí a Vestíbul trobeu l'exposició de llibres Tastant el món del llibre, perquè tenim aquesta programació especial aquest mes d'octubre, i llavors la nostra companya, la Yolanda, que és qui s'encarrega de fer les exposicions, doncs ha fet aquesta exposició amb tot de llibres que tracten diferents punts de vista del món del llibre. Igual que fem amb la nostra programació d'activitats d'aquest mes.
1: Uh-huh. Sí. El Tastant el món del llibre l'obria Màrius Serra,
2: sí,
1: ara fa un parell de setmanes.
2: El dia 1.
1: Què és el que encara tenim en marxa?
2: Encara tenim bastantes cosetes. Mira, demà ens fa molta il·lusió perquè visitarem una impremta. Anirem a Barcelona i descobrirem els secrets de la impressió offset. Llavors, recomanem, encara queden places, qui s'animi demà al matí poder visitar aquesta impremta, veure in situ com s'imprimeixen aquests llibres, no? Com es fa tot el procés.
1: I aquella olor de tinta,
2: sí.
1: Tan agradable.
2: Sí, sí, sí, sí. Després també, el dilluns 19, tenim a la Yolanda Bataller, editora i escriptora i també propietària de la llibreria Ona, que ens parlarà com es fa un llibre, no? També tot el procés, com es fa un llibre des de que es comença, amb tots els passos. Ella és molt bona comunicadora i crec que serà d'allò més interessant. Encara ens queda la tertúlia també literària amb la Maria Barbal, així com d'altres tallers més relacionats com amb manualitats, com per exemple fer el teu ex libris. També tenim el passeig per al món de la il·lustració, que farem amb l'Antoni Ordóñez el dilluns 26. I sobretot, la que ens fa molta il·lusió, que esperem que s'animi molta gent, és a les recomanacions express que farem el dimecres 28 d'octubre. Que ho explico aquí perquè a vegades sembla que no s'entengui. Les recomanacions express és un punt de trobada on és com unes cites express. Hi haurà unes taules i en parelles de dos aniràs passant per les diferents taules i tindràs 3 minuts per recomanar i 3 minuts perquè et recomanin. En aquests 3 minuts compartireu això, llavors canviaràs de taula, tindràs diferents recomanacions, no? I tu podràs recomanar, llavors tu sortiràs amb moltes recomanacions fetes pels mateixos usuaris, o sigui, això serà com una trobada d'usuaris que ens fa molta il·lusió i que sempre demanen, no?
1: Sí, sí, perquè moltes vegades pensem que és una relació individual o unilateral, no?, entre la biblioteca i un, però també té aquest punt d'esperit comunitari, la biblioteca,
2: totalment,
1: sempre al seu relleu.
2: Totalment, i a vegades es troben en diferents tertúlies o en diferents activitats, no? I al final molts també comparteixen la passió per la lectura. I no tenen, no, com aquests moments, pues, que millor que aquest moment. Espero que vingui molta gent, s'animi.
1: No sé si hi ha alguna altra qüestió, Míriam, que poguéssim destacar. A mi em penso,
2: bueno,
1: em sembla,
2: mira,
1: que hem fet un bon
2: ja
1: repàs,
2: estem, però digues. Sí, volia destacar també de públic familiar, perquè sí. Parlant més de les activitats d'adults que sí. Tenim tastant al món del llibre, però també hi ha una proposta d'activitats pel públic familiar. I volia destacar el divendres 23 que tenim un taller de paper artesanal amb la Lourdes Sense-Ric i en col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Però, bueno, els llibres, no? Perquè nosaltres parlem del món llibre en paper en general, sí. No? Llavors, com es fa aquest paper? Doncs tots els infants podran aprendre i fer paper de manera artesanal, que crec que pot ser molt interessant també. Mm-hmm.
1: Tota la programació de la biblioteca els dimecres a 14:45 aquí, a Ràdio Castelldefels. Míriam Muguet, directora de la Ramon Fernández Jurado. Moltes gràcies per
2: visitar-nos. Gràcies a tu. Que tinguis bon dia.
1: Fins la setmana que ve. Gràcies.
2: Gràcies.
0: Biblioteca de butxaca.

Amb un estil que combina la cançó d'autor contemporània, el folk i la música alternativa, Nereida Pau proposa un viatge emocional a través de cançons que parlen de l'amor, la memòria, la pèrdua, les decisions que marquen les nostres vides.

0: Som a la recta final del programa d'aquest dimecres 14 d'octubre. Parlem ara d'esports, d'esport popular, perquè el programa Fem Esport als Barris ha tornat aquest mes d'octubre a la seva tercera edició, amb noves sessions que s'allargaran fins al desembre. És un programa d'activitats gratuïtes i a l'aire lliure. L'any passat va aplegar 2.500 participants i, atenció, la immensa majoria, un 93,5%, eren dones. Anna López ha entrevistat al respecte la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
1: Ens visita Paquita Cruz, regidora d'Esports i també de Salut. Molt bon dia.
2: Bon dia, Anna.
1: Torna de nou l'activitat Fem Esport als Barris i per als joves.
2: Sí, tenim la nostra activitat Fem Esport als Barris. Hem aconseguit, per nosaltres és molt important, acostar l'activitat física i l'esport als barris i fer que la gent practiqui i que l'esport sigui fàcil de practicar, que sigui molt accessible i molt proper. Mm. Llavors, la segona temporada vam superar 2.500 participants, el 93,5% van ser dones, però bueno, quizás aquest col·lectiu no trobava tampoc al tenir el pavelló de Can Roca col·lapsat amb 5.000 persones en llista d'espera. Molta gent no troba una altra manera de fer esport que sigui accessible. Nosaltres l'hem tret al carrer, fem servir els barris i a l'aire lliure. I bueno, aquesta temporada serà la tercera, ja començarem ara a l'octubre. De moment no tenim dates perquè s'està preparant tota la programació. Segurament haurà algun canvi d'ubicació de barris i farem alguna sessió, que això és novetat, d'esport adaptat per persones amb mobilitat reduïda o que hagin tingut algun tipus d'accident o que farem un dia esport adaptat als barris també. I després fem esport als barris joves. Va ser una prova pilot que vam fer durant el mes de juliol, dos dies a la setmana, a la platja, i ha tingut molt bon resultat. I també estem valorant fer una altra sessió a la setmana per a aquest tipus de col·lectiu jove. I llavors estem fent estudis de si ho fem després de l'institut, ho fem més tard de nit. Estem mirant a veure, valorant la possibilitat de com fer-ho perquè la gent es pugui apropar millor. També és veritat que era una activitat entre 18 i 25, o sigui, de 18 a 35 anys, i hem trobat que hi ha hagut gent que feia esport als barris normalment, que a l'estiu no es fa, que ha vingut a fer aquesta activitat. Han sigut benvinguts tots, però bueno, a lo millor el que fem és ampliar l'edat, una mica l'edat, i llavors, però tampoc sabem on la farem realment. Tenim

0: pensat a lo millor fer una sessió aquí al Zen Centre, per també dinamitzar una mica el Zen Centre i que la gent vegi, que vegi quan passi per aquí que hi ha gent a dintre fent esport. Bueno, estem treballant, Anna. Estem amb la secció d'esport i els tècnics, estem treballant amb tot això.
1: Castelldefels desperta. I fins aquí el Castelldefels desperta d'avui, aquest dimecres 14 d'octubre. Gràcies per haver-nos acompanyat aquestes dues hores. Us recordem que a les hores en punt teniu les notícies i a la una del migdia l'informatiu amb tota l'actualitat de Castelldefels. Que tingueu un bon dia a la vida. Fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 10 del matí. Carburants i combustibles han disparat la inflació al setembre. A Catalunya la taxa ha escalat fins al 4,5%, mig punt més que l'agost i el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'increment de preus al conjunt de l'Estat frega el 5%. Amb aquests repunts es mantenen les bonificacions de 20 cèntims de gasolina i el gasoil al novembre. Barcelona acollirà aquest migdia una protesta amb pagesos arribats d'arreu del país per reclamar solucions a la crisi del sector, agreujada justament per l'encariment del preu dels carburants. Fins a una vintena de columnes formades per tractors, autocars i cotxes particulars han sortit a primera hora des de diferents demarcacions. Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i cedir el lideratge del Front Ampli si això ajuda a aconseguir una candidatura única de totes les esquerres per les eleccions generals del 29N. L'exalcaldessa de Barcelona segueix estenent la mà a Podem i Esquerra Republicana i assegura que cap partit perdrà les seves sigles. 6 morts en els atacs russos d'aquesta matinada a Ucraïna que han provocat talls elèctrics a 600.000 persones. El president Zelensky constata que l'agressió russa és un menyspreu flagrant a la treva energètica anunciada per Trump. També lamenta que no arribi informació militar occidental per evitar aquestes accions. La congregació de l'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes dels centres de Barcelona que es van suïcidar i que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. Diferents entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Volen que reprengui una iniciativa frustrada d'ara fa 10 anys amb l'argument que el retorn d'aquest gran carnívor facilitaria la recuperació de l'equilibri ecològic del Pirineu. I Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. Ahir va entrar en competició The End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal en una gran segona part. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi 90-87 amb un triple de Justin Robinson, gairebé a l'últim segon. El Fiat Girona supera l'Ostend de Belga a la FIBA Europe Cup i el Kitchener Manresa per a l'Eurocup a la pista del Başakşehir Turk. En handbol, a la Lliga Europea, victòria del Freiking Granollers a la pista de l'Aguas Santas portuguès, 31-32. I al Mundial Masculí d'Hockey Patins, l'equip espanyol guanya Portugal per 2-4.
1: I pel que fa al temps, ens espera sol o resol amb alguns núvols baixos puntuals a la Catalunya central. S'espera una jornada estable amb pocs núvols i ambient càlid al migdia. Les temperatures se situaran entre els 25 i 30 graus, les més altes a la Vall de l'Ebre o a Ponent. A final de setmana arribaran canvis amb pluja i ambient plenament de tardor.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat informativa local. Nova troballa arqueològica al castell de Castelldefels. Les obres de reforma dels lavabos dels jardins del castell posaven al descobert les restes de quatre troneres que s'haurien construït entre el segle XIV i XV, segles abans del que s'havia datat fins ara. La Pineda, nou destí de l'alcalde del teu barri, i parlem amb l'alcalde. Les trobades d'atenció individualitzada de l'alcalde Manuel Reyes i el seu equip de govern amb el veïnat de cadascun dels barris i el programa mensual on respon les preguntes de la ciutadania visiten aquest dijous 15 d'octubre la Pineda. La ciutadania pot demanar cita prèvia a través de WhatsApp amb l'alcalde del teu barri al 600 929 600 i fer arribar les seves preguntes prèviament i també en persona a la carpa del Parlem amb l'alcalde. I ja es pot consultar el cens electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Del 12 al 19 d'octubre, amb dos inclosos, les llistes estan exposades al públic i es troben en període de reclamacions. Els veïns i veïnes de Castelldefels poden comprovar si hi ha qualsevol tipus d'errada en les seves dades i comunicar-ho. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa local. Tornem amb nous titulars d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Avui us acompanyarem al control tècnic, el Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González, amb diferents protagonistes que ens visitaran al llarg d'aquest matí, fins a la una del migdia, concretament. Tenim un programa ben complet, amb actualitat local, entrevistes i propostes per a tots els gustos. Parlarem de política municipal amb el regidor Javier Martín, de Movem en Comú Podem. A més, ja sabeu que en aquest context polític, doncs, el tema principal serà la valoració del ple extraordinari del passat divendres. Coneixerem una iniciativa solidària contra el càncer de mama que arriba ja aquest dissabte, aquesta iniciativa. Parlem d'una masterclass de Zumba. Descobrirem també activitats del centre comercial Anet Blau en el marc de les jornades de salut mental. I repassarem els canvis en la normativa dels vehicles de mobilitat personal, això amb la policia local. I ja a la darrera hora de programa parlarem de llibres amb la directora de la Biblioteca de Castelldefels, Míriam Huguet, i de salut també amb l'Hospital de Viladecans sobre una iniciativa en la que també col·labora la nostra biblioteca i altres biblioteques del territori. I com sempre, ens aproparem al comerç local amb una nova visita de la nostra unitat mòbil. I tot això amb els butlletins informatius al llarg del matí. Ja sabeu els que tenim a cadascuna de les hores en punt. Doncs explicada tota aquesta prèvia, ja podem començar l'Així Som d'aquest dimecres.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.
7: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Alerta, Ràdio Castelldefels! Llibres a la vista! Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.

0: El Consorci de Turisme i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat han publicat la nota d'ocupació hotelera d'aquest estiu. Una ocupació que ha crescut 364.471 turistes i un 77% d'ocupació hotelera aquest estiu. Parlem d'aquest informe amb Lucía López des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Molt bon dia, Lucía.
1: Bon dia.
0: L'agost és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes, oi?
1: Sí, exacte.
0: La majoria de reserves s'han realitzat online o s'han empleat altres canals?
1: Bueno, aquí sí que hem vist una certa variació respecte a l'estiu anterior i el que hem observat aquest estiu és que majoritàriament ha sigut online, però que ha hagut una certa disminució per altres, que sí que veiem que també el canal directe, o sigui, directament amb l'establiment, és la segona canal de reserva prioritària.
0: Predomina el turista internacional aquest estiu, vosaltres ho heu xifrat, en un percentatge d'un 57%.
1: Sí, exacte. I tot i que, comparant amb l'any anterior, aquest pes ha disminuït, perquè passàvem a la comarca d'un 61 a un 57. Tot i així, continua sempre dominant a l'estiu.
0: Això sí, el que ha crescut és el pes del turista nacional respecte a l'any passat.
1: Exacte, i sobretot aquest creixement l'hem observat en el mes amb major ocupació, on ha crescut més, les pernoctacions que més han augmentat han estat a la comarca, la de Catalunya, la de Madrid i la de València, respecte a l'estiu anterior.
0: Les vacances són la primera motivació d'estada a la nostra comarca, als establiments hotelers, aquest estiu, oi?
1: Com es pot esperar en un període vacacional, les vacances és majoritari, però el que sí que observem, que destaquem més que l'any anterior, és que el pes d'aquesta motivació de les vacances ha crescut en un 5% respecte a l'any anterior, disminuint tota la resta de motivacions.
0: En aquest informe que feu, també demaneu que les persones valorin com ha estat aquesta ocupació entre l'empresariat hoteler. Quines han estat les valoracions aquest estiu?
1: Això sí que és una de les preguntes que més ens interessa a nosaltres i que hem volgut mantenir en l'enquesta any rere any, perquè és una manera de veure quina és la percepció dels hostalers davant el turisme i l'evolució del turisme. I sí que hem vist una evolució que continua notable des de la recuperació de les restriccions de la pandèmia, tot i que podríem dir que ha baixat lleugerament. Encara que és això, superem la nota del 7 en tots els mesos observats i, lògicament, el mes amb major valoració és el mes de juliol, que també ha sigut el mes on s'ha observat un major creixement de l'ocupació hotelera.
0: Doncs respecte a altres comarques, podria dir que tenim un bon nivell d'ocupació. A la comarca del Barcelonès doncs, ha estat del 84%, però aquesta, clar, Barcelona ciutat, que és un gran pols d'atracció turística, però el Baix Llobregat, com dèiem, ens hem quedat en un 73% al mes de juny, eh?
1: Bueno, aquí el problema no és problema, que quan a l'hora de comparar entre comarques sí que és cert que, i a més a l'estiu, que som la quarta comarca en ocupació de l'entorn de Barcelona, per darrere de Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental, però com comentaves, Barcelonès és comprensible perquè tenim la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet, que són molt fortes a nivell d'oferta hotelera, Maresme estem a l'estiu i s'entén, i Vallès Occidental és per un tema d'oferta de places, perquè nosaltres el que ens hem trobat és que darrerament no baixem tant en ocupació, perquè sí que hi ha un creixement constant d'arribades, o sigui, de turistes que arriben a la comarca, però el que hi ha també és un creixement constant de les places hoteleres en oferta. I és per això, és una de les explicacions de baixada de la taxa d'ocupació.
0: Pel que fa als preus, valoreu en aquest informe o heu investigat i tampoc hi ha hagut un augment especialment significatiu de les tarifes respecte a l'estiu passat?
1: No, i no hi ha un augment significatiu i menys si comparem amb la resta d'augments com diem, del cistell de la compra. O sigui, sí que hi ha un augment perquè les tarifes augmenten un 3%, però no és un augment significatiu com per fer-ho rellevar en l'anàlisi de la nota anual.
0: Doncs que el com vas a destacar, Lucía?
1: Bueno, si voleu, jo us faig un mini comentari de com heu anat a Castelldefels.
0: Sí.
1: Sí que hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%, sent el mes de juliol la major ocupació, amb un 84% de l'ocupació. I a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025, ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme de l'ocupació hotelera a l'estiu que en l'ocupació hotelera. Després, en quant a arribades, agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels, i aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem al 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada. I així, a nivell de Castelldefels, ja no destacaria res més, perquè tampoc disposem de més dada per oferir-vos.
0: Doncs, de totes maneres, moltíssimes gràcies per aquestes dades sobre el nostre municipi i l'ocupació hotelera aquest estiu i també, evidentment, pel que fa a la resta de la comarca del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Lucía López, des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, bon dia.
1: Vinga, bon dia.

Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 11. El Tribunal de Comptes aplica finalment l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre, entre ells els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i l'exvicepresident Oriol Junqueras. Estaven encausats per les despeses del procés. Tampoc hauran d'abonar els més de 4 milions d'euros que els reclamaven. Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i cedir el lideratge del Front Ampli si això ajuda a aconseguir una candidatura unitària de totes les esquerres per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona segueix estenent la mà a Podem i Esquerra Republicana i assegura que cap partit perdrà les seves sigles. Carburants i combustibles han disparat la inflació al setembre. A Catalunya, la taxa ha escalat fins al 4,5%, mig punt més que l'agost i el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'increment de preus al conjunt de l'Estat frega el 5%. Amb aquests repunts es mantenen les bonificacions de 20 cèntims de la gasolina i el gasoil al novembre. Barcelona acollirà aquest migdia una protesta amb pagesos arribats d'arreu del país per reclamar solucions a la crisi del sector, agreujada per l'encariment del preu dels carburants. Fins a una vintena de columnes formades per tractors, autocars i cotxes particulars han sortit a primera hora del matí des de les diferents demarcacions. Trump anuncia que es preparen per a una exploració massiva de petroli, gas i minerals a Groenlàndia. L'afirmació del president dels Estats Units a la seva xarxa social topa amb l'opinió dels experts, que consideren que les característiques de l'illa comporten dificultats extremes per a qualsevol prospecció. 6 morts en els atacs russos d'aquesta matinada a Ucraïna que han provocat talls elèctrics a 600.000 persones. El president Zelensky constata que l'agressió russa és un menyspreu flagrant a la treva energètica anunciada per Trump. També lamenta que no rebi informació militar occidental per evitar aquestes accions. Avui comença a Alemanya el primer judici vinculat amb l'explosió del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic ara fa 4 anys. Al banc dels acusats s'hi asseu un ciutadà ucraïnès, tot i que en un primer moment es va apuntar cap a una autoritat russa.
2: Esports.
3: Després de la victòria al camp del Galatasaray per 1-4, el Barça s'ha situat líder provisional de la Champions a falta dels partits que completaran avui la segona jornada. De la jornada d'avui destaquen els enfrontaments Manchester City-PSG i Roma-Madrid. En bàsquet, avui es juga el partit pendent de la Lliga ACB entre la Sisa Joventut i l'Andorra. I l'Espar Uni Girona debuta a l'Eurocup femenina rebent l'Ostrava Txec. Ahir, victòria al Barça a l'Eurolliga davant el Maccabi i del Fiat Girona a la FIBA Europe Cup a la pista de l'Ostende. En canvi, derrota del Kitchener Manresa a la pista del Basaksehir Turk. I el Mundial Masculí d'Hockey Patins, victòria aquesta nit de l'equip espanyol davant Portugal per 2-4. En waterpolo, aquesta tarda, es disputa la Supercopa Espanyola Masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
1: Sol o ressol amb alguns núvols baixos puntuals a la Catalunya central. S'espera una jornada estable amb pocs núvols i ambient càlid al migdia. Les temperatures se situaran entre els 25 i els 30 graus, les més altes a la Vall de l'Ebre o a Ponent. A finals de setmana arribaran canvis amb pluja i ambient de...
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. Castelldefels baixa l'IBI per tercer any consecutiu. El pressupost municipal per a l'exercici 2027 s'eleva a 108 milions d'euros amb increments a partides com serveis socials i habitatge i amb seguretat i neteja com a prioritats del govern municipal. L'IBI es rebaixa un 4,6% i queda per sota del que s'aplicava l'any 2023. El pressupost garanteix el servei a les persones que han anat creixent els darrers anys. Els estels tornen a omplir el cel de la nostra ciutat. La platja de Castelldefels, a l'alçada de la plaça de les Palmeres, va acollir el passat diumenge la 13a edició del Festival d'Estels per la Pau de Castelldefels. Organitzat per l'Ajuntament, és una de les activitats més destacades de les 37es Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, que s'estan celebrant a Castelldefels fins al 18 d'octubre, sota el lema La Solidaritat, la Globalització Necessària. La següent activitat serà demà dijous 15 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la sala Margarida Xirgu, amb entrada gratuïta per veure la projecció del film Legend of the Vagabond Queen of Lagos. I pel que respecta als esports, un cap de setmana molt positiu dels sèniors del Castelldefels Hockey Club. Jornada doble dels sèniors masculí i femení d'aquest equip, que van disputar partits dissabte i diumenge al municipal de la Via Fèrria. El sènior femení amb dues victòries i el sènior masculí amb una victòria i un empat van treure partit d'aquestes dues jornades de Lliga Casa. Pel que respecta als equips de futbol de la ciutat, un ple de victòries per la Unió Esportiva Castelldefels, Unió Deportiva Vista Alegre i les seves filials. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més titulars destacats de Castelldefels. Fins ara.
4: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Chicas, ¿esta es la nueva camiseta del Día Mundial del Cáncer de Mamá?
1: Sí. Sista Master es el sábado 17 de octubre a las 11 de la mañana aquí en la Plaza de la Iglesia y es una masterclass de Zumba, hay más actividades después y bueno, va a ser la bomba.
0: Ángeles, ¿y este año cuántos instructores seréis?
2: Pues mira, Paquita, este año son 30 instructores, incluso tenemos una instructora que viene de Polonia y estamos súper contentos.
0: Nos gustaría invitaros a todos a participar y hacer de esta jornada una jornada grande. Ya sabéis que es solidaria y os necesitamos.
1: Y la forma para conseguir esta camiseta y así aportar vuestro granito es un enlace que os dejaremos en las historias y el avión también. Cliqueas ahí y hasta dos días antes del evento, hasta el 15 de octubre, puedes conseguir esta camiseta. Y si no te dio tiempo, pues vienes el 17 aquí, habrá un stand atrás en la plaza y ahí también la puedes conseguir.
0: Este sábado esperamos que todos estéis aquí, que la plaza esté inundada de rosa y vamos a pasar lista, ¿eh? Vamos a ver que no falte nadie. Así que tenemos muchas ganas de veros, de que disfrutéis y sobre todo que colaboréis con vuestro granito de arena. Un beso a todos.
3: Aquesta és la crida que ens fa la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, amb dues instructores també per sumar-nos a aquesta nova edició de Castelldefels es posa de rosa, una jornada solidària que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça de l'Església amb una masterclass de Zumba i l'objectiu de donar visibilitat a la lluita contra el càncer de mama. Parlem d'una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Castelldefels que combina activitat física, solidaritat i sensibilització. L'any passat la jornada va reunir unes 500 persones a la plaça de l'Església i es van vendre al voltant de 700 samarretes solidàries. Enguany, la cita torna a sumar-se a aquesta causa. En parlem ara amb la presidenta de la seu local de l'Associació contra el Càncer a Castelldefels, Pepa del Cacho. Molt bon dia, Pepa.
4: Hola, bon dia.
3: Doncs tornem a tenir aquesta cita solidària a Castelldefels, que ja torna a estar tot preparat, tenim la masterclass de Zumba i a més a la tarda hi haurà una sorpreseta, enguany tenim un canvi. Què representa què representa per a vosaltres tornar a organitzar aquest esdeveniment?
4: Doncs aviam, aquest esdeveniment és el més important que fem nosaltres de les campanyes que fem de prevenció, és potser l'acte més estrella, no? Perquè és el que mobilitza molta més gent, perquè hi ha molta més gent sensibilitzada amb aquest càncer. I bueno, doncs ho preparem d'un any per un altre i ja ho comencem a preparar. Vull dir, aviam, tenim molta sort amb l'Ajuntament, que ens ajuda moltíssim, el Departament de Salut, que és el que ens proporciona totes les eines i tots els espais per poder-ho fer. I també tenim la sort de tenir la Maria Àngels, que és una instructora, que és la que organitza tot l'evento. O sigui, ella és la que es posa en contacte amb tots els instructors, la que organitza totes les cançons, bueno, tots els instructors porten les seves cançons, vull dir, ella és la que està nerviosa, aquest dematí ja m'ha trucat, que està dels nervis, perquè, clar, si plou, què farem, què farem? Aviam, no tenim mai un lloc alternatiu, perquè bueno, ja sabeu com estan els locals i llavors estan en obres també tots els espais esportius. A part el ser dissabte, sempre hi ha molts partits en els espais esportius i mai podem aconseguir un lloc alternatiu. I per això sempre estem dels nervis aquesta setmana perquè preguem que no plogui, perquè si no se'ns en va tot en orris. L'any passat ja va ploure a la tarda i teníem... amb l'escola de dansa d'Anzarte teníem previst que fes una exhibició de la seva dansa amb tots els seus alumnes i com va ploure es va tenir que suspendre. Llavors, clar, això és una pena perquè tu estàs tot un any organitzant una cosa d'aquestes i arriba el dia i no es pot fer. Llavors, clar, estem una mica neguitosos per aquest tema, saps?
3: Però normal. Bueno,
4: però esperem, confiem.
3: Esperem que sí, que aguanti la jornada. Exacte. Per realitzar tant la masterclass de Zumba al matí com la sorpresa que heu preparat per la tarda. I, a més, estaves comentant, Pepa, que, clar, no teniu un lloc alternatiu per la disponibilitat que hi ha, però també pensant en la quantitat de persones que s'apropen. Perquè l'any passat vau aconseguir reunir al voltant de 500 persones a la plaça de l'Església.
4: Sí, ballant la masterclass.
3: Una xifra
4: important.
3: Tota la gent
4: que es mou per allà i o es posa a ballar o s'acosta a les nostres taules per comprar la samarreta o per comprar tots els articles solidaris que tenim. Mm-hmm. Això és un acte de conscienciació, perquè el que vol l'associació també és donar a entendre que, a part de la gent que passa la malaltia, se la té que acompanyar en tot el procés. Val? Que no només és curar-la, o sigui, sinó que acompanyar-la, escoltar-la, ajudar-la amb tot el que pugui ser. Llavors, per això l'associació té tots els serveis gratuïts que dona de psicooncologia, socials... O sigui, és el que volem que arribi a la gent, que tots són serveis gratuïts, que qualsevol persona que necessiti una ajuda, tant ella, la malalta, com els seus familiars, poden posar-se en contacte amb l'Associació contra el Càncer.
3: Mm-hmm. Anem als detalls pràctics d'aquesta jornada de dissabte. La cita, ja dèiem, dissabte 17 d'octubre a la plaça de l'Església. Sí. Quin és l'horari i com es desenvoluparà l'activitat?
4: Val. L'activitat del Zumba serà de 11 a 1:30, em sembla, que han dit. No sé si aguantaran 2 hores...
3: Tanta estona ballant,
4: però bueno, hi ha molts que són molt valents. I nosaltres començarem a distribuir les samarretes a partir de les 10. Val? Aviam, les samarretes, hi ha gent que ha fet la inscripció amb un link que es va enviar per xarxes socials i els instructors ho han passat a tots els seus alumnes. I els que tinguin feta la inscripció doncs podran recollir la samarreta a partir de les 10 del matí. I a partir de les 10 del matí també posarem una taula per vendre les samarretes. Que la gent faci el seu donatiu de 10 euros i s'endurà la samarreta. Les samarretes durant tot el dia les vendrem. Vull dir, començarem a les 10 perquè clar, hem d'arribar, muntar, deixar-ho tot preparat i a partir de les 10 és l'hora que volem començar a fer l'acte, o sigui, a vendre i entregar les samarretes i ja tindrem també la taula muntada amb tot el que són els articles solidaris que també
3: Exacte.
4: Es poden adquirir i és una manera també de recaptar fons.
3: Mm-hmm. Sí, recordem que l'activitat com a tal és oberta, és gratuïta
4: Exacte.
3: I amb aquestes samarretes i resta de material que porteu és
4: Exacte.
3: La manera de
4: portar el granet de sorra. És la manera de col·laborar i de participar amb un donatius que nosaltres després d'això, doncs, bueno, l'associació els fa servir, doncs, paguen moltíssimes beques d'investigació i després també doncs, per fer donar tots els serveis que ofereix gratuïtament a tothom que ho necessiti, sigui o no sigui, no té per què ser soci ni res de res. Vull dir, qualsevol persona es pot dirigir a l'associació i se li donen els serveis que necessiti.
3: Mm-hmm. Per donar context, l'any passat vau vendre unes 700 samarretes.
4: Sí. Nosaltres hem comprat 800. Llavors, si aquest any venem 800, pues bueno, estarem molt feliços.
3: Esperem
4: que sí. Però l'any passat
3: també
4: es van vendre potser una mica menys, precisament pel tema de que va ploure. Perquè a la tarda també molta gent que no pot venir de matí, a la tarda s'acosta, i aquell dia, pues, evidentment, com vam tenir que plegar, pues, no es van vendre totes. Però si no, normalment les venem totes.
3: Mm-hmm. Doncs tenim el dia, la ubicació, l'horari i exactament què ens hi trobarem. Quan arribem allà a les 10 del matí és el moment del que ens deies, de tot l'inici de recollida de samarretes, comprar samarretes també si encara no hem fet la reserva anticipada i a partir de les 11 comença aquesta masterclass de Zumba mm-hmm. que participaran bastants instructors i instructores.
4: Sí, 30.
3: Mm-hmm. I a més amb una persona que ve de Polònia també.
4: Sí, això m'han dit, que hi ha una instructora, venen de tot arreu de Catalunya, bueno, de Catalunya, hi ha gent que ve de Lleida, de molts pobles d'aquí de la província també, i aquest any es veu que ve una instructora, per el que m'han dit, que ve de Polònia. No sé com l'han localitzat, potser és alguna noia que coneix algú que, uh-huh. que és un instructor dels que sovint venen. Llavors, doncs, com això s'ho van passant entre ells, doncs mira que a vegades hi ha gent que vol venir i, clar, a vegades es posen límits, no? Vull dir, hi ha gent que un any ve i l'altre any no ve i també per la seva disponibilitat, perquè pensa que tots els instructors que venen altruistament, o sigui, ells no cobren res de res, venen a donar el seu temps per la causa.
3: Mm-hmm. I com ens deies just al principi de l'entrevista, recuperàvem aquesta promoció a xarxes que dèiem que parlava, per una banda, la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, i junt amb dues instructores,
4: sí.
3: que una d'elles ja ens explicaves.
4: Una d'elles és la Maria Àngels, que és la que organitza tot l'acte, i l'altra és la Marta Formoso, que és una instructora molt famosa i molt bona de Zumba, que tothom la coneix i tothom, bueno, vull dir, és l'estrella, és l'estrella. Llavors, ja com viu aquí a Castelldefels, també cada any que pot i està aquí, col·labora amb aquest acte.
3: Mm-hmm. Doncs...
4: Volia dir, que se m'oblidava, que aquest any la samarreta que hem fet, li hem canviat el disseny, llavors hem posat una mica tot símbols del nostre poble. Val? i vull dir que queda molt xula, no?
3: Sí, precisament. Clar, com estem a la ràdio, doncs les persones que ens escolten no t'estan veient, però precisament la portes posada, ja vens de rosa, amb aquest lema de Castelldefels es posa de rosa, i tots els elements emblemàtics, perquè veiem les palmeres, veiem l'escultura de les mans que tenim a la platja i al castell.
4: Que és d'Aritomar, o sigui que també és molt significativa amb el que fa l'associació.
3: Correcte, exacte. Estava intentant pensar com es deia aquesta escultura, perquè sí, exacte, ja va amb la línia d'aquest missatge que ens comparties de la masterclass de Zumba. Per acabar amb la masterclass de Zumba, cal tenir experiència ballant o és obert a tothom?
4: No, es posa a tothom que vulgui. Clar, hi ha molta gent que són que ballen sempre i per això venen de les escoles dels instructors, venen molt, cada instructor porta la seva gent, no? Però hi ha moltíssima gent que ve només a posar-se i ballar, però això és obert a tothom. Vull dir, si tens ganes de ballar, no hi ha problema.
3: És igual, no pensem en que a la primera línia estaran els que més ho dominen, és igual, ens hem de llançar.
4: És igual, ens hem de posar per allà al mig. L'important és que es vegi la plaça tota de color de rosa, que a més ja veus que és molt llampana aquest any, és un fosforito fort, i que això fa molta il·lusió. O sigui, la veritat que cada any jo m'emociono quan veig tota la plaça plena de gent. Mira, ara m'estic emocionant quan t'ho explico, perquè és molt, molt maco.
3: Sí.
4: Veure tota la gent que s'apunta i que col·labora amb nosaltres. Mm-hmm. És molt important.
3: Jo estava mirant els vídeos de l'edició de l'any passat i el que dèiem és que 500 persones a la plaça de l'Església i amb la samarreta, i el que dius, amb aquest color tan flor que
4: teniu. Sí, i a més amb l'energia que li donen els instructors a totes les seves cançons, vull dir, és
3: sí,
4: molt
3: sí. Bueno, és que la Zumba sempre és molt divertida i a més, a mi em crida molt l'atenció que hagueu aconseguit 30 instructors, ja veníeu d'anys anteriors que també col·laboren moltes persones.
4: Sí.
3: Clar, això també entenc que ajuda a dinamitzar un grup tan ampli i poder adaptar per persones també que venen amb diferents nivells, amb diferents necessitats, potser adaptar una miqueta de quan alguna persona es perd, doncs d'aquesta manera es facilita.
4: Aquest any també com a novetat, no sé si ho puc dir perquè bueno, la Maria ens ha pogut preparar, portarà a les seves nenes, ella dona classes al Gaudí, i portarà un grup de les seves alumnes i també les faran ballar en el masterclass. Al principi elles ballaran una miqueta, les nenes, que els hi fa moltíssima il·lusió, lògicament, no? Sortir, suposo que les faran sortir a l'escenari. I bueno, també és una cosa que bueno, és una novetat d'aquest any, que la Maria ens ho ha preparat i crec que es pot ser una cosa bonica.
3: Sí, un aspecte més que dona color a aquest acte, perquè bueno, parlem d'un color intergeneracional, que no només sigui una crida a la solidaritat per adults, i que òbviament també a les fotografies ja veia famílies que anaven a gaudir d'aquesta activitat, però que hi hagi aquest protagonisme també per les nenes i nens que practiquin i que vulguin, i puguin mostrar també a l'escenari i com s'han involucrat amb aquesta crida. Doncs una novetat d'enguany que ens avances, gràcies Pepa. I amb això passem a l'altra novetat, perquè comentaves abans d'entrar a l'entrevista que per la tarda teniu una sorpreseta preparada.
4: Sí, bueno, aquest any hem volgut fer un bingo musical, perquè ens han parlat molt bé dels bingos musicals, de que són molt divertits. Jo en el casal vaig veure un dia amb la gent gran i la veritat era que molt divertit, perquè bueno, la gent canta totes les cançons, després s'aixequen, comencen a ballar, vull dir, ja, esperem que sigui igual aquí també, a la plaça de l'Església. Ho farem a la tarda a partir de les 5. Llavors ho hem encarat una mica també que sigui familiar. O sigui, llavors hi haurà cançons de tot tipus, hi haurà cançons de totes les èpoques, també hi haurà cançons infantils, antigues i noves, eh? O sigui que ens podem trobar cançons sorpresa. I bueno, doncs això també, volem que tothom s'apunti en aquest bingo i que pugui també col·laborar. Ens posarem un preu als cartrons perquè la gent també col·labori una miqueta i sigui un bingo solidari. I què més t'anava a dir? Ah, bueno, i espero que vingui molta gent, ¿vale? Si no plou.
3: Esperem. Nosaltres ja estem aquí tocant fusta.
4: I que, bueno, que ja segur que molta gent cantarà alguna línia o algun bingo, això segur, perquè ho tenim preparat perquè surtin premis.
3: Molt bé. Doncs ja també, per acabar, estava pensant ara, si hi ha persones que aquest dissabte, malauradament, no es poden apropar ni al matí ni a la tarda, oferiu altres vies perquè també puguin col·laborar en aquesta jornada solidària?
4: Nosaltres així no. No. Vull dir...
3: Perquè ho estava pensant, perquè mirava les dades de l'any passat...
4: Sí, és que hi havia hagut ocasions que en campanyes ens han donat uns números de Bizum, perquè la gent col·labori, però aquestes campanyes són molt directes a cada... com t'ho diria, a cada població que es fa un acte, és un acte com molt, molt particular i molt directe de, en aquella població, saps? Vull dir, sí que hi ha hagut campanyes d'altres, que potser no eren de mama, que eren d'una altra cosa, que donen la possibilitat de fer un bizu, però bueno, en aquesta és molt participativa i que la gent col·labori en el dia.
3: I posteriorment, doncs, recordem que tenim aquesta seu local de l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a Castelldefels. I com podria un ciutadà, ciutadana de Castelldefels, posar-se en contacte amb l'entitat i col·laborar?
4: Trucar-me a mi directament al meu telèfon i si necessiten alguna cosa jo estic a la seva disposició. Si vols et donar un número de telèfon o per si algú vol prendre nota, jo em dic Pepa, ja ho has dit abans, i el telèfon és el 699-09-80-28. Repeteixo, 699-09-80-28. No tenim local, vull dir que per això nosaltres ens movem, doncs, a les que són voluntàries, doncs ens movem amb un WhatsApp i anem parlant i ens anem reunint, però local físic no tenim. Abans de que se m'oblidi, falten dues coses per explicar. Una és que sabeu que la paella que es fa a l'estiu, el Sin Vecinos No Hay Fiesta, el que els hi queda de benefici ens ho donen com un donatiu, val? Que ronda sobre els 1.600 euros cada any. Llavors, enguany, sempre fem que el dia d'aquest acte, com que hi ha molta gent, es vegi que ens fan el donatiu, o sigui, ja ens el fan un ingrés, no? Però es faran, doncs, normalment ens fan com un xec i ens fan l'entrega en aquell moment per fer una foto, perquè tothom ho vegi i ho puguem penjar a xarxes, de que aquesta entitat cada any col·labora i col·labora molt bé. O sigui, estem molt agraïts perquè sempre pensa en nosaltres. Una altra cosa és que quan acabi la masterclass farem una rifa. Aviam, ja fa dos anys que ho estem fent, venem unes... Bueno, qui vulgui col·laborar amb 2 euros, se li dona un paperet perquè posi el seu nom i el seu número de telèfon i aleshores això entra en una rifa. Ànec Blau ens dona uns vals de 50 euros per fer compres en el centre i entrades, packs de 2 entrades pel cinema. Llavors, amb tota la gent que participi amb aquests 2 euros de donatiu que posarà el seu nom i el seu telèfon, entrarà en aquesta rifa. I quan acabi la masterclass, extraurem els premis i els hi donarem, doncs, el que li toqui, el val o les entrades de cinema. Llavors, també és una manera de que poden col·laborar d'aquesta forma per ajudar-nos. I després, faltava una altra cosa. Ah, sí, i després que en Matlleu Origen també cada any es col·labora donant 700 places de fruita, que ens dona pomes i plàtans normalment. Doncs aquest any igual, també. Ens donarà primer al dematí i anirem a buscar-les i les tindrem a la disposició perquè tota la gent que està ballant o qui vulgui doncs pot agafar per reposar força.
3: Per aguantar aquestes 2 hores i mitja.
4: Necessita una mica d'energia.
3: Molt bé.
4: I em crec que no m'oblido res.
3: Jo crec que ho hem detallat tot, Pepa, perquè hem parlat, recordem, tenim el dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí és quan començarà la masterclass de Zumba, una masterclass solidària. Aquesta col·laboració es pot fer mitjançant la samarreta, aquesta tan maca que portes, amb a més els elements distintius de Castelldefels. El lema d'aquesta masterclass, que és Castelldefels, es posa de rosa, i molt rosa, com deia, perquè sí. És una samarreta molt fluor, un color que es veurà ben maco sí, a la sí. fotografia, i que esperem que es superin les 500 persones que van venir l'any passat sí, i que sí. la setmana vinent doncs, puguem parlar d'èxit, el que dèiem sobretot, que el temps ens acompanyi, que pugueu celebrar la masterclass al matí i a les 5 de la tarda aquest bingo musical, que és novetat d'enguany, sí. que, com deies, també ho comentàvem, que és un tipus d'iniciativa que està funcionant molt bé al centre cívics i esperem també que es traslladi en aquesta activitat oberta, divertida per tota la família.
4: Exacte.
3: Doncs Pepa del Cacho, presidenta de la seu local de l'Associació contra el Càncer aquí a Castelldefels, gràcies per acompanyar-nos i per tots els detalls d'aquesta jornada solidària en el marc d'aquest mes d'octubre i aquesta celebració del Dia contra el Càncer de Mama.
4: Moltíssimes gràcies, Estefania.
3: A tu, molt bon dia.
4: Bon dia.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: El ple de l'Ajuntament aprovava el passat juliol una nova ordenança de mobilitat que regula la circulació de, entre altres vehicles, els patinets elèctrics, i ja des del passat 1 d'octubre s'apliquen els canvis en les normes de circulació que afecten a tant patinets com bicicletes, motocicletes i repartidors. Per saber què impliquen aquestes mesures, què és obligatori, quines conseqüències pot tenir incomplir la normativa, avui ens acompanya el sergent de la Policia Local de Castelldefels, Víctor Picón. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs comencem pel context general. Des de l'1 d'octubre que entraven en vigor aquestes modificacions del Reglament General de Circulació per reforçar la seguretat, la protecció de les persones usuàries i sobretot amb una mirada molt centrada en els usuaris més vulnerables. Quins són els principals canvis?
1: Correcte. Les modificacions del Reglament General de Circulació van caminada a protegir els col·lectius vulnerables, que són els usuaris de UMP, els de patinets, usuaris de bicicletes, conductors de motocicletes i ciclomotors i vianants.
0: A Castelldefels, aquest estiu s'han registrat 20 accidents amb patinets elèctrics, s'han tramitat més de 200 denúncies i s'han retirat 60 patinets. Què ens diuen aquestes xifres?
1: Bueno, el que ens diuen és que hi ha una alta afluència d'usuaris d'aquest tipus de vehicles i que la normativa està per perseguir-la.
0: Passem ara ja a repassar tots aquests canvis, les novetats més importants, com per exemple l'edat mínima per conduir un patinet elèctric. Què han de saber les famílies?
1: Doncs mira, les famílies han de saber que per poder portar un patinet elèctric mínim han de tenir 15 anys. Aquesta és l'edat mínima que han de poder portar un patinet, que fins ara l'Ajuntament de Castelldefels era una mica més restrictiva, eren 16 anys, però amb l'entrada del nou reglament passa a ser 15 anys.
0: I, a més, el cas de protecció passa a ser obligatori.
1: El cas de protecció sempre obligatori, sempre.
0: A més, hi ha altres elements de seguretat que hem de tenir en compte, com referents a les assegurances, a les característiques del patinet, a la velocitat?
1: Sí, primer deixem dir que com a primer element de seguretat les llums dels patinets han d'estar sempre enceses. Hi ha una moratòria fins al 2027 que serà obligatori, però recomanem a totes les famílies, a tots els usuaris, que llum enceses. Per la nit, obligatori, sí o sí, des del dia 1 de novembre, d'octubre, obligatòria de les llums, i a més algun element reflectant durant la nit. Han de portar les dues coses, algun element reflectant. Com a documentació dels UMPs o dels vehicles de mobilitat personal, l'assegurança, com ben bé deies, obligatòria a tot tipus de vehicles de mobilitat personal. I algo també molt important a les famílies és que els vehicles de mobilitat personal han de tenir una velocitat màxima de 25 km per hora. És la velocitat màxima. Qualsevol modificació que es pugui fer mitjançant software o el que ens trobem de tant en tant, que és afegir algun tipus de motor, està totalment prohibida, deixa de ser un vehicle de mobilitat personal, passa a ser un artefacte, i això sí que és sancionable, i vehicle a dipòsit, i a més, és perillós. Per què? Perquè quan fan aquestes modificacions poden provocar incendis al domicili a l'hora de carregar aquestes bateries, i fins i tot hi ha moments en què depèn la modificació, l'assegurança per la seva vigència.
0: Uh-huh. A més, ara mencionaves una paraula clau que cal tenir en compte, les sancions que poden comportar certes conductes. Dins d'aquestes conductes estic pensant en algunes que es repeteixen, com són circular per la vorera o, per exemple, portar dues persones en un patinet.
1: Va. En aquestes dues sancions que dius específicament, el reglament d'1 d'octubre no ha canviat res, les modificacions, això ja són sancions que venen d'abans, i està prohibit circular per les voreres o zones de vianants, i el vehicle de mobilitat personal és un vehicle d'una única plaça. Són sancions que poden arribar fins a 200 euros.
0: Clar, i en aquest cas, quan ens estaves explicant que l'edat mínima per conduir un patinet elèctric és de 15 anys, aquí és on les famílies han de tenir especial atenció, perquè les sancions, com actueu quan atureu a un menor d'edat que està fent servir el patinet elèctric? A partir d'aquí, com és el procediment?
1: Clar, el nostre procediment és detectar que aquest usuari o usuària no té l'edat permesa, té menys de 15 anys, per tant no pot continuar amb aquest vehicle de mobilitat personal. Es sanciona i aquest vehicle queda ingressat a dipòsit. Aquesta sanció repercuteix en les famílies. Els menors de 15 anys normalment no tenen cap tipus de sostén econòmic, no tenen feina, per tant, subsidiàriament respondran les famílies, tutors d'aquests

0: carril, d'on ve aquesta recomanació?
1: Clar, sobta perquè tenim la mirada com a usuaris de vehicles.
0: Exacte.
1: No? Tenim la mirada d'aquestes. Però per un usuari de bicicleta, el fet de circular pel centre del carril té com, per exemple, poder evitar que qualsevol que vulgui baixar del seu vehicle estacionat obri la porta i piqui amb l'usuari de la bicicleta. És una manera de protegir l'usuari de la bicicleta. S'ha de tenir en compte que en un entorn urbà, en una via urbana, la velocitat màxima són 30 km per hora. Per tant, tampoc, per molt que no tinguéssim aquest ciclista pel centre del carril, tampoc podrien anar molt de pressa. Mm-hmm. Per tant, i un ciclista a dia d'avui, als 20-25 km per hora, pot anar tranquil·lament pel centre del carril. És una de les mesures que afecta més, que sobta, però ja és una de les mesures que fins i tot nosaltres ja hem treballat amb el Departament de Via Pública de l'Ajuntament, ja l'hem estat treballant durant un temps. I des de la policia celebrem que hagi entrat en vigor aquesta modificació del reglament per protegir els ciclistes.
0: Com destacaves, posant-nos en la pell dels ciclistes i amb aquesta mirada d'evitar també possibles situacions de risc per ells i elles. I, a més, també s'ha establert una distància mínima de seguretat.
1: Sí, una distància mínima de no poder apropar-nos al ciclista a menys de 5 metres, no? De deixar l'espai suficient per poder senyalitzar els seus canvis de direcció, les seves aturades, els seus canvis de direcció i no anar com es donar molt enganxat al ciclista i poder. Tornem al mateix, eh? Al final crec que el que has dit que al principi, que és que aquesta modificació del reglament el que vol és protegir col·lectius vulnerables i deixar aquesta distància per poder tenir el temps necessari i l'espai necessari per fer front a qualsevol necessitat que pugui tenir el ciclista.
0: Mm-hmm. I dins d'aquestes persones vulnerables també hem de parlar de les persones que es mouen amb motocicletes, amb ciclomotors. En aquest cas, quines són les novetats que han arribat?
1: Doncs mira, en entorn urbà, que és el que treballem nosaltres més, a la modificació més gran és la de que han portat calçat tancat. Ja no val això d'anar amb les xancletes, d'agafar la moto al poble i baixo cap a la platja amb xancletes. No. Motocicletes, ciclomotors, sempre amb calçat tancat.
0: Uh-huh. I, per exemple, també amb guants? Aquesta era també una altra de les obligacions.
1: Els guants és una obligació en vies interurbanes. Uh-huh. En el moment que sortim de via interurbana, a via interurbana hem de portar guants tant al conductor o conductora com al passatger.
0: I sempre amb aquesta mirada de protegir-nos a nosaltres, els ciclistes, doncs anar pel centre podem evitar ensurts amb vehicles que obren justament el conductor, obre la porta o algun ensurt d'aquesta classe, i amb el tema de les motocicletes, efectivament, que anem amb calçat tancat o si portem els guants en vies interurbanes, però també trobo que dins de ciutat també és un altre dels elements que per tu mateix, com a usuari de motocicleta, doncs t'assegura la teva seguretat, o sigui, tot amb aquesta perspectiva, aquesta nova normativa que ens arribava i que ja està en marxa des de l'1 d'octubre, aconseguir aquesta prevenció, aquesta protecció dels més vulnerables.
1: Sí, i tant. Al final és un cas d'accident, perquè poden existir mil circumstàncies que puguin arribar a esdevenir un accident, que aquest accident tingui les menys conseqüències possibles. I amb xancletes tothom estarem d'acord que si jo caic amb la moto amb xancletes segurament em faré molt més mal que anar amb unes sabatilles o un calçat tancat.
0: I com ha començat? Dèiem que això ja està en marxa des de l'1 d'octubre. Aquests primers dies de la implementació, com està sent per la policia local?
1: Bé, climatològicament, des del dia 1 d'octubre estem amb tempestes i hem estat enfocats en un altre tema. També és veritat que vehicles de mobilitat personal i bicicletes amb dies de pluja no surten tant. Però bé, hem detectat que molts dels usuaris i usuàries compleixen la normativa. S'han posat sancions, això està clar, però també hem detectat que molta de la ciutadania té la voluntat de complir amb aquestes circumstàncies i crec que també molta de les famílies, que abans parlàvem de les famílies, el que volen és que si el seu fill o seva filla té un accident, que tingui les menys conseqüències possibles.
0: Perfecte. Doncs Víctor Picón, sergent de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta, per ajudar-nos a entendre aquests canvis que ja estan operatius a la ciutat i explicar-nos què és el que hem de tenir en compte quan ens movem, especialment amb aquests vehicles que són més de mobilitat personal i amb més risc per a les persones vulnerables. Gràcies i fins la propera.
1: Gràcies a vostès.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
3: En punt les 12 del migdia. El Tribunal de Comptes aplica...

0: Que finalment l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre, entre ells els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i l'exvicepresident Oriol Junqueras. Estaven encausats per les despeses del procés. Tampoc hauran d'abonar els més de 4 milions d'euros que els reclamaven. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament segons el baròmetre del CEO, tot i que en pèrdua d'escons. El segon lloc seria per Esquerra Republicana en disputa amb Aliança Catalana i després hi trobem Junts. El baròmetre també situa un empat entre PP i Vox i, per últim, atorga una representació semblant als Comuns i a la CUP. Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i a cedir el lideratge del Front Ampli si això ajuda a aconseguir una candidatura unitària de totes les esquerres per les eleccions generals del 29N. L'exalcaldessa de Barcelona segueix estenent la mà a Podem i Esquerra Republicana. El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Ja han arribat a Barcelona la vintena de columnes formades per cotxes i tractors que han sortit a primera hora del matí de diferents punts del país. Carburants i combustible han disparat la inflació al setembre. A Catalunya la taxa ha escalat fins al 4,5%, mig punt més que l'agost i el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'increment de preus al conjunt de l'Estat frega el 5%. Amb aquests repunts es mantenen les bonificacions de 20 cèntims de la gasolina i del gasoil al novembre. La congregació de l'escola Pare Manyanet demana als pares de dos alumnes de centre de Barcelona, els demande, a dos pares d'alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar als seus fills i acusen a l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. Arrenca Hamburg el judici a un ucraïnès per l'explosió del gasoducte Nord Stream, que fa 4 anys va acabar amb un megaprojecte energètic multimilionari entre Alemanya i Rússia. El procés tensiona el govern alemany pro-Ucraïna davant les crítiques que rep de l'oposició d'extrema dreta i de l'esquerra populista pel seu suport a Kiev. I Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Després de la victòria al camp del Galatasaray per 1-4, el Barça s'ha situat líder provisional de la Champions a falta dels partits que completaran avui la segona jornada. De la jornada d'avui destaquen els enfrontaments Manchester City-PSG i Roma-Madrid. En bàsquet, avui es juga el partit pendent de la Lliga ACB entre la Sisa Joventut i l'Andorra. I l'Espar Unix Girona debuta a l'Eurocup femenina rebent l'Ostrava Txec. I el Mundial masculí d'hoquei patins, victòria aquesta nit passada de l'equip espanyol davant Portugal per 2-4. I en waterpolo, aquesta tarda es disputa la Supercopa Espanyola masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
0: Ara espera una tarda amb previsió de sol, alguns núvols prims i alguns intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral. Les temperatures màximes oscilaran, en general, entre els 24 i 28 graus. A Ponent i a l'Ebre podrien arribar a fregar els 30. Possible canvi al cap de setmana, amb pluja en algunes comarques i un descens clar de les temperatures.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. En marxa les obres de renovació de la pista poliesportiva exterior del Parc de la Pineda. Ahir, 13 d'octubre, s'iniciava aquesta actuació que millorarà l'estat de les instal·lacions i oferirà un espai més segur, funcional i atractiu per a les veïnes i veïns. Commemoració del Dia Mundial del Càncer de Mama. Serà aquest dissabte 17 d'octubre amb una jornada d'activitats a la plaça de l'Església, amb una masterclass de zumba al matí i bingo musical a la tarda. Les activitats es fan al voltant del 19 d'octubre, Dia Mundial del Càncer de Mama. I a l'agenda també del cap de setmana, ja des de l'àrea cultural, música d'autor i emocions al plaça amb Nereida Fau. La cantautora de Castelldefels presenta el seu nou EP, Relato Mínimo, en un concert al Teatre Plaza aquest 18 d'octubre. L'artista compartirà amb el públic les cançons d'aquest treball intimista en una actuació especial a la seva ciutat. Les entrades es poden aconseguir de manera anticipada a través d'antrapolis.com. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa. D'aquí una hora ja el torn de l'informatiu i les notícies destacades d'aquest dimecres 14 d'octubre.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
3: No, no, amb tarja no, amb targeta.
2: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
1: A punt de sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat.

0: Cada Sant Jordi els llibres surten de les prestatgeries i es converteixen en protagonistes de converses, de regals i de recomanacions. A més, aquest any la biblioteca habilitava un espai perquè els lectors poguessin compartir en un pòsit aquell llibre que els havia canviat la vida o que els hi havia marcat d'una manera especial. Ara la biblioteca ja ha recuperat i ha analitzat totes aquestes recomanacions i avui volem descobrir què ens expliquen, quins títols s'han repetit, quines històries s'han deixat més empremta i què podem aprendre dels gustos literaris de la nostra ciutadania. En parlem de tot això amb la directora d'aquest equipament municipal, la Míriam Huguet. Molt bon dia, Míriam.
1: Bon dia.
0: Doncs, com va sorgir aquesta idea de convidar els lectors a posar el seu llibre recomanat, aquest que l'havia marcat de manera especial, en un pòsit en el context de Sant Jordi a la plaça de l'Església?
1: Doncs mira, va ser una proposta de cultura del Departament de Cultura d'aquí de l'Ajuntament de Castelldefels. Ells van tenir la proposta, van ser qui van crear, no?, aquest plafó tan gran i amb aquesta frase. Quin llibre t'ha canviat la vida? Es va ubicar a prop dels nostres estants, allà mateix a la plaça de l'Església, el dia de Sant Jordi, i la veritat que una cosa que semblava que no va agradar moltíssim. Tothom que passava per la plaça vam rebre moltíssims pòsits, tothom s'animava, hi havia moments que hi havia cua, fins i tot, o sigui, va ser una proposta que va engrescar molt, però ja et dic, va sortir de cultura que nosaltres vam col·laborar.
0: O sigui que tenim una bona xifra. De quants pòsits estem parlant?
1: Sí, doncs mira, 535 pòsits.
0: Es diu ràpid, eh?
1: Sí, sí, va haver-hi molt moviment, però sí, sí, va estar molt bé.
0: Doncs ja t'avançaves, estava pensant, us esperàveu aquesta resposta, però ja t'avançaves i em deies, bueno, inicialment, clar, era la primera vegada que es feia.
1: Alguna vegada havíem fet, però més petita. Sí que és veritat que Cultura va tenir la idea de fer-ho com més gran, la veritat és que el plafó era molt bonic, i no, potser la frase, quin llibre t'ha canviat la vida, no? Era com més concreta i potser la situació, no, bé, va tenir molt bona rebuda.
0: Estava pensant que una cosa és triar un llibre, et trobes una persona i, ostres, quin llibre estàs ara, no?, estàs llegint i me'l recomanes, i una altra cosa ja és fer aquesta reflexió.
1: Per això és que és diferent, no? Quin llibre recomanaries, no? Quin llibre t'ha canviat la vida?
0: Doncs entrem ara ja de ple en el resultat d'aquest buidatge, que ja imagino que ha estat molta feinada darrere.
1: Sí, una miqueta, però em semblava molt interessant veure, saber què havia dit, no?, la gent que estava a la plaça el dia de Sant Jordi, quins llibres, si nosaltres els teníem, si no, què més havia marcat a les persones. Em va semblar molt interessant.
0: I quins són els resultats? Quins són els llibres que més s'han repetit o que us han cridat l'atenció? Com has preparat una mica aquesta
1: proposta?
0: Doncs
1: mira, jo he preparat, a primer explicar-vos que ho hem compartit en tres seccions, que és una miqueta com treballem, ja ho saps tu també. Per una part, hem recollit els que són, que nosaltres anomenem ficció d'adults, no?, que seria novel·la, podríem dir. Després, els llibres de coneixements també d'adults, que són els que ens parlen, no?, de temes, temàtiques i així. I per últim, hem fet com un mix d'infantil i juvenil, però jo crec que també els podríem com separar, quins havien sortit més de novel·les més juvenils i més d'infantils. Que t'haig de dir que qui més va participar van ser els infantils i juvenils, eh? Va ser qui va, on van haver-hi més pòsits, han sigut en aquest sentit.
0: Doncs deixem aquest, si et sembla, deixem aquest pel final, el que tenim més pòsits, i anem per l'ordre, precisament l'ordre que em deies, el primer, la ficció,
1: sí.
0: Novel·les d'adults.
1: Ficció d'adults, novel·les d'adults. Mira, bueno, novel·la, que en aquest cas, no, bueno, podríem dir que és novel·la o no, però la que va tenir més, no?, que podríem posar dalt del rànquing, sorprenentment, o no, va ser la Bíblia.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Bueno, entenc precisament perquè dius sorprenent o no.
1: Sí. Clar, també. Sí. La Bíblia, força persones van posar la Bíblia, el llibre que els havia canviat la vida, vull dir, té molt de sentit. Deixant la Bíblia, després, seguidament, qui trobem és l'Alquimista, de Paulo Coelho, no? També podríem ser, no?, aquests llibres que ens fan com reflexionar i que sí que poden tenir una relació directa amb un llibre que t'ha canviat la vida. I després, com tots una mica igualats, m'agradaria destacar alguns que han sortit, també, com 1984, de George Orwell, 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez, El diari d'Anna Frank, també, i La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón.
0: Alguns no passen mai de moda, eh?
1: No, sí. No, i jo trobo que sí, no?, que són d'aquests clàssics per sempre i que, bueno, que depèn en quin moment els llegeixis o així et poden canviar la vida. O sigui que molt, molt contents dels que han sortit com a més votats, diguéssim. Va haver-hi moltíssima varietat. Vull dir, els més votats estem parlant de 4 o 5 persones que coincideixin, però bueno, ja és més, no?, que tots els altres que van quedar...
2: I tots aquests exemplars els trobaríem a la biblioteca? Hi ha algun que l'hagueu apuntat?
1: No, aquests els tenim, per suposat. Sí, sí, sí que n'hi ha d'altres, perquè dels 535 pòssits, 104 pòssits eren de propostes de llibres que no teníem, entre ells alguns repetits, que el resultat donaria 93 llibres que no tenim de les propostes del públic, que són els que valorarem, quins, perquè potser per temàtica o per el que sigui, sí, si es poden aconseguir, si no, si poden ser adients per tenir la biblioteca, són aquests 93 que tenim pendents d'haver d'incorporar.
2: Que a més, estic pensant que igualment al vostre espai web teniu un apartat on les persones també poden fer peticions, veritat? Sí, o sigui, que se sumen a aquest tipus de peticions.
1: Sí, i tant, exacte. Peticions que nosaltres valorem i dintre de les nostres circumstàncies si creiem que és adequat per la biblioteca, doncs podem adquirir.
2: Molt bé, doncs hem mirat la primera secció, aquesta adreçada a novel·les, a ficció cap a adults. La següent també era d'adults, però enfocada a l'àmbit dels coneixements.
1: Sí, i m'he colat, tenia la Bíblia aquí, perdoneu.
2: Ah, coneixements.
1: Sí, perquè clar, com m'havia impactat tant, perquè era el que més tenia, o sigui, el que més vots tenia com així en general, però sí que estava com més a coneixements, que és on la tenim nosaltres, com... O sigui, sí. Llavors, a part de la Bíblia, després dos que a destacar són relacionats amb una mica psicologia. Tenim Tustones errònies, de Wayne Dyer, que també ha estat bastant votat, i El poder de la hora, de l'Eckhart Tolle, també una mica relacionat, no?, amb aquests de nosaltres mateixos, de la nostra psicologia, o són aquests també que s'anomenen d'autoajuda, no?, a vegades.
2: Sí, aquests sempre tenen molta sortida.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: En aquest cas... No, perdona, digues.
1: Que també té sentit llibres que t'han canviat la vida, no? Que pot ser que en aquest sentit.
2: Correcte, sí. D'aquí estava pensant que potser també a la ciutadania que ens estigui escoltant, la part de ficció, de novel·les, sí que anava al que dèiem, són en general alguns clàssics que ja fan molt de temps, no? Deies 1984, qui no hem escoltat a parlar o l'hem llegit, no? En aquest cas, sí que justament no em cridava l'atenció, ja sí que aquí jo no coneixia cap dels dos, aquest segon i tercer, no?
1: Doncs sí, jo sí, més que res perquè són molt demanats, eh? Són llibres molt demanats a la biblioteca també, tant El poder de la hora com Tustones errònies.
2: Sí, que a més és un dels forts de la nostra biblioteca, tota la col·lecció que tenim de coneixements, apartat saludable...
1: Sí, totalment. Sí, sí.
2: Molt bé, doncs tenim aquests de coneixements també repassats, i ara ens toca arribar a la joia de la corona, no?, perquè ens deies que són més participació va bé amb aquesta participació dels infants i joves de Castelldefels.
1: Sí. Jo sí que crec que els separaré, tot i que en general van ser més de 200 participacions en aquest sentit, o sigui que n'hi ha hagut moltes. Començaria pel juvenil. El juvenil, el llibre que més vots va tenir i que més ha marcat i em sembla molt xulo i molt interessant perquè realment el demanen molt, és Invisible, d'Eloi Moreno. Potser encara no està com a clàssic, però sí que és un llibre que s'ha llegit molt a les escoles, on en general s'ha llegit, que va relacionat sobre el bullying, i 10 persones el van recomanar, o sigui que el primer tindríem l'Eloi Moreno amb Invisible, seguit de Harry Potter, tota la saga de Harry Potter, també un clàssic de la novel·la juvenil, en aquest cas sí que clàssiquíssim. I per últim, també estaria més de novel·la juvenil, El Principito. El Principito també, no? És d'aquests llibres clàssics i també ha aparegut.
2: Estava pensant ara, abans de realitzar l'acció amb els pòsits i de fer tot el buidatge, havíeu fet de manera interna, amb cultura i des de les persones que treballeu a la biblioteca, algunes apostes de què podria sortir?
1: No, la veritat. Amb tota l'organització de tot plegat, no vam dir, teníem ganes de participar i de saber, però no vam fer...
2: És que ho estava pensant ara perquè quan m'he apuntat les 3 seccions en les que heu endreçat tots aquests títols... Quan m'he apuntat infantil juvenil, bé, jo mentalment pensava, segur que és un Harry Potter.
1: Sí, pues efectivament. Sí,
2: aquest no falla tampoc.
1: Sí.
2: Doncs amb això ja hem repassat les novel·les, les propostes que més s'han compartit en aquests pòsits.
1: Falta l'infantil.
2: Ah, clar, és veritat que s'ha separat juvenil i infantil.
1: Sí, s'ha separat juvenil
2: perdona, Míriam,
1: i per infantil... destaca la Goa. No sé si coneixeu la Míriam Tirado. La Míriam Tirado hi ha tret té moltíssima producció, també per adults, però també amb infantil i juvenil, sobretot, molts llibres. Hi ha el llibre del fil invisible per més petits, Tinc un volcà, d'altres. I fa uns anys que ha tret una sèrie d'una adolescent que es diu Goa. Llavors té diversos volums. I la sèrie de Goa ha sigut la més votada com llibres que els ha canviat la vida. La veritat és que és una saga de llibres que està agradant moltíssim per adolescents i és la que va tenir més vots, 11 vots. Després va seguir Anna Cadabra, que són uns llibres d'una bruixeta molt mona, del Pedro Mañas, també amb 10 vots, o sigui que agrada molt l'Anna Cadabra. I després, darrere, també volia destacar El diari de Greg, del Jeff Kinney, que també és un clàssic de fa molt de temps, també per infants, en aquest cas potser a partir ja d'11 anys i tal, però El diari de Greg també és un clàssic que agrada molt.
2: Uh-huh. Ho estàvem comentant abans, ho hem dit quan estàvem parlant de la primera secció de ficció, novel·les d'adults, però les altres que han arribat a aquest rànquing de top 3 recomanacions, sí, també les teniu totes a la biblioteca, sí, per coneixements, juvenil i infantil,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí, tot el que ha sortit ho tenim en general. Vull dir, són, jo crec que més de 500 propostes, que només ens en faltin 93, i a més són coses potser molt concretes també, o... Sí, ho tenim. I per últim, sí que m'he apuntat també un còmic que també m'ha agradat, que ha sortit bastant, del One Piece, que també està molt de moda, de l'Eiichiro Oda, i One Piece també va haver-hi varia gent que
2: no
1: que podia
2: la va faltar
1: posar.
2: Més amb el context, perquè tenim l'adaptació a Life Action, que no em sortia la paraula, i s'ha posat molt més de moda encara, a més que ja porten molts anys amb aquesta història,
1: sí,
2: o sigui,
1: pues,
2: que
1: seguim.
2: Aquí teniu per anar acumulant mangas.
1: I tant, sí.
2: Molt bé. Una iniciativa com aquesta, Míriam, ajuda a descobrir llibres que potser no hauríem triat mai, el que dèiem, no? De que van més enllà només d'aquesta reflexió més ràpida del que estic ara llegint-me i el que puc recomanar, sinó amb una mirada més llarg termini, que és el que recordo que m'ha tocat especialment, que m'ha marcat, que m'ha canviat d'alguna manera. Amb tot aquest buidatge, amb aquest resultat que ara teniu, si t'ha de dir sobre la taula, precisament perquè a més portes, no?, tot el buidatge també amb les recomanacions que preparaves ara per aquesta conversa. Què plantegeu fer? També potser una guia de recomanacions o amb la mirada ja al Sant Jordi de l'any vinent fer també algun tipus d'acció?
1: Sí, la idea que tenim després de fer aquest buidatge, per una banda, doncs, com et deia, valorar tots aquests llibres, propostes que no tenim per poder-ho incorporar o no, i de cara al Sant Jordi de l'any que ve farem una exposició de tots aquests llibres, farem la selecció dels llibres i els exposarem dient d'on ve i tot, perquè entre tots, doncs, tots l'hagin vist o puguin veure recomanacions d'altres, perquè n'hi ha molts més, ja us dic, us he destacat, però vull dir, la llista, clar, són moltíssimes propostes de les que tinguem o les que creiem, però farem una exposició, sí.
2: Doncs, Míriam Huguet, moltíssimes gràcies per aquesta estona i per preparar amb els companys de la biblioteca aquest buidatge que impacta molt quan parlem de més de 500 pòssits, o sigui, aquí moltes hores de feina.
1: I mira, ens hem deixat, no sé si vols que alguna curiositat també, perquè hi havia gent que posava títols de llibres, però hi havia gent que posava altres coses, o pel·lis, o videojocs, o frases, no? I el que em va fer molta gràcia, que n'hi havia diversos, no? Quin llibre t'ha canviat més la vida? El llibre de família.
2: Ostres!
1: Que era molt bo. N'hi havia uns quants que posaven El llibre de família, clar. Un altre que deia El diari de mi madre. Clar, a vegades també, no? El llibre que t'ha fet més la vida. O alguns que ficaven autors en general, o temàtiques en general, de futbol. No? Així més en general del que li agradava a tothom.
2: M'ha fet gràcia aquesta anècdota, perquè més, de primeres he fet com el pensament de quin llibre és aquest, i ja després he fet clic i dic, ostres, que això és en to humorístic, ja.
1: Està ben pensat.
2: Doncs, Míriam Huguet, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Per aquesta estoneta, i ja ens trobem a la propera ocasió. A més, ja amb la mirada també que el pròxim Sant Jordi hi haurà aquesta previsió de fer una exposició, a veure com ho aconseguiu fer amb tanta informació acumulada.
1: I tant.
2: Gràcies, Mirem. Fins
1: la propera. Gràcies a tu.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: La salut també es pot aprendre fora de les consultes mèdiques. Amb aquesta idea, l'Hospital de Viladecans, de referència per a la nostra ciutat, i les biblioteques de 4 municipis del territori impulsen la segona edició del cicle de xerrades Aula de Salut, una iniciativa que vol apropar informació rigorosa i consells pràctics a la ciutadania. Entre l'octubre i el juny s'han programat 10 sessions sobre temes tan diversos com el dolor crònic, les urgències hospitalàries, la menopausa o l'Alzheimer, per exemple. A Castelldefels, la Biblioteca Municipal acollirà 3 d'aquestes trobades, començant el pròxim 12 de novembre amb una xerrada dedicada a saber com actuar davant d'una urgència. Per conèixer millor aquesta iniciativa i el paper que hi té la biblioteca de la nostra ciutat, avui ens acompanya per telèfon Nacho González, del Departament de Comunicació de l'Hospital de Viladecans. Molt bon dia, Nacho.
1: Molt bon dia, encantat d'atendre-us.
0: Doncs estem parlant de la segona edició de l'Aula de Salut. Quina valoració feu de la primera experiència i què és el que us ha portat a donar continuïtat al projecte?
1: Doncs estem molt satisfets, de fet, perquè demà comencem aquesta segona edició. I sabíem, sospitàvem que hi havia un fort interès, no?, per temes relacionats amb la salut, però la resposta de la ciutadania ha estat molt bona i ha omplert les biblioteques i consolidant així espais de trobada que fomenten doncs, la participació, la conversa o l'aprenentatge compartit. I això ens ha dut a impulsar aquesta segona edició, que en clau del vostre municipi, com deies a la introducció, doncs Castelldefels s'incorpora definitivament a la iniciativa. Ja vam fer una primera xerrada al juny sobre protecció solar amb la doctora Yolanda Fortuño, que és la cap de dermatologia de l'hospital. I al llarg de 2026 i 2027 farem 3 xerrades. La primera, la que tu comentaves de què fer en cas d'urgències, el dijous 12 de novembre a les 6, i més endavant, el 2027, també farem 2 més relacionades amb l'aparell digestiu i la respiració i la cirurgia nasal.
0: Mm-hmm. Doncs centrant-nos en aquestes 3 xerrades que es faran aquí a la Biblioteca de Castelldefels, com s'han seleccionat aquests temes i quin tipus de públic poden interessar?
1: Doncs mira, el que fem és fer un estudi entre les biblioteques, no? Els preguntem quines temàtiques creuen que poden ser d'interès a les poblacions. I, per exemple, en el cas de la primera xerrada de Castelldefels, doncs la idea és intentar orientar amb la màxima precisió possible a la gent quan han d'anar a urgències a l'hospital, quina simptomatologia pots tenir per anar a l'hospital o quan, en canvi, amb una visita al CUAP o al CAP del propi municipi, doncs seria suficient.
0: Mm-hmm. Sí, saber quan cal anar a urgències, quan és millor acudir a altres recursos sanitaris o com actuar davant d'una situació determinada, doncs és cert que són temes que poden generar molts dubtes entre la ciutadania. En aquest cas, doncs, ens avançaves aquesta xerrada del 12 de novembre, que serà la primera sessió que arribarà a Castelldefels en el marc d'aquesta segona edició. I les altres 2 sessions ens arribaran al març i al juny. En aquest cas, què ens pots avançar d'aquestes altres 2 propostes?
1: Doncs mira, la del juny serà respirar bé tot el que cal saber sobre cirurgia nasal amb els doctors Alejandro Portillo i Marc Cruelles, que són del servei d'otorrinolaringologia d'aquí de l'hospital. I serà també sempre, no?, amb aquesta vocació proactiva, no?, d'orientar i de fomentar la participació de la ciutadania quan, no?, doncs, quan tens una patologia en l'àmbit nasal, quan es pot operar, quan hi ha altres mesures que poden ser més efectives i llavors orientar una mica a la població en aquest sentit. I les xerrades estan orientades en que la gent, que la ciutadania que hi participa, doncs, quan acaba l'exposició de l'especialista, doncs pot preguntar en aquest cas als otorrinolaringòlegs sobre els aspectes que consideri. Llavors això fa un format força atractiu per la ciutadania, perquè com a hospital el que intentem és treballar per una assistència de proximitat i ser socialment responsables, i això de vegades doncs, vol dir sortir de l'hospital i apropar-nos a altres llocs on la ciutadania hi és present i resoldre dubtes en aquests espais.
0: Efectivament, apropar la salut a la població i en espais com són les biblioteques municipals, perfectes per fer divulgació sanitària i fer el que ens deies, aquest tipus de xerrada que inicialment doncs, parlarà el doctor o doctores que vinguin i finalment aquest espai que permeti les preguntes. Habitualment, com organitzeu? Quina durada tenen aquestes xerrades i com dinamitzeu la part participativa?
1: Mira, donem en total llibertat als especialistes a com ho vulguin enfocar i normalment sí que recomanem que no s'extenguin, no fer això una hora i mitja no? d'exposició i la durada mitjana d'una xerrada és entre mitja hora i 45 minuts i després també doncs, depèn de l'audiència. Si l'audiència té moltes preguntes, està molt interessada en el tema o vol aprofundir en alguns camps, això també depèn de la gent que s'hi apleguen en determinat àmbit. Per exemple, el juny, a la xerrada de la Yolanda Fortuño, es va allargar gairebé 2 hores perquè la protecció solar és un tema que interessa molt. A més, estàvem allò que dius començant l'estiu i segurament hi havia molts dubtes en aquest àmbit i les preguntes de l'audiència es van allargar gairebé 1 hora.
0: Precisament al principi d'aquesta conversa, Nacho, parlàvem de com havia estat la resposta per part de la ciutadania, una resposta molt positiva, ara també recordant aquesta xerrada que es va allargar precisament per aquesta bona participació de les persones assistents i també perquè la professional que va venir doncs, es va quedar més estona per resoldre, aprofitant aquest espai per resoldre tots els dubtes que sortien. I amb aquesta mirada et vull preguntar, hem parlat això del feedback, les impressions per part de la ciutadania, de les persones beneficiàries, però les persones que fan possible aquesta xerrada, els doctors, doctores, tenint en compte que ja vau fer 9 xerrades en el primer cicle a principis d'any, quines són les impressions que vau recollir per part seva?
1: Doncs, en general, bueno, va ser una resposta unànime, tothom va estar molt satisfet de l'experiència, molts d'ells era la primera vegada que s'enfrontaven a aquest tipus de format no? i d'audiència, i de fet, el que ens ha costat és seleccionar temes no? I especialistes, perquè sí que hem tingut molt d'interès des dels propis professionals de l'hospital per formar-ne part i de fet no repetim gairebé cap tema, sí que alguns concrets com l'Alzheimer, no? que sí que és una temàtica que és de molt interès, doncs sí que ho vam fer l'any passat a Viladecans i ho farem a Vegas, però en general canviem l'orientació de les xerrades, les temàtiques i també, bueno, animem a que la gent dels municipis, si algú viu, algú que ens està escoltant, que visqui a Castelldefels, doncs es vol apropar també a alguna altra xerrada en algun altre municipi, doncs nosaltres també estem encantats. Demà iniciem aquesta segona edició amb una xerrada a Sant Climent de Llobregat sobre el dolor crònic, que la impartiran la Soraya Pizarro, que és infermera de la unitat del dolor crònic d'aquí de l'hospital, i la Mònica Pinzón, que és psicòloga de la mateixa unitat, i crec que són espais interessants i de vegades, tot i que no sigui a la biblioteca, no, que ens queda més a prop de casa, doncs crec que val la pena moure's i desplaçar-nos.
0: Precisament, Nacho, com destacaves, doncs, també el cicle arriba a les biblioteques de Vegas, de Sant Climent de Llobregat, amb aquest tret de sortida demà, i també a la biblioteca de Viladecans, amb temes diversos. Quines altres xerrades, a part d'aquest inici que ja és demà, aquesta primera sessió del segon cicle, quines altres de la programació d'aquesta segona edició ens destaques per descobrir a la ciutadania de Castelldefels i que hi hagi també aquest altre moviment entre equipaments municipals?
1: Doncs mira, el 3 de desembre, farem una sobre la grip, no? que serà doncs, dates abans de Nadal i sempre és un tema recurrent i que interessa. Com protegir-nos de la grip i de les malalties respiratòries, a càrrec de l'Esther López, que és la cap de secció de pneumologia, i la Dolores Pérez, que és infermera també especialitzada en malalt respiratori crònic. A l'11 de febrer, per exemple, més enllà dels fogots, entendre la menopausa, a càrrec de la Judit Alemany, una ginecòloga de l'hospital, i és un tema que crec que afecta a bona part de la població i és un, de vegades encara es mantenen massa tabús no? en tot el que significa la menopausa. I bueno, simplement us animo a veure no? el calendari, que ho tenim penjat a la pàgina web i allà cadascú decideixi quines xerrades li poden interessar més. A més, ja anirem, quan s'apropin les dates, ho anirem fent difusió a través dels nostres canals, a les xarxes socials i al web, doncs perquè ningú se'n perdi cap.
0: Uh-huh. Cal fer inscripció prèvia?
1: Depèn del cas, en general no. Els espais de les biblioteques són força grans i cap la gent que hi va. Si comencéssim a veure que ens trobem amb una allau de gent tan gran que dificulta, no?, la programació, doncs sí que ens ho plantejaríem. Però de moment només cal anar-hi a l'hora indicada, que és les 6 de la tarda sempre, i amb això ja és suficient.
0: Uh-huh. Nacho, ja darrera pregunta, perquè precisament mencionaves que faríeu la difusió també a xarxes socials i tu precisament ets del Departament de Comunicació de l'Hospital de Viladecans, i em pregunto, en un moment com ara, ja fa uns anys en què circula tanta informació sobre salut a les xarxes socials i moltes vegades doncs, informació falsa, informació que no és fiable, com ho treballeu des de l'Hospital de Viladecans, en concret des del Departament de Comunicació, per ajudar la ciutadania i parlant de xarxes socials?
1: Doncs mira, precisament les jornades de les biblioteques, un dels objectius, i ha resultat ser-ho, és convertir-les en una eina eficaç, no? Doncs per apropar a la ciutadania coneixements rigorosos i basat en l'evidència, per fer front a la desinformació que comentaves, que és creixent, sobretot en l'entorn digital. I a banda de les xerrades de les biblioteques, doncs, els hospitals de Viladecans i de Bellvitge, que formem part de la mateixa gerència hospitalària, comptem amb altres recursos per intentar fer front a aquesta desinformació. Per exemple, l'Aula de Salut, us animo a visitar-la, és un espai divulgatiu disponible al web tant de l'Hospital de Viladecans com de l'Hospital de Bellvitge, i també fem píndoles d'aquesta Aula de Salut a les xarxes socials, on s'explica informació pràctica sobre malalties, proves, tractaments i, en general, consells de salut. També tenim altres iniciatives, com la plataforma eSalut, que està integrada específicament a l'aplicació mòbil de l'Hospital de Viladecans, i en determinades patologies, com a l'Hospital de Viladecans són de moment la fibromiàlgia o l'obesitat, però s'obrirà a d'altres, doncs permet que els pacients tinguin accés a recursos personalitzats, com qüestionaris clínics, recomanacions, exercicis adaptats o notificacions amb actualitzacions d'interès. Fem el que podem. I llavors, en aquest sentit, jo crec que és responsabilitat de tothom apostar, no?, per una informació amb continguts especialitzats, apropar-ho on sigui, a les xarxes socials, a les biblioteques, i en això estem.
0: Perfecte, Nacho González. A més, he de dir també que des de Ràdio Castelldefels doncs, sumarem les entrevistes prèvies quan arribin aquestes xerrades informatives i participatives. En concret, doncs, ja tenim la mirada a Castelldefels el 12 de novembre, que serà la dedicada a saber com actuar davant d'una urgència. Doncs, quan s'apropi la data, també oferirem espai per poder tenir aquesta entrevista amb els professionals i les professionals que vinguin a la biblioteca al llarg d'aquesta segona edició del cicle de xerrades de salut. Agrair-te, Nacho, aquest temps des del Departament de Comunicació de l'Hospital de Viladecans per explicar-nos aquesta iniciativa i ens trobem de nou aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Perfecte, ens retrobem al novembre.
0: Gràcies, adeu.
2: Castelldefels, així som.
3: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

Aquesta gana que ens acaba de generar la darrera unitat mòbil amb el company Miguel Navarro, que s'apropava a aquest establiment d'hamburgueses, en concret hamburgueses Smash, i ja deia, jo marxo amb molta gana, és gairebé ja la una, és moment de finalitzar el nostre magazín de Ràdio Castelldefels, us hem fet companyia des de les 10 del matí, aquestes 3 horetes, al control tècnic el Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González, amb diferents protagonistes que ens han anat visitant al llarg d'aquesta jornada. Un programa ben complet. Hem parlat d'actualitat local amb diverses entrevistes i propostes per a tots els gustos. Entre elles hem començat la jornada parlant de la masterclass solidària de Zumba que ens arriba aquest dissabte, 17 d'octubre, a la plaça de l'Església. A partir de les 10 del matí comença la venda i recollida de samarretes per les persones que ja hagin fet inscripció prèvia. I a les 11 comença el moment ja d'alegria al cuerpo, de ballar amb la Zumba i amb aquesta vessant solidària. Hem repassat també les activitats impulsades per l'Ànec Blau dins de les jornades de salut mental. Aquest mes d'octubre l'han dedicat a aquest objectiu i ens parlaven també d'una proposta per aquest mateix dissabte, una proposta, un show amb clau d'humor. Hem repassat els canvis de la normativa dels vehicles de mobilitat personal, això amb el sergent de la policia local, Víctor Picón. I aquesta darrera hora ha estat centrada en els llibres perquè hem parlat d'un buidatge que han fet per part de la biblioteca dels pòsits que es van recollir a la Diada de Sant Jordi. Més de 500, ens deia la directora Míriam Muguel, la directora d'aquest equipament, i ens han portat aquest buidatge, aquest recull organitzat per temàtiques i amb top 3, amb aquestes categories de quins han estat més compartits. I acabar com a tal, ho hem fet amb aquesta unitat mòbil de Voltant pel Comerç, però prèviament també parlàvem amb l'Hospital de Viladecans per una iniciativa, un cicle de xerrades de salut, que tornen a una segona edició que comença demà a la Biblioteca de Sant Climent, en aquest cas, i a Castelldefels la primera la tindrem el 12 de novembre. Tot això acompanyat dels butlletins d'En Punt al llarg del matí amb aquests titulars destacats de ciutat. I ara ja us diem adeu, fins demà en concret, perquè tornarem a estar aquí demà a les 10 del matí. I us deixem en mans del company Xavi Martín, que de seguida, en uns minuts, començarà l'informatiu amb totes les notícies destacades i desenvolupades d'aquesta jornada de dimecres 15... Ara m'he colat, és 15 d'octubre o és 14 d'octubre? 14. Sort que tinc el company, el control tècnic, que m'acaba de confirmar aquests detallets. Doncs amb això ens acomiadem fins demà amb l'Així Som i més continguts, com sempre. Que tingueu molt bon dia i molt bona informació a partir d'ara amb l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Fins demà i bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

0: amb Xavi Martín.
1: Bon dia, els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest dimecres, 14 d'octubre. Per començar, presentem els principals arguments informatius del dia. Les obres de construcció del futur skatepark podrien acabar a final d'any. La direcció facultativa del projecte, que ostenta el patinador professional Chris Khan, subratlla l'alt nivell de participació que han mostrat els usuaris a l'hora de dissenyar el conjunt i han pres part unes 70 persones. Nous requeriments obligatoris a l'hora de conduir un patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal. Des de l'1 d'octubre cal tenir com a mínim 15 anys i portar casc de protecció. L'Ajuntament vol que els Premis Ciutat de Castelldefels de 2027 siguin més participatius. Per això fa una crida a la ciutadania perquè proposi persones, entitats, empreses o projectes que contribueixin al desenvolupament de la ciutat i que puguin ser guardonats. Ja han acabat les obres que van fer aquest 3 dies. La setmana passada la biblioteca hagués de tancar al públic. Entre altres millores, ja és operativa la doble porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament. Aquest cap de setmana arriba la novena edició de l'acció Platges Met. És una iniciativa de sensibilització ambiental que promou els valors ecològics de les platges de la metròpoli. A la platja de Baixador, dissabte, plantació popular a les dunes. I diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de les tortugues. Dissabte, a la plaça de l'Església, jornada solidària contra el càncer de mama, amb activitats per recaptar fons i sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia. Al matí, masterclass solidària de Zumba i a la tarda, bingo musical. La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge, dia 18, al Teatre Plaza i presenta el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.
2: Parlem d'un dels equipaments esportius que està transformant la ciutat, el nou skatepark de Castelldefels. Les obres de renovació d'aquest espai van començar amb l'objectiu de convertir-lo en una instal·lació de referència amb uns 1.500 metres quadrats i un disseny que permetrà practicar diferents disciplines. El projecte s'ha desenvolupat amb la participació de persones usuàries de l'antic espai i amb l'experiència de professionals del món de l'skate. Un d'ells és el nostre convidat d'avui, Chris Khan, veí de Castelldefels, skater professional, 7 vegades campió nacional d'Eslovènia i especialista en el disseny de skateparks a través de l'empresa Urban Agenda. Chris, bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels.
3: Hola, hola, bon dia, gràcies per tenir-me.
2: Com està evolucionant l'obra ara mateix? En quin punt ens trobem?
3: Doncs la veritat que ara mateix estan avançant a un ritme molt, molt ràpid les obres. Estem acabant, durant la setmana que ve, esperem acabar tot el que són els mòduls, les curves, diguem-ne, el formigonat de les curves, i després es procediria a formigonar tot el que són les parts horitzontals. Llavors, esperem que els treballs de formigonat aquest mes d'octubre haurien d'estar acabats.
2: Quin és el calendari que podem esperar? En quin moment podria estar obert ja l'skatepark?
3: Doncs jo crec que estem parlant de finals d'any. Estem parlant de finals d'any perquè ara sí que és veritat que amb les pluges doncs, ens hem endarrerit una mica i encara ha quedat per fer tot el tema del mobiliari urbà, l'enllumenat, vull dir que hi ha molta feina a fer encara, però el que és l'skatepark com tal ja el podrem veure pràcticament acabat, almenys visualment, sense poder fer-lo servir, d'aquí un meset. I per acabar l'obra al complet, calculo finals d'any.
2: Tu estàs seguint l'obra diàriament i ara també assumeixes la direcció facultativa. Què implica exactament aquesta responsabilitat? Què és el que supervises en aquesta fase final de la construcció?
3: Doncs, havent fet el que és el projecte executiu, no hi ha persona que conegui millor el projecte com jo. Llavors, la meva feina en aquest cas és seguir les obres i que tot estigui a acord a com s'havia plantejat el projecte executiu, a part de doncs, els problemes que es troben a diari, hi ha alguns canvis, hi ha algunes petites modificacions o alteracions o poder alguna cosa que no s'havia pogut preveure en projecte. Totes aquestes coses a diari les anem tractant amb la constructora i amb els tècnics de l'Ajuntament per tal que les obres procedeixin com com ho havíem previst.
2: S'ha comptat amb la participació d'aproximadament 70 persones que eren usuàries de l'antic espai.
3: Doncs la veritat que ha sigut un procés molt llarg i la veritat que també molt difícil. És el primer cop en 10 anys que portem dissenyant skateparks, és el primer cop que soc part d'un procés participatiu tan gran, involucrant a tanta gent. Com us podeu imaginar, doncs, amb tanta gent involucrada, cadascú té la seva opinió i és molt difícil arribar a un acord mutu, no? Aquí, la solució per la que vam optar va ser escollir un representant de cada disciplina esportiva, i aquí tenim el BMX, el inline, el skate i el scooter, i vam fer moltes reunions amb tots els usuaris, a part de fer una enquesta online amb tots els usuaris, amb la totalitat, per tal d'arribar a un disseny que satisfés a gairebé a tothom, no?
2: Quan les obres estiguin enllestides, la gent ja pugui començar a utilitzar aquest nou skatepark, quins seran per a tu els millors indicadors que el projecte ha funcionat? Què t'agradaria veure-hi d'aquí a uns anys o què t'agradaria que diguessin les persones que vinguin a provar la pista?
3: Sobretot la quantitat de gent que pugui estar fent-la servir. I la veritat que tinc bastanta por perquè ja estic veient que no podré patinar els primers mesos de quan obrim la pista perquè hi ha molta, molta, molta expectativa per aquesta pista a nivell nacional i internacional, perquè tenim mòduls que pràcticament no existeixen a nivell nacional i una superfície molt gran amb mòduls molt innovadors i molt, molt atractius, i és que tothom que conec i que no conec està parlant d'aquest projecte. Llavors, la veritat que no tinc cap dubte que serà fructuós i aquesta serà d'alguna manera la prova que això està funcionant, no? La quantitat de gent que l'estigui fent servir i, òbviament, rebré feedback de tothom quan s'hagi començat a fer servir.
2: Chris Kahn, especialista en disseny de skateparks, skater professional i responsable del disseny i del seguiment de les obres del nou skatepark de Castelldefels. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Bon dia. Fins la propera.
1: La nova normativa de la Direcció General de Trànsit ha introduït nous requeriments obligatoris a l'hora de conduir un patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal. Des de l'1 d'octubre cal tenir com a mínim 15 anys i portar casc de protecció, entre altres noves normes. Víctor Picón és sergent de la policia local.
0: Doncs mira, les famílies han de saber que per poder portar un patinet elèctric mínim han de tenir 15 anys. Aquesta és l'edat mínima que han de poder portar un patinet, que fins ara l'Ajuntament de Castelldefels era una mica més restrictiva, eren 16 anys, però amb l'entrada del nou reglament passa a ser 15 anys. El casc de protecció sempre obligatori, sempre. Com a primer element de seguretat, les llums dels patinets han d'estar sempre enceses. Hi ha una moratòria fins al 2027 que serà obligatori, però recomanem a totes les famílies, a tots els usuaris, que llum enceses. Per la nit, obligatori, sí o sí, des del dia 1 d'octubre, obligatòria de les llums, i a més algun element reflectant durant la nit. Han de portar les dues coses, algun element reflectant.
1: Pel que fa als patinets, cal recordar que han d'estar inscrits al registre de la Direcció General de Trànsit i disposar de l'assegurança obligatòria. La velocitat màxima permesa és de 25 km per hora i no poden circular per les voreres ni per les vies interurbanes.
0: Com a documentació dels UBMPs o dels vehicles de mobilitat personal, l'assegurança obligatòria a tot tipus de vehicles de mobilitat personal. I algo també molt important a les famílies és que els vehicles de mobilitat personal han de tenir una velocitat màxima de 25 km per hora. És la velocitat màxima. Qualsevol modificació que es pugui fer mitjançant software o el que ens trobem de tant en tant, que és afegir algun tipus de motor, està totalment prohibida. Deixa de ser un vehicle de mobilitat personal, passa a ser un artefacte, i això sí que és sancionable i vehicle a dipòsit. I a més, és perillós. Per què? Perquè quan fan aquestes modificacions poden provocar incendis al domicili a l'hora de carregar aquestes bateries, i fins i tot hi ha moments en què, depèn la modificació, l'assegurança perd la seva vigència. I està prohibit circular per les voreres o zones de vianants, i el vehicle de mobilitat personal és un vehicle d'una única plaça. Són sancions que poden arribar fins a 200 euros.
1: L'Ajuntament vol que els Premis Ciutat de Castelldefels de 2027 siguin més participatius. Per això ha fet una crida a la ciutadania perquè proposi candidatures, proposi persones, entitats, empreses o projectes que contribueixin al desenvolupament de la ciutat. Aquests guardons són de caràcter bianual. Arribaran a la 16a edició i ja hi ha data per la cerimònia de lliurament. Serà el 2 d'abril de l'any vinent, el 2 d'abril de 2027. L'objectiu dels Premis és reconèixer la trajectòria i les aportacions de persones i col·lectius actius en diferents àmbits de la vida local. Mariana Ortega és la regidora de Presidència i Comunicació.
4: Els Premis Ciutat Castelldefels són una oportunitat, no?, per reconèixer públicament persones, entitats, empreses, iniciatives, no?, que contribueixen a fer de Castelldefels, doncs, una ciutat millor, no? Són premis que ens permeten posar en valor la feina que es fa de molts àmbits diferents, des del social, el cultural, l'econòmic, el cívic o la innovació també.
1: El termini per presentar candidatures estarà obert fins al 27 de novembre. Les propostes s'han de tramitar per registre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'OAC, a l'Edifici de la República. Clara Carbonell és tècnica municipal.
5: Evidentment, una persona si mateixa no es pot presentar, sí que la poden presentar o tant entitats com altres persones o una altra persona. Pot ser una presentació externa, és a dir, de persones que potser ni tan sols a vegades són de Castelldefels, però sí que la persona o candidat o candidata és de Castelldefels. Amb la qual cosa, doncs, bueno, s'ha obert el període de candidatures en les quatre categories i finalitza el proper 27 de novembre. I ja a poc anem rebent candidatures, s'han d'anar a la UAC, s'ha de fer una instància formal, s'ha d'entregar el currículum de la persona, amb totes, amb quants més coses o trajectòries hagi fet a la seva vida o a la seva trajectòria o laboral, professional, personal, social, etc., doncs molt millor, perquè després la comissió de propostes, que és l'encarregada de seleccionar, doncs a vegades tenen candidatures molt renyides entre elles per la pròpia trajectòria de cada candidat.
1: Les candidatures als Premis Ciutat de Castelldefels 2027 s'han de registrar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. El termini de presentació acaba el 27 de novembre de 2026.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Així hem arribat sobre rodes a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimecres 14 d'octubre. L'hem obert, doncs això, sobre rodes, amb tots els detalls sobre el futur skatepark que ha de permetre la pràctica de fins a quatre disciplines urbanes sobre rodes diferents. La direcció facultativa del projecte, que recau en un patinador professional, diu que a final d'any podrien acabar les obres. A la segona part de l'informatiu d'avui farem un cop d'ull al resultat de les obres que la setmana passada van fer que la biblioteca hagués de tancar uns dies. Hi ha una nova doble porta automàtica, hi ha més endolls i també millores en la il·luminació d'alguns espais. Ja han acabat les obres que van fer que tres dies de la setmana anterior la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels hagués de tancar al públic. Entre altres millores, ja és operativa la doble porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament. La directora de la biblioteca és Míriam Huguet.
7: Vam tancar la biblioteca alguns dies, doncs, per aprofitar, no?, i poder fer aquesta reforma en condicions, sense molestar els usuaris i poder intervenir on calgués. I ja han acabat i bueno, tenim aquesta porta fantàstica que farà això, exacte, protegeix del fred, sobretot, al vestíbul. Llavors, jo crec que millorarem molt en tema de climatització. A més, trobo que ha quedat molt maca.
1: Aquests dos dies, els dies que va haver aquelles obres, van funcionar perfectament les màquines de retorn. Entre les millores que s'hi han fet, aquestes obres, hi ha també que s'han incorporat nous endolls.
7: Aprofitant, també s'han afegit més endolls. A la primera i a la segona planta sí que hi havia alguns espais que hi havia molta demanda de que hi hagués més endolls. No? La gent treballa molt ara amb ordinador, a vegades també portàtils, els mòbils, els tablets, i llavors era una demanda que hi havia i finalment s'ha pogut fer, fins on s'ha pogut fer, però s'han ampliat tant a primera com a segona planta els endolls. Hi ha més disposició d'endolls i sobretot també destaca l'espai zero de segona planta, que és on a vegades hi ha molts estudiants, que també s'han ficat com unes bases perquè puguin també endollar.
1: Un altre aspecte que es va millorar, en diu la directora, és la il·luminació interior. L'objectiu és que sigui més sostenible i alhora, també, més confortable per als usuaris.
7: Sí que anem més a poc, però estem molt contents perquè hem començat amb la planta baixa i llavors s'ha canviat, s'ha reforçat perquè tenia molts punts foscos, s'ha reforçat, s'ha igualat la llum, s'ha canviat algunes parts a LED i, bueno, mica en mica sí que anirem també millorant els diferents punts de llum, que feia molta falta també. I el tema de les llums era necessari i segueix sent necessari. Seguim treballant perquè encara hi ha mancances a primera i a segona planta que anirem fent ara ja més a poc perquè, clar, el bo que ens ha donat aquests dies, tot i que ha sigut, bueno, pues complicat, ens ha pogut treballar tota l'estona, en tots moments. Ara, clar, ara, com la biblioteca obre moltes hores, costa trobar les estones, però bueno, per això tenim els dilluns al matí, que sempre és els dies de manteniment molt important pel que funcioni bé l'equipament. Els dilluns al matí comptem sempre amb operaris i, a més, aniran treballant amb totes aquestes cosetes que falten.
1: Aquest cap de setmana arriba la novena edició de l'acció Platges Met. És una iniciativa de sensibilització ambiental que promou els valors ecològics de les platges metropolitanes. Aquí, a la platja de Baixador, hi ha plantació popular a les dunes dissabte i diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de tortugues. Anabel Subies és tècnica municipal de Medi Ambient.
8: A nivell metropolità hi ha una actuació que es fa amb totes les platges metropolitanes que se li diu Acció Platges Met. Són activitats que d'una manera o una altra el que fan és vincular molt més diguem, la ciutadania que participa d'aquesta activitat amb el medi, no?
1: Dissabte, a la platja del Baixador, es farà una activitat familiar per descobrir la biodiversitat de les dunes i conèixer una plataforma de ciència ciutadana que permet registrar observacions per contribuir als estudis científics.
8: A la platja de Baixador, l'acció que s'ha proposat és una plantació dunar. S'agafarà un tros de platja, diguem, proper a la jugateca del Baixador i s'extrauran plantes invasores i es plantaran plantes autòctones de les dunes. Llavors, és una acció que està oberta a tota la ciutadania. No és un taller molt orientat a públic infantil en aquest cas, sinó que és una actuació oberta, diguem, a tota la ciutadania.
1: Això dissabte, la plantació a les dunes. I diumenge, l'endemà, la platja de la Pineda acollirà l'activitat familiar Hem trobat un niu de tortuga. Serà a partir de 11:45 del migdia.
8: Diumenge, l'acció Platges Met que farem serà una activitat del CRAM, de la Fundació per la Conservació dels Animals Marins, i en aquest cas és una activitat que es diu Hem trobat un niu de tortuga, que el que fa és ensenyar-nos una miqueta com es detecta la presència d'un possible niu de tortuga i en el cas de que veiem, per exemple, aparèixer cries o que a principis d'estiu, diguem, veiem alguna tortuga entrar, diguem, a lo que és la sorra i sortir, pues, què és el que hauríem de fer per no molestar i per protegir aquestes espècies.
1: A la platja de Baixador, per tant, dissabte, plantació popular a les dunes. I diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de tortugues. Les dues propostes de caràcter ambiental són gratuïtes. Dissabte, a la plaça de l'Església, jornada solidària contra el càncer de mama amb activitats per recaptar fons i sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia. Al matí, masterclass solidària de Zumba i a la tarda, bingo musical. Pepa del Cacho és presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Castelldefels.
9: Aquest esdeveniment és el més important que fem nosaltres de les campanyes que fem de prevenció. És potser l'acte més estrella, no? Perquè és el que mobilitza molta més gent, perquè hi ha molta més gent sensibilitzada amb aquest càncer. I bueno, doncs ho preparem d'un any per un altre i ja ho comencem a preparar.
1: El programa inclou una masterclass solidària de Zumba d'11 del matí a quarts de dues del migdia amb 28 instructors. La participació requereix un donatiu de 10 euros que inclou una samarreta solidària. A la plaça també hi haurà una parada informativa de l'Associació contra el Càncer amb venda de productes solidaris i a la tarda bingo musical. Tot plegat aquest dissabte, dia 17, amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama que cada any se celebra el 19 d'octubre. I encara un altre dia internacional, en aquest cas el de les persones grans, se celebrava l'1 d'octubre. Era una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. Doncs bé, a Castelldefels la commemoració es fa dissabte vinent, aquest dissabte, dia 17 d'octubre. Pep Ribas coordina el centre Frederic Mompou.
10: Farem una festa, aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Montpou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
1: El manifest de 2026 porta per lema «Ens jubilem del treball, no de la vida». El missatge posa l'accent en el fet que la jubilació no ha de significar deixar de participar en la societat. És un text que reivindica la vellesa digna, amb drets, autonomia i capacitat de decisió.
10: Centrat sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència, recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència. No? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets. No? I tot això és el que reivindiquen en aquests manifestos.
1: Festa, per tant, el 17 d'octubre al Centre Frederic Mompou per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. Continuen les 37è Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, que inclouen una exposició de les entitats i ONGs que formen part del Consell Municipal de Pau i Solidaritat. L'exposició es pot visitar a la sala Margarida Xirgo fins al dia 18. La mostra dona a conèixer la feina que fan aquestes entitats en àmbits com la cooperació, la solidaritat i la defensa dels drets humans. La tècnica municipal Carme Ferrer és la cap de l'àrea d'Educació i Solidaritat.
11: Doncs es tracta d'una exposició on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
1: La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge 18 d'octubre al Teatre Plaza per presentar el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo.

Amb un estil que combina la cançó d'autor contemporània, el folk i la música alternativa, Nereida Pau proposa un viatge emocional a través de cançons que parlen de l'amor, la memòria, la pèrdua, les decisions que marquen les nostres vides.

Així arribem al final de l'informatiu d'aquest dimecres 14 d'octubre. L'últim minut el dedicarem a repassar els titulars del dia. Les obres de construcció del futur skate park podrien acabar a final d'any. La direcció facultativa del projecte, que ostenta el patinador professional Chris Kahn, subratlla l'alt nivell de participació que han mostrat els usuaris a l'hora de dissenyar el conjunt. Hi han pres part unes 70 persones. Nous requeriments obligatoris a l'hora de conduir un patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal. Des de l'1 d'octubre cal tenir com a mínim 15 anys i portar casc de protecció, entre altres noves normes. L'Ajuntament vol que els Premis Ciutat de Castelldefels de 2027 siguin més participatius. Per això ha fet una crida a la ciutadania perquè proposi persones, entitats, empreses o projectes que siguin candidates que puguin contribuir al desenvolupament de la ciutat. Ja han acabat les obres que van fer que 3 dies de la setmana passada la biblioteca hagués de tancar al públic. Entre altres millores, ja és operativa la doble porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament. Aquest cap de setmana arriba la 9a edició de l'acció Platges Met. És una iniciativa de sensibilització ambiental que promou els valors ecològics de les platges metropolitanes. A la platja de Baixador, dissabte, plantació popular a les dunes. I diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de tortugues. I dissabte, a la plaça de l'Església, jornada solidària contra el càncer de mama, amb activitats per recaptar fons i sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia. Al matí, masterclass solidària de Zumba. I a la tarda, bingo musical. La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge, dia 18, al Teatre Plaza, al migdia, i presenta el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Fons.
1: Avui, a la Fons de Ràdio Castelldefels, parlem de televisió, de qualitat audiovisual i, sobretot, de talent. Els Premis Zapping ja preparen la seva 32a edició, que se'l celebrarà el 25 de febrer de l'any vinent a Barcelona. Però abans d'arribar a la gala, l'organització ha posat en marxa una convocatòria per trobar artistes que vulguin pujar a l'escenari. Estem parlant de cantants, ballarins, humoristes, mags i persones amb propostes artístiques de tota mena. Per conèixer millor aquests guardons i saber com s'hi pot participar en aquesta convocatòria, avui ens acompanyen a l'estudi la Patricia Amat, directora de comunicació, i la Juliana Fria, directora de projectes dels Premis Zapping. Benvingudes.
2: Moltes gràcies. Gràcies, Estefania.
1: Doncs per començar, situem-nos primer amb què són els Premis Zapping, quin és el seu objectiu principal?
2: Els Premis Zapping són uns guardons que atorga l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Aquest any celebrarem l'edició número 32, o sigui, ja portem uns quants anys de recorregut. I aquests guardons el que busquen és premiar el que és la qualitat de les produccions per sobre de l'índex d'audiència. No? És a dir, no ens importa tant, no? si una sèrie de televisió, si un programa és molt famós o té gran repercussió, sinó la mirada, no? Potser, amb la que ha estat generat, no? Amb la que ha estat creat i es fa arribar al seu públic.
1: Estaves comentant, Júlia, que arribeu a l'edició número 32. Ja són molts anys de celebrar aquesta qualitat audiovisual. Què representa arribar a aquesta xifra i a aquesta nova cita al sector audiovisual?
2: Aviam, jo penso que 32 anys de recorregut no són poca cosa. És a dir, que aquests guardons ja tenen un pes, no? Ja són prou reconeguts i penso que la televisió d'alguna manera també els espera i els valora. No? Molts programes han anat passant per l'escenari, no? Han estat premiats any rere any i això és molt maco, no? Perquè moltes televisions han format part també han pogut formar part d'aquests premis.
3: Bueno, i a més també els Zapping han sabut com adaptar-se una mica al context. Van començar només amb televisió, però després amb l'arribada d'internet, dels videojocs, ara tenim més categories que reconeixen la tasca de comunicadors a la xarxa, per exemple, no només pròpiament programes de televisió, ens hem obert també a cinema, vull dir, són uns premis que també han sabut adaptar-se a la ciutadania i al moment que vivim.
1: I a la manera de consumir, perquè exactament, aquí hi ha hagut molts canvis.
3: Exactament.
1: I a més, Júlia, ens estaves destacant que no són uns premis a l'audiovisual, així dit ràpidament, sinó que és a la qualitat audiovisual. Quins són els valors o quins són els criteris que hi ha darrere? Què és el que voleu posar en relleu? I d'on ve tota aquesta voluntat? Perquè això ve d'una entitat que és la que impulsa els premis.
2: Exacte. Al darrere del Zapping trobem, no, com ja he dit abans, l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, que ja porta treballant més de 40 anys, i al final aquesta entitat treballa pel que nosaltres diem el que és la protecció del menor en el món online. No? Ara mateix ens trobem amb una casuística que ve el que, bueno, problemàtiques que ja trobem des de fa uns anys, però ara mateix ha agafat molta més repercussió, no? El que és l'addicció a les xarxes socials, el que és l'addicció a internet, problemàtiques com un consum abusiu potser de la pornografia, no? I que ara mateix tenen una repercussió molt forta i nosaltres ja portem treballant en aquesta protecció des de fa molt temps. No? Com ho fem? A través de l'actuació a les escoles, amb el nostre programa formatiu, li diem el programa d'educació audiovisual, i així podem treballar a moltes escoles, tant a primària com a l'ESO i batxillerat, i també en la formació de les seves famílies i dels docents a les escoles. Llavors, el que busquem, al final, són productes, no? que apareixen a la televisió, que apareixen a internet, que també defensin aquests valors, és a dir, protegir la infància, no? Que, per suposar, respectar els seus temps, respectar l'espai que necessiten per jugar, per aprendre, per créixer, i també fomentar tot el que és l'oci offline, no? És a dir, que totes les pantalles i això, que no agafi tot el que és la nostra vida només, no? No sé, Patri, si vols...
3: Sí, no? I en un temps que moltes vegades les pantalles també fan d'educadores, com si diguéssim, els nens consumeixen molt de contingut, els adolescents, els joves en general, i els Zapping busquen una mica premiar un contingut que sigui interessant, que aporti, no només que no tant que no sigui perjudicial, sinó que a més pugui omplir el temps de contingut positiu, això interessant.
2: Assumir,
3: i que,
2: no?
3: Sí.
1: I a més, aquí em sembla interessant destacar com configureu la llista de finalistes dels premis, perquè aquí hi ha un component participatiu.
3: Exactament. Aquest llistat funcionem de la següent manera. Primer de tot, l'equip de l'associació avalua durant tot l'any continguts. A més, des del 30 aniversari vam obrir una convocatòria també perquè tant les televisions com gent d'internet puguin aportar les seves propostes, perquè també l'equip és petit, no donem per veure tot el que hi ha. Llavors també la gent pot aportar les seves iniciatives o els seus programes. L'equip avalua i amb el que consideri que és prou interessant per l'edició es treuen uns llistats amb 15 propostes per cada categoria i aquests llistats surten a votació popular. Llavors, a partir d'aquell moment és la ciutadania qui selecciona els tres finalistes de cada categoria. Llavors, amb aquesta votació popular guanyen, com si diguéssim, tres finalistes a cada categoria i aquesta selecció és la que passa al jurat professional que ja selecciona qui finalment serà el guanyador de cada categoria.
2: Exacte, que es desvetlla la nit de la gala. Exactament. Vull dir, ningú sap abans.
1: Patricia, des de la comunicació, com a directora de comunicació de l'entitat i dels Premis Zapping, com expliqueu, com ho treballeu de manera conjunta per fer arribar a la ciutadania i també, més enllà, també als professionals que formen part del sector audiovisual, el valor d'aquest tipus de guardons que van més enllà dels índexs d'audiència, sinó que es fixen en altres punts tan importants que ens estava explicant?
3: Pues mira, la novetat de l'any passat va ser que vam contactar amb tota aquesta gent que no... Normalment començava en la comunicació un cop estaven desvetllats els finalistes. Des de l'any passat vam començar a contactar amb tota la gent que surt als llistats de votació per explicar-los què són els Zapping i perquè ells puguin promoure també entre els seus seguidors, la gent que consumeix el seu programa o si és gent d'internet, els seus seguidors. Llavors, amb aquesta gent que té rellevància al món audiovisual, ens han ajudat molt a compartir una mica la visió dels premis i també s'ha notat, no?, l'augment de xifres a les votacions gràcies a aquesta promoció. I també de cara a aquesta edició el que hem fet és contactar amb persones que han participat en altres edicions, de manera que a xarxes ens estan ajudant a fer un impuls d'aquesta comunicació perquè arribi a més gent pugui votar i més gent també conegui els premis.
1: Uh-huh. I, Júlia, des de la direcció de projectes, quina feina és la que no veiem en l'organització d'uns premis d'aquesta categoria? Ara que tot just esteu escalfant els motors, perquè ara de seguida passarem aquest plat fort que estàvem anunciant, aquesta convocatòria, un primer pas també de comunicació, però què és el que es queda entre bambalines que no podem veure i que hi ha molta feina darrere? Estem parlant d'uns premis que arribaran a finals de febrer, però ja està començant tot.
2: Sí, exacte. No? La veritat és que és molt xulo perquè és cert que els Zapping potser llueixen, no?, la nit dels guardons, però realment estem tot un any preparant el que és la gala. No? La setmana següent a acabar el Zapping ja tanquem data pel següent any i a partir d'allà és cert que en cada moment de l'any amb més o menys intensitat, però ja estem treballant en tot, no?, en els patrocinadors, en tota la visualització dels programes i tot això. Llavors, la meva feina sobretot consisteix, no?, podríem dir, en dues coses. Una és com portar el calendari per assegurar que la nit de la gala tot el que s'havia de fer estava fet. No? Exacte, que no vol dir exacte que ho faci jo directament, sinó doncs, coordinar l'equip i també donar suport al que qualsevol necessiti. No? I per altra banda, per una banda el calendari, per altra banda les tasques de l'equip, no?, cadascú on ha d'estar, que necessita, i després també com molt unida a comunicació per veure com les noves accions que podem anar fent per donar a conèixer també els guardons i que cada vegada arribin a més persones.
1: Quantes persones acudeixen als Premis Zapping de manera aproximada o quin és l'auditori que teniu enguany aquest febrer? Quina capacitat té?
2: Ara mateix tenim capacitat per 600 persones.
1: Ostres, doncs és una xifra important.
2: Exacte, és una xifra important. Llavors, bé, esperem poder omplir-la aquest any també. És cert que tenim una entrada lliure, és a dir, qualsevol persona pot venir de manera gratuïta a gaudir de la gala i també estar a prop, no?, dels finalistes, que molts d'ells són rostres coneguts, que més d'un, no?, els voldríem conèixer.
1: Doncs passem, ara que ja hem fet aquesta prèvia de què són els Premis Zapping, amb aquesta mirada encara una mica futur, o sigui, encara us veig tranquil·les perquè no està tan a tocar. Sí. Bueno, aquí, clar, em ve també l'experiència pròpia, perquè no ho he comentat, però que som excompanyes, jo vaig estar allà, i per tant, tot el que m'expliqueu m'està portant molts records, no? I ja sé com és passar la nit dels Premis Zapping i els dies previs, amb aquests nervis, aquestes coses sempre d'última hora que arriben, i aquesta voluntat de tenir tot el checklist, tot aquest control i seguiment d'accions i el que s'ha de coordinar d'aquella nit, però ja sabem com és un esdeveniment, i més quan estem parlant d'una capacitat de fins a 600 persones, a veure com va en aquest sentit. Però passem ara al tema informatiu que tenim sobre la taula, perquè he obert una convocatòria perquè artistes de diferents disciplines puguin actuar en aquesta propera gala. Com va sorgir la idea d'obrir l'escenari a nous talents?
3: Bueno, la veritat és que una de les coses maques que tenen els premis és que donen visibilitat potser a programes que pel que sigui, o a iniciatives a internet, que potser l'algoritme no les premia, però són iniciatives que des de l'associació pensem que és bo que tinguin aquesta visibilitat. Llavors, una mica en consonància amb això, vam pensar que estaria molt bé també donar visibilitat a talent que, per circumstàncies de la vida, no han tingut aquest reconeixement. Llavors, normalment funcionàvem per cerca pròpia. Les actuacions no, venien una mica des de l'equip, fèiem una cerca, però aprofitant que el 30 aniversari vam obrir també aquesta convocatòria per categories, l'any següent vam dir per què no fer-ho també amb les actuacions i arribar a joves talents, a talents emergents, que és una oportunitat, no?, poder anar a uns premis on hi ha tant rostres coneguts, però molta gent que treballa a la televisió, a la ràdio, que també és una oportunitat de fer networking per ells o d'aconseguir espais per poder lluir el seu talent. Llavors, l'any passat, per primer cop, es va obrir aquesta convocatòria, era el primer cop que ho fèiem, va ser també potser una mica ràpid, no vam poder destinar tota la difusió que ens hauria agradat. Llavors, aquest any hem començat amb una mica d'antelació, hem contactat amb altres persones que han actuat als Premis Zapping una mica perquè donessin també aquest avís i a veure si aquest any podem arribar a talents que vulguin aprofitar aquesta oportunitat per fer arribar el seu espectacle a molta gent.
1: Mm-hmm. La crida és molt àmplia perquè obriu escenari a cantants, a ballarins, artistes de teatre, monologuistes, mags, artistes visuals, fins i tot en la crida que fèieu ho deixeu també en obert de, bueno, talents que potser desconeixem. Sí. Els talents, és que de talents n'hi ha molts, i a Castelldefels en tenim molt de talent també. Què és el que busqueu exactament? Perquè dins d'aquesta crida també em va semblar interessant que dèieu que no cal tampoc enviar l'espectacle perfecte, l'espectacle complet, sinó com un tastet per deixar-vos amb ganes de més.
3: Exactament. L'objectiu d'aquestes actuacions són una mica que trenquin el ritme perquè si no la gala seria molt monòtona, entrega de premi. Llavors, aquestes actuacions normalment afegim quatre perquè trenquin així la dinàmica, i també és una mica la part de la gala que arriba més al públic perquè és un moment com d'emocions. Llavors, és veritat que se'ns va ocórrer això, ballarins, cantants, mags, monologuistes, perquè és una mica el que està més tipificat, però hi ha hagut anys que hem tingut a gent, tu estaves, Estefi, l'any que va venir una noia amb una taula de sorra que va explicar una història. Clar, això a mi mai de la vida hauria pensat que amb sorra es pot fer això. O va venir una persona també amb bombolles de sabó. O sigui, clar, jo tenim la imaginació potser una mica tancada, però hi ha gent que fa veritables meravelles amb materials de la vida, no?, molt quotidians. Llavors, per això diem, gent que tingui qualsevol proposta que pugui emocionar, que pugui fer riure, que pugui això, aportar un moment divertit, com memorable a la gala, està obert per totes aquestes persones, i que no necessitem la versió definitiva, doncs això, aquesta persona que va explicar una història amb la sorra, no necessitem que ens enviïn com ja la història tancada i tot, sinó jo sé fer això, A veure si us agrada, podríem, després sempre es pot parlar, es pot ajustar una mica. És veritat que és un programa que s'emet en directe, llavors no es pot fer de tot a l'escenari, no podem parar a la gala, pujar, muntar, això no es pot fer, però sempre es pot parlar de com adaptar el tipus d'espectacle al tipus de programa que és
2: Exacte.
3: Aquella nit.
2: I després nosaltres el que busquem també són quatre actuacions que siguin diferents entre elles. Clar. Per tant, quanta més varietat hi hagi, no, millor, perquè és això, no voldríem quatre monologuistes, sinó poder que sigui més variat per també distreure el públic.
1: Hem parlat de tot el que aporten aquests... posat en valor els talents, el que poden aportar a la gala. Què li aporta a la gala també a aquestes persones que siguin seleccionades? Perquè hem parlat de la capacitat de l'auditori i, a més, també, Patrícia, justament comentaves que la gala s'emet en directe.
3: Exactament, s'emet en directe. Aquest any la producció la portarà BTV amb la Xal. Uh-huh. Llavors s'emetran... ells emeten i després... totes les televisions que vulguin punxar senyal poden fer-ho. Nosaltres també ho emetem pel nostre canal. Tenim una convocatòria de televisions locals, per tant, també totes les televisions locals que vulguin participar ho poden fer. El dia de la gala tenim cobertura de premsa, perquè com són uns premis que estan dirigits als mitjans, ve molta gent per si, no? El meu mitjà és qui guanya el premi. A més, clar, tenim autoritats, tenim molta gent del món de l'audiovisual i després tenim audiència, que potser un any ha vingut un monologuista, a l'audiència li ha agradat i aquesta audiència després pot anar al seu espectacle. O sigui, és una oportunitat d'actuar davant no només de possible futura audiència, sinó de gent que treballa en aquest món i que... potser pot ser una oportunitat de connectar amb un altre...
2: Sí, exacte. I també, com dèiem abans, també és la possibilitat de poder participar dels guardons, no? Des de dintre, des d'aquesta part que no es veu tant, perquè doncs, els assajos d'aquella tarda, poder conèixer l'equip de producció de la televisió, també l'equip de producció del Zapping, i després, per suposat, no? Que acabem amb el còctel, que estan convidadíssims a sopar amb tots els guanyadors i els finalistes que han estat allà pujant a l'escenari, i allà pots... doncs es pot conèixer en primera persona, no? Poden parlar i, bueno, i això també sol agradar molt als que han participat altres anys amb les seves actuacions.
1: Clar, una primera experiència professional que implica
2: sí.
1: Uns premis. El que dèiem abans, aquesta pregunta del que hi ha darrere, doncs sí. Viure això ja és també enriquir-te a nivell professional
2: Totalment.
1: Amb el teu talent. En aquest cas, a més, comentàveu que també heu fet un contacte amb persones que han actuat prèviament en altres edicions. Jo, si no vaig errada, a mi em sona que hi havia també alguns mags que van començar a l'inici de les seves actuacions que van participar als Premis Zapping. Estic bé al cap el Mago Pop, que jo
3: sí.
1: Recordo que va participar.
3: Exacte. Sí, no, pel Zapping han passat, hem tingut talents que ara mateix ja no serien talents emergents, no? Ja no podrien participar en aquesta convocatòria, però realment ha vingut gent que ara mateix doncs, és el Mago Pop, és el Miguel de Páramo que està amb el seu espectacle a Madrid, hem tingut gent que li ha anat molt bé. Probablement
2: sí, la Sara Roy també va cantar.
3: Va cantar la Sara Roy, sí, és veritat. I també a nivell així intern, realment és un dia molt divertit. O sigui, només per viure aquell dia i som un equip molt divertit. Llavors jo crec que per l'experiència de viure això, encara que no tingui després cap benefici...
2: Jo valdria la pena,
3: sí,
2: no? Estar
3: jo m'apuntaria.
1: Però que segur que sí, amb tot el que ens heu compartit,
2: sí.
1: Que té beneficis molt, molt importants per aquestes persones que estan començant. Aquí, a la nostra ciutat, nosaltres tenim el nostre propi concurs de nous talents i sempre hi ha molta participació. Així que si amb tot el que ens heu compartit hi ha persones que ens han escoltat o arriba l'entrevista, perquè ja sabeu que farem difusió també a xarxes, Si arriba talent local de Castelldefels i ara tenen aquest dubte de... Ja estic convençuda. Què he de fer per participar? Com puc enviar una mostra del meu talent?
3: Pues s'ha d'enviar un vídeo o un àudio, depenent del que sigui l'actuació, per correu electrònic a la direcció zapping@contraste.info i un cop arribin totes es farà una valoració de tot el que ha arribat i se seleccionaran les candidatures.
2: Exacte.
1: Quina és la data límit per presentar-se?
3: La data límit és el 8 de novembre. Aquell dia es tancarà la convocatòria i tot el que arribi després doncs,
2: Sí, tenim 3 setmanes per acabar de decidir.
1: Tenim marge, sí, tenim
0: exacte.
1: Marge.
0: Sí, sí, sí.
1: I una vegada que ja tingueu, hagueu rebut totes aquestes propostes de talent emergent, com fareu la valoració? Què és el que tindreu més en compte? L'originalitat, la qualitat tècnica o... Clar, aquí tindreu molta varietat perquè estem parlant de moltes disciplines.
3: Normalment el que fem una mica és dividir per categories,
2: exacte.
3: Doncs les que són actuacions musicals, actuacions més de monòleg, actuacions de màgia. Per suposat, si hi ha alguna actuació que és més original, doncs una persona que fa un espectacle amb llums i amb miralls, tot això normalment crida més l'atenció perquè de les altres, o sigui, de tot el que està més tipificat, tenim moltes. Llavors, l'originalitat normalment guanya... per aquest motiu de que hem de fer actuacions variades. I després, normalment, entre les que són de la mateixa categoria, tenim moltes vegades... l'any passat ens va costar seleccionar perquè moltes vegades és gent que té molta qualitat i que no ens fa... O sigui, que ens fa dubtar molt. Llavors, entre la mateixa categoria, probablement hi ha un component de sort.
2: Sí, no, i també mirem una mica el públic que tenim, no? Que, pues, que encaixi amb el perfil de les persones, que, bueno, que és molt variat, no? Però que tenim allà la nit de la gala, també. Sí, són moltes cosetes així a tenir en compte.
3: Bueno, i per suposat, una actuació que sigui viable per aquella nit. No podem treure un elefant a l'escenari, o sigui, hi ha coses que pel directe no es poden fer, i després és una gala de premis. No tot el contingut pot sortir, o sigui, és una nit de gala, no podem fer actuacions que siguin més d'un altre esdeveniment. Llavors, també, que sigui adequat per una nit de premis també compta.
1: Mm-hmm. Doncs ja per acabar, des de la vostra experiència, tenint en compte que rebreu ara centrats en aquesta convocatòria. Estic pensant també que tindreu en marxa, encara crec que no l'heu obert, però també feu una altra convocatòria, que és la de Jove Presentador, que és una altra iniciativa que ja porteu fa uns anys i que també funciona molt bé.
3: Sí, sí, aquest any farem l'edició número 10.
2: Exacte.
3: Serà el nostre Jove Presentador número 10, que s'obrirà la convocatòria més endavant, que també és per donar... Sempre parlem de talents emergents als tàping, es dona l'oportunitat a una persona que estigui estudiant per compartir l'escenari amb els presentadors professionals que condueixen la gala aquella nit.
1: Uh-huh. I aquí la meva pregunta, des de la vostra experiència, què és el que més us agrada quan enceteu iniciatives com aquesta, Jove Presentador, que ja porta 10 anys i que doneu l'oportunitat a joves estudiants de la branca de comunicació, del sector de comunicació, periodisme, publicitat, a que puguin fer aquesta presentació de l'acte, ara amb aquesta també nova proposta que encetàveu l'any passat i que enguany ja arrenqueu amb més difusió també de fer aquesta possibilitat de que l'escenari sigui per talent emergent? Que això, tot això, que aquestes idees, aquestes propostes, aquest talent acabi convertint-se ja en una actuació, en una participació directa als premis, què és el que més us agrada d'aquest recorregut?
2: Jo penso que el que és molt xulo també és veure com al final, no, aquestes persones, els joves presentadors, les actuacions, bé, seguim en contacte, no, amb el pas dels temps, i veure també com el zapping els ha servit realment, no?, per iniciar o per atrevir-se a fer alguna cosa que potser no, de primeres no pensaven fer, no? Doncs pujar-se tan ràpid a un escenari, potser a segona carrera o a tercera carrera, no? I veure com van creixent, van fent noves coses i també com volen compartir amb nosaltres, a mi és una cosa que em sembla molt maca, no?
3: Sí, després poder veure la seva trajectòria professional i sobretot també com el bon record que queda en aquesta gent, perquè molts d'ells, doncs, si tornem a contactar amb joves presentadors d'altres edicions o això, amb actuacions que han participat, normalment tenim bona rebuda, tornen a l'associació, tornen a col·laborar. Llavors, això vol dir que s'han quedat amb un molt bon record dels premis per tornar a repetir, no? Mm-hmm.
1: Perfecte, doncs amb això ja és moment d'acomiadar-nos. Patrícia, Júlia, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio Castelldefels a la Fons, per explicar-nos com es preparen els Premis Zapping i sobretot aquests detalls de la convocatòria de nous talents per a la propera gala, que serà al febrer, però teniu en marxa aquesta convocatòria fins al 8 de novembre, així que talent de Castelldefels, ja ho sabeu, que podeu participar i presentar les vostres propostes. Amb això aprofitem abans de... Bueno, ja m'acomiado de vosaltres perquè acabarem amb un vídeo que heu preparat, escoltarem l'àudio d'aquests testimonis

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: El Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs perseguits per les despeses del procés. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El Tribunal de Comptes s'ha vist obligat finalment a aplicar la llei d'amnistia a la causa per les despeses comptables pel procés. I des d'avui deixa de reclamar més de 5 milions d'euros a 35 exalts càrrecs dels governs independentistes, Joan Botà.
3: D'aquests diners, els afectats ja havien consignat 4 milions en forma de fiances. Junts i Esquerra parlen de la fi d'un malson i exigeixen l'aplicació immediata i completa de l'amnistia a tots els tribunals i per tothom. I el president Salvador Illa celebra la decisió.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: Sí, una decisió que s'havia fet esperar, però finalment el Tribunal de Comptes ha acatat la justícia europea i amnistia a tots els afectats per aquest cas. Se'ls allibera de retornar els 5 milions d'euros que els reclamaven per l'organització de l'1 d'octubre i per la promoció del procés als anys previs durant els governs de Mas i Puigdemont. Ho celebren avui els afectats com l'exconseller Francesc Homs.
5: Respira més tranquil, per descomptat no només jo, sinó tota la gent que estava en aquest procediment, que eren moltíssimes, t'omple de joia i d'alegria perquè et treus un pes a sobre, certament.
1: Això el dia que tant el CEO com el CIS han publicat baròmetres d'intenció de vot.
3: El CEO pronostica una victòria del PSC tant en cas d'eleccions al Parlament com de cara a les eleccions generals, en tots dos casos a la baixa, però sempre amb avantatge clar sobre Esquerra, que seria segona força tant al Parlament, frec a frec amb Aliança, com al Congrés. El CIS dibuixa per la seva banda una victòria del PSOE amb gairebé 12 punts d'avantatge sobre el PP i dona possibilitats de mantenir el poder a Pedro Sánchez, accentuant la tendència habitual d'aquest organisme públic.
1: D'altra banda, Ada Colau ofereix cedir el lideratge

0: del Front Ampli si el seu pas al costat ajuda a aconseguir la unitat de les esquerres.
1: En una entrevista a Televisió Espanyola, Colau també s'obre a negociar el nom.
2: Yo cedería absolutamente eso, igual que incluso hasta el nombre de la formación. Aquí lo importante es que vayamos todas juntas.
0: Nova mobilització de pagesos amb una tracturada que aquest migdia ha confluït a Barcelona després de sortir des de diferents punts del país. Denuncien l'increment de costos, especialment el gasoil, i també la falta d'ajudes. Sara Riera.
3: Han tornat a Barcelona 2 anys i mig després de la revolta pagesa per assenyalar les administracions que tenen al seu abast fer alguna cosa. Ara mateix ocupen la Gran Via. Som davant la Conselleria d'Agricultura. 200 tractors i 1 miler de pagesos que denuncien que aquesta pujada inassumible del preu del gasoil els ha acabat d'enfonsar.
4: Els meus inicis, amb 1 quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar 1 litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
0: I atenció també avui a aquest tema que us avancem a Catalunya Ràdio. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet demanda als pares de 2 alumnes que es van suïcidar. Els reclamen 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució, Anna Alfonso.
5: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals al centre de les Corts. L'entitat titular de les escoles els ha demandat per unes acusacions, diu, que vulneren el seu honor.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Amb un Lamin superstar.
6: Lamin ocupa totes les portades esportives del dia per la rebona, però també per les assistències de gol. El blaugrana va ser determinant en la remuntada de victòria del Barça al camp del Galatasaray.
7: Bueno, ha sido efectivo al final. Casi rebona le llamaría yo, pero no sé. En el momento me ha salido así, pues ha salido bien para la asistencia de Gordon.
6: Avui es juguen el City i PSG i el Roma-Madrid a la Champions. Per cert, que competició es reunirà finalment a la tarda i, per tant, fins avui a la nit o demà no se sabrà la sanció de Vinícius. I la UEFA confirma que finalment el Barça-Arsenal de la Champions femenina es jugarà el 12 de novembre i no l'11 per la convocatòria de vaga general.
0: Pel que fa a la mobilitat, expliquem que els retards a l'AVE Barcelona-Madrid són avui molt més moderats dels que teníem ahir. Adif avisa que la setmana que ve ja hi haurà circulació normal al tram afectat per l'incendi d'un tren dilluns. Per tant, sembla que va per llarg aquesta anomalia en el temps de recorregut entre Barcelona i Madrid amb l'alta velocitat. I a les carreteres, Mariluz García, quina situació tenim? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs pendents de les afectacions de les tracturades al centre de Barcelona, on hi ha diversos carrers tallats i retencions al centre, a banda d'aquesta protesta, destaquem les retencions a la C31, la carretera de les Costes del Garraf a Sitges, on es fa pas alternatiu per un camió que ha bolcat. I a les rondes de Barcelona, la ronda litoral amb cua entre Diagonal Mar i la Barceloneta, Sentill Llobregat.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
0: Seguim amb aquesta situació estable i tranquil·la.
10: Sí, absolutament. Avui una miqueta la sorpresa és que l'efecte marinada de teòric refrescament de la temperatura a la costa barcelonina no es nota i tenim 28 graus al Prat de Llobregat o a la mateixa ciutat de Barcelona. Vilanova i la Geltrú freguen els 29 a Cabanes, a l'Alt Empordà, i en les pròximes 2-3 hores serà l'Ebre la zona que podrà repetir algun 30. Per tant, en definitiva, calor d'estiu. 28 graus a Barcelona, 30 a l'Ebre, podria ser un dia de calor moderada a principis de juliol. Màniga curta imprescindible, tot i que la nit baixa la temperatura. I de moment, temps tranquil fins divendres, tot i els núvols baixos de la costa i prelitoral que demà poden tornar, sobretot al matí. Dissabte, tarda, vespre i sobretot entre diumenge i primera hora de dilluns, possibilitat d'aiguats.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. 9 pas en l'aplicació de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha tancat el cas de les despeses del procés independentista i ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i 32 exalts càrrecs del govern. Se'ls allibera així de pagar 5 milions d'euros i es posa punt final a anys de periple judicial amb el patrimoni de tots ells amenaçat. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
11: Què tal, bon dia?
0: El Tribunal de Comptes, finalment, Paula, acata la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i amnistia la malversació d'aquest cas.
11: Sí.
6: Sí, ho fa 3 mesos més tard, però finalment el Tribunal de Comptes acata la sentència de la Justícia Europea del juliol i diu que pel procés no es va gastar ni un euro del pressupost europeu, és a dir, confirma que s'ha d'amnistiar els 35 afectats en aquesta causa. Un d'ells, l'exconseller Francesc Homs, ha lamentat que s'hagi trigat tants mesos, però celebra la decisió.
11: Respira més tranquil, per descomptat no només jo, sinó tota la gent que estava en aquest procediment, que eren moltíssimes, t'omple de joia i d'alegria perquè et treus un pes a sobre, certament. Com a advocat, he vist en el Tribunal de Cuentas en tots aquests anys unes decisions clarament arbitràries, ratllant a la prevaricació.
6: Han estat més de 6 anys de pressió judicial. Ara s'arxiva el cas en aplicació de l'amnistia i el Tribunal de Comptes deslliura a Puigdemont, Mas, els exconsellers Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Homs i Mas-Colell i també a càrrecs de segon nivell dels seus governs de retornar els 5 milions d'euros que el reclamava la Fiscalia i Societat Civil Catalana i que ja havia avançat en concepte d'avals l'Institut Català de Finances. L'amnistia, per aquest cas, recordem que abarca els governs entre el 2011 i el 2017. A tots ells se'ls va jutjar per les despeses de l'organització i logística de l'1 d'octubre, però també pels diners invertits els anys previs en la promoció i la difusió a l'estranger del procés independentista. Això vol dir des de campanyes publicitàries fins a l'activitat del Diplocat o de les delegacions del govern a l'estranger i també per les despeses de viatges internacionals com el que va fer Artur Mas el 2015 a la Universitat de Columbia amb aquest objectiu.
12: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
6: I ara, amb la decisió d'avui del Tribunal de Comptes, que ha arribat, diuen, molts mesos més tard, saben tots els afectats que no se'ls podrà reclamar mai més aquests diners.
0: Bé, doncs, tan bon punt s'ha conegut aquesta decisió, hi ha hagut reaccions. Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes. Què han dit, Raül Flores?
13: Doncs Esquerra exigeix l'aplicació immediata de l'amnistia a tots els casos que encara la tenen pendent. En un comunicat, els republicans asseguren que la causa del Tribunal de Comptes ha estat una amenaça, diuen, sobre el patrimoni dels encausats. I en la mateixa línia s'hi referia al secretari general de Junts, Jordi Turull.
14: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
13: En un comunicat, l'expresident Artur Mas assegura que en l'amnistia del Tribunal de Comptes s'acaba una etapa de repressió i de persecució. Demà serà el Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia pels encausats del Tribunal de Comptes. Ho ha dit des de Brussel·les.
15: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa, no?
0: Passant 10 minuts de les dues, avui és dia d'enquestes. El PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes, tot i que continuaria perdent força. I Esquerra i Aliança es disputarien el segon lloc al Parlament de Catalunya. Aquesta és la fotografia que dibuixa l'últim baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, que també situa els socialistes com els guanyadors a Catalunya si demà se celebressin les eleccions espanyoles convocades pel 29 de novembre. Avui, però, com deia, és dia d'enquestes, perquè també s'ha fet públic el CIS, l'enquesta del govern espanyol. I aquí s'apunta una victòria del líder del PSOE, que duplicaria en un mes la distància per sobre del Partit Popular. Pilar García, Albert Prat, bon dia a tots dos.
16: Bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: A veure, Albert, comencem pel CEO, l'enquesta de la Generalitat. Quin Parlament dibuixa?
16: Doncs pràcticament el mateix que va dibuixar a principis d'estiu. Els socialistes serien la primera força, sí, però continuarien perdent pistonada amb almenys 7 escons menys. Esquerra pujaria i seria segona, però Aliança, disparada, li trepitjaria els talons pràcticament empatats en nombre d'escons. Junts remuntaria una mica respecte a l'enquesta del juny, però igualment podria perdre 15 diputats dels que té ara. Aquest petit repunt que diem dels de Puigdemont indicaria que la sagnia de vots cap a Aliança s'hauria acabat, segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
17: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar. I que, per tant, aquest forat podria ser un forat cada vegada més versemblant.
16: De fet, l'enquesta també demostra que Aliança ja creix més d'antics votants de Vox que de Junts, i de fet l'extrema dreta espanyola ha frenat el seu creixement en aquest últim baròmetre. El PP i Vox empatarien amb 12 o 13 diputats, i tant els comuns com la CUP repetirien els resultats que van obtenir a les eleccions de fa 2 anys.
0: Això si hi haguessin eleccions al Parlament de Catalunya. Si demà se celebressin les eleccions espanyoles, que Pedro Sánchez ha convocat per d'aquí un mes i mig, qui les guanyaria aquí a Catalunya?
16: Tornaria a guanyar el PSC amb els mateixos pocs escons que té actualment al Congrés, 18 o 19. Esquerra seria segona força amb 10 o 11 escons, el PP quedaria per davant de Vox i Junts passaria dels 7 diputats que té ara a 4 o 5. Que Sílvia Orriols, que Aliança Catalana, hagi decidit no presentar-se a Madrid, segons el director del CEO, no només beneficia Junts, sinó pràcticament a tothom.
17: El vot d'Aliança al Congrés podia venir de diversos llocs, principalment de Junts, també d'Esquerra, però també podia venir de llocs com el PSC, el PP o Vox. Una mica de tot arreu, és el que està passant a les autonòmiques.
0: I quins altres titulars deixa aquesta enquesta del CEO?
16: Per exemple, que Gabriel Rufián torna a ser el líder més popular i més ben valorat, molt per sobre de qualsevol altre. Darrere seu, Junqueras, el seu líder, el líder d'Esquerra, que aprova amb un 5, i Salvador Illa, el president de la Generalitat, aprova pràcticament aprovat amb un 4,9. La majoria de catalans aproven el govern d'Illa i, en canvi, la meitat suspèn el govern de Pedro Sánchez. La tolerància a l'extrema dreta creix i l'habitatge es consolida des de fa 2 anys com el principal problema dels catalans. I sobre la independència, el no guanyaria en un eventual referèndum, amb el suport del 50% dels enquestats, supera en 7 punts el sí.
0: D'altra banda, aquesta és la foto de Catalunya, del CEO, però el conjunt de l'Estat, el 6, com dèiem, dona una àmplia victòria al PSOE que eixamplaria distàncies amb el Partit Popular, Pilar.
18: Sí, però primer situem les dates de l'enquesta. Es va fer entre l'1 i el 6 d'octubre, després del cas Mari Carmen, de finals de setembre. I es va tancar, doncs, l'endemà de l'anunci de Pedro Sánchez de convocatòria d'eleccions per al 28 de novembre. Doncs bé, el PSOE guanyaria les eleccions amb el 34% d'estimació de vot. Amplia la distància amb el PP a gairebé 12 punts, i això és més del doble que l'enquesta anterior. Els populars perdrien suports i baixarien més de 3 punts, fins al 22%. Vox, tercera força, milloraria resultats i escurça distàncies amb el PP, fins als 5 punts. Suma, Esquerra i Junts pugen al voltant de mig punt en estimació de vot i Podem, en canvi, baixa 6 dècimes.
0: I si mirem la valoració dels líders polítics, a nivell espanyol, Pedro Sánchez es manté al capdavant i escala posicions Gabriel Rufián.
18: Sí, Sánchez continua sent el preferit com a president del govern espanyol, seguit a Núñez Feijóo i Abascal, que en aquest cas perden suports. I Gabriel Rufián, en quarta posició, puja més de 5 punts.
0: I dèiem que l'enquesta es va fer després del desnonament de Mari Carmen Abascal, i l'habitatge, que sempre és la principal preocupació dels espanyols, es dispara aquest cop.
18: El 6 pregunta directament pel cas de la dona de 87 anys desnonada a Madrid, i per 7 de cada 10 ciutadans és un fet important. I l'habitatge és el problema que més amoïna ara a gairebé el 56% dels enquestats, i això és un nivell rècord a les enquestes del 6. Al darrere se situa la immigració, que escala una posició i supera d'unes dècimes l'economia.
0: Doncs són les dades d'aquestes dues enquestes potents, la del CEO i la del 6, a un mes i mig de les eleccions, i continua havent-hi moviments preelectorals. Ada Colau s'ofereix ara a fer un pas al costat i que una altra persona de consens lideri el Front Ampli si això facilita l'acord amb Podem, Esquerra i les altres formacions. L'exalcaldessa de Barcelona també s'ofereix a canviar el nom de la coalició, si cal. Però la proposta no fa moure ni un mil·límetre Podem, que defensa que el tàndem amb més opcions és el d'Irene Montero i Gabriel Rufián. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
19: Bon dia. 2 dies per tancar-se la presentació de les coalicions. L'espai a l'esquerra del PSOE continua immers en un debat convuls. Ada Colau, candidata del Front Ampli, ha dit a TV3 que si ella ha de ser l'escull, s'aparta.
20: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
19: A Podem, però, fan com si sentíssim ploure. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
21: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
19: Colau ha descrit com a desconcertant aquest acord entre Podem i Esquerra i ha lamentat que Rufián no acceptés la invitació que li van fer per liderar Front Ampli i s'hagi quedat a Esquerra.
20: Es poden fer acords i es poden fer coalicions sense que es perdin les sigles. Tots ho sabem, això.
19: Rufián i Colau seran, per tant, rivals a Barcelona. Per darrere de Colau es perfila com a número 2 del Front Ampli el ministre Ernest Urta, són de Comuns. Mentrestant, a Podem defensen que Madrid o Barcelona poden conviure dues paperetes i que no es perdran vots. I, en canvi, aposten per tancar acords amb altres formacions a la resta de circumscripcions. A banda dels noms i les sigles, l'exalcaldessa de Barcelona també ha dit que el Front Ampli pot canviar de nom si no agrada de Podem. Ho ha proposat, però, just quan el Front Ampli ha fet públic el logotip, els perfils a les xarxes i la convocatòria de l'acte oficial de presentació sense destacar cap nom de candidat. Aquest acte serà dissabte a Madrid, just l'endemà que es tanquin el termini per registrar coalicions.
0: I encara en aquest ambient preelectoral, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, adverteix que un govern espanyol amb el Partit Popular i amb Vox frenaria els avenços que, segons ell, s'han aconseguit durant els executius encapçalats per Pedro Sánchez. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Dalmau ha tret pit d'haver engreixat la plantilla dels Mossos d'Esquadra i d'haver intentat el nou model de finançament.
2: És que la gent pensa que és el mateix un govern del Partit Popular amb Vox per Catalunya que un govern progressista encapçalat per Pedro Sánchez, que s'ha manifestat de forma clara en fets en favor, no?, dels interessos de Catalunya, que ha sigut possible, per exemple, l'amnistia, gràcies també als acords amb Junts i amb Esquerra Republicana.
0: Més coses. Passen 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. A aquesta hora, els tractors tornen a ocupar el centre de la ciutat de Barcelona. Els pagesos protesten per l'augment dels costos de producció, sobretot per l'encariment del preu del gasoil i per la falta d'ajudes. 2 anys i mig després de la revolta pagesa, agricultors d'arreu del país han tornat a la capital catalana per reclamar solucions estructurals a la crisi que travessa el seu sector. Segons els Mossos, hi ha 200 tractors, però molts pagesos han vingut en cotxe particular per estalviar el cost del combustible. Anem al centre de Barcelona, David Mendoza, Sara Riera, bon dia.
3: Hola, bon dia. Han sortit ben d'hora de tots els racons del país per venir a Barcelona i assenyalar les administracions que tenen les eines per evitar que la pagesia s'ensorri del tot. Ho van fer, com deies, el 2024 i diuen que des d'aleshores només han anat a pitjor i que els han fet passar amb raons. Al govern espanyol li reclamen una cosa que no és nova. De fet, fa 50 anys que diuen que cal un gasoil agrari exempt del màxim d'impostos possibles perquè en només mig any s'ha encarit un 60%. Ara som a la Gran Via, davant la Conselleria d'Agricultura, on els pagesos demanen directament al govern de la Generalitat ajudes de fins a 18.000 euros per les explotacions agràries, per ajudar-les. Si tot plegat no es concreta aviat, diu Raquel Sans, la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, això no s'aturarà avui.
22: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, continuarem doncs mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
3: El conseller Ordeig ja ha respost, diu que s'asseuran a negociar mesures i diners, però també ha avançat que no s'ajudarà tothom per igual.
23: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem.
3: La mobilització seguirà avançant. Un cop s'hagi dinat una mica, ara tothom està aturat aquí a la Gran Via i anirà fins a Via Laietana per acabar davant del Palau de la Generalitat. Això ja serà aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Doncs aquesta protesta dels pagesos ha coincidit amb un viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. Illa ha demanat ajuda a la Comissió Europea per tal que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
24: Sí, hola, bon dia. Són uns diners europeus que al govern li anirien molt bé per perfilar les ajudes que prepara per als pagesos catalans.
15: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
24: El president Illa s'ha reunit amb 2 pesos pesants de les institucions comunitàries, la vicepresidenta de la Comissió Europea, l'espanyola Teresa Rivera, i el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa. Tots 2 són socialistes. A ells els ha traslladat les preocupacions dels pagesos catalans, diu, molt afectats per l'encariment dels carburants. Sense esmentar el seu nom, Illa ha culpat Donald Trump d'aquesta inflació.
15: És un increment de costos produït per les guerres que s'han originat per governs autoritaris dirigits per polítics d'extrema dreta.
24: El president Illa també ha intervingut al Comitè de les Regions per reclamar que Catalunya tingui pes a l'hora de decidir la futura política industrial europea.
0: Una de les raons de les quals es queixen els pagesos és la pujada de preu del gasoil. Bé, doncs l'encariment dels carburants, de què es queixen els pagesos, és també el que ha disparat la inflació al mes de setembre. S'ha situat al 4,5% a Catalunya, 5 dècimes més que el mes d'agost, i el nivell més elevat des de febrer de l'any 2023. Per aquest motiu, es mantindran les bonificacions de 20 cèntims per litre de combustible, Jordi Canal.
1: Sí, els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i de retruc també s'encareixen molts serveis relacionats amb el transport. Amb aquests percentatges, el novembre continuarà igual aquest descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible. El preu de la llum també augmenta, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen a partir d'un 15% de pujada i l'encariment de la llum ha estat de l'11%. Els aliments també tenen un increment de preus del 2,9% de mitjana, tot i que hi ha productes com els ous, els cítrics o les hortalisses que s'apugen més d'un 10%. El govern espanyol assegura que les seves mesures
4: mesures anticrisi estan moderant el repunt de la inflació. Els sindicats la consideren desbocada i reclamen el control de preus i augments salarials per fer-hi front, i la patronal assegura que els sous ja creixen per sobre de la inflació mitjana de l'any.
0: Passant 22 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia.
7: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
10: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
25: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
10: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
25: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
10: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
26: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Ai, que ràpid passen les coses bones.
3: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
2: O els 10 dies Nissan...
3: Com?
2: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de tots.
6: Expo Ocasió, home...
7: Ah, clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
8: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Catalunya migdia.
11: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Anem amb una notícia que us ha avançat aquest matí Catalunya Ràdio. La Congregació de les Escoles per a Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes que es van suïcidar, la Kira l'any 2021 i l'Òscar l'any 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució, Ana Alfonso.
12: Bon dia. Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida amb 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part d'un professor que va tenir al centre de les Corts. És precisament el capellà Joaquim Calvet, a qui anys després van condemnar perquè li van trobar més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil al seu ordinador. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament la seva sospites i això els ha costat una demanda. L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor i la seva imatge. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
13: El que s'hauria de preocupar, jo crec, que aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes que poden ser delictives.
12: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
11: El Col·legi d'Advocats de Barcelona denuncia que mig any després de l'inici del procés de regularització extraordinari d'immigrants hi ha molts expedients per resoldre sense ni l'admissió a tràmit. Tot i que no hi ha xifres oficials, des del col·legi i també algunes entitats calculen que podríem estar parlant que prop d'un de cada 5 casos no ha rebut cap tipus de resposta, Marriera.
14: El responsable de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera, critica a Catalunya Ràdio que l'administració no està complint els terminis marcats i que s'ha de mostrat que el procés no ha estat ni àgil ni fàcil, com es deia inicialment, i s'ha fet de pressa i corrents.
15: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit, perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
14: Des de l'associació Papers per Tothom també reclamen que l'administració compleixi amb el que va prometre. Sentim Enrique Mosquera en declaracions també aquesta emissora.
16: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en 3 meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema, pero es que no tienen nada.
14: Tots demanen transparència i que es publiquin les dades de les sol·licituds tramitades i el total d'expedients ja resolts favorablement del 1.200.000 sol·licituds presentades a tot l'Estat. Un procés que va superar els càlculs de la mateixa administració, que estimava, recordem, que només afectaria 750.000 persones.
11: Anem a la informació internacional. La restricció del senyal dels satèl·lits Starlink aquesta nit a Ucraïna ha provocat l'èxit d'un atac rus i més suspicàcies de Kiev vers els Estats Units. Almenys 7 persones han mort i 600.000 han quedat a les fosques a causa dels danys en una central elèctrica prop de la capital ucraïnesa, tot i el teòric alto el foc energètic anunciat per Trump. Amb aquest escenari, un assessor del president Zelensky ha declarat que això no és una coincidència, Albert Manyà.
17: Sí, Zelensky s'ha queixat que els aliats occidentals
6: no li han donat la informació a temps per interceptar les desenes de míssils i drons llançats de matinada per Moscou. El Kremlin diu que ha tocat 7 infraestructures energètiques i un centre de dades. Pel líder ucraïnès, això és un menyspreu flagrant cap a Washington. Fonts oficials de Kiev han explicat que el sistema Starlink ha reduït la velocitat aquesta nit i això ha deixat a cegues les defenses ucraïneses. Els serveis d'intel·ligència militar, com aquest, són clau per detectar les ofensives i identificar objectius per atacar. Algunes fonts apunten que aquestes limitacions dels satèl·lits d'Elon Musk podrien haver estat a petició de Donald Trump. Sense entrar en aquest debat ni molt menys renyar els Estats Units, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha fet una crida als aliats a ajudar més Ucraïna.
10: Però amb l'arribada de l'hivern i l'agressió implacable de Rússia, els aliats han de fer-hi més, especialment pel que fa al suport a la defensa aèria. Rússia continua els seus atacs contra la població civil ucraïnesa i manté la seva campanya híbrida contra els aliats de l'OTAN.
6: El portaveu del Kremlin ha explicat que estan vigilant qualsevol canvi d'enfocament de la Casa Blanca respecte a Ucraïna i ha acusat els europeus de voler allargar el conflicte.
11: I 4 anys després dels sabotatges als gasoductes Nord Stream 1 i 2 al Mar Bàltic, avui comença a Hamburg, a Alemanya, el judici contra un exoficial ucraïnès a qui s'acusa de dirigir el comando responsable d'aquella acció. La fiscalia li atribueix crims de guerra, mentre la seva defensa argumentarà que es limitava a sabotejar infraestructures energètiques russes. Un cas mai reivindicat, amb ramificacions geopolítiques i amb cert misteri. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
17: Bon dia. Segons la fiscalia alemanya, Sergi K. seria l'autor intel·lectual del sabotatge als gasoductes Nord Stream 1 i 2. El 26 de setembre del 2022, 4 explosions van rebentar-ne les canonades al fons del Mar Bàltic, que en aquell moment no estaven en funcionament. Això sí, es van alliberar 500.000 de tones de gas metà que van provocar una espectacular columna de bombolles a la superfície. Segons l'acusació, Sergi K. hauria estat qui comandava el veler Andròmeda, utilitzat per l'equip de sabotejadors per arribar al lloc de l'atac. Detingut a Itàlia, va ser extradit a finals del 2025 a Alemanya, on des de llavors se l'ha mantingut en presó preventiva. Des de Moscou sempre s'ha afirmat que al darrere del sabotatge hi ha el servei secret dels Estats Units i pel mig el govern ucraïnès. El portaveu del govern rus, Dmitri Peskov, ha demanat que el judici aclareixi l'autoria de l'atac.
18: Esperem objectivitat i esperarem que es pronunciï el veredicte. I, per descomptat, esperem que s'identifiqui els autors juntament amb aquells que van donar l'ordre. Això seria molt important. Penso que ningú té cap dubte de qui hi ha realment al darrere.
17: L'altre sospitós detingut pel sabotatge, el bussejador ucraïnès Volodymyr Juravilov, ara es troba sota custòdia a Croàcia, mentre espera llum verda per a l'extradició cap a Alemanya. El veredicte del Tribunal Superior d'Hamburg s'espera que arribi d'aquí 3 o 4 mesos, entre gener i febrer.
11: Passant gairebé 2 minuts de 2 quarts, 30 segons de publicitat i de seguida l'última hora de l'estat de salut del Papa.
19: Catalunya migdia.
20: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
21: Catalunya migdia.
11: Són 2 minuts de 2 quarts. El papa Lleó XIV ha passat bona nit després de l'operació que li van fer ahir per extirpar-li un tumor maligne al pulmó, segons el Vaticà. De moment, el pontífex continuarà ingressat per recuperar-se i sotmetre's a exàmens postoperatoris. L'equip de metges no ha confirmat encara si li caldrà fer tractament. Mònica Mas, bon dia.
22: Bon dia.
11: A l'espera que el Vaticà doni avui més detalls del papa, què diuen els experts?
22: Doncs hem parlat amb la doctora Marga Magem, que és oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau. Ens ha explicat que l'adenocarcinoma que té el papa és un tipus de càncer freqüent i que és el que acostumen a tenir el 80% de les persones que no són fumadores, com sembla ser que és Lleó XIV. I afegeix que, si no té afectats els ganglis pulmonars i a l'espera d'analitzar la genètica del tumor, en principi no li caldria fer més tractaments.
23: Amb tumors petitons, la cirurgia és l'única tècnica que es fa servir i és curativa en la majoria dels casos. ¿Vale? Vull dir que aquest és una mica el missatge, que si això és un nòdul petit, amb la cirurgia n'hi ha hagut suficient.
11: de moment, Lleó 14 ha cancel·lat l'agenda fins al dia 20 d'octubre, però no ha anul·lat el viatge que té previst fer a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú el 6 de novembre. Hi podrà anar aquest viatge?
22: Doncs la doctora Magem creu que no.
23: Habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia, i si això suposa agafar un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
22: Lleó 14 té 71 anys i fa un any i mig que és papa.
11: I a l'Iran, el règim dels ayatolàs ha condemnat a mort una dona per blasfemar contra el profeta a les xarxes socials. Es tracta de Naimeh Amini, una estudiant de 23 anys, a qui sentim en un missatge enregistrat des de la presó, Xavier Vilà.
0: Amini va justificar la blasfèmia pels efectes provocats pel consum de bolets al·lucinògens. Volia beneficiar-se així de les exempcions previstes per comentaris fets sota els efectes d'estupefaents, però el jutge ho va rebutjar, tot preguntant-li per què, mentre al·lucinava, no va insultar també altres individus o adversaris del règim, com ara els Estats Units o Israel. La condemna a mort d'Amini encara es pot recórrer davant del Tribunal Suprem de l'Iran, un país on enguany han executat almenys 600 persones per reprimir la dissidència.
11: Passen 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
1: Catalunya migdia.
19: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
21: Kia. Movement that inspires.
24: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
25: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
26: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
25: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
11: Catalunya migdia. Passen 6 minuts de 2 quarts. L'escriptora ucraïnesa Sofia Andrujovic exposa la seva memòria i la del seu país a La història de Romana i Uliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna i estableix un diàleg entre el passat i el present. Andrujovic ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda, afegeix, a sobreviure, Montse Pujol.
27: La novel·la que l'autora ha presentat avui a Barcelona travessa algun dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Andrujovic ha explicat que la publicació d'aquest darrer títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
28: Però una de les raons per les quals se'm va acudir la idea va ser que la guerra del Donbass havia començat l'any 2014 i a la societat ucraïnesa hi havia molts temes que ens vinculaven amb la memòria. Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
27: L'autor ha explicat que quan no és a Kiev no se sent tant el perill ni pensa en l'horror que viu el seu país, però que alhora, quan és a l'estranger, la realitat l'obliga a parlar i ser conscient de la realitat. Andrujovic, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, a Madoka, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre, que ara es publica en castellà.
11: I ara, un altre llibre, un còmic. L'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stuart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa, Montse Mas.
29: El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, assegura Stuart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
30: He viscut de lloguer tota la meva vida.
2: Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
29: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa.
2: Quan dibuixes i escrius, has de saber de quant espai disposes. Es converteix en un desafiament logístic haver de trobar la manera de dir alguna cosa en una quantitat d'espai concreta, ja que els dibuixos o elements, com les bafarades, aniran al seu voltant. Així que sí, hi ha molta planificació al darrere.
29: La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Alison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
11: I acabarem amb cinema. Dos veterans del cinema de gènere han rebut un merescut homenatge en el marc del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Són Michael Ironside, que celebra els 45 anys del clàssic Scanners, i Mark Lester, director, entre d'altres, de Commando, on Arnold Schwarzenegger va començar a forjar-se com a actor de comèdies d'acció. Sitges, Marc Garriga.
3: A Michael Ironside se'l recorda com un dels líders de la resistència de la sèrie UB i pel·lícules com Top Gun, Desafiament Total o Starship Troopers, però sobretot com el malvat Darryl Rebo a Scanners, i aquella escena memorable on amb els seus poders psíquics feia esclatar el cap del seu company de ponència. En declaracions a Catalunya Ràdio s'ha tret mèrit d'aquell èxit.
4: És un homenatge a David Cronenberg, que és un cineasta excepcional. No hi ha res a la pel·lícula que ell no hagi planificat. Jo sóc una peça més. És com si agafessis la nit estelada de Van Gogh. Jo sóc el color groc o el blanc del quadre. El mèrit és del David i la seva vigència és gràcies a ell.
3: Pel que fa a Mark Lester, és un referent del cinema d'acció amb més de 50 anys de carrera. La seva filmografia va ajudar a definir un estil propi del cinema d'acció dels 80 i els 90, que avui és irrepetible.
5: Vaig decidir que seria com una versió pop d'Andy Warhol i vaig introduir la polèmica i la sensibilitat del món dels còmics en les meves pel·lícules amb un punt de vista polític. La idea era que fossin controvertides o fins i tot indignants. Crec que per això aquests films han sobreviscut al pas del temps i s'han convertit en clàssics.
3: El festival li ha entregat el premi Màquina del Temps.
11: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
11: Amb el nou recital de Lamine Yamal.
7: Que va servir perquè el Barça guanyés el desè partit consecutiu aquesta temporada.

0: Victòria del Barça 4-1 al camp del Galatasaray, un partit on el millor jugador triat va ser Lamine Yamal.
1: Pedri troba Lamine Yamal, que també vol el seu golet. Lamine Yamal prova de superar, amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. I després d'una magistral jugada de Lamine Yamal, enduent-se la pilota com qui fa malabars a la línia de fons.
2: Fantasia pura, màgia. Fa una bicicleta per encarar el lateral. Finta una centrada de rebona, però és una finta, perquè el que fa és, després de fintar la passada de rebona, canviar de direcció per arribar a la línia de fons.
3: És un dribbling...
4: És escandalós.
3: De rebona. És un dribbling de rebona. Després de fer una bicicleta, guanyar la línia de fons. Dribbling de rebona.
4: Fins i tot els rebots li van a favor.
2: Sí, sí. És
4: perquè
2: difícil,
4: la jugada és extraordinària.
3: Extraordinària.
5: Sí, veia l'oportunitat, veia que me podia salir, és más bonito. Hemos salido efectivo, entonces... muy contento y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
0: Lamine Yamal, que en un mode de supercrack va conduir l'equip directe a la victòria. Ramon Salmorri.
6: I això que no va marcar, però va ser decisiu amb dues assistències i en una actuació amb impacte mundial d'aquells dies que el món l'assenyala. I els primers, els seus companys, com per exemple ahir, Eric García.
7: Bueno, espectacular. Crec que és un jugador com ell. No cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
6: Quan diu entre tot hi havia una mica més de motivació per ell, és també el cos a cos que va tenir amb Lemina a la primera meitat, que en el futbolista del Galatasaray el va anar a buscar. I a partir d'aquí, a la segona meitat, comença el show de Lamine. Amb 1-1 al marcador li posa un carmelet a Fermín, que només ha de posar el cap per fer l'1-2.
8: No, el caramelet era mig gol, la veritat. No, molt content per haver tingut la possibilitat de marcar un gol. Per mi són especials sempre amb el Barça i res, molt content i així i així.
0: Doncs protagonisme per Lamine Yamal amb aquesta gran actuació, sobretot a la segona part, gran segona part de Lamine i també gran remuntada de l'equip.
1: Pilota de Lamine, la deixa cap a Gabriel Jesús, pilota per Adeyemi, xuta Adeyemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Karim Adeyemi s'apunta a la festa! Karim Adeyemi, que sempre que li cau una la fum dins...
0: Adeyemi marcant el quart gol del Barça en aquesta victòria al camp del Galatasaray. Era el primer desplaçament europeu i el que dèiem abans, Salmo, 10 partits ja consecutius guanyats per l'equip de Hansi Flick.
6: Sí, victòria contundent del Barça, 1-4 en una primera meitat on el conjunt blaugrana va anar caminant sobre la cornisa amb un 1-0 en contra i fins i tot amb el VAR invalidant el segon gol del Galatasaray, que hagués complicat molt la nit a l'equip de Hansi Flick. Però a partir d'aquí va venir el recital del Barça, Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi sota la llum de Lamine i amb el seguint el tempo marcat per la parella Pedri i Rodri al mig del camp. Inici espectacular de temporada del Barça, 43 gols en aquests 10 primers partits de competició, amb exhibició a la Champions, dues victòries seguides i de moment i provisionalment com a líder d'aquesta Champions.
0: Doncs aquests són els números i els registres del Barça de Hansi Flick, aquesta nova victòria ahir al camp del Galatasaray. Per cert que la UEFA ha confirmat que el Barça-Arsenal, i ara estem parlant de la Lliga de Champions femenina, jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 7:15. El club blaugrana havia demanat l'endarreriment del partit que s'havia de disputar i que s'ha de disputar al Camp Nou per evitar que coincidís amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre. I continuem amb la Champions masculina, perquè avui el Real Madrid afronta un partit al camp de la Roma amb un ull posat a la Champions, però l'altre amb el retrovisor posat a la Lliga.
9: Yo los invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal.
0: Doncs així es queixava Mourinho encara de l'arbitratge dissabte al camp del Villarreal a la prèvia d'aquest partit amb la Roma, i aquesta nit potser encara ho seguirà fent, perquè la sanció a Vinícius es podria saber just quan estiguin jugant aquest partit de Champions, Marcos García.
10: El comitè de competició es reuneix avui per valorar les conseqüències d'aquesta vermella a Vinícius per estirar els cabells de salivada al Villarreal. Normalment les sancions es coneixen els dimecres al migdia, però el festiu de dilluns a l'estat ha fet endarrerir terminis. La reunió ja ha començat i es reprèn, ens diuen, a la tarda. La previsió és anunci aquesta tarda nit per part de competició. Abans d'aquest anunci, Mourinho ha volgut expressar confiança en els àrbitres, però ho fa a la seva manera.
9: Me fio de todos los árbitros. Única cosa que me hace, como se dice, hacer así al nariz, es cuando, por norma, se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable.
10: A les 9, doncs, Roma-Real Madrid, i pendent del focus dels àrbitres, Mourinho n'ha obert un altre front, ara contra la premsa.
9: Veo la gente en la comunicación en España poco directa, digo yo. Pocas opiniones directas, concretas, sobre situaciones que no tienen espacio a duda.
10: El Madrid té les baixes de Militao, Asensio, Mendy i Rodrigo. Tot apunta, doncs, que Mourinho farà servir el que sembla fins ara el seu 11 tipus. Courtois a la porteria, Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella en defensa, Tchouaméni, Valverde al doble pivot, Güler, Bellingham i Vinícius en segona línia d'atac, i Mbappé de nou.
0: I un dels membres distingits de l'escola Mourinho, Arbeloa, ex del Madrid, ara a la banqueta del Fulham, ha rebut una multa per criticar els àrbitres, però clar, a la Premier.
10: Una senyora multa gairebé 30.000 euros, és a dir, 25.000 lliures. Arbeloa va criticar les decisions arbitrals del partit contra el Manchester United del mes passat i va dir literalment en una entrevista postpartit que totes les decisions dels col·legiats havien afavorit al United. Arbeloa ha admès els càrrecs.
0: Més Champions. A la resta de partits que es juguen avui, destaca, Marcos, el City-PSG.
10: Sí, també a les 9, com el partit del Madrid. A priori, els anglesos no tenen baixes destacades. En canvi, el PSG es baixa Mayulu i també Longoni apunta que se'l perdrà. Ferran Torres va jugar al City, ara ho fa el PSG. Donnarumma havia estat a l'equip francès i ara és el porter del City. Luis Enrique, tècnic dels parisencs.
11: Són un equip avec beaucoup de joueurs de qualité.
12: Tenen un bon grapat de jugadors de qualitat, amb un bon entrenador. El coneixem. Per a nosaltres és una motivació i un desafiament. És la Champions, una història diferent, i per a nosaltres serà impossible no afrontar aquest partit amb un somriure. Serem ambiciosos, com de costum.
10: Més partits atractius d'avui, el Betis Porto i el Feyenoord Como, la resta són Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Shakhtar AEK d'Atenes, Slovan Bratislava Stuttgart i Linz Liverpool.
0: I dels partits d'ahir, a banda del Galatasaray Barça, ens quedem també amb la victòria de l'Atlètic de Madrid sobre el United.
10: 2-0 de l'Atlètic de Madrid sobre el United. Els matalassers van ser superiors, es van imposar amb gols de Barrios i Lukman. Després del partit, aquesta estripada del defensa argentí del United, Lisandro, a la CBS.
13: Really poor. I have to control myself a lot.
14: El rendiment ha estat molt pobre i he de controlar-me molt. Això és un reflex, el mirall de com està el nostre club a hores d'ara. Vam fer una temporada passada fantàstica i ara esperem més dels que manen, dels de dalt. Necessitem més jugadors per competir. Espero més del nostre director tècnic i hem de ser honestos. Com a jugadors hem de fer més, però és important fer un equip fort per estar preparats per aquesta mena de nits.
13: To be ready to this kind of nights.
10: També marcadors d'ahir, Villarreal 3, Nàpols 1, Viking de Noruega 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4 o Arsenal 3, Lilla 0. També Leipzig 1, PSV 0, Lens 0, Sporting 2 i Bakú 2, Praga 0.
0: I ara que parlem de l'Atlètic de Madrid, precisament l'equip matalasser passarà dissabte a la Lliga per Cornellà al Prat, Sergi Andreu.
15: Sí, partit exigent el que tindrà l'equip de Manolo dissabte al migdia, un duel que arriba en un moment delicat per l'Espanyol després d'haver sumat només un punt dels últims 9 i haver guanyat només 2 partits dels 8 que ha jugat l'equip blanquiblau fins ara. La segona part de Màlaga va tornar a deixar molts dubtes sobre el joc i el rendiment de l'equip. Avui hem sentit a la sala de premsa Pol Lozano, un dels capitans, que deixa clar el suport incondicional del vestidor cap al tècnic.
16: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagi crítiques i hi hagi... És el món del futbol, però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
15: Pol Lozano creu que la responsabilitat màxima de la situació de l'equip recau ara mateix en els jugadors, a qui se'ls ha d'exigir més, ha explicat el capità blanquiblau.
0: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
17: Partit empatat, 9. L'hora de la veritat per evitar la pròrroga i que el Barça guanyi. 8, 7, 6, 5, Robinson. Se la juga de 3! Triple!
0: Justin Robinson va salvar el Barça de bàsquet.
18: Catalunya migdia.
19: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Ara MediaMarkt estalvia 76 euros en un Combi No Pro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica C per 666 euros.
20: És un renove.
21: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
22: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de...
23: Expocasió, home.
22: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
24: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
25: Ai, que ràpid passen les coses bones.
26: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
25: O els 10 dies Nissan.
26: Com?
25: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
27: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
28: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
29: Entendre és obrir els ulls.
30: Obrir la ment.
31: Obrir la ment.
32: Obrir la ment.
28: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
33: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
34: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
0: I ho sentíem abans de la pausa. En bàsquet a l'Eurolliga, nova victòria del Barça, Ernest Macià, però sobre la botzina.
35: Sí, pràcticament quedava un segon, sis dècimes, i aquest triple que sentíem abans de Justin Robinson, que per cert va ser l'únic triple que va fer, però va arribar en el moment decisiu, va donar la victòria al Barça, va evitar la pròrroga davant del Maccabi, que en teoria, doncs, pel que es va veure ahir, no és un dels equips ni molt menys forts, i per tant pot ser un rival directe del Barça. I Kevin Panther va ser el màxim anotador amb 19 punts, Gibson amb 13, Robinson amb aquest triple, Salvador i Parra van fer 11 cadascun, i al final la tercera victòria de la temporada en 5 partits. Aquest és el tècnic Alexander Sekulić.
36: We are improving.
37: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem, seguint el pla de partit, però també aplicant aquelles coses en què insistim i que volem que siguin part de la nostra identitat. Si som capaços d'executar-ho durant 40 minuts, crec que tindrem molts moments feliços.
35: I ara atenció perquè divendres, demà passat, qui visita el Palau és l'Olympiacos, el campió d'Europa i que ahir va remuntar 25 punts, Laia, a la pista del València.
0: I a les altres competicions europees, bones i males notícies pel Manresa i el Girona, Ernest.
35: Sí, a la segona competició europea, l'Eurocup, el Manresa va perdre, però és veritat que oferí millor imatge que la pista del Madrid, 188. El tercer quart el Manresa es va acostar a 3 punts, però la veritat és que sempre va anar per darrere i va ser superior al Baxaxehir, que com ja vam dir al migdia és un dels grans pressupostos de l'Eurocup. Aquest és el tècnic del Manresa, Diego Ocampo.
1: Hemos empezado mal el partido, los primeros 5 minutos hemos tenido falta de tensión, no sé realmente por qué, probablemente porque queremos hacerlo muy bien, igual no es falta de tensión, es sobretensión, ¿no? Y esa defensa de uno contra uno, el bloqueo directo y las pérdidas nos ha sido una losa muy grande.
35: I a l'altra Eurocup, diguem-ne, la que organitza la FIBA, el Girona va aconseguir la segona victòria en 2 partits i va aixugar les decepcions de les pallisses contra el Baskonia i el Breogán. Ahir, Ostende 76, Fiat Girona 91.
0: I més bàsquet. Després de la dolorosa eliminació a la prèvia de l'Eurolliga, l'Uni Girona arrenca aquest vespre el seu camí al Premi de Consolació, que és l'Eurocup, però ho fa en un mal moment, Xavi Soler.
2: Sí, amb tot de dubtes, amb tot de lesions, amb un moment complicat i amb el futur incert per moltes jugadores d'un Uni Girona que ha perdut tots els partits que ha disputat oficialment fins ara, el de la Lliga Catalana, el de la prèvia de l'Eurolliga i els 3 de Lliga. Avui busca una victòria amb baixes destacades, com la de Laura Quevedo, la de Mercerón o la de Diana Martín, que avui tampoc podrà jugar. Amb només 9 jugadores i, com dèiem, amb el futur incert d'algunes jugadores, ja que el club està buscant recanvis per intentar millorar la situació. Així ho veia el tècnic Roberto Íñiguez.
3: Estando en una situación complicada, ¿eh? Entrenando con 9 hoy, metiendo a un ayudante para poder en defensa ser 5 para 5, situación complicada.

0: Òscar Grau, amb una victòria demà, el Barça ja estarà classificat per a la següent fase de grups.
1: I ahir va jugar el Granollers a la Lliga Europea i torna amb dos punts clau de Portugal.
0: Amb aquesta victòria per 31-32 a la pista de l'Aguas Santas, l'equip es consolida a la segona plaça de grup i s'acosta una mica més als play-offs de la Lliga Europea. D'altra banda, el Granollers femení visita aquesta tarda el Replaça Betionac Navarrés en la sisena jornada de Lliga.
1: I al Mundial de Superesport de Motociclisme, el pilot de Jesús a Tortosa, Jeremy Alcoba, a falta d'una cursa, ja s'ha assegurat la seva continuïtat per la pròxima temporada, Carles Vila.
2: Ho ha anunciat al Catalunya al Dia, el 3Cat Info. Alcoba està tenint un final de temporada espectacular, amb 4 podis i 3 victòries els dos últims caps de setmana. Ha passat d'acabar contracte amb l'equip Kawasaki i no tenir cap oferta per l'any que ve a poder ara escollir.
3: Bueno, dir-te que, sincerament, abans de Cremona, no, que es farà una setmana i mitja, no tenia res. Sí, era jo el que estava buscant i després de Cremona sóc el més buscat. I inclús més després de fin de setmana encara més. Però així en molt poc temps puc dir que l'any que ve continuaré al mateix Mundial. O sigui, la mateixa categoria i al mateix campionat.
2: Jeremy Alcoba ocuparà la cinquena posició a la general a només 5 punts del tercer lloc i pendents, per tant, del que pugui passar el pròxim cap de setmana a Jerez, a l'última cursa del Mundial.
1: I ara dos apunts amb el David Ubach de waterpolo i d'hoquei patins.
4: En waterpolo a Sabadell, a la piscina de Can Llong, avui els locals i l'Atlètic Barceloneta repeteixen la història dels últims anys i es tornen a veure les cares amb un títol en joc, el de la Supercopa Espanyola. L'únic precedent d'aquesta temporada, triomf del Barceloneta per 10-9 a la final de la Copa Catalunya. Això va ser ara fa just un mes, al Mundial d'Hockey Patins del Paraguai. Mentrestant, la passada matinada hi ha hagut la segona victòria en dos partits per a la selecció espanyola amb 9 catalans, un 2-4 enfront de Portugal, que situa el combinat de Pere Bàries ja matemàticament com a primer de grup de cara als encreuaments de quarts de final, on espera rival.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha aplicat finalment la llei d'amnistia als exalts càrrecs encausats per les despeses del procés. Entre ells, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. N'hi ha una trentena més a banda d'ells. També us hem detallat els pronòstics del CEO i del CIS, publicats tots dos avui. En el cas del CIS, l'organisme públic pronostica la victòria de Pedro Sánchez de les eleccions generals amb 12 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, un resultat diametralment oposat al de la majoria d'enquestes. I hem connectat amb la tracturada amb què els pagesos han tornat a denunciar avui la seva situació derivada de l'encariment de costos i agreujada per la falta d'ajudes. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs mira, podem actualitzar aquest seguiment de la tracturada dels pagesos perquè ja han reprès la marxa i ara es dirigeixen cap a la plaça Sant Jaume, on està previst que la mobilització acabi davant el Palau de la Generalitat. Anem a Barcelona. Sara Riera, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ara mateix pagesos i tractors baixen per via Laietana, han travessat tota la Rambla i la Gran Via, on s'han aturat abans davant la Conselleria d'Agricultura amb crits i protestes. Avui han cregut que calia tornar-se a fer visibles als ulls de la gent, de tothom que està al carrer i també de les administracions, a qui acusen de tractar la pagesia com un decorat, diuen, en lloc de com un sector essencial. Denuncien que la Generalitat els ha fet passar amb raons tots aquests dos anys, d'ençà que es van revoltar, i avisen que si no hi ha ajudes directes per a les explotacions professionals aviat, aquestes mobilitzacions d'avui no s'acabaran.
2: El president del grup Planeta, José Creueras, ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de l'històrica editorial Joventut, una operació que els permetria consolidar la seva divisió de llibres infantils i juvenils. Creueras ho ha explicat en el dinar de premsa previ a la concessió demà del Premi Planeta.
4: Y la verdad es que sí que estamos en conversaciones avanzadas con Editorial Joventut, que tiene obras muy importantes y que complementarían nuestro catálogo. Ya sabéis que nosotros no crecemos más que cualitativamente en pequeñas operaciones que nos aportan para un público más infantil y juvenil.
2: Dins d'aquest catàleg hi ha les obres en català i castellà de Peter Pan, Alicia al País de les Meravelles, Mary Poppins i un dels seus grans èxits històrics, que va ser publicat Les aventures de Tintin a partir del 1958. I atenció també a això. El Mont Blanc, la muntanya més alta de l'Europa Occidental, ha guanyat prop de 2 metres d'altitud en 3 anys. Una pujada inesperada dels Alps, on les glaceres han retrocedit per l'escalfament global. Actualment la muntanya mesura 4.800

0: 7 metres, segons el president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia, que assegura que el cim canvia constantment pel gruix de la neu i la capa de gel que varia cada any en funció del vent i les condicions meteorològiques.
1: Passant 3 minuts de les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: I amb la Júlia Miralles, politòloga i professora de la UPF. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: El Bernat Surroca, cap de Política del Nació. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I el Joan López Alegre, professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
5: Què tal?
1: Com esteu?
5: La mar de bé.
1: Carai.
4: Molt bé.
1: La mar de bé, eh?
5: Sí, em retrobo amb vosaltres i a mi em fa molta il·lusió venir els dimecres. Us ho prendreu com algo sentimental, però a mi em fa molta il·lusió venir els dimecres.
1: Veus?
4: És escolta. Maco, això. Que ens diguis, això és maco.
1: I especialment poder-te retrobar amb ell. Santi Villas, bona tarda.
6: Mira, jo no estic bé, eh? O sigui, jo vaig angoixadíssim, quasi no arribo.
1: Passa? Ja t'he vist que arribes un pèl just.
6: Tardíssim. A més, el rellotge em posa una hora, el mòbil una altra. Vull dir, he vist...
1: M'acabava
6: de demanar un suc de taronja, que és del que m'alimento,
1: sí?
6: I dic, ui, 59, no arribaré. Corre, mare de Déu. Que desastre.
1: Caurà malament el suc de taronja, no te l'has de prendre molt ràpid.
6: Que no caigui jo.
1: Home, no.
6: Malament i a terra.
1: Saps què vol dir? Passa, què et passa?
6: Pues que tinc molta feina, moltes coses. No sóc com aquest que està content de venir jo. Per mi és un drama.
1: A tu t'estorba,
6: bueno,
1: t'estorba.
6: Jo vinc per Catalunya Ràdio i per Catalunya... Bueno, l'altre dia vaig anar a Ràdio 4.
1: Compte.
6: Ojo.
1: Ep.
6: I em vaig quedar.
1: Què?
6: Me van dir, pugi a la planta 4, estudi 41.
1: Què? Què has de dir?
6: Bueno, vaig arribar, el primer que vaig preguntar.
1: 41 estudis,
6: 41 estudis teniu aquí? Diu més. Dic, i pa què? Dic, però si tot el programa els foteu al mateix.
1: Fas unes preguntes...
6: Home, em va semblar moltíssim, 41...
1: Home, sí, són molts.
6: I em va dir que n'hi havia més, eh?
1: Com ho compta, eh?
6: Però, pues, si aquí vaig dir, pues, si nosaltres fem el programa Líder de Catalunya, un bochinche... O sigui, 41 estudis.
1: Aquest és el 3.
6: Per
1: si t'interessa, aquest és l'estudi 3, de Catalunya Ràdio.
6: Aquí?
1: Ara, però, no ho sé, parlo de memòria... Sí, 13 o 14, 14 diria.
6: Home, 14. Bé, 14. Bueno, m'han 14... dit que allà tenien moltes emissores, eh? Ràdio 1, Ràdio 2, Ràdio 3,
1: mateix.
6: Ràdio
1: 4... En els 14 estudis que hi ha aquí, hi ha Catalunya Ràdio, hi ha el 3Cat Info, hi ha Catalunya Música i ha ICAT. Hi ha 4 emissores que emeten.
6: John té un despatx, no un estudi.
1: John té un despatx.
6: Pues hauria de tenir un estudi, jo crec, no un jefe d'una ràdio que tingués un estudi, en lloc de despatx un estudi, està un estudi, despatx-estudi. Sí.
1: Sí. Despatx-estudi.
6: Bueno, doncs pues ho vaig trobar enorme, tot allò, t'ho dic, francament. I... No sé què ara va dir. Bueno, claro, vaig trobar, vingué gent, saps? Pues de repente va venir a Sílvia a Tarragona.
1: Ah, molt bé.
6: Pues, claro, sí. Vull dir, era com a Regreso al Futuro, però al revés. I no sé qui... Bueno,
5: escolta, la Sílvia és entranyable.
6: Home, que sí, però que vull dir que hi havia molta gent de tota la història de la ràdio de Catalunya.
1: Sílvia Tarragona va fer aquí el...
6: Toni Marín, em vaig trobar també.
1: Toni Marín, jo hi vaig coincidir amb ell a la SER.
6: Sí, eh? Sí.
1: Sí.
6: Ara podem fer propaganda, suposo, d'una altra ràdio, no. Perquè això no, la Ràdio Nacional aquí a Catalunya no deu escoltar gaire gent, no? Per això podem estar fent aquí publicitat d'una altra cadena. Això a un altre lloc no t'ho deixaríem fer,
5: no? Tu vas fent amics pel món, veig.
1: Sí,
6: Per què? Però què he dit, jo?
1: Home, si arriba allà un lloc i el primer que fa és... On aneu amb tants estudis i tots els feu el mateix?
6: Bueno,
1: home,
6: és que m'ho vaig passar pipa, t'ho dic, perquè de repent...
5: Però Jordi Hurtado ho vas veure, que és el més
6: important. No, però Jordi Hurtado ja veia jo a Ràdio Nacional. Ai, a Ràdio Nacional, a Televisió Espanyola. Quan
5: sí,
6: estava jo a
5: Sant Cugat,
6: ell també... Bé, sempre estava, vull dir... Sempre
5: encara hi és, encara hi és.
6: Encara hi és. I llavors sí, a vegades te'l trobes pel passadís.
5: Sí.
6: Pues un dia, per exemple, que va venir Salvador Illa, va venir a dir-li que ell feia el primer programa de no sé què, de... una producció catalana...
1: No,
6: de...
1: no informes molt bé, perquè...
6: No.
1: Va
6: dir... És que no tinc...
1: Que feia el primer programa de no sé
6: bueno,
1: què.
6: És que no m'acordo el que li va dir. O sigui, va venir a dir-li algo a l'Illa. I era alguna cosa de Catalunya. No, al president de la Generalitat, que era alguna cosa relacionada amb el primer programa, el programa més llarg fet per catalans d'una productora catalana, amb una cosa com de Catalunya.
5: Però això qui va ser? Camí perdut.
6: Què? El Jordi Hurtado.
5: Ah, vale.
6: Que Jordi diu, clar, estigui Silvella per allà pels passius. I una vegada me'n recordo això que va
1: li
6: venir.
1: Va dir al president de la Generalitat que no recordes qui era.
6: A l'Aragonès. No l'he entrevistat tant, jo, eh? Jo una vegada he fet l'Aragonès, ara ja saps que estic a un altre nivell. Que, no, saps, és que tot, saps? Tot és subsecretariados, tot és que estic, que, bueno, menys mal. Bueno, i què anava a dir? Bueno, això, hi vaig trobar una cosa... Bueno, no ho sé, va venir una senyora, per exemple, que venia del mercat, del Mercadarna, i ens va explicar el que es podia comprar.
1: Molt bé.
6: Que estava bo.
1: Perfecte.
6: Va dir el bonítol.
1: Ràdio de servei.
6: Llavors li vaig dir, ja quan va el bonítol? I em va dir, bueno, ho tenim a la pàgina web. Dic, però dona, això fotrà una guerra civil, perquè si a la pàgina web del Mercabarna posa que el bonítol va 20 euros, vaig a la peixeteria i me'l fotran 45.
5: Vas anar al Masterchef?
6: Qui, jo?
5: Celebrity o algú així.
6: No, no, no, però jo t'estic... Mira, jo te vaig actuar i explicar.
5: I estaves a Televisió Espanyola.
6: Bueno, és igual, ja ho vaig explicar. Jo avui no tinc tema. Això. És així de fàcil, no, perquè jo...
1: Com si fos novetat, eh? Com
6: ja,
1: si
6: va... No, però avui, menys que mai. O sigui, ja li he dit, i li he dit, mira, jo avui no, o sigui, no tinc tema, no sé de què parlar.
1: Ja.
6: Si voleu, us explico que he estat a Sant Sebastià. He anat a Sant Sebastià aquest cap de setmana, he anat a Biarritz,
5: oh,
6: he anat a berenar a l'hotel Le Palais, m'han fotut 39 euros d'un sandwich club, 39. Sandwich club, eh? 39.
1: Tens dubtes,
5: però és un hotel,
1: eh?
5: És un hotel...
6: Està molt bé. Ah, que sí? Jo això sí, jo això també ho vaig fer. Sí,
5: meravellós.
6: Pensar, bueno, mira, ni que sigui...
5: Meravellós.
4: Però i de què era el sandwich?
6: De club, sandwich club, però club de... Club equestre.
5: Mira, l'hotel, et donem-los informació.
6: No, és un hotel que és una meravella.
1: Estem parlant de Biarritz.
5: Sí. Estem parlant de
6: Biarritz. Jo vaig dir que...
5: Napoleón III... Tenia...
6: Ah, sí, ja ves deia
5: Napoleón
6: així el salón.
5: III el salón tenia...
6: Perdona, ja he trobat el tema. Vinga, adelante.
5: Napoleón III
1: que
5: tenia,
1: el Joan, eh?
5: Tenia una relació amb una senyora espanyola que es deia Eugenia de Montijo.
6: Sí, hombre.
5: Aleshores... tot empitjorat en aquest país, perquè Ábalos li va posar un pis a la plaça d'Espanya i és que pagant tots els que estem aquí...
6: Mira el viatge que ha fet.
5: Napoleón III ho va fer a lo grande i li va posar un casoplón a dalt d'un acantilado, un penya-segat, un penya-segat, Eugeni de Montijo, que actualment és un dels hotels de luxe més...
6: Bueno, és que és un hotel, és increïble.
1: Els que anem a hostals i busquem un apartament...
6: Bueno, perdona, tu, una cop, però vas a hostals, tu?
1: Vaig on puc. Però ja et dic jo que aquest hotel...
6: El líder de la ràdio, la informativa Catalunya, va un pot...
1: Sí, sí, un
6: pot. Pues quin país és aquest? Hem de trucar al Salvador Illa? Això no pot ser.
1: Quasi millor que no truquis ningú. Deixa'm-ho estar.
5: Deixa'm-ho Salvador Illa perquè li pagui una nit d'hotel.
6: No. Però escolta, em sembla mal. Bueno, doncs trucarem a John. Vull dir, si t'ho pagues tu, perquè vols fer? Perquè sou molts i vols anar a coses més...
1: Què vol dir molts?
6: Pues de família, jo què sé. A vegades jo, claro, jo, com que som dos...
1: Som quatre, nosaltres som quatre.
6: Pues escolta, no cal que vagis a un hostal.
1: A vegades cinc, perquè anem amb la gossa, vull dir que...
6: No cal que vagis a un hostal.
5: Òscar, podem fer un bolo a l'hotel d'Upalent.
6: Bueno, pues molt bé.
1: Vol fer programes fora, amb gent i
6: vaig anar en això, després vaig anar... Em van posar un hotel d'aquestos que no m'agraden a mi, que té spa.
1: Ja.
5: Que té què?
6: Spa.
5: Spa.
1: I no
6: sí, de l'assoteràpia.
5: Ah.
6: No ho sup...
5: Home, clar,
6: no
5: si estaves a Biarritz és el que té, Biarritz.
6: No, no, jo no estava a Biarritz. A Biarritz vaig anar perquè vaig anar a donar una volta. Perquè a mi m'agrada molt aquests llocs que la gent va vestida de neopreno, descalça pel carrer amb una taula de surf per la vorera. Això ho trobo de la civilització màxima. No, jo estava a un hotel d'estos que són de talassoteràpia, que ja m'hi han posat algú, no? Jo sempre dic jo, i després arribes i dic, no, 70 minuts. Ja li dic, jo no vull ir. O sigui, no aniré. Vull dir, mira, jo una vegada m'han convidat a un hotel, d'estos també, i tiene usted el hotel aquest de la talassoteràpia, aquesta de los baños i totes aquestes coses, que la gent se fot en fred, en calent, com si fos un llobarro. Sí. I venga, amb una volta. I jo només baixar, al moment que vaig baixar, de repente em vaig trobar amb una cosa que els diuen la piscina de sal. I aleshores era una piscina amb tot de gent flotant cap a dalt amb la cara negra de la llum, que semblava allò la piscina de la Facultat de Medicina.
5: Ai.
6: De tots els cadàvers. O sigui, una cosa d'un mal gust que els hi vaig dir, oiga, ¿y usted para bajar al spa no pueden poner la piscina a un altre cantó? Perquè la primera que veus, tota aquella gent flotant... Bueno, jo me'n vaig anar a un raconet a flotar, jo sol, pisat de riure contra el canto, perquè vaig pensar, és que això... Bueno, no té cap sentit. I després, i llavors, en aquest hotel... que no era tan així com l'altre, aquest era més bo, diguéssim, el de la talassoteràpia primera. Aquest, clar, doncs són aquells hotels que s'obre l'ascensor. Ja t'entren dos amb barnús, mullats. Ja,
1: d'això no et ve bé, no t'agrada.
6: Bueno, què necessitat? Aleshores, tornes a baixar, t'entren dos més que acaben de pujar. Tots uns barnussos, tampoc te penses. I clar, la gent, doncs allí va amb el cap mullat, a dintre l'ascensor amb tu, que vas en traje, que te vas a sopar, no sé jo si té molt sentit. I ni és classisme ni és res, que no em digui res ningú. És una qüestió... A mi els hotels que tenen aigües, trobo que fan olor d'humit.
4: És qüestió de bon gust, al final.
6: O sea, i sempre t'entra aquella bafarada de la calor.
4: De la piscina.
6: De la piscina. Pues chico, a la piscina, pues vés-te'n a Conxa... Ah, bueno, on està la piscina, aquí? Home, bueno, depèn. D'allò. Ara va dir a Conxerola. A Montjuïc.
1: Per exemple.
6: Bueno, pues vaig anar aquí. I aleshores em van posar en aquest hotel... I pues no vaig... Si vols, tens 70 minuts i la família, allà, ah, si vols, pots anar...
1: Allà, allò...
6: Ho vaig deixar. Dic, jo no, esto no lo voy a utilizar.
1: Molt bé, i ha quedat pendent.
6: Perquè per també t'he dit, un d'aixòs de talassoteràpia i donaven una ampolla d'aigua a l'habitació, i érem dos. Vull dir, molta aigua, però potable, pa tu, botifarra.
1: Molt bé. Bueno, ja està, allà... aquest és el teu tema, aquesta setmana?
6: No. És que tampoc et penses que després...
5: Però el tema és la talassoteràpia, que les ampolles de l'habitació...
6: No, la talassoteràpia no m'interessa.
5: Quin és el tema?
1: Cap.
6: No, és que no tinc. O sigui, vaig tant... No, jo he portat un tema del New York Times.
1: Ep, aviam, carai.
6: Ja saps que vaig d'aquesta línia.
1: Vas a fons importants o no?
6: Quan el porto, vaig d'aquesta línia.
1: Aviam.
6: També he de dir que, evidentment, és del New York Times... i que no he tingut temps de llegir-me l'article. Aleshores, només el titular. Jo us dic la veritat. Quan porto 13, joder, avui ja em costarà, eh?
1: No, no, sí, sí. Pots deixar-ho i 20 sense problema.
6: Pues, potser
5: quin
6: sí,
5: era
6: avui.
5: El titular? Tenim pues, en compte que era una fake news.
6: Era un dilema, un dilema contemporani, que té a veure amb el... Era un tema que era, si tu tens un gos i el teu gos dorm amb tu...
1: Ai...
6: i tu canvies de parella o trobes parella i l'altra, la teva parella, no vol que el gos dormi amb tu, què fas? Sé que sembla complicat de saque.
1: Hi ha un moment que has de triar entre el teu animal
6: bueno,
1: de companyia...
6: Fes-m'ho tu, que tens gos. Perquè ara jo, mentre ho anava dient, he pensat, això no ho tirarà ni ara de tres.
1: No, què vols dir? Que, clar, hi ha un moment que pots haver de triar entre el
6: has
1: gos,
6: de triar,
1: el gos
6: de
1: que
6: triar.
1: Està acostumat a dormir amb tu allí, o la nova parella,
6: la nova
1: que, no
6: parella que no vol dormir
1: amb
6: gos. Escolta, a lo tonto, amb això, el 3 cat, es foten un programa, eh?
5: Però...
6: Vull dir, amb aquest tema foten una taula...
5: Però tu dorms amb el gos?
6: Posen a uno i foten quatre debatientes i foten un programa.
5: Però
6: també
5: tu dorms amb el gos?
6: El 2-cat i el 3-cat també, eh?
3: És que hi ha parelles que no dormen juntes, no?
6: Sí, això sí, això hi ha gent que sí,
3: aquest
6: que ho
3: tema.
6: Fa. Clar, però si tu dorms amb el gos, jo, per exemple, jo sí que dormo amb el gos. Jo el gos dorm amb...
1: Jo també...
6: Dorm
1: al mig. Per desgràcia meva, també.
6: El que passa que el meu...
5: En sèrio?
6: És petit.
5: Hòstia.
6: Però el teu és gran.
1: El meu és gran.
6: El meu és petit
1: i dorm
6: entre els coixins.
5: I dormiu la teva dona, el gos i tu?
6: Sí.
5: Mare de Déu.
1: Per desgràcia. A l'hivern només, perquè la gossa tonta no és. I a l'estiu, com que fa calor, no puja.
6: A mi sí, d'any estiu
1: i la gossa és la més llesta de casa. I l'han mal acostumat en tercera persona.
6: Sí.
1: L'altra persona que dorm amb mi, diguem, l'ha mal acostumat a que dormi amb nosaltres. Jo la tiraria fora.
6: Doncs, jo, fixa't, no això t'agradarà a tu, que també, com que és d'hotels...
5: Però a mi els gossos...
6: Ja ho sé, però no, jo, per exemple,
5: jo
6: el meu...
5: Jo soc el president del partit antigossos, eh?
6: Bueno, ja ho sabem. Bueno, jo, el meu, el vam acostumar a dormir al mig, perquè ens l'acabaven de donar...
5: Entre els... vosaltres dos?
6: Sí, sempre.
5: Mare.
6: Però escolta, això t'agradarà. Jo el vaig acostumar a dormir al mig... Va començar a dormir al mig del llit a la Torre del Remei.
5: A la Torre del Remei?
6: Això ja li ha agradat,
1: és que només escolta, fas que... Ja,
5: però perdona que et digui una cosa, eh?
6: Què?
5: Anar a la Torre del Remei, que es menja de conya, o a dormir, que s'hi dorm de conya, a passejar, que s'hi passeja de conya, i fotre un gos al mig...
6: Vaig anar amb dos.
5: És un atemptat. O
6: sigui, per què?
5: És, perquè sí, home, perquè no té cap sentit. No, no,
6: però si
5: no
6: és pet friendly.
5: No, la Torre del Remei pot ser pet friendly, però no té cap sentit fotre un gos entre...
6: Bueno, doncs pues el pobre ens acabàvem de donar i perquè estigués tranquil va dormir al mig i ja es va acostumar i encara dorm avui.
5: Esteu de guassa.
6: 8 anys després.
1: Fa més d'un any que vens i encara no has après que tu el tema el llences i vos els altres han d'opinar perquè el Bernat i la Júlia...
6: Però és que no els he vist, no els he interessat cap dels temes que he tret. I mira que he tret.
3: És que surto jo del llit, sí.
4: Jo no tinc gos i si en tingués, no crec que volgués que dormís al meu llit.
5: Però tu vols tenir un gos?
4: No, jo no...
5: Ah,
4: no,
5: tu estàs no. en el partit de la Lliga Antigossos.
4: No sóc antigossos, però no m'entusiasmen i tenir-ne a casa i al llit, d'entrada, no.
6: Bueno, i tu?
3: Jo, bueno, pues intento ser oberta, llavors me'n vaig jo del llit. No li prohibiré dormir amb el seu gos.
5: Però te n'has d'anar del llit, no ho entenc.
3: No, home, perquè si s'ha quedat el gos jo no em quedo.
6: Però si no fan res, pobrets.
3: No sé.
4: Però no és incòmode, no sí. Tenir...
5: A mi em molesta estar a l'AVE. Quan puges a l'AVE i al costat hi ha una persona que porta un transportín d'aquests, o com es digui, amb un gos, jo demano que em canviïn.
4: Però et fan por, o és angúnia,
5: o és que... No, m'agraden els gossos. I ja t'ho dic, em molesta anar al tren.
4: No, queda claríssim.
6: Hi ha algun animal que t'agradi?
5: A mi m'agraden les persones.
1: Bueno, ja, els gats encara... tenen el mateix rebuig, els gats.
5: El mateix.
7: A mi els gats em fan al·lèrgia.
5: Jo, ara que han passat molts anys, vaig assassinar el gat d'un veí.
1: Què dius, ara?
6: Bueno, doncs pues, escolta, posa música. No, no, és que vull dir, jo a lo tonto te dic que vinc aquí sense res. Jo aquí sóc el més rentable de tota la Catalunya Ràdio aquesta, també t'ho dic, eh? Inclòs al matí la solució, com es diu l'altre? La tarda, la ara diré programes que són d'altres de cadenes.
1: Bueno, matí a Catalunya Ràdio, després...
6: Perdona, no ha sortit l'Ostrell. Ja no surt.
1: Què vol dir que no surt?
6: La setmana passada només veia que sortia per aquí darrere.
1: Ah, la pantalla ja aquesta d'aquí darrere, no?
5: Està de campanya.
6: No ha sortit, l'heu vist? No ha sortit. Bueno, és que la setmana passada no hi éreu, tu sí.
3: Jo sí.
6: Només no, no, feia no que sortia l'Ostrell rient darrere d'ell, un cap, com un, o sigui, tota la pantalla.
1: A veure, aquesta pantalla van passant imatges. Ara hi ha aquesta de Catalunya Ràdio. La setmana passada hi havia una del matí de Catalunya Ràdio. Igual la setmana que ve vens hi ha un de la tarda o del que sigui.
5: És veritat que semblava l'Òscar López, ho vam comentar.
6: No m'ha coincidit amb mi.
7: Escolta, no t'espiem el tema, perquè aquí s'ha dit una cosa molt important.
6: Sí, clar. Claro, no, no el desviem, perquè ara aquests minuts que queden és vaig matar un gat d'un vell. No. Em sembla una cosa que sí. Trobo que si això Catalunya no ho sap...
1: No, home, això, perdona, des de Catalunya Ràdio no...
6: No ho feu, no,
1: aprovem,
6: no ho feu.
1: No
6: des de Catalunya Ràdio no ho feu.
1: No, i de
5: la
1: fet...
5: culpa no va ser meva, no, no. És molt senzill. Jo vivia en una casa i la veïna de la casa de baix, ja us ho dic, això fa molts anys, o sigui, ha prescrit, tenia gats... Llavors els gats es van acostumar a saltar el seto, no sé com es diu en català, ja em perdonareu, i a fotre's en el meu jardí.
6: I lo que això era, sí que no.
5: El que era encara pitjor, es fotien en un sofà que tenia jo sota el porxo, on jo estava allà sempre a la mar de tranquil, i m'ho van omplir de pèls. Aleshores, un bon dia me'n vaig anar a Can Boter Mataró i vaig dir, escolta, em passa això. I em va dir,
6: ja veuràs. Perdona, on vas anar?
5: A una drogueria de Mataró. Li vaig dir, em passa això. I el boter em va dir, mira, doncs, entre el límit de casa teva i el del veí, fica aquestes pastilletes.
6: És que... Ai.
5: I ja no va venir mai més el gat.
1: És que era de bo. Pues, molt malament.
5: No, no, molt malament no. El meu veí té tot el dret del món d'omplir-se a casa seva de pèls i de pixats, però no tenen per què.
6: I te va dir alguna cosa el veí? Et va dir, escolta, no, no...
5: No, perquè jo, òbviament, no li vaig comentar. Estic ara reconeixent-ho públicament.
6: Home, però no et va dir en cap moment. Has vist el meu gat, per exemple?
5: No, perquè ja coneixia, era veïna, la meva animadversió als animals domèstics.
6: Bueno, i creus que s'estarà enterant avui?
5: Si ens està escoltant, que és possible...
6: El que te pot estar escoltant és el... Com es diu aquest? El... Porter?
5: No. El de la protectora.
6: El que fa els assassinatos?
1: Carles Porta. Carles
6: Porter, jo li fotia, com en aquella de l'Horizonte. El Carles Porta. Igual te fa un programa, perquè un això llavors ho hauran d'obrir, perquè no ha matat a tanta gent a Catalunya per fotre tants programes. O sigui que acabaran fent gats morts. Tot això. No trobes?
1: Jo el que trobo és que no podem donar a través de la ràdio pública un missatge de que es pugui enverinar el gat del veí.
6: No, evidentment que no.
1: Molt bueno, nefast.
5: Jo no vaig veure el
1: malament.
5: Cadàver.
1: Sí, bueno, és igual que no el veiessis, però tu sabies.
5: El
1: fet és que
5: el, sabies, el gat no va tornar. Jo, objectiu aconseguit.
1: Home, no, però... Ja,
6: però tu no ho saps si ho vas fer. Tu no ho saps.
5: No, jo, realment...
6: Ell creu, és que no ho sap.
5: Realment, jo vaig aconseguir l'objectiu, que era que deixessin d'haver-hi pèls del gat de la veïna en el meu sofà.
6: Avui, veus, se m'ha desviat el tema.
1: Que altres, segur que hi ha altres mètodes molt menys...
5: No sé, pues el boter no em va trobar un altre.
1: No, bueno, clar, perquè és que potser no havies d'anar al boter, que dius, tu, a solucionar això, potser un veterinari t'hagués donat alguna mena...
6: O potser hauria hagut d'anar a parlar amb la veïna.
1: Fora, però,
6: anar a parlar amb la veïna, el
5: no,
6: millor.
5: No, hagués tingut arreglo.
6: Bueno, pues escolta'm una cosa. Mira que pensava que anava bé, i ho he acabat, això, eh?
1: No, no, clar, és que el Joan t'ho ha aixafat ràpid, eh?
6: No, però ho he acabat la secció enviant un missatge nefast a la ciutadania.
1: No, els grups animalistes estan a punt de denunciar-nos, per tant, faig allò sempre de... El programa no
6: es
1: fa responsable...
6: El programa no se responsable de les opinions dels seus col·laboradores.
1: I
6: els sí, altres col·laboradors, els altres tres, tampoc.
1: Ni de les opinions ni de les accions dels col·laboradors, perquè en aquest cas no és una opinió, és una acció.
6: Per supostíssim. I ell treballa a la universitat, a Oliva, no sé què...
1: Abat Oliva Seu.
6: Allà va, des de classes. Bueno, jo crec que me'n vaig. És que avui...
1: Perfecte, no, ja està.
6: Bernat, no ho passo, això, avui.
7: Jo passo, home, passo.
1: Jo decidiràs si te la paga o no.
6: Bueno, Jon com me l'envia a una altra direcció...
5: Però què és el teu gestor, el Bernat?
6: No, però li vaig dir que si veia que no havia estat bé, que m'ho digués i jo no la passava. Perquè també em sap greu, perquè ara vosaltres que si tal, que si el Rodalies, que si el tren, que si tal... Clar, vosaltres feu coses sèries. Jo vinc aquí en tres merdes que m'estic inventant al moment, menys mal de tu, que fas coses extraordinàries, però no d'extraordinàries.
1: Té uns quants missatges de gent que està escoltant i que no estan especialment satisfets amb la teva... Home, sí, clar, normal.
5: Però ja us ho dic, que estiguin lògic. Tranquils, jo no vaig veure el cadàver.
1: Sí, bueno, ja no ho veus, però ho vas fer, per tant, no, escolta'm, no aprovem aquests comportaments. No, no, bé. Ni de bon tros. De fet, els censurem. Encara... No matar els animals dels altres.
3: Els animals, en general. Els animals,
6: no, no, no. O sigui, tot hem començat perquè el meu dormia amb mi.
1: Imagina't com ha derivat el tema.
5: Jo t'ho desaconsello.
6: Mare de Déu. Bueno, escolta, és que avui, ja t'ho dic, ara me'n vaig trist perquè ara tinc Catalunya en contra.
1: No, pues no la tinc jo, no pateix.
6: Bueno, però tot això ho hem engegat jo. Si no m'hagués si no llegit el New York Times, no haguéssim arribat aquí. És que, clar, mira la volta que he fotut. Total, pa acabar així de malament. Ara deixo el presentador per terra. La cadena esfonsada.
5: És que s'ha de llegir el New York Post i no el New York Times.
1: No, però és que no l'havies llegit, havies quedat amb el titular. Perquè has reconegut que no l'havies llegit.
6: Bueno, amb el titular i tallat, perquè la foto del gos era mitja. No et penses que... És que no m'ha donat temps. És que no m'ha donat temps. Sergi t'ara va dir...
1: Endavant, si em vaig dir, digue'm com vulguis. Santi Villas, gràcies i bona tarda. D'aquí a 7 minuts seran 2:15, una pausa i de seguida entrem en matèria.
2: Catalunya migdia.
8: A Via Central fem 50 anys al món del càmper i l'autocaravana.
9: I us celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous.
8: Del 17 al 24 d'octubre visita'ns a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers.
9: Adria, Death Labs, Sun Living, Sunlight i Ranger.
8: Viacentral.cat.
10: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Aquí el tens.
11: Ja?
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
15: Entre la contemplació i l'abisme.
16: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Bascs, una peça nova profundament meditativa.
15: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
16: Entrades a auditori.cat.
17: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
18: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
19: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
2: Catalunya migdia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
21: It's the moment to believe in the project.
20: Quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
8: The Afternoon of Catalunya Ràdio.
0: amb Francesc Garriga.
21: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
12: Per Catalunya!
0: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
22: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
0: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
23: La terra no és dolenta, no ho
0: creu. I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: D'aquí a dos minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, el Bernat Sorroca i la Júlia Miralles. El dia en què s'ha fet un pas més en l'aplicació de la llei d'amnistia, perquè el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena més d'exalts càrrecs del govern de la Generalitat per les despeses del procés. D'aquesta manera, els afectats pel procediment ja no hauran de pagar els 5 milions d'euros que els reclamava aquest tribunal, dels quals, de fet, ja s'havien posat més de 4 milions a través d'avals de l'Institut Català de Finances. Justament va ser el Tribunal de Comptes qui va demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que es pronunciés sobre la llei d'amnistia en considerar que la malversació quedava fora de la llei, però el TJUE no li va donar la raó i va dictaminar que no hi havia hagut malversació de diners públics que poguessin afectar les arques de la Unió Europea. En la causa del Tribunal de Comptes hi havia des d'exconsellers del govern com Andreu Mas-Colell, Francesc Homs, Joaquim Forn o Josep Rull, també els responsables de la política exterior de la Generalitat com l'exconseller Raül Romeva o el secretari del Diplocat Albert Royo o representant de la Generalitat davant la Unió Europea, Amadeu Altafaig. Després de 6 anys, ara tots ells quedaran lliures d'aquesta causa i se'ls hauran de retornar els diners de les fiances, una bona part dipositades amb avals, com dèiem, de la Generalitat. A poc, i és veritat que molt lentament, podríem dir, però la llei d'amnistia va tenint conseqüències, podríem dir.
7: Sí, a veure, aquesta sentència o l'aval final de l'amnistia per part del Tribunal de Comptes ha trigat 3 mesos respecte des de que es va produir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va ser el juliol, i que va ser bastant clara i bastant categòrica. Va dir que amnistiar la malversació no anava en contra del dret europeu, no afectava, que la malversació de l'1 d'octubre no afectava els interessos financers de la Unió Europea, i clar, en el moment en què et diu això al Tribunal de Justícia, quan tu li has fet la pregunta, de fet, clar, triga 3 mesos. Sigui perquè preguntes a les parts, sigui perquè busques algun, encara algun subterfugi per no aplicar la llei. Bé, jo crec que esperar 3 mesos a aplicar la llei, tenint en compte que fa 9 anys que va passar tot allò i que el procediment ha afectat tant a tantes famílies, en aquest cas amb el tema econòmic, doncs crec que és ganes d'allargar una cosa que havia de passar. I al final, amb el Tribunal de Comptes, el que hem viscut és un doble càstig. És a dir, al final, els dirigents del procés, sigui Carles Puigdemont o Artur Mas o Oriol Junqueras, però també els alts càrrecs de la Generalitat, ja han estat, van ser perseguits per la via penal i, en alguns casos, condemnats per part del Tribunal Suprem, amb les multes corresponents, etc. Clar, i aquí s'ha produït un altre judici, en aquest cas per responsabilitat comptable, amb un tribunal que no és ben bé un tribunal, que és un punt estrany, i que els demanava una fiança de 5,4 milions d'euros, que això és una absoluta animalada per a gent i per a famílies que ja no estaven en política i que potser el que van fer en alguns casos era fer la seva feina de difusió de Catalunya a l'exterior. I sí, segurament explicar quin era el projecte polític, en aquell moment era la independència. Clar, arribar en aquestes circumstàncies a unes fiances milionàries, bé, em sembla completament descabellat i és una bona notícia que finalment s'hagi aplicat aquesta amnistia.
3: Sí, són avenços, no?, en l'aplicació completa i a tothom de la llei d'amnistia, però és cert que anem lents i que el que hauríem de fer és poder normalitzar la situació política d'una vegada a Catalunya respecte a totes les persones a les que s'ha d'aplicar la norma. I bé, una mica ja ho vam parlar, no?, la setmana passada, però sí que segueix semblant que sempre costa i bé, no sé si en concret en aquest cas, però bé, sí que és veritat que segueix a venir, una mica semblaria com un cert biaix polític a vegades per aplicar definitivament una norma que un altre cop que ha aprovat la democràcia espanyola al Congrés dels Diputats i que, per tant, a veure, això ja sobrepassa, no?, la voluntat o no de jutges i tribunals. En aquest cas, a més, Europa va donar la raó, que efectivament no hi havia una malversació de fons europeus, no?, per tant, com a mínim per aquesta via no es podia actuar, no cabia impedir l'amnistia efectiva. Doncs a veure si normalitzem ja la situació.
4: A veure, jo crec que l'independentisme, em refereixo als votants, no als dirigents, han fet un mal negoci en aquesta legislatura, perquè tot el que té a veure amb la resolució de la situació personal dels dirigents independentistes que van cometre delictes condemnats pel Suprem, perquè l'amnistia i les modificacions legals no deixen de dir que hi ha hagut uns delictes que es van cometre i que es van així condemnar, vale? I tota aquesta part, o sigui, com s'arregla la vida, com es perdonen multes i com es passa un sedàs perquè tota aquesta gent es pugui tornar a dedicar a la política o el que vulgui, ha quedat resolt. Però tota l'altra part, que era quines eren les coses que, si és veritat, que eren bones per Catalunya, cosa que seria molt llarg i molt discutible, s'havien d'aconseguir, el finançament, el condonament del deute, etcètera, etcètera, etcètera, de tot això no ha passat res. Per tant, per mi la lectura és, escolti, aquí se li ha arreglat la vida a una sèrie de persones, però realment el balanç de quina és la relació entre socialistes i independentistes, més enllà d'aquestes qüestions, res de res. I tan sols vull dir una cosa, que és, escolta, aquí no hi ha hagut una persecució d'idees. El fet de que tu siguis independentista i estiguis al govern no et dona dret a fer el que et doni la gana amb els diners. Quan tu, un pressupost públic, i aquí estem en una emissora pública, té milers de partides, i cada despesa s'ha d'atribuir a una partida i a un informe d'intervenció, i el que el Tribunal de Comptes, que és un tribunal al que totes les administracions tenen que, valgui la redundància, rendir comptes, no és una persecució contra l'independentisme de la Generalitat de Catalunya, etcètera, etcètera, etcètera, el que va fer va ser merament analitzar sí, els diners que s'havien esmerçat al referèndum il·legal, com així es va sentenciar el Tribunal Constitucional del 1 d'octubre de l'any 17, s'havien fet anar partides que eren legalment utilitzables per això, sí o no. I com que era un referèndum il·legal, no es podia fer anar. I això és el que va dictaminar el Tribunal de Comptes. A partir d'aquí, es va fer, per cert, una modificació legal a la que jo crec que és una modificació legal nefasta per lo que és el control del diner públic, per al qual es va deixar de considerar que fos malversació si no hi havia embutxacament de diners per part del polític governant. La qual és un error, perquè a partir d'ara una persona pot prevaricar o pot cometre aquesta mena de delictes, i si no s'embutxaca directament els diners, no serà perseguible legalment, amb la qual l'exigència amb el diner públic serà més baixa.
7: En el cas del procés, però, aquesta reforma del Codi Penal que dius no va funcionar del tot, perquè el Tribunal Suprem va fer una interpretació un punt rocambolesca de la modificació legal i va dir que els dirigents del procés sí que s'havien embutxacat diners, malgrat que, evidentment, no s'havien embutxacat diners, perquè no anava d'això l'1 d'octubre. A més, jo el que critico, sobretot, és que el Tribunal Suprem, quan va dictar la seva sentència, no va acreditar quins diners s'havien malbaratat en l'1 d'octubre. Va dir que concluïa que hi hauria hagut una malversació, que segurament per fer això s'haurien hagut de destinar diners públics, però no va xifrar en quina quantitat...
4: Però és evident que es va gastar diner públic,
7: però no? Si tu no acredites en quina quantitat es va malversar i només conclous que va ser molts diners per aplicar la franja alta del delicte de malversació, és una miqueta poc precís a nivell jurídic. I a més, que llavors et vingui el Tribunal de Comptes en un altre procés a dir no, però és que aquests diners van ser 5,4 o 4,9 o el que sigui, doncs a mi em sembla, no, si no hi ha una persecució, vaja, és poc fiable, més que res perquè això, perquè la sentència del procés no hi ha la quantitat de diners que presumptament es van malversar. D'altra banda, el que sí que comparteixo amb tu, Joan, és que l'independentisme amb el PSOE sí que s'ha centrat tots aquests últims anys en la lluita antirepressiva, és a dir, ja, doncs, primer van ser els indults, després la reforma del Codi Penal i finalment l'amnistia, i sí que s'ha desatès, jo crec que excessivament, perquè si l'objectiu de l'independentisme és assolir un estat propi, però pel camí doncs aconseguir millores de l'autogovern, doncs sí que s'han fet passos, però evidentment aquí no hi ha hagut un retorn suficientment important. En altres paraules, que s'ha destinat la força negociadora que ha tingut primer Esquerra i després Esquerra i Junts a qüestions com l'amnistia i a solucionar la vida, entre cometes, als dirigents de l'1 d'octubre, i doncs, pel camí, doncs, el finançament no s'ha pogut materialitzar per aquest avançament electoral de Sánchez.
3: A veure, jo crec que, en primer lloc, la qüestió de la malversació, no, com explicava el Bernat, és cert que ara del que estem parlant és d'un ens administratiu, no? Això també dir el Tribunal de Comptes és el que és la Sindicatura de Comptes d'Espanya, però és cert que la malversació ha sigut un dels elements que tota l'estona s'ha anat fent servir per allargar l'aplicació de l'amnistia, en aquest cas també des de jutges i tribunals. Per tant, tornant a la base del que parlàvem, jo crec que, sens dubte, és una bona notícia que l'element de la malversació doncs, també vagi sent superat, ara pel Tribunal de Comptes, que era un dels estadis que faltaven, i bé, esperem que finalment quan abans millor es pugui normalitzar totalment la situació i s'apliqui definitivament l'amnistia, de tal manera doncs, que totes les persones que han estat afectades per les sentències derivades del procés doncs, puguin fer política, puguin viure a Espanya o a Catalunya tranquil·lament, que una mica per mi és el que vol dir la normalització de la situació política, que no afecta només aquestes persones, que el que és més important és que ens afecta a tots i a totes i que puguem passar a parlar d'altres coses. No? S'ha de parlar de catalanisme, de drets nacionals de Catalunya? Per mi, sens dubte, però en què? Doncs, per exemple, avançant en finançament, que són partides concretes de pressupost, com digues tu, que poden anar a escoles, a hospitals, és a dir, per mi això és el major patriotisme. Per tant, jo el que vull dir és que deixem enrere una època que jo crec que al cap i a la fi no va portar gaire la ciutadania de Catalunya i que passem a parlar de que Catalunya creixi i que creixi des d'aquí, des de que la gent de Catalunya visqui millor i que, per tant, que reforcem els serveis públics, que reforcem el pressupost i que reforcem les institucions catalanes.
1: Bé, en tot cas, aquesta és la decisió, tot esperant que l'amnistia s'apliqui de manera ja definitiva. Es van fent passos, avui n'hem tingut aquest del Tribunal de Comptes i veurem en les pròximes setmanes, sembla que també tindrem novetats respecte a l'amnistia de la resta de delictes que penjaven sobre els polítics del procés. Ara passen gairebé 9 minuts de dos quarts, fem una pausa i avui és un dia que pels malalts de política és d'aquells per sucar-hi pa, perquè avui han aparegut, no una, no, dues enquestes de, a més, entitats públiques, el CEO a Catalunya i el CIS a Espanya, sobre intenció de vot. Hi ha moltes interpretacions possibles, ara en fem algunes.
5: Catalunya migdia.
6: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
9: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
12: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
23: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
25: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de tots.
26: Expocasió, home.
25: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
27: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
28: Entre la contemplació i l'abisme.
29: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Bascs, una peça nova profundament meditativa.
30: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
29: Entrades a auditori.cat.
31: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
32: L'actriu.
33: Senyor Hughes, gràcies per l'oportunitat de ser una estrella.
32: El xofer.
34: No hi ha cap mal a tenir aspiracions.
32: I el milionari excèntric.
35: Multimilionari, soc no milionari.
32: Hollywood, les normes són clares.
33: La veritat és que jo no sé si hi encaixo aquí, perquè no hauria de tenir més pits, ser sexy. Jo sóc rígida i no sé actuar.
32: Però de vegades es fan excepcions.
34: Tu ets l'excepció de la regla.
32: L'excepció de la regla és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
5: Catalunya migdia.
0: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
2: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
8: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: Som 3CAT.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
1: D'aquí a 17 minuts seran les 4 de la tarda. Som amb el Catalunya Migdia, amb Joan López Alegre, Bernat Sorroca i Julià Miralles. Com dèiem, el dia en què hi ha hagut dues eleccions. Podríem dir que el PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya si és que es fessin ara. També quedaria primer a Catalunya les eleccions espanyoles. Són dades de l'últim baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, que apunta a Esquerra com a segona força, amb entre 24 i 26 escons, però freca freca amb Aliança Catalana, que té un resultat similar, una mica per sota. Junts perdria la meitat dels escons, es quedaria amb 18 o 20 diputats, i Vox i PP empatarien el cinquè lloc amb entre 12 i 13 escons. Els Comuns i la CUP també repetirien més o menys els mateixos escons que tenen ara. Per tant, segons les dades del CEO, amb aquests resultats no es repetiria la majoria parlamentària d'aquesta legislatura, perquè el PSC, Esquerra i els Comuns no sumarien els 68 necessaris per la majoria. Es queden en 67 a la part alta de la forquilla. El CEO també ha fet una projecció de vot en les pròximes eleccions espanyoles, just el mateix dia en què el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, ha fet públic el seu baròmetre d'octubre, fet entre l'1 i el 6 d'octubre, després del cas Mari Carmen i fins l'endemà que Pedro Sánchez va convocar eleccions. Segons el CIS, el PSOE guanyaria les eleccions i ampliaria la distància amb el Partit Popular. Ara el CIS els dona 12 punts de diferència a favor dels socialistes, perquè, segons el baròmetre, el PSOE hauria millorat en 3 punts i el PP hauria empitjorat en la mateixa proporció. També millorarien resultats Sumar, Front Ampli, Podem, Esquerra Republicana i Junts, a qui li atribueix mig punt de millora, igual que Vox, a qui també se li atorga mig punt més. No sé com ho veieu, ja sabem que el CIS i el CEO tenen un univers més ampli que la majoria o que pràcticament totes les enquestes que a vegades es fan a través d'empreses per mitjans de comunicació. També és veritat, ja ho sabem, que especialment en el cas del CIS últimament ha fet un dibuix molt diferent del que marquen la resta d'enquestes. No sé com ho veieu, quina interpretació en feu.
4: Jo vull dir una cosa del CIS, perdoneu l'autocita, però com que és el que ensenyo a la uni, ho puc explicar. Per què els resultats del CIS són tan diferents de la resta d'enquestes que es publiquen, que donen un avantatge en aquests moments al bloc de la dreta, PP-Vox, i en canvi el CIS dona un avantatge cada vegada més gran a l'esquerra. Intento explicar-ho de forma molt simple. Quan es fa una enquesta, a la gent se li fan un grapat de preguntes i una de les preguntes que se li fa a la gent és: vostè recorda quin partit va votar a les darreres eleccions? Vale? I llavors, el que la gent contesta, que per donar una informació que potser la gent li distreu i li interessa, la gent sol tenir una memòria esbiaixada, en el sentit de que habitualment la gent sol recordar més el partit que està governant que no el partit que va votar. O sigui, és igual que sigui en aquests moments el PSOE, com si fos el PP, aquí a Catalunya el PSC, sempre el partit que està en el govern, el record de vot que té és més elevat que el vot real que va obtindre. Vale? Amb la qual cosa, a veure si ho aconsegueixo explicar bé, disculpeu. Amb la qual cosa, quan tu li preguntes a la gent vostè què va votar, per donar el resultat de la intenció de vot que dona l'enquesta, ho has d'ajustar-ho al vot real que va haver-hi en aquelles eleccions. Quina és la trampa que fa Tezanos? Tezanos fa la trampa que fa el càlcul sobre el record de vot de la gent. I, a més, si tu agafes les tres darreres enquestes del CIS que s'han publicat, cada vegada més la distància entre el PSOE i el PP és més grossa, amb la qual ell cada vegada més també dona un resultat esbiaixat. Per tant, el mètode que està utilitzant el CIS és un mètode que, per els motius que el senyor Tezanos tingui, que jo crec que són molt evidents, però ara és igual, és un mètode que és un mètode que dona un resultat que no és un resultat que s'ajusti realment a la intenció de vot real que en aquests moments hi ha a la societat. I per això, qualsevol enquesta, incloïda la del CEO, és diferent que la que fa el CIS. No sé si he aconseguit explicar-ho.
1: En tot cas, que és veritat això que dius i que és, sobta molt que cada vegada que surt el CIS dona un resultat que és radicalment diferent a totes les altres enquestes que es fan. És veritat que a les últimes eleccions generals, el 2023, qui va apropar-se més al resultat, que ja va ser sorpresa, perquè també les enquestes donaven una victòria del Partit Popular en Vox i al final va ser el Partit Socialista qui va aconseguir governar, no guanyar les eleccions, però sí que va aconseguir governar, qui més es va apropar a aquell resultat va ser el 6, per sorpresa de tothom. No vol dir que ara ho torni a repetir, eh? Però sí que és veritat que a mi que cada vegada que surt el 6... em sorprèn i penso com pot ser que et vagi en contra de tothom, sempre penso, bé, escolta'm, el 2023 van ser els que més es van apropar al que va acabar passant,
4: ja no
1: vol dir que ho repeteixi, eh?
4: Però ja no ha passat ni a les últimes europees, ni a cap de les autonòmiques, sí, sí. On ha donat resultats, inclús a Castelló donava el Partit Socialista primer, si no ho recordo malament, o sigui... I ja t'ho dic, és que més el diferencial de les tres darreres cada vegada és més gran a favor del PSOE. O sigui, clar, el record de vot de la gent cada vegada és més del PSOE i amb més distància del PP. En el cas de l'enquesta d'avui, el Partit Popular va guanyar les darreres eleccions, que recordar que eren 3 punts i escaig de diferència, si no ho recordo malament, ara no ho tinc al cap, però l'enquesta d'avui del CIS dona 17 punts de record de vot superior al PSOE que al PP. Clar, o ajustes això a la realitat de la societat i del vot d'aquell moment, o senzillament l'enquesta és una enganyifa.
3: Sí, jo crec que la credibilitat del CEO aquests últims anys ha quedat bastant tocada i és una llàstima.
1: Del CEO del CIS.
3: Del CIS, perdó.
1: Del CIS, no.
3: Del CIS. I és una llàstima perquè al final és un ens públic que hauria de tenir una certa...
4: No, el CEO és una meravella científica al costat del CIS.
3: I exacte, hauria de tenir una mica més de fiabilitat. Pel que fa al CEO, ara sí, amb... Les eleccions espanyoles, jo crec que el que deixen clar, o l'enquesta sobre les eleccions espanyoles, deixen clar que Sánchez ho té bastant fet a Catalunya. És a dir, Catalunya està bastant entregada al PSOE, a Pedro Sánchez, és el líder més ben valorat, i aquí haurem de veure si té alguna mena d'efecte, jo crec que no en tindrà, el fet d'haver situat Jordi Hereu, el ministre Hereu, com a candidat. Jo crec que serà una campanya, en aquest cas, molt, molt lligada a Sánchez, i la gent aquí a Catalunya vota Sánchez, per tant, no crec que hagi de tenir gaire impacte, però sí que crec que a les dades del CEO el que ens permeten argumentar és que el moviment de Junts de tombar els decrets d'habitatge i indirectament provocar un avançament electoral va ser un moviment arriscat, perquè si alguna cosa queda clara del que pensen els catalans que han estat encastats, és que agrada bastant Pedro Sánchez i no agrada gens PP i Vox. Per tant, si el frame de la campanya, o si en aquestes pròximes setmanes queda com Junts, com a responsable d'haver provocat unes eleccions, haver fet trontollar Sánchez i haver provocat, per activa o per passiva, un govern de PP i Vox, això se'ls hi podria girar en contra. Perquè, a més, també veiem que el votant de Junts li agrada a Pedro Sánchez. Crec que per un 40% dels votants de Junts és el seu líder preferit i un 56% n'aprova la gestió. Per tant, anar en contra d'aquest govern de manera tan clara com ha fet Míriam Nogueras els últims mesos, els últims anys, doncs no sé si seria la millor idea. I per últim, el creixement d'Esquerra, que sembla que es consolida, jo crec que aquí evidentment cal parlar del factor Gabriel Rufián. Haurem de veure com queda o quin efecte té el pacte amb Podem, però i com queda també el Front Ampli, però jo crec que Gabriel Rufián, i això també és una miqueta el problema d'Esquerra, que depèn molt d'aquest líder, d'aquest lideratge, però Gabriel Rufián, segons aquesta enquesta, doncs arrossega bastant votant i Esquerra creixeria de manera significativa.
6: Sí, davant del context que veiem a diferents eleccions europees recents, no?, que a grans trets mostren la tendència que l'extrema dreta s'està guanyant l'espai de la dreta tradicional, conservadora, democràtica, i jo crec que aquesta és una pèssima notícia. Veiem a les estimacions també pel Parlament de Catalunya, doncs, que el creixement d'Aliança Catalana és molt important, que es pot arribar a situar, alguns diuen, com a segona força, i en canvi, diríem, com a contrapunt, és cert que les eleccions o les estimacions per les eleccions al Congrés a Catalunya donen un panorama molt diferent, no? Efectivament, diríem, des de la pluralitat política, d'opcions, de partits, de projectes, doncs sí que veiem que hi ha una majoria d'esquerres folgada, i jo el que sí que crec és que també hi ha un perill aquí. El tema de l'habitatge està al centre de la situació del debat públic actual, potser menys que fa uns dies, però sí que tot indica que seguirà sent un tema central durant la campanya electoral, i sobretot un element que pot ser mobilitzador per molta gent d'esquerres. Jo crec que aquí aquests partits tenen deures per fer, perquè sobre l'habitatge també han fet moltes coses, però la meva sensació és que la gent no veu canvis molt concrets. Per tant, jo el que diria és, hi ha molt partit a jugar per evitar com a mínim des de Catalunya, aquest espai immens que poden tenir les dretes i les extremes dretes al conjunt d'Espanya, però també cal parlar de coses concretes que li preocupen a la gent en el seu dia a dia, i deixar de parlar, doncs, suposo que ja ho comentarem després, però d'internes de partits o de sigles o de coalicions. Exacte.
4: Jo no sóc tan optimista com el Bernat en relació al vot socialista. Tenim que tenir en compte una cosa, Hi ha tres grans comunitats autònomes a l'hora de repartir escons a les generals. Per aquest ordre són Andalusia, Catalunya i Madrid. L'avantatge que té en aquests moments el bloc PP-Vox sobre el bloc de les esquerres Andalusia i Madrid és abismal. I per dir-ho d'una forma senzilla, el Partit Socialista tindria que treure a Catalunya un resultat similar al que va treure en Pau Descansi i Carme Chacón l'any 2008 amb Zapatero, a l'entorn de 25 escons, per poder somiar amb eixugar la distància de la dreta. L'enquesta d'avui del CEO baixa i sobretot té un problema, que és que els seus socis perden moltíssim, i en canvi el bloc de la dreta a Catalunya, com que venia d'una cota molt baixa, també progressa, especialment Vox. Per tant, la meva sensació és que amb els números que dona avui el CEO són insuficients per al bloc de l'esquerra, i més amb tota aquesta baralla que ara comentava ella que estan tenint, són insuficients per poder equilibrar el resultat de Catalunya en relació a la resta del país, que va ser una mica l'èxit que va tenir Sánchez. I una darrera cosa, clar, és que fa 3 anys escaig Sánchez va comptar amb els 7 diputats de Junts. A dia d'avui, aquests diputats, jo no crec que sigui tan clar que els que tregui Junts computin amb una majoria amb el sanchisme, per dir-ho d'alguna manera.
1: I no només els de Junts, si ja també entro en la picabaralla que hi ha a l'esquerra, diguem-ne, fins ara el govern socialista de Pedro Sánchez ha tingut en sumar un aliat, no pas en Podem. Podemos, més aviat, no li ha comprat alguna de les mesures que el govern socialista ha intentat afrontar ara mateix. En aquesta picabaralla que s'està produint a l'esquerra del PSOE, sembla que Podem en pot sortir més reforçat del que estava fa 2 anys, i sumar, veurem com queda. Per tant, no sé si tindrà fàcil Pedro Sánchez, si és que l'aritmètica li dona, no només sumar els vots de Junts i del PNB, sinó també de Podem.
3: És que el problema que té Sánchez i que té el PSOE és precisament aquest, que ells han de fer un molt bon resultat. L'enquesta del CEO el que diu són els 19 que té ara el PSC que els podria mantenir. És cert que hauria de créixer més si aspiren a fer alguna cosa, però és que li ha d'anar bé, entre cometes, a tothom. És a dir, totes les formacions a la seva esquerra, partits nacionalistes, partits de la perifèria de l'Estat, a tothom li ha d'anar bé. I aquest ara mateix és bastant el problema. És a dir, jo crec que Sánchez sí que és capaç de salvar els mobles pel PSOE, però és que aquí el problema que veig és que la seva esquerra, entre baralles de noms, de sigles i de qui ocupa segons quin lloc a la llista, doncs s'estan... Si hi havia alguna finestra d'oportunitat amb l'avançament electoral, que l'habitatge fos al centre del debat, les protestes i tot això, s'està deixant passar l'oportunitat de fer una aposta clara i més o menys ràpida d'aquest front ampli, per intentar, doncs, mobilitzar tant com es pugui l'esquerra del PSOE, perquè de moment totes les enquestes, les que han sortit avui, els resultats que donen a Sumar són baixos, les millores que li apunta el CIS són irrellevants per mi. Per tant, no s'està mobilitzant l'esquerra, que és una mica l'argument que es feia servir entre el PSOE i el govern espanyol quan es van anticipar les eleccions.
4: La meitat de les eleccions es juguen el proper divendres, quan es tanqui el tema de les coalicions, perquè tal com funciona a Espanya el sistema electoral i amb la llei d'ON, i tenint en compte que hi ha 28 circumscripcions o províncies que es cullen entre 1 i 4 escons, realment, si les esquerres van trinxades, com ara tot apunta, Vox, per quedar tercer i, per tant, començar a sumar diputats a províncies poc poblades, no ha de fer res. Repetint el resultat del 23, comença a entrar diputats que ara, amb el resultat que va treure, com que Sumar anaven tots en un bloc, no tenia. Mm-hmm. És així de senzill. O sigui, les opcions de Sánchez passen per divendres a les 12 de la nit.
6: Les coalicions jo converteixo que són molt importants, però a mi em sembla que també l'efecte és que la unitat sigui un factor mobilitzador. Llavors és el que s'ha de fer, és començar a mobilitzar la gent amb propostes motivants i parlar de noms, parlar de sigles, parlar... Tot això, jo crec que, excepte els 4 politòlegs que hi estem a la taula, no interessa a la gent. Per tant, I bé, jo sí que volent veure el got mig ple, sens dubte, jo comparteixo amb el Joan que el context al conjunt d'Espanya és molt difícil per l'esquerra, però bé, sí que crec que s'han de fer coses. No sé, Ada Colau ha dit que està disposada a encapçalar aquest front ampli, és un grandíssim referent de les polítiques d'habitatge.
4: Si, jo crec que va ser un desastre a Barcelona com a alcaldessa.
6: No, sí que Colau és una
4: líder. Les dades d'encariment de l'habitatge, d'increment de la delinqüència, d'increment de l'ocupació...
6: Ada Colau, amb el PEUAT, per exemple, ha fet més per l'habitatge a Barcelona del que ha fet pràcticament qualsevol govern, o que ho han fet 5 i 6 i 7 anys més tard. Però, sobretot, és un referent polític per moltíssima gent que estarà sortint a les places, anant a manifestacions, queixant-se sobre el dret a l'habitatge.
1: Avui la mateixa de Colau s'ha ofert a fer un pas al costat si la seva sortida de l'equació afavoreix que Podem s'inclogui dins de Sumar. Cosa que Podem ha dit que, de moment, Podem continuar dient que el doblet electoral que més tira és el de Irene Montero amb Gabriel Rufián i que això ells ja ho tenen. I que, per tant, aquesta... cas és Sumar qui s'ha d'incorporar en aquest
4: duel. Aquesta idea que dieu de que Colau pot donar vot, jo només us vull recordar una cosa. Ada Colau guanya l'any 15, justet, però guanya. Després de 4 anys d'alcaldessa, queda segona per darrere d'Esquerra, però acaba siguent alcaldessa gràcies al vot de Manuel Valls, per cert. Vale? I després de 4 anys d'alcaldessa, queda tercera. O sigui, jo no crec que sigui una persona que tingui un tirón electoral, perquè la pròpia gent que sigui d'esquerres a Barcelona

0: Un ampli, deixem de parlar de noms, deixem de parlar de sigles i comencem a parlar de què fem perquè la gent visqui millor.
1: Divendres sortirem de dubtes pel que fa a les coalicions i, per tant, veurem si arriben alguna mena d'acord, encara que sigui aquest de mínims de, en totes aquestes províncies que, com deia el Joan, es juguen entre dos i quatre diputats, doncs la llista d'aquestes esquerres que tinguin menys opcions no s'hi presenti i que d'aquesta manera intenti que el vot útil vagi a l'altre. Però veurem si això són capaços de tancar-ho no abans del divendres. Un minut i seran les 4, un minut i passarem el testimoni a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
2: Mira, bé, i content perquè els teus oients que estiguin apassionats amb aquest tema, doncs que no desconnectin perquè d'aquí 3 minuts saludo Ivan Redondo.
1: Molt bé.
2: Que va ser cap de gabinet de
1: Pedro
2: Sánchez. Dels pocs
1: que encara creu que el PSOE pot guanyar les eleccions.
2: I el CIS, no?
1: Sí, el CIS i ja estan, són ells dos, Tezanos i Redondo.
2: Doncs ara li preguntarem a veure com ho valora, com ho veu i com què està passant a la Moncloa en aquesta prèvia d'eleccions.
1: Molt bé, doncs de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Tens el cafeter molt concentrat prenent notes a la llibreta.
3: Doncs ja no. Ja no. He vist que em vigilava el gran hermano i...
1: És que el Garriga té mal calculat això, perquè avui només et veig a tu, Queco. No veig el Garriga avui.
3: Bueno,
1: no sé,
3: jo avui
1: perquè
3: vinc sense roba. No cal veure ningú més, eh?
1: No, ja està. Sí. Doncs és això.
3: Vinga.
1: De seguida la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres ho deixem aquí. Joan López Alegre, Bernat Sorroca, Júlia Miralles. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
4: Gràcies.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat informativa local. Nova troballa arqueològica al castell de Castelldefels. Les obres de reforma dels lavabos dels jardins del castell posaven al descobert les restes de quatre troneres que s'haurien construït entre el segle XIV i XV, segles abans del que s'havia datat fins ara. La Pineda, nou destí de l'alcalde del teu barri, i parlem amb l'alcalde. Les trobades d'atenció individualitzada de l'alcalde Manuel Reyes i el seu equip de govern amb el veïnat de cadascun dels barris i el programa mensual on respon les preguntes de la ciutadania visiten aquest dijous 15 d'octubre la Pineda. La ciutadania pot demanar cita prèvia a través de WhatsApp amb l'alcalde del teu barri al 600 929 600 i fer arribar les seves preguntes prèviament i també en persona a la carpa del Parlem amb l'alcalde. I ja es pot consultar el cens electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Del 12 al 19 d'octubre, amb dos inclosos, les llistes estan exposades al públic i es troben en període de reclamacions. Els veïns i veïnes de Castelldefels poden comprovar si hi ha qualsevol tipus d'errada en les seves dades i comunicar-ho. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa local. Tornem amb nous titulars d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels.

Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.

Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Avui us acompanyarem al control tècnic el Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González, amb diferents protagonistes que ens visitaran al llarg d'aquest matí, fins a la una del migdia, concretament. Tenim un programa ben complet, amb actualitat local, entrevistes i propostes per a tots els gustos. Parlarem de política municipal amb el regidor Javier Martín, de Movem en Comú Podem. A més, ja sabeu que en aquest context polític, doncs, el tema principal serà la valoració del ple extraordinari del passat divendres. Coneixerem una iniciativa solidària contra el càncer de mama que arriba ja aquest dissabte, aquesta iniciativa. Parlem d'una masterclass de Zumba. Descobrirem també activitats del centre comercial Anet Blau en el marc de les jornades de salut mental. I repassarem els canvis en la normativa dels vehicles de mobilitat personal, això amb la policia local. I ja a la darrera hora de programa parlarem de llibres amb la directora de la Biblioteca de Castelldefels, Míriam Huguet, i de salut també amb l'Hospital de Viladecans sobre una iniciativa en la que també col·labora la nostra biblioteca i altres biblioteques del territori. I com sempre ens aproparem al comerç local amb una nova visita de la nostra unitat mòbil. I tot això amb els butlletins informatius al llarg del matí. Ja sabeu que tenim a cadascuna de les hores en punt. Doncs explicada tota aquesta prèvia, ja podem començar l'Així Som d'aquest dimecres.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.
7: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

0: Castelldefels, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Alerta, Ràdio Castelldefels! Llibres a la vista! Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.

0: El Consorci de Turisme i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat han publicat la nota d'ocupació hotelera d'aquest estiu. Una ocupació que ha crescut 364.471 turistes i un 77% d'ocupació hotelera aquest estiu. Parlem d'aquest informe amb Lucía López des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Molt bon dia, Lucía.
1: Bon dia.
0: L'agost és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes, oi?
1: Sí, exacte.
0: La majoria de reserves s'han realitzat online o s'han empleat altres canals?
1: Bueno, aquí sí que hem vist una certa variació respecte a l'estiu anterior i el que hem observat aquest estiu és que majoritàriament ha sigut online, però que ha hagut una certa disminució per altres, que sí que veiem que també el canal directe, o sigui, directament amb l'establiment, és la segona canal de reserva prioritari.
0: Predomina el turista internacional aquest estiu, vosaltres ho heu xifrat, en un percentatge d'un 57%.
1: Sí, exacte. I tot i que, comparant amb l'any anterior, aquest pes ha disminuït, perquè passàvem a la comarca d'un 61 a un 57. Tot i així, continua sempre dominant a l'estiu.
0: Això sí, el que ha crescut és el pes del turista nacional respecte a l'any passat.
1: Exacte, i sobretot aquest creixement l'hem observat en el mes amb major ocupació, on ha crescut més, les pernoctacions que més han augmentat han estat a la comarca, la de Catalunya, la de Madrid i la de València, respecte a l'estiu anterior.
0: Les vacances són la primera motivació d'estada a la nostra comarca, als establiments hotelers, aquest estiu, oi?
1: Com es pot esperar en un període vacacional, les vacances és majoritari, però el que sí que observem, que destaquem més que l'any anterior, és que el pes d'aquesta motivació de les vacances ha crescut en un 5% respecte a l'any anterior, disminuint tota la resta de motivacions.
0: En aquest informe que feu, també demaneu que les persones valorin com ha estat aquesta ocupació entre l'empresariat hoteler. Quines han estat les valoracions aquest estiu?
1: Això sí que és una de les preguntes que més ens interessa a nosaltres i que hem volgut mantenir en l'enquesta any rere any, perquè és una manera de veure quina és la percepció dels hostalers davant el turisme i l'evolució del turisme. I sí que hem vist una evolució que continua notable des de la recuperació de les restriccions de la pandèmia, tot i que podríem dir que ha baixat lleugerament. Encara que és això, superem la nota del 7 en tots els mesos observats i, lògicament, el mes amb major valoració és el mes de juliol, que també ha sigut el mes on s'ha observat un major creixement de l'ocupació hotelera.
0: Doncs respecte a altres comarques, podria dir que tenim un bon nivell d'ocupació. A la comarca del Barcelonès doncs, ha estat del 84%, però aquesta, clar, Barcelona ciutat, que és un gran pols d'atracció turística, però el Baix Llobregat, com dèiem, ens hem quedat en un 73% al mes de juny, eh?
1: Bueno, aquí el problema no és problema, que quan a l'hora de comparar entre comarques sí que és cert que, i a més a l'estiu, que som la quarta comarca en ocupació de l'entorn de Barcelona, per darrere de Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental, però com comentaves, Barcelonès és comprensible perquè tenim la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet, que són molt fortes a nivell d'oferta hotelera, Maresme estem a l'estiu i s'entén, i Vallès Occidental és per un tema d'oferta de places, perquè nosaltres el que ens hem trobat és que darrerament no baixem tant en ocupació, perquè sí que hi ha un creixement constant d'arribades, o sigui, de turistes que arriben a la comarca, però el que hi ha també és un creixement constant de les places hoteleres en oferta. I és per això, és una de les explicacions de baixada de la taxa d'ocupació.
0: Pel que fa als preus, valoreu en aquest informe o heu investigat i tampoc hi ha hagut un augment especialment significatiu de les tarifes respecte a l'estiu passat?
1: No, i no hi ha un augment significatiu i menys si comparem amb la resta d'augments com diem, del cistell de la compra. O sigui, sí que hi ha un augment perquè les tarifes augmenten un 3%, però no és un augment significatiu com per fer-ho rellevar en l'anàlisi de la nota anual.
0: Doncs que el com vaig a destacar, Lucía?
1: Bueno, si voleu, jo us faig un mini comentari de com heu anat a Castelldefels.
0: Sí.
1: Sí que hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%, sent el mes de juliol la major ocupació, amb un 84% de l'ocupació. I a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025, ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme de l'ocupació hotelera a l'estiu que en l'ocupació hotelera. Després, en quant a arribades, agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels, i aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem al 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada. I així, a nivell de Castelldefels, ja no destacaria res més, perquè tampoc disposem de més dada per oferir-vos.
0: Doncs, de totes maneres, moltíssimes gràcies per aquestes dades sobre el nostre municipi i l'ocupació hotelera aquest estiu i també, evidentment, pel que fa a la resta de la comarca del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Lucía López, des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, bon dia.
1: Vinga, bon dia.

Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. Castelldefels baixa l'IBI per tercer any consecutiu. El pressupost municipal per a l'exercici 2027 s'eleva a 108 milions d'euros amb increments a partides com serveis socials i habitatge i amb seguretat i neteja com a prioritats del govern municipal. L'IBI es rebaixa un 4,6% i queda per sota del que s'aplicava l'any 2023. El pressupost garanteix el servei a les persones que han anat creixent els darrers anys. Els estels tornen a omplir el cel de la nostra ciutat. La platja de Castelldefels, a l'alçada de la plaça de les Palmeres, va acollir el passat diumenge la 13a edició del Festival d'Estels per la Pau de Castelldefels. Organitzat per l'Ajuntament, és una de les activitats més destacades de les 37a Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, que s'estan celebrant a Castelldefels fins al 18 d'octubre, sota el lema La Solidaritat, la Globalització Necessària. La següent activitat serà demà dijous 15 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la sala Margarida Xirú, amb entrada gratuïta per veure la projecció del film Legend of the Vagabond Queen of Lagos. I pel que respecta als esports, un cap de setmana molt positiu dels sèniors del Castelldefels Hockey Club. Jornada doble dels sèniors masculí i femení d'aquest equip que van disputar partits dissabte i diumenge al municipal de la Via Fèrria. El sènior femení amb dues victòries i el sènior masculí amb una victòria i un empat van treure partit d'aquestes dues jornades de Lliga Casa. Pel que respecta als equips de futbol de la ciutat, un ple de victòries per la Unió Esportiva Castelldefels, Unió Deportiva Vista Alegre i les seves filials. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més titulars destacats de Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Chicas, ¿esta es la nueva camiseta del Día Mundial del Cáncer de Mamá?
1: Sí. La Máster es el sábado 17 de octubre a las 11 de la mañana aquí en la Plaza de la Iglesia y es una masterclass de Zumba, hay más actividades después y bueno, va a ser la bomba.
0: Ángeles, ¿y este año cuántos instructores seréis?
2: Pues mira, Paquita, este año son 30 instructores. Incluso tenemos una instructora que viene de Polonia y estamos súper contentos.
0: Nos gustaría invitaros a todos a participar y hacer de esta jornada una jornada grande. Ya sabéis que es solidaria y os necesitamos.
1: Y la forma para conseguir esta camiseta y así aportar vuestro granito es un enlace que os dejaremos en las historias y en la bio también. Cliqueas ahí y hasta dos días antes del evento, hasta el 15 de octubre, puedes conseguir esta camiseta. Y si no te dio tiempo, pues vienes el 17 aquí, habrá un stand atrás en la plaza y ahí también la puedes conseguir.
0: Este sábado esperamos que todos estéis aquí, que la plaza esté inundada de rosa y vamos a pasar lista, ¿eh? Vamos a ver que no falte nadie. Así que tenemos muchas ganas de veros, de que disfrutéis y sobre todo que colaboréis con vuestro granito de arena. Un beso a todos.
3: Aquesta és la crida que ens fa la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, amb dues instructores també, per sumar-nos a aquesta nova edició de Castelldefels es posa de rosa, una jornada solidària que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça de l'Església amb una masterclass de Zumba i l'objectiu de donar visibilitat a la lluita contra el càncer de mama. Parlem d'una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Castelldefels que combina activitat física, solidaritat i sensibilització. L'any passat la jornada va reunir unes 500 persones a la plaça de l'Església i es van vendre al voltant de 700 samarretes solidàries. Enguany, la cita torna a sumar-se a aquesta causa. En parlem ara amb la presidenta de la seu local de l'Associació contra el Càncer a Castelldefels, Pepa del Cacho. Molt bon dia, Pepa.
4: Hola, bon dia.
3: Doncs tornem a tenir aquesta cita solidària a Castelldefels, que
4: doncs sí.
3: Ja torna a estar tot preparat, tenim la masterclass de Zumba i a més a la tarda hi haurà una sorpreseta, enguany tenim un canvi. Què representa què representa per a vosaltres tornar a organitzar aquest esdeveniment?
4: Doncs aviam, aquest esdeveniment és el més important que fem nosaltres de les campanyes que fem de prevenció. És potser l'acte més estrella, no? Perquè és el que mobilitza molta més gent, perquè hi ha molta més gent sensibilitzada amb aquest càncer. I bueno, doncs ho preparem d'un any per un altre i ja ho comencem a preparar. Vull dir, ja tenim molta sort amb l'Ajuntament, que ens ajuda moltíssim, el Departament de Salut, que és el que ens proporciona totes les eines i tots els espais per poder-ho fer. I també tenim la sort de tenir la Maria Àngels, que és una instructora, que és la que organitza tot l'evento. O sigui, ella és la que es posa en contacte amb tots els instructors, la que organitza totes les cançons, bueno, tots els instructors porten les seves cançons, vull dir, ella és la que està nerviosa, que dematí ja m'ha trucat, que està dels nervis, perquè, clar, si plou, què farem, què farem? Aviam, no tenim mai un lloc alternatiu, perquè bueno, ja sabeu com estan els locals i llavors estan en obres també tots els espais esportius. A part el ser dissabte, sempre hi ha moltes partits en els espais esportius i mai podem aconseguir un lloc alternatiu. I per això sempre estem dels nervis aquesta setmana perquè preguem que no plogui, perquè si no se'ns en va tot en orris. L'any passat ja va ploure a la tarda i teníem amb l'escola de dansa d'Anzarte teníem previst que fes una exhibició de la seva dansa amb tots els seus alumnes i quan va ploure es va tenir que suspendre. Llavors, clar, això és una pena perquè tu estàs tot un any organitzant una cosa d'aquestes i arriba el dia i no es pot fer. Llavors, clar, estem una mica neguitosos per aquest tema, saps?
3: Però normal. Bueno,
4: però esperem, confiem.
3: Esperem que sí, que aguanti la jornada. Exacte. Per realitzar tant la masterclass de Zumba al matí com la sorpresa que heu preparat per la tarda. I, a més, estaves comentant, Pepa, que, clar, no teniu un lloc alternatiu per la disponibilitat que hi ha, però també pensant en la quantitat de persones que s'apropen.
4: Clar.
3: Perquè l'any passat vau aconseguir reunir al voltant de 500 persones a la plaça de l'Església.
4: Sí, veient la masterclass.
3: Una
4: xifra
3: important.
4: Tota la gent que es mou per allà i o es posa a ballar o s'acosta a les nostres taules per comprar la samarreta o per comprar tots els articles solidaris que tenim. Mm-hmm. Això és un acte de conscienciació, perquè el que vol l'associació també és donar a entendre que, a part de la gent que passa la malaltia, se la té que acompanyar en tot el procés. val? Que no només és curar-la, o sigui, sinó que acompanyar-la, escoltar-la, ajudar-la amb tot el que pugui ser. Llavors, per això l'associació té tots els serveis gratuïts que dona de psicooncologia, socials... O sigui, és el que volem que arribi a la gent, que tots són serveis gratuïts, que qualsevol persona que necessiti una ajuda, tant ella, la malalta, com els seus familiars, poden posar-se en contacte amb l'Associació contra el Càncer.
3: Mm-hmm. Anem als detalls pràctics d'aquesta jornada de dissabte. La cita, ja dèiem, dissabte 17 d'octubre a la plaça de l'Església. Sí. Quin és l'horari i com es desenvoluparà l'activitat?
4: Val. L'activitat del Zumba serà de 11 a 1:30, em sembla, que han dit. No sé si aguantaran 2 hores...
3: Tanta estona ballant,
4: però bueno, hi ha molts que són molt valents. I nosaltres començarem a distribuir les samarretes a partir de les 10. Val? Aviam, les samarretes, hi ha gent que ha fet la inscripció amb un link que es va enviar per xarxes socials i els instructors ho han passat a tots els seus alumnes. I els que tinguin feta la inscripció doncs podran recollir la samarreta a partir de les 10 del matí. I a partir de les 10 del matí també posarem una taula per vendre les samarretes, que la gent faci el seu donatiu de 10 euros i s'endurà la samarreta. Les samarretes durant tot el dia les vendrem, vull dir, començarem a les 10 perquè clar, hem d'arribar, muntar, deixar-ho tot preparat i a partir de les 10 és l'hora que volem començar. A fer l'acte, o sigui, a vendre i entregar les samarretes i ja tindrem també la taula muntada amb tot el que són els articles solidaris que també
3: Exacte.
4: Es poden adquirir i és una manera també de recaptar fons.
3: Mm-hmm. Sí, recordem que l'activitat com a tal és oberta, és gratuïta
4: Exacte.
3: I amb aquestes samarretes i resta de material que porteu és
4: Exacte.
3: La manera de
4: portar
3: el granet de sorra.
4: És la manera de col·laborar i de participar amb un donatius que nosaltres després d'això, doncs, bueno, l'associació els fa servir, doncs, paguen moltíssimes beques d'investigació i després també doncs, per fer donar tots els serveis que ofereix gratuïtament a tothom que ho necessiti, sigui no sigui, no té per què ser soci ni res de res. Vull dir, qualsevol persona es pot dirigir a l'associació i se li donen els serveis que necessiti. Mm-hmm.
3: Per donar context, l'any passat vau vendre unes 700 samarretes.
4: Sí. Nosaltres hem comprat 800. Llavors, si aquest any venem 800, pues bueno, estarem molt feliços.
3: Però
4: l'any passat
3: sí.
4: També es van vendre potser una mica menys, precisament pel tema de que va ploure. Perquè a la tarda també molta gent que no pot venir al dematí, a la tarda s'acosta, i aquell dia, pues, evidentment, com vam tenir que plegar, pues, no es van vendre totes. Però si no, normalment les venem totes.
3: Mm-hmm. Doncs tenim el dia, la ubicació, l'horari i exactament què ens hi trobarem. Quan arribem allà a les 10 del matí és el moment del que ens deies, de tot l'inici de recollida de samarretes, adquirir, comprar samarretes també si encara no hem fet la reserva anticipada i a partir de les 11 comença aquesta masterclass de Zumba mm-hmm. que participaran bastants instructors i instructores.
4: Sí, 30.
3: Mm-hmm. I a més, amb una persona que ve de Polònia, també.
4: Sí, això m'han dit, que hi ha una instructora. Venen de tot arreu de Catalunya, bueno, de Catalunya, hi ha gent que ve de Lleida, de molts pobles d'aquí de la província, també. I aquest any es veu que ve una instructora, per el que m'han dit, que ve de Polònia. No sé com l'han localitzat, potser és alguna noia que coneix algú que... Mm-hmm. que és un instructor dels que sovint venen. Llavors, doncs, com això s'ho van passant entre ells, doncs mira que a vegades hi ha gent que vol venir i, clar, a vegades es posen límits, no? Vull dir, hi ha gent que un any ve i l'altre any no ve i també per la seva disponibilitat, perquè pensa que tots els instructors que venen altruistament, o sigui, ells no cobren res de res, venen a donar el seu temps per la causa.
3: Mm-hmm. I com ens deies just al principi de l'entrevista, recuperàvem aquesta promoció a xarxes que dèiem que parlava, per una banda, la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, i junt amb dues instructores,
4: sí.
3: que una d'elles ja ens explicaves.
4: Una d'elles és la Maria Àngels, que és la que organitza tot l'acte, i l'altra és la Marta Formoso, que és una instructora molt famosa i molt bona de Zumba, que tothom la coneix i tothom, bueno, vull dir, és l'estrella, és l'estrella. Llavors, ja com viu aquí a Castelldefels, també cada any que pot i està aquí, col·labora amb aquest acte.
3: Mm-hmm. Doncs...
4: Volia dir, que se m'oblidava, que aquest any la samarreta que hem fet, li hem canviat el disseny, llavors hem posat una mica tot símbols del nostre poble, val?
1: i vull dir que queda molt xula, no?
3: Sí, precisament, clar, com estem a la ràdio, doncs les persones que ens escolten no t'estan veient, però precisament la porta és posada, ja vens de rosa, amb aquest lema de Castelldefels es posa de rosa, i tots els elements emblemàtics, perquè veiem les palmeres, veiem l'escultura de les mans que tenim a la platja, i al castell.
1: Que és d'Ari Tomar, o sigui que també és molt significativa amb el que fa l'associació.
3: Correcte, exacte. Estava intentant pensar com es deia aquesta escultura, perquè ja va amb la línia d'aquest missatge que ens comparties de la masterclass de Zumba. Per acabar amb la masterclass de Zumba, cal tenir experiència ballant o és obert a tothom?
1: No, es posa a tothom que vulgui. Clar, hi ha molta gent que són... que ballen sempre i per això venen de les escoles dels instructors, venen molts, cada instructor porta la seva gent, no? Però hi ha moltíssima gent que ve només a posar-se i ballar, però això és obert a tothom. Vull dir, si tens ganes de ballar, no hi ha problema.
3: És igual, no pensem en que a la primera línia estaran els que més ho dominen, és igual, ens hem de llançar.
1: És igual, total... ens hem de posar per allà al mig. L'important és que es vegi la plaça tota de color de rosa, que a més ja veus que és molt llampant aquest any, és un fosforito fort, i que això fa molta il·lusió. O sigui, la veritat que cada any jo m'emociono quan veig tota la plaça plena de gent. Mira, ara m'estic emocionant quan t'ho explico, perquè és molt, molt maco.
3: Sí.
1: Veure tota la gent que s'apunta i que col·labora amb nosaltres. Mm-hmm. És molt important.
3: Jo estava mirant els vídeos de l'edició de l'any passat i el que dèiem és que 500 persones a la plaça de l'Església i amb la samarreta, i el que dius, amb aquest color tan flor que...
1: Sí, i a més amb l'energia que li donen els instructors a totes les seves cançons, vull dir, és
3: sí,
1: molt...
3: Sí, bueno, és que la Zumba sempre és molt divertida i a més, a mi em crida molt l'atenció que hagueu aconseguit 30 instructors, ja veníeu d'anys anteriors que també col·laboren moltes persones.
1: Sí.
3: Clar, això també entenc que ajuda a dinamitzar un grup tan ampli i poder adaptar per persones també que venen amb diferents nivells, amb diferents necessitats, potser adaptar una miqueta de quan alguna persona es perd, doncs d'aquesta manera es facilita.
1: Aquest any també com a novetat, no sé si ho puc dir perquè bueno, la Maria ens ha pogut preparar, portarà a les seves nenes, ella dona classes al Gaudí, i portarà un grup de les seves alumnes i també les faran ballar en la masterclass. Al principi elles ballaran una miqueta, les nenes, que els hi fa moltíssima il·lusió, lògicament, no? Sortir, suposo que les faran sortir a l'escenari. I, bueno, també és una cosa que, bueno, és una novetat d'aquest any, que la Maria ens ho ha preparat i crec que es pot ser una cosa bonica.
3: Sí, un aspecte més que dona color a aquest acte, perquè bueno, parlem d'un color intergeneracional, que no només sigui una crida a la solidaritat per adults, i que òbviament també a les fotografies ja veia famílies que anaven a gaudir d'aquesta activitat, però que hi hagi aquest protagonisme també per les nenes i nens que practiquin i que vulguin, i puguin mostrar també a l'escenari i com s'han involucrat amb aquesta crida.
1: Sí.
3: Doncs una novetat d'enguany que ens avances, gràcies Pepa. I amb això passem a l'altra novetat, perquè comentaves abans d'entrar a l'entrevista que per la tarda tenia una sorpreseta preparada.
1: Sí, bueno, aquest any hem volgut fer un bingo musical, perquè ens han parlat molt bé dels bingos musicals, de que són molt divertits. Jo en el casal vaig veure un dia amb la gent gran i la veritat era que molt divertit, perquè bueno, la gent canta totes les cançons... després s'aixequen, comencen a ballar, vull dir, aviam, esperem que sigui igual aquí també, a la plaça de l'Església. Ho farem a la tarda a partir de les 5. Llavors ho hem encarat una mica també que sigui familiar. O sigui, llavors hi haurà cançons de tot tipus, hi haurà cançons de totes les èpoques, també hi haurà cançons infantils, antigues i noves... O sigui que ens podem trobar cançons sorpresa i bueno, doncs això també volem que tothom s'apunti a aquest bingo i que pugui també col·laborar, ens posarem un preu als cartrons perquè la gent també col·labori una miqueta i sigui un bingo solidari. I què més t'anava a dir? Ah, bueno, i espero que vingui molta gent, ¿vale? Si no plou.
3: Esperem. Nosaltres ja estem aquí tocant fusta.
1: I que, bueno, que ja segur que molta gent cantarà alguna línia o algun bingo, això segur, perquè ho tenim preparat perquè surtin premis.
3: Molt bé. Doncs ja també, per acabar, estava pensant ara, si hi ha persones que aquest dissabte, malauradament, no es poden apropar ni al matí ni a la tarda, oferiu altres vies perquè també puguin col·laborar en aquesta jornada solidària?
1: Nosaltres així no. No, vull dir...
3: Perquè ho estava pensant, perquè mirava les dades de l'any passat...
1: Sí, és que hi havia hagut ocasions que en campanyes ens han donat uns números de Bizum,
4: perquè la gent col·labori, però aquestes campanyes són molt directes a cada població que es fa un acte, és un acte com molt, molt particular i molt directe de, en aquella població, saps? Vull dir, sí que hi ha hagut campanyes d'altres, que no, millor no eren de mama, que eren d'una altra cosa, que donen la possibilitat de fer un bizu, però bueno, en aquesta és molt participativa i que la gent col·labori en el dia.
3: I posteriorment, doncs, recordem que tenim aquesta seu local de l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a Castelldefels. I com podria un ciutadà, ciutadana de Castelldefels, posar-se en contacte amb l'entitat i col·laborar?
4: Trucar-me a mi directament al meu telèfon i si necessiten alguna cosa jo estic a la seva disposició. Si vols et dono un número de telèfon o per si algú el vol prendre nota. Jo em dic Pepa, ja ho has dit abans, i el telèfon és el 699-09-80-28. Repeteixo, 699-09-80-28. No tenim local, vull dir que per això nosaltres ens movem, doncs, a les que són voluntàries, doncs ens movem amb un WhatsApp i anem parlant i ens anem reunint, però local físic no tenim. Abans de que se m'oblidi, falten dues coses per explicar. Una és que sabeu que la paella que es fa a l'estiu, el Sin Vecinos No Hay Fiesta, el que els hi queda de benefici ens ho donen com un donatiu, val? Que ronda sobre els 1.600 euros cada any. Llavors, enguany, sempre fem que el dia d'aquest acte, com que hi ha molta gent, es vegi que ens fan el donatiu, o sigui, ja ens el fan un ingrés, no? Però es faran, doncs, normalment ens fan com un xec i ens fan l'entrega en aquell moment per fer una foto perquè tothom ho vegi i ho puguem penjar a xarxes de que aquesta entitat cada any col·labora i col·labora molt bé. O sigui, estem molt agraïts perquè sempre pensa en nosaltres. Una altra cosa és que quan acabi la masterclass farem una rifa. Aviam, ja l'any passat, ja fa dos anys que ho estem fent, venem unes... Bueno, qui vulgui col·laborar amb 2 euros, se li dona un paperet perquè posi el seu nom i el seu número de telèfon i aleshores això entra en una rifa. Ànec Blau ens dona uns vals de 50 euros per fer compres en el centre i entrades, packs de 2 entrades pel cinema. Llavors, amb tota la gent que participi amb aquests 2 euros de donatiu que posarà el seu nom i el seu telèfon, entrarà en aquesta rifa. I quan acabi la masterclass, extraurem els premis i els hi donarem, doncs, el que li toqui, el val o les entrades de cinema. Llavors, també és una manera de que poden col·laborar d'aquesta forma per ajudar-nos. I després, faltava una altra cosa. Ah, sí, i després que en Matlleu Origen també cada any es col·labora donant 700 places de fruita, que ens donen pomes i plàtans normalment. Doncs aquest any igual, també. Ens donarà primer el dematí i anirem a buscar-les i les tindrem a la disposició perquè tota la gent que està ballant o qui vulgui doncs pot agafar per reposar força.
3: Per aguantar aquestes 2 hores i mitja.
4: Necessiten una mica d'energia.
3: Molt bé.
4: I em crec que no m'oblido res.
3: Jo crec que ho hem detallat tot, Pepa, perquè hem parlat, recordem, tenim el dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí és quan començarà la masterclass de Zumba, una masterclass solidària. Aquesta col·laboració es pot fer mitjançant la samarreta, aquesta tan maca que portes, amb a més els elements distintius de Castelldefels. El lema d'aquesta masterclass, que és Castelldefels, es posa de rosa, i molt rosa, com dèiem, perquè sí. És una samarreta molt fluor, un color que es veurà ben maco a la fotografia, i que esperem que es superin les 500 persones que van venir l'any passat la setmana vinent doncs, puguem parlar d'èxit, el que dèiem sobretot, que el temps ens acompanyi, que pugueu celebrar la masterclass al matí i a les 5 de la tarda aquest bingo musical, que és novetat d'enguany, que, com deies, també ho comentàvem, que és un tipus d'iniciativa que està funcionant molt bé al centre cívics i esperem també que es traslladi en aquesta
4: activitat oberta, divertida
3: per tota la família.
4: Exacte.
3: Doncs Pepa del Cacho, presidenta de la seu local de l'Associació contra el Càncer aquí a Castelldefels, gràcies per acompanyar-nos
4: no,
3: i per tots els detalls d'aquesta jornada solidària en el marc d'aquest mes d'octubre i aquesta celebració del Dia contra el Càncer de Mama.
4: Moltíssimes gràcies, Estefania.
3: A tu, molt bon dia.
4: Bon dia.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: El ple de l'Ajuntament aprovava el passat juliol una nova ordenança de mobilitat que regula la circulació de, entre altres vehicles, els patinets elèctrics, i ja des del passat 1 d'octubre s'apliquen els canvis en les normes de circulació que afecten a tant patinets com bicicletes, motocicletes i repartidors. Per saber què impliquen aquestes mesures, què és obligatori i quines conseqüències pot tenir incomplir la normativa, avui ens acompanya el sergent de la Policia Local de Castelldefels, Víctor Picón. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs comencem pel context general. Des de l'1 d'octubre que entraven en vigor aquestes modificacions del Reglament General de Circulació per reforçar la seguretat, la protecció de les persones usuàries i sobretot amb una mirada molt centrada en els usuaris més vulnerables. Quins són els principals canvis?
1: Correcte. Les modificacions del Reglament General de Circulació van caminada a protegir els col·lectius vulnerables, que són els usuaris de UMP, els de patinets, usuaris de bicicletes, conductors de motocicletes i ciclomotors i vianants.
0: A Castelldefels, aquest estiu s'han registrat 20 accidents amb patinets elèctrics, s'han tramitat més de 200 denúncies i s'han retirat 60 patinets. Què ens diuen aquestes xifres?
1: Bueno, el que ens diuen és que hi ha una alta afluència d'usuaris d'aquest tipus de vehicles i que la normativa està per perseguir-la.
0: Passem ara ja a repassar tots aquests canvis, les novetats més importants, com per exemple l'edat mínima per conduir un patinet elèctric. Què han de saber les famílies?
1: Doncs mira, les famílies han de saber que per poder portar un patinet elèctric mínim han de tenir 15 anys. Aquesta és l'edat mínima que han de poder portar un patinet, que fins ara l'Ajuntament de Castelldefels era una mica més restrictiva, eren 16 anys, però amb l'entrada del nou reglament passa a ser 15 anys.
0: I, a més, el cas de protecció passa a ser obligatori.
1: El cas de protecció sempre obligatori, sempre.
0: A més, hi ha altres elements de seguretat que hem de tenir en compte, com referents a les assegurances, a les característiques del patinet, a la velocitat?
1: Sí, primer deixa'm dir que com a primer element de seguretat les llums dels patinets han d'estar sempre enceses. Hi ha una moratòria fins al 2027 que serà obligatori, però recomanem a totes les famílies, a tots els usuaris, que llum enceses. Per la nit, obligatori, sí o sí, des del dia 1 d'octubre, obligatòria de les llums, i a més algun element reflectant durant la nit. Han de portar les dues coses, algun element reflectant. Com a documentació dels UMPs o dels vehicles de mobilitat personal, l'assegurança, com ben bé deies, obligatòria a tot tipus de vehicles de mobilitat personal. I algo també molt important a les famílies és que els vehicles de mobilitat personal han de tenir una velocitat màxima de 25 km per hora. És la velocitat màxima. Qualsevol modificació que es pugui fer mitjançant software o el que ens trobem de tant en tant, que és afegir algun tipus de motor, està totalment prohibida. Deixa de ser un vehicle de mobilitat personal, passa a ser un artefacte, i això sí que és sancionable i vehicle a dipòsit. I, a més, és perillós. Per què? Perquè quan fan aquestes modificacions poden provocar incendis al domicili a l'hora de carregar aquestes bateries, i fins i tot hi ha moments en què depèn la modificació, l'assegurança perd la seva vigència.
0: Uh-huh. A més, ara mencionaves una paraula clau que cal tenir en compte, les sancions que poden comportar certes conductes. Dins d'aquestes conductes estic pensant en algunes que es repeteixen, com són circular per la vorera o, per exemple, portar dues persones en un patinet.
1: Va, en aquestes dues sancions que dius específicament, el reglament d'octubre no ha canviat res, les modificacions, això ja són sancions que venen d'abans, i està prohibit circular per les voreres o zones de vianants, i el vehicle de motor personal és un vehicle d'una única plaça. Són sancions que poden arribar fins a 200 euros.
0: Clar, i en aquest cas, quan ens estaves explicant que l'edat mínima per conduir un patinet elèctric és de 15 anys, aquí és on les famílies han de tenir especial atenció, perquè les sancions, com actueu quan atureu a un menor d'edat que està fent servir el patinet elèctric? A partir d'aquí, com és el procediment?
1: Clar, el nostre procediment és detectar que aquest usuari o usuària no té l'edat permesa, té menys de 15 anys, per tant no pot continuar amb aquest vehicle de mobilitat personal. Es sanciona i aquest vehicle queda ingressat a dipòsit. Aquesta sanció repercuteix en les famílies. Els menors de 15 anys normalment no tenen cap tipus de sostén econòmic, no tenen feina, per tant, subsidiàriament respondran les famílies tutors d'aquests menors. I són, torno a dir, les sancions per no conduir, per conduir per la vorera, per exemple, no? Que és una manera de protegir el vianant, són 200 euros i repercutiran a les famílies.
0: I passem ara, perquè els canvis no afecten únicament als patinets, hem començat per aquí, perquè a més teníem aquestes dades també impactants de l'estiu, el nombre d'accidents amb patinets elèctrics, les denúncies, és un dels temes centrals que preocupen a la ciutadania, però no és l'únic, perquè també en el cas de les bicicletes es reforça la indicació, per exemple, entre els canvis que han començat a partir des del passat 1 d'octubre, és el fet de circular preferentment pel centre del carril, que això potser per persones que no ho sapiguessin, això sobta una mica, no? Perquè quan estàs conduint que vegis el ciclista al mig del carril, d'on ve aquesta recomanació?
1: Clar, sobta perquè tenim la mirada com a usuaris de vehicles.
0: Exacte.
1: No? Tenim la mirada d'aquestes... Però per un usuari de bicicleta, el fet de circular pel centre del carril té com, per exemple, poder evitar que qualsevol que vulgui baixar del seu vehicle estacionat obri la porta i piqui amb l'usuari de la bicicleta. És una manera de protegir a l'usuari de bicicleta. S'ha de tenir en compte que en un entorn urbà, en una via urbana, la velocitat màxima són 30 km per hora. Per tant, tampoc, per molt que no tinguéssim aquest ciclista pel centre del carril, tampoc podrien anar molt de pressa. Mm-hmm. Per tant, i un ciclista a dia d'avui, als 20-25 km per hora, pot anar tranquil·lament pel centre del carril. És una de les mesures que afecta més, que sobta, però ja és una de les mesures que fins i tot nosaltres ja hem treballat amb el Departament de Via Pública de l'Ajuntament, ja l'hem estat treballant durant un temps. I des de la policia celebrem que hagi entrat en vigor aquesta modificació del reglament per protegir els ciclistes.
0: Com destacaves, posant-nos en la pell dels ciclistes i amb aquesta mirada d'evitar també possibles situacions de risc per ells i elles. I, a més, també s'ha establert una distància mínima de seguretat.
1: Sí, una distància mínima de no poder apropar-nos al ciclista a menys de 5 metres, no? De deixar l'espai suficient per poder senyalitzar els seus canvis de direcció, les seves aturades, els seus canvis de direcció i no anar com es... no anar molt enganxat al ciclista i poder. Tornem a lo mateix, eh? Al final crec que el que has dit que al principi, que és que aquesta modificació del reglament el que vol és protegir col·lectius vulnerables i deixar aquesta distància per poder tenir el temps necessari i l'espai necessari per fer front a qualsevol necessitat que pugui tenir el ciclista.
0: Mm-hmm. I dins d'aquestes persones vulnerables també hem de parlar de les persones que es mouen amb motocicletes, amb ciclomotors. En aquest cas, quines són les novetats que han arribat?
1: Doncs mira, en entorn urbà, que és el que treballem nosaltres més, a la modificació més gran és la que han portat calçat tancat. Ja no val això d'anar amb les xancletes, d'agafo la moto al poble i baixo cap a la platja amb xancletes. No. Motocicletes, ciclomotors, sempre amb calçat tancat.
0: Uh-huh. I, per exemple, també amb guants? Aquesta era també una altra de les obligacions.
1: Els guants és una obligació en vies interurbanes. Uh-huh. Al moment que sortim de via interurbana, hem de portar guants tant al conductor o conductora com al passatger.
0: I sempre amb aquesta mirada de protegir-nos a nosaltres, els ciclistes, doncs anar pel centre podem evitar ensurts amb vehicles que obren justament el conductor, obre la porta o algun ensurt d'aquesta classe, i amb el tema de les motocicletes, efectivament, que anem amb calçat tancat o si portem els guants en vies interurbanes, però també trobo que dins de ciutat també és un altre dels elements que per tu mateix, com a usuari de motocicleta, doncs t'assegura la teva seguretat, o sigui, tot amb aquesta perspectiva, aquesta nova normativa que ens arribava i que ja està en marxa des de l'1 d'octubre, aconseguir aquesta prevenció, aquesta protecció dels més vulnerables.
1: Sí, i tant. Al final és un cas d'accident, perquè poden existir mil circumstàncies que puguin arribar a esdevenir un accident, que aquest accident tingui les menys conseqüències possibles. I amb xancletes, tothom estarem d'acord que si jo caic amb la moto amb xancletes, segurament em faré molt més mal que anar amb unes sabatilles o un calçat tancat.
0: I com ha començat? Dèiem que això ja està en marxa des de l'1 d'octubre. Aquests primers dies de la implementació, com està sent per la policia local?
1: Bueno, bé, climatològicament, des del dia 1 d'octubre estem amb tempestes i hem estat enfocats en un altre tema. També és veritat que vehicles de mobilitat personal i bicicletes amb dies de pluja no surten tant. Però bé, hem detectat que molts dels usuaris i usuàries compleixen la normativa. S'han posat sancions, això està clar, però també hem detectat que molta de la ciutadania té la voluntat de complir amb aquestes circumstàncies i crec que també molta de les famílies, que abans parlàvem de les famílies, el que volen és que si el seu fill o la seva filla té un accident, que tingui les menys conseqüències possibles.
0: Perfecte. Doncs Víctor Picón, sergent de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta, per ajudar-nos a entendre aquests canvis que ja estan operatius a la ciutat i explicar-nos què és el que hem de tenir en compte quan ens movem, especialment amb aquests vehicles de mobilitat personal i amb més risc per a les persones vulnerables. Gràcies i fins la propera.
1: Gràcies a vostès.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. En marxa les obres de renovació de la pista poliesportiva exterior del Parc de la Pineda. Ahir, 13 d'octubre, s'iniciava aquesta actuació que millorarà l'estat de les instal·lacions i oferirà un espai més segur, funcional i atractiu per a les veïnes i veïns. Commemoració del Dia Mundial del Càncer de Mama. Serà aquest dissabte 17 d'octubre amb una jornada d'activitats a la plaça de l'Església, amb una masterclass de zumba al matí i bingo musical a la tarda. Les activitats es fan al voltant del 19 d'octubre, Dia Mundial del Càncer de Mama. I a l'agenda també del cap de setmana, ja des de l'àrea cultural, música d'autor i emocions al Plaza amb Nereida Fau. La cantautora de Castelldefels presenta el seu nou EP, Relato Mínimo, en un concert al Teatre Plaza aquest 18 d'octubre. L'artista compartirà amb el públic les cançons d'aquest treball intimista en una actuació especial a la seva ciutat. Les entrades es poden aconseguir de manera anticipada a través d'antrapolis.com. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa. D'aquí una hora ja el torn de l'informatiu i les notícies destacades d'aquest dimecres 14 d'octubre.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
3: No, no, amb tarja no, amb targeta.
2: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
1: A punt de sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat.

0: Cada Sant Jordi els llibres surten de les prestatgeries i es converteixen en protagonistes de converses, de regals i de recomanacions. A més, aquest any la biblioteca habilitava un espai perquè els lectors poguessin compartir en un pòsit aquell llibre que els havia canviat la vida o que els hi havia marcat d'una manera especial. Ara la biblioteca ja ha recuperat i analitzat totes aquestes recomanacions i avui volem descobrir què ens expliquen, quins títols s'han repetit, quines històries s'han deixat més empremta i què podem aprendre dels gustos literaris de la nostra ciutadania. En parlem de tot això amb la directora d'aquest equipament municipal, la Míriam Huguet. Molt bon dia, Míriam.
1: Bon dia.
0: Doncs com va sorgir aquesta idea de convidar els lectors a posar el seu llibre recomanat, aquest que li havia marcat de manera especial, en un pòsit en el context de Sant Jordi a la plaça de l'Església?
1: Doncs mira, va ser una proposta de cultura del Departament de Cultura d'aquí de l'Ajuntament de Castelldefels. Ells van tenir la proposta, van ser qui van crear, no?, aquest plafó tan gran i amb aquesta frase: quin llibre t'ha canviat la vida? Es va ubicar a prop dels nostres estants, allà mateix a la plaça de l'Església, el dia de Sant Jordi, i la veritat que una cosa que semblava que no va agradar moltíssim. Tothom que passava per la plaça vam rebre moltíssims pòsits, tothom s'animava, hi havia moments que hi havia cua, fins i tot, o sigui, va ser una proposta que va engrescar molt, però ja et dic, va sortir de cultura que nosaltres vam col·laborar.
0: O sigui que tenim una bona xifra. De quants pòsits estem parlant?
1: Sí, doncs mira, 535 pòsits.
0: Es diu ràpid, eh?
1: Sí, sí, va haver-hi molt moviment, però sí, va estar molt bé.
0: Doncs ja t'avançaves, estava pensant, us esperàveu aquesta resposta, però ja t'avançaves i em deies, bueno, inicialment, clar, era la primera vegada que es feia.
1: Alguna vegada l'havíem fet, però més petita. Sí que és veritat que Cultura va tenir la idea de fer-ho com més gran, la veritat és que el plafó era molt bonic, i no, potser la frase, quin llibre t'ha canviat la vida, no? Era com més concreta i potser la situació, no? Bé, va tenir molt bona rebuda.
0: Estava pensant que una cosa és triar un llibre, et trobes una persona i, ostres, quin llibre estàs ara, no?, estàs llegint i me'l recomanes, i una altra cosa ja és fer aquesta reflexió.
1: Per això és que és diferent, no? Quin llibre recomanaries, no? Quin llibre t'ha canviat la vida?
0: Doncs entrem ara ja de ple en el resultat d'aquest buidatge, que ja imagino que ha estat molta feinada darrere.
1: Sí, una miqueta, però em semblava molt interessant veure, saber què havia dit, no?, la gent que estava a la plaça el dia de Sant Jordi, quins llibres, si nosaltres els teníem, si no, què més havia marcat a les persones. Em va semblar molt interessant.
0: I quins són els resultats? Quins són els llibres que més s'han repetit o que us han cridat l'atenció? Com has preparat una mica aquesta
1: proposta?
0: Doncs
1: mira, jo he preparat, a primer explicar-vos que ho hem compartit en tres seccions, que és una miqueta com treballem, ja ho saps tu també. Per una part, hem recollit els que són, que nosaltres anomenem ficció d'adults, no?, que seria novel·la, podríem dir. Després, els llibres de coneixements també d'adults, que són els que ens parlen, no?, de temes, temàtiques i així. I per últim, hem fet com un mix d'infantil i juvenil, però jo crec que també els podríem com separar, quins havien sortit més de novel·les més juvenils i més d'infantils. Uh-huh. Que t'haig de dir que qui més va participar van ser els infantils i juvenils, eh? Va ser qui va, on van haver-hi més pòsits, han sigut en aquest sentit.
0: Doncs deixem aquest, si et sembla, deixem aquest pel final, el que tenim més pòsits, uh-huh, i anem per l'ordre, precisament l'ordre que em deies, el primer, la ficció,
1: sí,
0: novel·les d'adults.
1: Ficció d'adults, novel·les d'adults. Mira, bueno, novel·la, que en aquest cas, no, bueno, podríem dir que és novel·la o no, però la que va tenir més, no?, podríem posar dalt del rànquing, sorprenentment, o no, va ser la Bíblia.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Bueno, entenc precisament per què dius sorprenent o no.
1: Sí, clar, també. Sí. La Bíblia, força persones van posar la Bíblia, el llibre que els havia canviat la vida, vull dir, té molt de sentit. Deixant la Bíblia, després, seguidament, qui trobem és l'Alquimista, de Paulo Coelho, no? També podríem ser, no?, aquests llibres que ens fan com reflexionar i que sí que poden tenir una relació directa amb un llibre que t'ha canviat la vida. I després, com tots una mica igualats, m'agradaria destacar alguns que han sortit, també, com 1984, de George Orwell, 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez, El diari d'Anna Frank, també, i La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón.
0: Alguns no passen mai de moda,
1: No, sí. No, i jo trobo que sí, no?, que són d'aquests clàssics per sempre i que, bueno, que depèn en quin moment els llegeixis o així et poden canviar la vida. O sigui que molt, molt contents dels que han sortit com a més votats, diguéssim. Va haver-hi moltíssima varietat. Vull dir, els més votats estem parlant de 4 o 5 persones que coincideixin, però bueno, ja és més, no?, que tots els altres que van quedar...
0: I tots aquests exemplars els trobaríem a la biblioteca? Hi ha algun que l'hagueu apuntat?
1: No, aquests els tenim, per suposat. Sí, sí, sí que n'hi ha d'altres, perquè dels 535 pòssits, 104 pòssits eren de propostes de llibres que no teníem, entre ells alguns repetits, que el resultat donaria 93 llibres que no tenim de les propostes del públic, que són els que valorarem, quins, perquè potser per temàtica o per lo que sigui, sí, si es poden aconseguir, si no, si poden ser adients per tenir la biblioteca, són aquests 93 que tenim pendents d'incorporar.
0: Que a més, estic pensant que igualment al vostre espai web teniu un apartat on les persones també poden fer peticions, veritat? Sí, o sigui, que s'assumen a aquest tipus de peticions.
1: Sí, i tant, exacte. Peticions que nosaltres valorem i dintre de les nostres circumstàncies i creiem que és adequat per la biblioteca, doncs podem adquirir.
0: Molt bé, doncs hem mirat la primera secció, aquesta adreçada a novel·les, a ficció cap a adults. La següent també era d'adults, però enfocada a l'àmbit dels coneixements.
1: Coneixements, sí, i m'he colat, tenia la Bíblia aquí, perdoneu.
0: Ah, coneixements.
1: Sí, perquè clar, com m'havia impactat tant, perquè era el que més tenia, o sigui, el que més vots tenia com així en general, però sí que estava com més a coneixements, que és on la tenim nosaltres, com... O sigui, sí. Llavors, a part de la Bíblia, després dos que a destacar són relacionats amb una mica psicologia. Tenim Tostones errònies, de Wayne Dyer, que també ha estat bastant votat, i El poder de la hora, de l'Eckhart Tolle, també una mica relacionat, no?, amb aquests de nosaltres mateixos, de la nostra psicologia, o són aquests també que s'anomenen d'autoajuda, no?, a vegades.
0: Mm-hmm. Sí, aquests sempre tenen molta sortida.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: En aquest cas... No, perdona, digues.
1: Que també té sentit llibres que t'han canviat la vida, no? Que pot ser que en aquest sentit.
0: Correcte, sí. D'aquí estava pensant que potser també a la ciutadania que ens estigui escoltant, la part de ficció, de novel·les, sí que anava al que dèiem, són en general alguns clàssics que ja fan molt de temps, no? Deies 1984, qui no hem escoltat a parlar o l'hem llegit, no? En aquest cas sí que justament no em cridava l'atenció, ja sí que aquí jo no coneixia cap dels dos, aquest segon i tercer. No?
1: Doncs sí, jo sí més que res perquè són molt demanats, eh? Són llibres molt demanats a la biblioteca també, tant El poder de la hora com Tostones errònies.
0: Sí, que a més és un dels forts de la nostra biblioteca, tota la col·lecció que tenim de coneixements, apartat saludable...
1: Sí, totalment. Sí, sí.
0: Molt bé, doncs tenim aquests de coneixements també repassats i ara ens toca arribar a la joia de la corona, no? Perquè ens deies que són més participació va bé amb aquesta participació dels infants i joves de Castelldefels.
1: Sí. Jo sí que crec que els separaré, tot i que en general van ser més de 200 participacions en aquest sentit, o sigui que n'hi ha hagut moltes. Començaria pel juvenil. El juvenil, el llibre que més vots va tenir i que més ha marcat i em sembla molt xulo i molt interessant perquè realment el demanen molt, és Invisible, d'Eloi Moreno. Potser encara no està com a clàssic, però sí que és un llibre que s'ha llegit molt a les escoles, on en general s'ha llegit, que va relacionat sobre el bullying, i 10 persones el van recomanar, o sigui que el primer tindríem l'Eloi Moreno amb Invisible, seguit de Harry Potter, tota la saga de Harry Potter, també un clàssic de la novel·la juvenil, en aquest cas sí que clàssiquíssim. I per últim, també estaria més de novel·la juvenil, El Principito. El Principito també, no? És d'aquests llibres clàssics i també ha aparegut.
0: Mm-hmm. Estava pensant ara, abans de realitzar l'acció amb els pòsits i de fer tot el buidatge, havíeu fet de manera interna, amb cultura i des de les persones que treballeu a la biblioteca, algunes apostes de què podria sortir?
1: No, la veritat. Amb tota l'organització de tot plegat, no vam dir, teníem ganes de participar i de saber, però no vam fer...
0: És que ho estava pensant ara perquè quan m'he apuntat les 3 seccions en les que heu endreçat tots aquests títols, quan m'he apuntat infantil, juvenil, bé, jo mentalment pensava, segur que és un Harry Potter.
1: Sí, pues efectivament. Sí.
0: Aquest no falla, tampoc.
1: Sí.
0: Doncs amb això ja hem repassat les novel·les, les propostes que més s'han compartit en aquests pòsits.
1: Falta l'infantil.
0: Ah, clar, és veritat que ha separat juvenil
1: i
0: infantil. Perdona, Míriam.
1: I per infantil... destaca la Goa. No sé si coneixeu la Míriam Tirado. La Míriam Tirado hi ha tret unes... té moltíssima producció, en, bueno, també per adults, però també en infantil i juvenil, sobretot, molts llibres. Hi ha el llibre del fil invisible per més petits, Tinc un volcà, bueno, d'altres. I fa uns anys que ha tret una sèrie d'una adolescent que es diu Goa. Llavors té diversos volums. I la sèrie de Goa ha sigut la més votada com llibres que els ha canviat la vida. La veritat és que és una saga de llibres que està agradant moltíssim per adolescents i és la que va tenir més vots, 11 vots. Després va seguir Anna Cadabra, que són uns llibres d'una bruixeta molt mona, del Pedro Mañas, també amb 10 vots, o sigui que agrada molt l'Anna Cadabra. I després, darrere, també volia destacar El diari de Greg, del Jeff Kinney, que també és un clàssic de fa molt de temps, també per infants, en aquest cas potser a partir ja d'11 anys i tal, però El diari de Greg també és un clàssic que agrada molt.
0: Uh-huh. Ho estàvem comentant abans, ho hem dit quan estàvem parlant de la primera secció de ficció, novel·les d'adults, però les altres que han arribat a aquest rànquing de top 3 recomanacions, sí, també les teniu totes a la biblioteca, sí, per coneixements juvenil i infantil,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, tot el que ha sortit ho tenim en general, vull dir, són, jo crec que de 5, més de 500 propostes, que només ens en faltin 93, i a més són coses potser molt concretes també, o... Sí, sí, bé, ho tenim. I per últim, sí que m'he apuntat també un còmic que també m'ha agradat, que ha sortit bastant, del One Piece, que també està molt de moda, de l'Eiichiro Oda, i One Piece també va haver-hi varia gent que
0: no podia
1: que va
0: faltar
1: posar.
0: Aquest, sí, sí, sí. Més amb el context, perquè tenim l'adaptació a Life Action, que no em sortia la paraula, i s'ha posat molt més de moda encara, a més que ja
1: sí,
0: porten
1: sí,
0: molts anys amb
1: sí,
0: aquesta
1: sí,
0: història,
1: sí, sí,
0: o sigui
1: pues,
0: que
1: seguim.
0: Aquí teniu per anar acumulant mangas.
1: I tant, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Una iniciativa com aquesta, Míriam, ajuda a descobrir llibres que potser no hauríem triat mai, el que dèiem, no? De que van més enllà només d'aquesta reflexió més ràpida del que estic ara llegint-me i el que puc recomanar, sinó amb una mirada més llarg termini, que és el que recordo que m'ha tocat especialment, que m'ha marcat, que m'ha canviat d'alguna manera. Amb tot aquest buidatge, amb aquest resultat que ara teniu, si t'ha de dir sobre la taula, precisament perquè a més portes, no?, tot el buidatge també amb les recomanacions que preparaves ara per aquesta conversa. Què plantegeu fer? També potser una guia de recomanacions o amb la mirada ja al Sant Jordi de l'any vinent fer també algun tipus d'acció?
1: Sí, la idea que tenim després de fer aquest buidatge, per una banda, doncs, com et deia, valorar tots aquests llibres, propostes que no tenim per poder-ho incorporar o no, i de cara al Sant Jordi de l'any que ve farem una exposició de tots aquests llibres, farem la selecció dels llibres i els exposarem, dient d'on ve i tot, perquè, bueno, entre tots, doncs, tots vagin vist o puguin veure recomanacions d'altres, perquè n'hi ha molts més, ja us dic, us he destacat, però vull dir, la llista, clar, són moltíssimes propostes de les que tinguem o les que creiem, però farem una exposició, sí, sí.
0: Doncs, Míriam Huguet, moltíssimes gràcies per aquesta estona i per preparar amb els companys de la biblioteca aquest buidatge que impacta molt quan parlem de més de 500 pòssits, o sigui, aquí moltes
1: sí,
0: hores de feina.
1: I mira, ens hem deixat, no sé si vols que alguna curiositat també, perquè sí, hi havia gent que posava no, títols de llibres, però hi havia gent que posava pues, altres coses, o pel·lis, o videojocs, o frases, no? I el que em va fer molta gràcia, que n'hi havia diversos, no? Quin llibre t'ha canviat més la vida? El llibre de família.
0: Ostres!
1: Que era molt bo. N'hi havia uns quants que posaven el llibre de família, clar. Un altre que deia El diari de mi madre. Bueno, clar, a vegades també, no? El llibre que t'ha canviat més la
0: sí,
1: vida.
0: Bueno,
1: o alguns que ficaven autors en general, o temàtiques en general, de futbol. No? Així més en general del que li agradava a tothom. Bueno,
0: m'ha fet gràcia aquesta anècdota, perquè
1: sí,
0: més, de primeres he fet com el pensament de quin llibre és aquest, i ja després he fet clic i dic, ostres, que això és amb to humorístic, ja.
1: Sí,
0: està,
1: sí, sí, sí,
0: està
1: però
0: ben
1: bueno,
0: pensat, ben
1: tant,
0: pensat.
1: Sí.
0: Doncs, Míriam Huguet, moltes gràcies,
1: gràcies per
0: aquesta estoneta, i ja ens trobem a la propera ocasió, a més ja amb la mirada també que el pròxim Sant Jordi hi haurà aquesta previsió de fer una exposició, a veure com ho aconseguiu fer amb tanta informació acumulada.
1: I tant.
0: Gràcies, Mirem. Fins
1: gràcies
0: la propera.
1: Gràcies a tu.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: La salut també es pot aprendre fora de les consultes mèdiques. Amb aquesta idea, l'Hospital de Viladecans, de referència per a la nostra ciutat, i les biblioteques de 4 municipis del territori impulsen la segona edició del cicle de xerrades Aula de Salut, una iniciativa que vol apropar informació rigorosa i consells pràctics a la ciutadania. Entre l'octubre i el juny s'han programat 10 sessions sobre temes tan diversos com el dolor crònic, les urgències hospitalàries, la menopausa o l'Alzheimer, per exemple. A Castelldefels, la Biblioteca Municipal acollirà 3 d'aquestes trobades, començant el pròxim 12 de novembre amb una xerrada dedicada a saber com actuar davant d'una urgència. Per conèixer millor aquesta iniciativa i el paper que hi té la biblioteca de la nostra ciutat, avui ens acompanya per telèfon Nacho González, del Departament de Comunicació de l'Hospital de Viladecans. Molt bon dia, Nacho.
1: Molt bon dia, encantat d'atendre-us.
0: Doncs estem parlant de la segona edició de l'Aula de Salut. Quina valoració feu de la primera experiència i què és el que us ha portat a donar continuïtat al projecte?
1: Doncs estem molt satisfets, de fet perquè demà comencem aquesta segona edició i sabíem, sospitàvem que hi havia un fort interès, no?, per temes relacionats amb la salut, però la resposta de la ciutadania ha estat molt bona i ha omplert les biblioteques i consolidant així espais de trobada que fomenten doncs, la participació, la conversa o l'aprenentatge compartit. I això ens ha dut a impulsar aquesta segona edició, que en clau del vostre municipi, com deies a la introducció, doncs Castelldefels s'hi incorpora definitivament a la iniciativa. Ja vam fer una primera xerrada al juny sobre protecció solar amb la doctora Yolanda Fortuño, que és la cap de dermatologia de l'hospital. I al llarg de 2026 i 2027 farem tres xerrades. La primera, la que tu comentaves de què fer en cas d'urgències, el dijous 12 de novembre a les 6, i més endavant, el 2027, també farem dues més relacionades amb l'aparell digestiu i la respiració i la cirurgia nasal.
0: Mm-hmm. Doncs centrant-nos en aquestes tres xerrades que es faran aquí a la Biblioteca de Castelldefels, com s'han seleccionat aquests temes i quin tipus de públic poden interessar?
1: Doncs mira, el que fem és fer un estudi entre les biblioteques, no? Els preguntem quines temàtiques creuen que poden ser d'interès a les poblacions. I, per exemple, en el cas de la primera xerrada de Castelldefels, doncs la idea és intentar orientar amb la màxima precisió possible a la gent quan han d'anar a urgències a l'hospital, quina simptomatologia pots tenir per anar a l'hospital o quan, en canvi, amb una visita al CUAP o al CAP del propi municipi, doncs seria suficient.
0: Mm-hmm. Sí, saber quan cal anar a urgències, quan és millor acudir a altres recursos sanitaris o com actuar davant d'una situació determinada, doncs és cert que són temes que poden generar molts dubtes entre la ciutadania. En aquest cas, doncs, ens avançaves aquesta xerrada del 12 de novembre, que serà la primera sessió que arribarà a Castelldefels en el marc d'aquesta segona edició. I les altres dues sessions ens arribaran al març i al juny. En aquest cas, què ens pots avançar d'aquestes altres dues propostes?
1: Doncs mira, la del juny serà respirar bé tot el que cal saber sobre cirurgia nasal amb els doctors Alejandro Portillo i Marc Cruelles, que són del Servei d'Otorrinolaringologia d'aquí de l'hospital. I serà també sempre, no?, amb aquesta vocació proactiva, no?, d'orientar i de fomentar la participació de la ciutadania. Quan, no?, doncs, quan tens una patologia en l'àmbit nasal, quan es pot operar, quan hi ha altres mesures que poden ser més efectives i llavors orientar una mica a la població en aquest sentit. I les xerrades estan orientades en que la gent, que la ciutadania que hi participa, doncs, quan acaba l'exposició de l'especialista, doncs pot preguntar en aquest cas als otorrinolaringòlegs sobre els aspectes que consideri. Llavors això fa un format força atractiu per la ciutadania, perquè com a hospital el que intentem és treballar per una assistència de proximitat i ser socialment responsables, i això de vegades doncs, vol dir sortir de l'hospital i apropar-nos a altres llocs on la ciutadania hi és present i resoldre dubtes en aquests espais.
0: Efectivament, apropar la salut a la població i en espais com són les biblioteques municipals, perfectes per fer divulgació sanitària i fer el que ens deies, aquest tipus de xerrada que inicialment doncs, parlarà el doctor o doctores que vinguin i finalment aquest espai que permeti les preguntes. Habitualment, com ho organitzeu? Quina durada tenen aquestes xerrades i com dinamitzeu la part participativa?
1: Mira, donem en total llibertat als especialistes de com ho vulguin enfocar i normalment sí que recomanem que no s'extenguin, no fer això una hora i mitja no? d'exposició i la durada mitjana d'una xerrada és entre mitja hora i 45 minuts i després també doncs, depèn de l'audiència. Si l'audiència té moltes preguntes, està molt interessada en el tema o vol aprofundir en alguns camps, això també depèn de la gent que s'hi apleguen en determinat àmbit. Per exemple, el juny, a la xerrada de la Yolanda Fortuño, es va allargar gairebé 2 hores perquè la protecció solar és un tema que interessa molt. A més, estàvem allò que dius començant l'estiu i segurament hi havia molts dubtes en aquest àmbit i les preguntes de l'audiència es van allargar gairebé 1 hora.
0: Precisament al principi d'aquesta conversa, Nacho, parlàvem de com havia estat la resposta per part de la ciutadania, una resposta molt positiva. Ara també recordant aquesta xerrada que es va allargar precisament per aquesta bona participació de les persones assistents i també perquè la professional que va venir doncs, es va quedar més estona per resoldre, aprofitant aquest espai per resoldre tots els dubtes que sortien. I amb aquesta mirada et vull preguntar, hem parlat això del feedback, les impressions per part de la ciutadania, de les persones beneficiàries, però les persones que fan possible aquesta xerrada, els doctors, doctores, tenint en compte que ja vau fer 9 xerrades en el primer cicle a principis d'any, quines són les impressions que vau recollir per part seva?
1: Doncs, en general, va ser una resposta unànime. Tothom va estar molt satisfet de l'experiència. Molts d'ells era la primera vegada que s'enfrontaven a aquest tipus de format no? i d'audiència. I, de fet, el que ens ha costat és seleccionar temes no? I especialistes, perquè sí que hem tingut molt d'interès des dels propis professionals de l'hospital per formar-ne part i de fet no repetim gairebé cap tema, sí que alguns concrets com l'Alzheimer, no? que sí que és una temàtica que és de molt interès, doncs sí que ho vam fer l'any passat a Viladecans i ho farem a Vegas, però en general canviem l'orientació de les xerrades, les temàtiques i també, animem a que la gent dels municipis, si algú viu, algú que ens està escoltant, que visqui a Castelldefels, doncs es vol apropar també a alguna altra xerrada en algun altre municipi, doncs nosaltres també estem encantats. Demà iniciem aquesta segona edició amb una xerrada a Sant Climent de Llobregat sobre el dolor crònic, que la impartiran la Soraya Pizarro, que és infermera de la unitat del dolor crònic d'aquí de l'hospital, i la Mònica Pinzón, que és psicòloga de la mateixa unitat, i crec que són espais interessants i de vegades, tot i que no sigui a la biblioteca, no, que ens queda més a prop de casa, doncs crec que val la pena moure's i desplaçar-nos.
0: Precisament, Nacho, com destacaves, doncs, també el cicle arriba a les biblioteques de Vegas, de Sant Climent de Llobregat, amb aquest tret de sortida demà, i també a la biblioteca de Viladecans, amb temes diversos. Quines altres xerrades, a part d'aquest inici que ja és demà, aquesta primera sessió del segon cicle, quines altres de la programació d'aquesta segona edició ens destaques per descobrir a la ciutadania de Castelldefels i que hi hagi també aquest altre moviment entre equipaments municipals?
1: Doncs mira, el 3 de desembre, farem una sobre la grip, no? que serà doncs, dates abans de Nadal i sempre és un tema recurrent i que interessa, com protegir-nos de la grip i de les malalties respiratòries, a càrrec de l'Esther López, que és la cap de secció de pneumologia, i la Dolores Pérez, que és infermera també especialitzada en malalt respiratori crònic. A l'11 de febrer, per exemple, més enllà dels fogots, entendre la menopausa, a càrrec de la Judit Alemany, una ginecòloga de l'hospital, i és un tema que crec que afecta a bona part de la població i és un, de vegades encara es mantenen massa tabús no? en tot el que significa la menopausa. I bueno, simplement us animo a veure no? el calendari, que ho tenim penjat a la pàgina web i allà cadascú decideixi quines xerrades li poden interessar més. A més, ja anirem, quan s'apropin les dates, anirem fent difusió a través dels nostres canals a les xarxes socials i al web, doncs perquè ningú se'n perdi cap.
0: Cal fer inscripció prèvia?
1: Depèn del cas. En general, no. Els espais de les biblioteques són força grans i cap la gent que hi va. Si comencéssim a veure que ens trobem amb una allau de gent tan gran que dificulta, no, la programació, doncs sí que ens ho plantejaríem. Però de moment només cal anar-hi a l'hora indicada, que és les 6 de la tarda sempre, i amb això ja és suficient.
0: Nacho, ja darrera pregunta, perquè precisament mencionaves que faríeu la difusió també a xarxes socials i tu precisament ets del Departament de Comunicació de l'Hospital de Viladecans, i em pregunto, en un moment com ara, ja fa uns anys en què circula tanta informació sobre salut a les xarxes socials i moltes vegades doncs, informació falsa, informació que no és fiable, com ho treballeu des de l'Hospital de Viladecans, en concret des del Departament de Comunicació, per ajudar a la ciutadania i parlant de xarxes socials?
1: Doncs mira, precisament les jornades de les biblioteques, un dels objectius, i ha resultat ser-ho, és convertir-les en una eina eficaç, no? Doncs per apropar a la ciutadania coneixements rigorosos i basat en l'evidència, per fer front a la desinformació que comentaves, que és creixent, sobretot en l'entorn digital. I a banda de, no, de les xerrades de les biblioteques, doncs, els hospitals de Viladecans i de Bellvitge, que formem part de la mateixa gerència hospitalària, comptem amb altres recursos per intentar fer front a aquesta desinformació. Per exemple, l'aula de salut, us animo a visitar-la, és un espai divulgatiu disponible al web tant de l'Hospital de Viladecans com de l'Hospital de Bellvitge, i també fem píndoles d'aquesta aula de salut a les xarxes socials, on s'explica informació pràctica sobre malalties, proves, tractaments i, en general, consells de salut. També tenim altres iniciatives, com la plataforma e-Salut, que està integrada específicament a l'aplicació mòbil de l'Hospital de Viladecans, i en determinades patologies, com a l'Hospital de Viladecans són de moment la fibromiàlgia o l'obesitat, però s'obrirà d'altres, doncs permet que els pacients tinguin accés a recursos personalitzats, com qüestionaris clínics, recomanacions, exercicis adaptats o notificacions amb actualitzacions d'interès. Fem el que podem. I llavors, en aquest sentit, jo crec que és responsabilitat de tothom apostar, no, per una informació amb continguts especialitzats, apropar-ho on sigui, a les xarxes socials, a les biblioteques, i en això estem.
0: Perfecte, Nacho González. A més, he de dir també que des de Ràdio Castelldefels doncs, sumarem les entrevistes prèvies quan arribin aquestes xerrades informatives i participatives. En concret, doncs, ja tenim la mirada a Castelldefels el 12 de novembre, que serà la dedicada a saber com actuar davant d'una urgència. Doncs, quan s'apropi la data, també oferirem espai per poder tenir aquesta entrevista amb els professionals i les professionals que vinguin a la biblioteca al llarg d'aquesta segona edició del cicle de xerrades de salut. Agrair-te, Nacho, aquest temps des del Departament de Comunicació de l'Hospital de Viladecans per explicar-nos aquesta iniciativa i ens trobem de nou aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Perfecte, ens retrobem al novembre.
0: Gràcies, adeu.
2: Castelldefels, així som.
3: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

I amb aquesta gana que ens acaba de generar la darrera unitat mòbil amb el company Miguel Navarro, que s'apropava a aquest establiment d'hamburgueses, en concret hamburgueses Smash, i ja deia, jo marxo amb molta gana, eh? És gairebé ja la una, és moment de finalitzar el nostre magazín de Ràdio Castelldefels, us hem fet companyia des de les 10 del matí, aquestes 3 horetes, al control tècnic el Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González, amb diferents protagonistes que ens han anat visitant al llarg d'aquesta jornada. Un programa ben complet. Hem parlat d'actualitat local amb diverses entrevistes i propostes per a tots els gustos. Entre elles hem començat la jornada parlant de la masterclass solidària de Zumba que ens arriba aquest dissabte, 17 d'octubre, a la plaça de l'Església. A partir de les 10 del matí comença la venda i recollida de samarretes per les persones que ja hagin fet inscripció prèvia. I a les 11 comença el moment ja d'alegria al cuerpo, de ballar amb la Zumba i amb aquesta vessant solidària. Hem repassat també les activitats impulsades per l'ANEP Blau dins de les jornades de salut mental. Aquest mes d'octubre l'han dedicat a aquest objectiu i ens parlaven també d'una proposta per aquest mateix dissabte, una proposta, un show amb clau d'humor. Hem repassat els canvis de la normativa dels vehicles de mobilitat personal, això amb el sergent de la policia local, Víctor Picón. I aquesta darrera hora ha estat centrada en els llibres perquè hem parlat d'un buidatge que han fet per part de la biblioteca dels pòsits que es van recollir a la Diada de Sant Jordi. Més de 500, ens deia la directora Míriam Huguet, la directora d'aquest equipament, i ens han portat aquest buidatge, aquest recull organitzat per temàtiques i amb top 3, amb aquestes categories de quins han estat més compartits. I acabar com a tal, ho hem fet amb aquesta unitat mòbil de Voltant pel Comerç, però prèviament també parlàvem amb l'Hospital de Viladecans per una iniciativa, un cicle de xerrades de salut que tornen a una segona edició que comença demà a la Biblioteca de Sant Climent, en aquest cas, i a Castelldefels la primera la tindrem el 12 de novembre. Tot això acompanyat dels butlletins d'En Punt al llarg del matí amb aquests titulars destacats de ciutat. I ara ja us diem adeu, fins demà en concret, perquè tornarem a estar aquí demà a les 10 del matí. I us deixem en mans del company Xavi Martín, que de seguida, en uns minuts, començarà l'informatiu amb totes les notícies destacades i desenvolupades d'aquesta jornada de dimecres 15... Ara m'he colat, és 15 d'octubre o és 14 d'octubre? 14. Sort que tinc el company, el control tècnic, que m'acaba de confirmar aquests detallets. Doncs amb això ens acomiadem fins demà amb l'Així Som i més continguts, com sempre. Que tingueu molt bon dia i molt bona informació a partir d'ara amb l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Fins demà i bon dia.

0: Xavi Martín.
1: Bon dia, els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest dimecres, 14 d'octubre. Per començar, presentem els principals arguments informatius del dia. Les obres de construcció del futur skatepark podrien acabar a final d'any. La direcció facultativa del projecte, que ostenta el patinador professional Chris Kahn, subratlla l'alt nivell de participació que han mostrat els usuaris a l'hora de dissenyar el conjunt i han pres part unes 70 persones. Nous requeriments obligatoris a l'hora de conduir un patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal. Des de l'1 d'octubre cal tenir com a mínim 15 anys i portar casc de protecció. L'Ajuntament vol que els Premis Ciutat de Castelldefels de 2027 siguin més participatius. Per això fa una crida a la ciutadania perquè proposi persones, entitats, empreses o projectes que contribueixin al desenvolupament de la ciutat i que puguin ser guardonats. Ja han acabat les obres que van fer que 3 dies, la setmana passada, la biblioteca hagués de tancar al públic. Entre altres millores, ja és operativa la doble porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament. Aquest cap de setmana arriba la novena edició de l'acció Platges Met. És una iniciativa de sensibilització ambiental que promou els valors ecològics de les platges de la metròpoli. A la platja de Baixador, dissabte, plantació popular a les dunes. I diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de les tortugues. Dissabte, a la plaça de l'Església, jornada solidària contra el càncer de mama, amb activitats per recaptar fons i sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia. Al matí, masterclass solidària de Zumba i a la tarda, bingo musical. La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge, dia 18, al Teatre Plaza i presenta el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.
2: Parlem d'un dels equipaments esportius que està transformant la ciutat, el nou skatepark de Castelldefels. Les obres de renovació d'aquest espai van començar amb l'objectiu de convertir-lo en una instal·lació de referència amb uns 1.500 metres quadrats i un disseny que permetrà practicar diferents disciplines. El projecte s'ha desenvolupat amb la participació de persones usuàries de l'antic espai i amb l'experiència de professionals del món de l'skate. Un d'ells és el nostre convidat d'avui, Chris Kahn, veí de Castelldefels, skater professional, 7 vegades campió nacional d'Eslovènia i especialista en el disseny de skateparks a través de l'empresa Urban Agenda. Chris, bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels.
3: Hola, hola, bon dia, gràcies per tenir-me.
2: Com està evolucionant l'obra ara mateix? En quin punt ens trobem?
3: Doncs la veritat que ara mateix estan avançant a un ritme molt, molt ràpid les obres. Estem acabant, durant la setmana que ve, esperem acabar tot el que són els mòduls, les curves, diguem-ne, el formigonat de les curves, i després es procediria a formigonar tot el que són les parts horitzontals. Llavors, esperem que els treballs de formigonat aquest mes d'octubre haurien d'estar acabats.
2: Quin és el calendari que podem esperar? En quin moment podria estar obert ja l'skatepark?
3: Doncs jo crec que estem parlant de finals d'any. Estem parlant de finals d'any perquè ara sí que és veritat que amb les pluges doncs, ens hem endarrerit una mica i encara ha quedat per fer tot el tema del mobiliari urbà, l'enllumenat, vull dir que hi ha molta feina a fer encara, però el que és l'skatepark com tal ja el podrem veure pràcticament acabat, almenys visualment, sense poder fer-lo servir, d'aquí un meset. I per acabar l'obra al complet, calculo finals d'any.
2: Tu estàs seguint l'obra diàriament i ara també assumeixes la direcció facultativa. Què implica exactament aquesta responsabilitat? Què és el que supervises en aquesta fase final de la construcció?
3: Doncs, havent fet el que és el projecte executiu, no hi ha persona que conegui millor el projecte com jo. Llavors, la meva feina en aquest cas és seguir les obres i que tot estigui a acord a com s'havia plantejat el projecte executiu, a part de doncs, els problemes que es troben a diari, hi ha alguns canvis, hi ha algunes petites modificacions o alteracions, o poder alguna cosa que no s'havia pogut preveure en projecte. Totes aquestes coses a diari les anem tractant amb la constructora i amb els tècnics de l'Ajuntament per tal que les obres procedeixin com ho havíem previst.
2: S'ha comptat amb la participació d'aproximadament 70 persones que eren usuàries de l'antic espai.
3: Doncs la veritat que ha sigut un procés molt llarg i la veritat que també molt difícil.

0: És el primer cop en 10 anys que portem dissenyant skate, perquè és el primer cop que sóc part d'un procés participatiu tan gran, involucrant a tanta gent, com us podeu imaginar, doncs, amb tanta gent involucrada, cadascú té la seva opinió i és molt difícil arribar a un acord mutu, no? Aquí, la solució per la que vam optar va ser escollir un representant de cada disciplina esportiva, i aquí tenim el BMX, el inline, el skate i el scooter, i vam fer moltes reunions amb tots els usuaris, a part de fer una enquesta online amb tots els usuaris, amb la totalitat, per tal d'arribar a un disseny que satisfés a gairebé a tothom, no?
1: Quan les obres estiguin enllestides, la gent ja pugui començar a utilitzar aquest nou skatepark, quins seran per a tu els millors indicadors que el projecte ha funcionat? Què t'agradaria veure-hi d'aquí a uns anys, o què t'agradaria que diguessin les persones que vinguin a provar la pista?
0: Uf, doncs sobretot la quantitat de gent que pugui estar fent-la servir. I la veritat que tinc bastanta por perquè ja estic veient que no podré patinar els primers mesos de quan obrim la pista, perquè hi ha molta, molta, molta expectativa per aquesta pista a nivell nacional i internacional, perquè tenim mòduls que pràcticament no existeixen a nivell nacional i una superfície molt gran amb mòduls molt innovadors i molt, molt atractius. I és que tothom, vull dir, tothom que conec i que no conec està parlant d'aquest projecte. Llavors, la veritat que no tinc cap dubte que serà fructuós, i aquesta serà d'alguna manera la prova que això està funcionant, no? La quantitat de gent que l'estigui fent servir, i òbviament rebré feedback de tothom quan s'hagi començat a fer servir.
1: Chris Kahn, especialista en disseny de skateparks, skater professional i responsable del disseny i del seguiment de les obres del nou skatepark de Castelldefels. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Bon dia. Fins la propera.
2: La nova normativa de la Direcció General de Trànsit ha introduït nous requeriments obligatoris a l'hora de conduir un patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal. Des de l'1 d'octubre cal tenir com a mínim 15 anys i portar casc de protecció, entre altres noves normes. Víctor Picón és sergent de la policia local.
3: Doncs mira, les famílies han de saber que per poder portar un patinet elèctric, mínim han de tenir 15 anys. Aquesta és l'edat mínima que han de poder portar un patinet, que fins ara l'Ajuntament de Castelldefels era una mica més restrictiva, eren 16 anys, però amb l'entrada del nou reglament passa a ser 15 anys. El casc de protecció sempre obligatori, sempre. Com a primer element de seguretat, les llums dels patinets han d'estar sempre enceses. Hi ha una moratòria fins al 2027 que serà obligatori, però recomanem a totes les famílies, a tots els usuaris, que llum enceses. Per la nit, obligatori, sí o sí, des del dia 1 d'octubre, obligatòria de les llums, i a més algun element reflectant durant la nit. Han de portar les dues coses, algun element reflectant.
2: Pel que fa als patinets, cal recordar que han d'estar inscrits al registre de la Direcció General de Trànsit i disposar de l'assegurança obligatòria. La velocitat màxima permesa és de 25 km per hora i no poden circular per les voreres ni per les vies interurbanes.
3: Com a documentació dels UBMPs o dels vehicles de mobilitat personal, l'assegurança obligatòria a tot tipus de vehicles de mobilitat personal. I algo també molt important a les famílies és que els vehicles de mobilitat personal han de tenir una velocitat màxima de 25 km per hora. És la velocitat màxima. Qualsevol modificació que es pugui fer mitjançant software o el que ens trobem de tant en tant, que és afegir algun tipus de motor, està totalment prohibida. Deixa de ser un vehicle de mobilitat personal, passa a ser un artefacte, i això sí que és sancionable, i vehicle a dipòsit, i a més és perillós. Per què? Perquè quan fan aquestes modificacions poden provocar incendis al domicili a l'hora de carregar aquestes bateries, i fins i tot hi ha moments en què depèn la modificació l'assegurança perd la seva vigència. I està prohibit circular per les voreres o zones de vianants, i el vehicle motor personal és un vehicle d'una única plaça. Són sancions que poden arribar fins a 200 euros.
2: L'Ajuntament vol que els Premis Ciutat de Castelldefels de 2027 siguin més participatius. Per això ha fet una crida a la ciutadania perquè proposi candidatures, proposi persones, entitats, empreses o projectes que contribueixin al desenvolupament de la ciutat. Aquests guardons són de caràcter bianual. Arribaran a la 16a edició i ja hi ha data per la cerimònia de lliurament. Serà el 2 d'abril de l'any vinent, el 2 d'abril de 2027. L'objectiu dels Premis és reconèixer la trajectòria i les aportacions de persones i col·lectius en diferents àmbits de la vida local. Mariana Ortega és la regidora de Presidència i Comunicació.
4: Els Premis Ciutat Castelldefels són una oportunitat, no?, per reconèixer públicament persones, entitats, empreses, iniciatives, no?, que contribueixen a fer de Castelldefels, doncs, una ciutat millor, no? Són premis que ens permeten posar en valor la feina que es fa de molts àmbits diferents, des del social, el cultural, l'econòmic, el cívic o la innovació també.
2: El termini per presentar candidatures estarà obert fins al 27 de novembre. Les propostes s'han de tramitar per registre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'OAC, a l'Edifici de la República. Clara Carbonell és tècnica municipal.
5: Evidentment, una persona si mateixa no es pot presentar, sí que la poden presentar o tant entitats com altres persones o una altra persona. Pot ser una presentació externa, és a dir, de persones que potser ni tan sols a vegades són de Castelldefels, però sí que la persona o candidat o candidata és de Castelldefels. Amb la qual cosa, doncs, bueno, s'ha obert el període de candidatures en les quatre categories i finalitza el proper 27 de novembre. I ja a poc anem rebent candidatures, s'han d'anar a la UAC, s'ha de fer una instància formal, s'ha d'entregar el currículum de la persona, amb quants més coses o trajectòries hagi fet a la seva vida o a la seva trajectòria o laboral, professional, personal, social, etc., doncs molt millor, perquè després la comissió de propostes, que és l'encarregada de seleccionar, doncs a vegades tenen candidatures molt renyides entre elles per la pròpia trajectòria de cada candidat.
2: Les candidatures als Premis Ciutat de Castelldefels 2027 s'han de registrar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. El termini de presentació acaba el 27 de novembre de 2026.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Així hem arribat sobre rodes a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimecres 14 d'octubre. L'hem obert, doncs això, sobre rodes, amb tots els detalls sobre el futur skatepark que ha de permetre la pràctica de fins a 4 disciplines urbanes sobre rodes diferents. La direcció facultativa del projecte, que recau en un patinador professional, diu que a final d'any podrien acabar les obres. A la segona part de l'informatiu d'avui farem un cop d'ull al resultat de les obres que la setmana passada van fer que la biblioteca hagués de tancar uns dies. Hi ha una nova doble porta automàtica, hi ha més endolls i també millores en la il·luminació d'alguns espais. Ja han acabat les obres que van fer que 3 dies de la setmana anterior la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels hagués de tancar al públic. Entre altres millores, ja és operativa la doble porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament. La directora de la biblioteca és Míriam Huguet.
7: Vam tancar la biblioteca alguns dies, doncs, per aprofitar, no?, i poder fer aquesta reforma en condicions, sense molestar els usuaris i poder intervenir on calgués. I ja han acabat i, bueno, tenim aquesta porta fantàstica que farà això, exacte, protegeix del fred, sobretot, al vestíbul. Llavors, jo crec que millorarem molt en tema de climatització. A més, trobo que ha quedat molt maca.
2: Aquests 2 dies, els dies que va haver aquelles obres, van funcionar perfectament les màquines de retorn. Entre les millores que s'hi han fet, aquestes obres, hi ha també que s'han incorporat nous endolls.
7: Aprofitant, també s'han afegit més endolls. A la primera i a la segona planta sí que hi havia alguns espais que hi havia molta demanda de que hi hagués més endolls. No? La gent treballa molt ara amb ordinador, a vegades també amb portàtils, els mòbils, els tablets, i llavors era una demanda que hi havia i finalment s'ha pogut fer, fins on s'ha pogut fer, però s'han ampliat tant a primera com a segona planta els endolls. Hi ha més disposició d'endolls i sobretot també destaca l'espai zero de segona planta, que és on a vegades hi ha molts estudiants, que també s'han ficat com unes bases perquè puguin també endollar.
2: Un altre aspecte que es va millorar, diu la directora, és la il·luminació interior. L'objectiu és que sigui més sostenible i alhora també més confortable per als usuaris.
7: Sí que anem més a poc, però estem molt contents perquè hem començat amb la planta baixa i llavors s'ha canviat, s'ha reforçat perquè tenia molts punts foscos, s'ha reforçat, s'ha igualat la llum, s'ha canviat algunes parts a LED i, bueno, mica en mica sí que anirem també millorant els diferents punts de llum, que feia molta falta també. I el tema de les llums era necessari i segueix sent necessari. Seguim treballant perquè encara hi ha mancances a primera i a segona planta que anirem fent ara ja més a poc perquè, clar, el bo que ens ha donat aquests dies, tot i que ha sigut, bueno, pues complicat, ens ha pogut treballar tota l'estona, en tots moments. Ara, clar, ara, com la biblioteca obre moltes hores, costa trobar les estones, però bueno, per això tenim els dilluns al matí, que sempre és els dies de manteniment molt important pel que funcioni bé l'equipament. Els dilluns al matí comptem sempre amb operaris i, a més, aniran treballant amb totes aquestes cosetes que falten.
2: Aquest cap de setmana arriba la novena edició de l'acció Platges Met. És una iniciativa de sensibilització ambiental que promou els valors ecològics de les platges metropolitanes. Aquí, a la platja de Baixador, hi ha plantació popular a les dunes dissabte. I diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de tortugues. Anabel Subies és tècnica municipal de Medi Ambient.
8: A nivell metropolità hi ha una actuació que es fa amb totes les platges metropolitanes que se li diu Acció Platges Met. Són activitats que d'una manera o una altra el que fan és vincular molt més diguem, la ciutadania que participa d'aquesta activitat amb el medi, no?
2: Dissabte, a la platja del Baixador, es farà una activitat familiar per descobrir la biodiversitat de les dunes i conèixer una plataforma de ciència ciutadana que permet registrar observacions per contribuir als estudis científics.
8: A la platja de Baixador, l'acció que s'ha proposat és una plantació dunar. S'agafarà un tros de platja, diguem, proper a la jugateca del Baixador i s'extrauran plantes invasores i es plantaran plantes autòctones de les dunes. És una acció que està oberta a tota la ciutadania. No és un taller molt orientat a públic infantil en aquest cas, sinó que és una actuació oberta, diguem, a tota la ciutadania.
2: Això dissabte, la plantació a les dunes. I diumenge, l'endemà, la platja de la Pineda acollirà l'activitat familiar Hem trobat un niu de tortuga. Serà a partir de 11:45 del migdia.
8: Diumenge, l'acció Platges Met que farem serà una activitat del CRAM, de la Fundació per la Conservació dels Animals Marins, i en aquest cas és una activitat que es diu Hem trobat un niu de tortuga, que el que fa és ensenyar-nos una miqueta com es detecta la presència d'un possible niu de tortuga i en el cas de que veiem, per exemple, aparèixer cries o que a principis d'estiu, diguem, veiem alguna tortuga entrar, diguem, a lo que és la sorra i sortir, pues què és el que hauríem de fer per no molestar i per protegir aquestes espècies.
2: A la platja de Baixador, per tant, dissabte, plantació popular a les dunes. I diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de tortugues. Les dues propostes de caràcter ambiental són gratuïtes. Dissabte, a la plaça de l'Església, jornada solidària contra el càncer de mama amb activitats per recaptar fons i sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia. Al matí, masterclass solidària de Zumba i a la tarda, bingo musical. Pepa del Cacho és presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Castelldefels.
9: Aquest esdeveniment és el més important que fem nosaltres de les campanyes que fem de prevenció. És potser l'acte més estrella, no? Perquè és el que mobilitza molta més gent, perquè hi ha molta més gent sensibilitzada amb aquest càncer. I bueno, doncs ho preparem d'un any per un altre i ja ho comencem a preparar.
2: El programa inclou una masterclass solidària de Zumba, d'11 del matí a quarts de dues del migdia, amb 28 instructors. La participació requereix un donatiu de 10 euros, que inclou una samarreta solidària. A la plaça també hi haurà una parada informativa de l'Associació contra el Càncer amb venda de productes solidaris i a la tarda, bingo musical. Tot plegat aquest dissabte, dia 17, amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que cada any se celebra el 19 d'octubre. I encara un altre dia internacional, en aquest cas el de les persones grans, se celebrava l'1 d'octubre. Era una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. Doncs bé, a Castelldefels, la commemoració es fa dissabte vinent, aquest dissabte, dia 17 d'octubre. Pep Ribas coordina el centre Frederic Mompou.
10: Farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Montpou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
2: El manifest de 2026 porta per lema «Ens jubilem del treball, no de la vida». El missatge posa l'accent en el fet que la jubilació no ha de significar deixar de participar en la societat. És un text que reivindica la vellesa digna, amb drets, autonomia i capacitat de decisió.
10: Centrats sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència, recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència, no? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets, no? I tot això és el que reivindiquen en aquests manifestos.
2: Festa, per tant, el 17 d'octubre al Centre Frederic Mompou per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. Continuen les 37è jornades de pau, solidaritat i cooperació que inclouen una exposició de les entitats i ONGs que formen part del Consell Municipal de Pau i Solidaritat. L'exposició es pot visitar a la sala Margarida Xirgo fins al dia 18. La mostra dona a conèixer la feina que fan aquestes entitats en àmbits com la cooperació, la solidaritat i la defensa dels drets humans. La tècnica municipal Carme Ferrer és la cap de l'àrea d'Educació i Solidaritat.
11: Doncs es tracta d'una exposició on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
2: La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge 18 d'octubre al Teatre Plaza per presentar el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo.

Amb un estil que combina la cançó d'autor contemporània, el folk i la música alternativa, Nereida Fau proposa un viatge emocional a través de cançons que parlen de l'amor, la memòria, la pèrdua, les decisions que marquen les nostres vides.

El concert forma part de la temporada de música 2026 i del programa Castelldefels Escena, al Teatre Plaza, a 2:15 del migdia, concert de Nereida Feu.

Així arribem al final de l'informatiu d'aquest dimecres 14 d'octubre. L'últim minut el dedicarem a repassar els titulars del dia. Les obres de construcció del futur skatepark podrien acabar a final d'any. La direcció facultativa del projecte, que ostenta el patinador professional Chris Kahn, subratlla l'alt nivell de participació que han mostrat els usuaris a l'hora de dissenyar el conjunt. Hi han pres part unes 70 persones. Nous requeriments obligatoris a l'hora de conduir un patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal. Des de l'1 d'octubre cal tenir com a mínim 15 anys i portar casc de protecció, entre altres noves normes. L'Ajuntament vol que els Premis Ciutat de Castelldefels de 2027 siguin més participatius. Per això ha fet una crida a la ciutadania perquè proposi persones, entitats, empreses o projectes que siguin candidates que puguin contribuir al desenvolupament de la ciutat. Ja han acabat les obres que van fer que 3 dies de la setmana passada la biblioteca hagués de tancar al públic. Entre altres millores, ja és operativa la doble porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament. Aquest cap de setmana arriba la 9a edició de l'acció Platges Met. És una iniciativa de sensibilització ambiental que promou els valors ecològics de les platges metropolitanes. A la platja de Baixador, dissabte, plantació popular a les dunes. I diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de tortugues. I dissabte, a la plaça de l'Església, jornada solidària contra el càncer de mama, amb activitats per recaptar fons i sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia. Al matí, masterclass solidària de Zumba i a la tarda, bingo musical. La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge, dia 18, al Teatre Plaza, al migdia, i presenta el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Afons.
1: Avui, a l'Afons de Ràdio Castelldefels, parlem de televisió, de qualitat audiovisual i, sobretot, de talent. Els Premis Zapping ja preparen la seva 32a edició, que se'l celebrarà el 25 de febrer de l'any vinent a Barcelona. Però abans d'arribar a la gala, l'organització ha posat en marxa una convocatòria per trobar artistes que vulguin pujar a l'escenari. Estem parlant de cantants, ballarins, humoristes, mags i persones amb propostes artístiques de tota mena. Per conèixer millor aquests guardons i saber com s'hi pot participar en aquesta convocatòria, avui ens acompanyen a l'estudi la Patricia Amat, directora de comunicació, i la Juliana Fria, directora de projectes dels Premis Zapping. Benvingudes.
2: Moltes gràcies. Gràcies, Estefania.
1: Doncs, per començar, situem-nos primer en què són els Premis Zapping, quin és el seu objectiu principal?
2: Els Premis Zapping són uns guardons que atorga l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Aquest any celebrarem l'edició número 32, o sigui, ja portem uns quants anys de recorregut. I aquests guardons el que busquen és premiar el que és la qualitat de les produccions per sobre de l'índex d'audiència, no? És a dir, no ens importa tant, no? si una sèrie de televisió, si un programa és molt famós o té gran repercussió, sinó la mirada, no? Potser amb la que ha estat generat, no? Amb la que ha estat creat i es fa arribar al seu públic.
1: Estaves comentant, Júlia, que arribeu a l'edició número 32. Ja són molts anys de celebrar aquesta qualitat audiovisual. Què representa arribar a aquesta xifra i a aquesta nova cita al sector audiovisual?
2: Aviam, jo penso que 32 anys de recorregut no són poca cosa. És a dir, que aquests guardons ja tenen un pes, no? Ja són prou reconeguts i penso que la televisió d'alguna manera també els espera i els valora, no? Molts programes han anat passant per l'escenari, no? Han estat premiats any rere any i això és molt maco, no? Perquè moltes televisions han format part també han pogut formar part d'aquests premis.
3: Bueno, i a més també els Zapping han sabut com adaptar-se una mica al context. Van començar només amb televisió, però després amb l'arribada d'internet, dels videojocs, ara tenim més categories que reconeixen la tasca de comunicadors a la xarxa, per exemple, no només pròpiament programes de televisió, ens hem obert també a cinema, vull dir, són uns premis que també han sabut adaptar-se a la ciutadania i al moment que vivim.
1: I a la manera de consumir, perquè aquí hi ha hagut molts canvis.
3: Exactament.
1: I a més, Júlia, ens estaves destacant que no són uns premis a l'audiovisual, així dit ràpidament, sinó que és a la qualitat audiovisual. Quins són els valors o quins són els criteris que hi ha darrere? Què és el que voleu posar en relleu? I d'on ve tota aquesta voluntat? Perquè això ve d'una entitat que és la que impulsa els premis.
2: Exacte. Al darrere del Zapping trobem, no, com ja he dit abans, l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, que ja porta treballant més de 40 anys, i al final aquesta entitat treballa pel que nosaltres diem el que és la protecció del menor en el món online, no? Ara mateix ens trobem amb una casuística que ve el que, bueno, problemàtiques que ja trobem des de fa uns anys, però ara mateix han agafat molta més repercussió, no? El que és l'addicció a les xarxes socials, el que és l'addicció a internet, problemàtiques com un consum abusiu potser de la pornografia, no? I que ara mateix té una repercussió molt forta i nosaltres ja portem treballant en aquesta protecció des de fa molt temps, no? Com ho fem? A través de l'actuació a les escoles, amb el nostre programa formatiu, li diem el programa d'educació audiovisual, i així podem treballar a moltes escoles, tant a primària com a l'ESO i batxillerat, i també en la formació de les seves famílies i dels docents a les escoles. Llavors, el que busquem, al final, són productes, no? que apareixen a la televisió, que apareixen a internet, que també defensin aquests valors, és a dir, protegir la infància, no? Que, per suposar, respectar els seus temps, respectar l'espai que necessiten per jugar, per aprendre, per créixer, i també fomentar tot el que és l'oci offline, no? És a dir, que totes les pantalles i això, que no agafi tot el que és la nostra vida només, no? No sé, Patrici, si vols...
3: Sí, no? I en un temps que moltes vegades les pantalles també fan d'educadores, com si diguéssim, els nens consumeixen molt de contingut, els adolescents, els joves en general, i els Zapping busquen una mica premiar un contingut que sigui interessant, que aporti, no només que, no tant que no sigui perjudicial, sinó que a més pugui omplir el temps de contingut positiu, això interessant.
2: Assumir,
3: i que,
2: no?
3: Sí.
1: I a més, aquí em sembla interessant destacar com configureu la llista de finalistes dels premis, perquè aquí hi ha un component participatiu.
3: Exactament. Aquest llistat funcionem de la següent manera. Primer de tot, l'equip de l'associació avalua durant tot l'any continguts. A més, des del 30 aniversari vam obrir una convocatòria també perquè tant les televisions com gent d'internet puguin aportar les seves propostes, perquè també l'equip és petit, no donem per veure tot el que hi ha. També la gent pot aportar les seves iniciatives o els seus programes. L'equip avalua i el que consideri que és prou interessant per l'edició es treuen uns llistats amb 15 propostes per cada categoria i aquests llistats surten a votació popular. Llavors, a partir d'aquell moment és la ciutadania qui selecciona els 3 finalistes de cada categoria. Llavors, amb aquesta votació popular guanyen, com si diguéssim, 3 finalistes a cada categoria i aquesta selecció és la que passa al jurat professional que ja selecciona qui finalment serà el guanyador de cada categoria.
2: Exacte, que es desvetlla la nit de la gala. Exactament. Vull dir, ningú sap abans.
1: Patricia, des de la comunicació, com a directora de comunicació de l'entitat i dels Premis Zapping, com expliqueu, com ho treballeu de manera conjunta per fer arribar a la ciutadania i també, més enllà, també als professionals que formen part del sector audiovisual, el valor d'aquest tipus de guardons que van més enllà dels índexs d'audiència, sinó que es fixen en altres punts tan importants que ens estava explicant?
3: Pues mira, la novetat de l'any passat va ser que vam contactar amb tota aquesta gent que no, normalment començava en la comunicació un cop estaven desvetllats els finalistes. Des de l'any passat vam començar a contactar amb tota la gent que surt als llistats de votació per explicar-los què són els Zapping i perquè ells puguin promoure també entre els seus seguidors, la gent que consumeix el seu programa o si és gent d'internet, això, els seus seguidors. Llavors, amb aquesta gent que té rellevància al món audiovisual, ens han ajudat molt a compartir una mica la visió dels premis i també s'ha notat, no?, l'augment de xifres a les votacions gràcies a aquesta promoció. I també de cara a aquesta edició el que hem fet és contactar amb persones que han participat en altres edicions, de manera que a xarxes ens estan ajudant a fer un impuls d'aquesta comunicació perquè arribi a més gent pugui votar i més gent també conegui els premis.
1: Uh-huh. I, Júlia, des de la direcció de projectes, quina feina és la que no veiem en l'organització d'uns premis d'aquesta categoria? Ara que tot just esteu escalfant els motors, perquè ara de seguida passarem aquest plat fort que estàvem anunciant, aquesta convocatòria, un primer pas també de comunicació, però què és el que es queda entre bambalines que no podem veure i que hi ha molta feina darrere? Estem parlant d'uns premis que arribaran a finals de febrer, però ja està començant tot.
2: Sí, exacte. No? La veritat és que és molt xulo perquè és cert que els Zapping potser llueixen, no?, la nit dels guardons, però realment estem tot un any preparant el que és la gala. No? La setmana següent a acabar el Zapping ja tanquem data pel següent any i a partir d'allà és cert que en cada moment de l'any amb més o menys intensitat, però ja estem treballant en tot, no?, en els patrocinadors, en, pues això, no?, en tota la visualització dels programes i tot això. Llavors, la meva feina sobretot consisteix, no?, podríem dir, en dues coses. Una és com portar el calendari per assegurar que la nit de la gala tot el que s'havia de fer estava fet. No? Exacte, que no vol dir exacte que ho faci jo directament, sinó doncs, coordinar l'equip i també donar suport al que qualsevol necessiti. No? I per altra banda, això, no? Per una banda el calendari, per l'altra banda les tasques de l'equip, no? Cadascú on ha d'estar, què necessita i després també com molt unida a comunicació per veure com les noves accions que podem anar fent per donar a conèixer també els guardons i que cada vegada arribin a més persones.
1: Quantes persones acudeixen als Premis Zapping de manera aproximada o quin és l'auditori que teniu enguany aquest febrer? Quina capacitat té?
2: Ara mateix tenim capacitat per 600 persones.
1: Ostres, doncs és una xifra important.
2: Exacte, és una xifra important. Llavors, bé, esperem poder omplir-la aquest any també. És cert que tenim una entrada lliure, és a dir, qualsevol persona pot venir de manera gratuïta a gaudir de la gala i també està a prop, no?, dels finalistes, que molts d'ells són rostres coneguts, que més d'un, no?, els voldríem conèixer.
1: Doncs passem, ara que ja hem fet aquesta prèvia de què són els Premis Zapping, amb aquesta mirada encara una mica futur, o sigui, encara us veig tranquil·les perquè no està tan a tocar. Sí. Bueno, aquí, clar, em ve també l'experiència pròpia, perquè no ho he comentat, però que som excompanyes, jo vaig Exacte. Estar allà, i per tant, tot el que m'expliqueu m'està portant molts records, no? I ja sé com és passar la nit dels Premis Zapping i els dies previs, amb aquests nervis, aquestes coses sempre d'última hora que arriben, i aquesta voluntat de tenir tot el checklist, tot aquest control i seguiment d'accions i el que s'ha de coordinar d'aquella nit, però ja sabem com és un esdeveniment, i més quan estem parlant d'una capacitat de fins a 600 persones, a veure com va en aquest sentit. Però passem ara al tema informatiu que tenim sobre la taula, perquè he obert una convocatòria perquè artistes de diferents disciplines puguin actuar en aquesta propera gala. Com va sorgir la idea d'obrir l'escenari a nous talents?
3: Bueno, la veritat és que una de les coses maques que tenen els premis és que donen visibilitat potser a programes que pel que sigui, o a iniciatives a internet, que potser l'algoritme no les premia, però són iniciatives que des de l'associació pensem que és bo que tinguin aquesta visibilitat. Llavors, una mica en consonància amb això, vam pensar que estaria molt bé també donar visibilitat a talent que, per circumstàncies de la vida, no han tingut aquest reconeixement. Llavors, normalment funcionàvem per cerca pròpia. Les actuacions no, venien una mica des de l'equip, fèiem una cerca, però aprofitant que el 30 aniversari vam obrir també aquesta convocatòria per categories, l'any següent vam dir per què no fer-ho també amb les actuacions i arribar a joves talents, a talents emergents, que és una oportunitat, no?, poder anar a uns premis on hi ha tant rostres coneguts, però molta gent que treballa a la televisió, a la ràdio, que també és una oportunitat de fer networking per ells o d'aconseguir espais per poder lluir el seu talent. Llavors, l'any passat, per primer cop, es va obrir aquesta convocatòria, era el primer cop que ho fèiem, va ser també potser una mica ràpid, no vam poder destinar tota la difusió que ens hauria agradat. Llavors, aquest any hem començat amb una mica d'antelació, hem contactat amb altres persones que han actuat als Premis Zapping una mica perquè donessin també aquest avís i a veure si aquest any podem arribar a talents que vulguin aprofitar aquesta oportunitat per fer arribar el seu espectacle a molta gent.
1: Mm-hmm. La crida és molt àmplia perquè obriu escenari a cantants, a ballarins, artistes de teatre, monologuistes, mags, artistes visuals, fins i tot en la crida que fèieu ho deixeu també en obert de bueno, talents que potser desconeixem. Sí. Els talents, és que de talents n'hi ha molts, i a Castelldefels en tenim molt de talent també. Què és el que busqueu exactament? Perquè dins d'aquesta crida també em va semblar interessant que dèieu que no cal tampoc enviar l'espectacle perfecte, l'espectacle complet, sinó com un tastet per deixar-vos amb ganes de més.
3: Exactament. L'objectiu d'aquestes actuacions són una mica que trenquin el ritme perquè si no la gala seria molt monòtona, entrega de premi. Llavors, aquestes actuacions normalment afegim quatre perquè trenquin així la dinàmica i també és una mica la part de la gala que arriba més al públic perquè és un moment com d'emocions. Llavors, és veritat que se'ns va ocórrer això, ballarins, cantants, mags, monologuistes, perquè és una mica el que està més tipificat, però hi ha hagut anys que hem tingut a gent, tu estaves, Estefi, l'any que va venir una noia amb una taula de sorra que va explicar una història. Clar, això a mi mai de la vida hauria pensat que amb sorra es pot fer això. O va venir una persona també amb bombolles de sabó. O sigui, clar, jo tenim la imaginació potser una mica tancada, però hi ha gent que fa veritables meravelles amb materials de la vida, no?, molt quotidians. Llavors, per això diem, gent que tingui qualsevol proposta que pugui emocionar, que pugui fer riure, que pugui això, aportar un moment divertit, com memorable a la gala, està obert per totes aquestes persones i que no necessitem la versió definitiva, doncs això, aquesta persona que va explicar una història amb la sorra, no necessitem que ens enviïn com ja la història tancada i tot, sinó jo sé fer això, A veure si us agrada, podríem, després sempre es pot parlar, es pot ajustar una mica. És veritat que és un programa que s'emet en directe, llavors no es pot fer de tot a l'escenari, no podem parar a la gala, pujar, muntar, això no es pot fer, però sempre es pot parlar de com adaptar el tipus d'espectacle al tipus de programa que és
2: Exacte.
3: Aquella nit.
2: I després nosaltres el que busquem també són quatre actuacions que siguin diferents entre elles.
3: Clar.
2: Per tant, quanta més varietat hi hagi, no, millor, perquè és això, no voldríem quatre monologuistes, sinó poder que sigui més variat per també distreure el públic.
1: Hem parlat de tot el que aporten aquests... posat en valor els talents, el que poden aportar a la gala. Què li aporta a la gala també a aquestes persones que siguin seleccionades? Perquè hem parlat de la capacitat de l'auditori i, a més, també, Patrícia, justament comentaves que la gala s'emet en directe.
3: Exactament, s'emet en directe. Aquest any la producció la portarà BTV amb la Xal. Uh-huh. Llavors s'emetran... ells emeten i després... Totes les televisions que vulguin punxar senyal poden fer-ho. Nosaltres també ho emetem pel nostre canal. Tenim una convocatòria de televisions locals, per tant, també totes les televisions locals que vulguin participar ho poden fer. El dia de la gala tenim cobertura de premsa, perquè com són uns premis que estan dirigits als mitjans, ve molta gent per si, no? El meu mitjà és qui guanya el premi. A més, clar, tenim autoritats, tenim molta gent del món de l'audiovisual i després tenim audiència, que potser un any ha vingut un monologuista, a l'audiència li ha agradat i aquesta audiència després pot anar al seu espectacle. O sigui, és una oportunitat d'actuar davant no només de possible futura audiència, sinó de gent que treballa en aquest món i que... potser pot ser una oportunitat de connectar amb una altra...
2: Sí, exacte. I també, com dèiem abans, també és la possibilitat de poder participar dels guardons, no? Des de dintre, des d'aquesta part que no es veu tant, perquè doncs, els assajos d'aquella tarda, poder conèixer l'equip de producció de la televisió, també l'equip de producció del Zapping, i després, per suposat, no? Que acabem amb el còctel, que estan convidadíssims a sopar amb tots els guanyadors i els finalistes que han estat allà pujant a l'escenari, i allà pots... Pues els pot conèixer en primera persona, no? Poden parlar i bueno, això també sol agradar molt als que han participat altres anys amb les seves actuacions.
1: Clar, una primera experiència professional que implica
2: sí.
1: uns premis. El que dèiem abans, aquesta pregunta del que hi ha darrere, doncs sí. Viure això ja és també enriquir-te a nivell professional
2: Totalment.
1: Amb el teu talent. En aquest cas, a més, comentàveu que també heu fet un contacte amb persones que han actuat prèviament en altres edicions. Jo, si no vaig errada, a mi em sona que hi havia també alguns mags que van començar a l'inici de les seves actuacions que van participar als Premis Zapping. Ve al cap el Mago Pop, que jo
3: sí.
1: recordo.
3: Exacte. Sí, sí, no, pels Zapping han passat, hem tingut talents que ara mateix ja no serien talents emergents, no? Ja no podrien participar en aquesta convocatòria, però realment ha vingut gent que ara mateix doncs, és el Mago Pop, és el Miguel de Páramo que està amb el seu espectacle a Madrid, hem tingut gent que li ha anat molt bé. Probablement
2: sí, la Sara Roy també va cantar
3: la Sara Roy, sí, és veritat. I també a nivell així intern realment és un dia molt divertit, o sigui, només per viure aquell dia i som un equip molt divertit, llavors jo crec que per l'experiència de viure això, encara que no tingui després cap benefici
2: ja valdria la pena,
3: sí,
2: no?
3: Jo m'apuntaria
1: però que segur que sí, amb tot el que ens heu compartit,
2: sí.
1: Que té beneficis molt, molt importants per aquestes persones que estan començant aquí a la nostra ciutat. Nosaltres tenim el nostre propi concurs de nous talents i sempre hi ha molta participació, així que si amb tot el que ens heu compartit hi ha persones que ens han escoltat o arriba l'entrevista, perquè ja sabeu que farem difusió també a xarxes, si arriba talent local de Castelldefels i ara tenen aquest dubte de... Ja estic convençuda. Què he de fer per participar? Com puc enviar una mostra del meu talent?
3: Pues s'ha d'enviar un vídeo o un àudio, depenent del que sigui l'actuació, per correu electrònic a la direcció zapping@contraste.info i un cop arribin totes es farà una valoració de tot el que ha arribat i se seleccionaran les candidatures.
2: Exacte.
1: Quina és la data límit per presentar-se?
3: La data límit és el 8 de novembre. Aquell dia es tancarà la convocatòria i tot el que arribi després, doncs...
2: Sí, tenim 3 setmanes per acabar de decidir.
1: Tenim marge, sí, tenim marge. Sí. I una vegada que ja hagueu rebut totes aquestes propostes de talent emergent, com fareu la valoració? Què és el que tindreu més en compte? L'originalitat, la qualitat tècnica o... Clar, aquí tindreu molta varietat perquè estem parlant de moltes disciplines.
3: Normalment el que fem una mica és dividir per categories,
2: exacte,
3: doncs les que són actuacions musicals, actuacions més de monòleg, actuacions de màgia. Per suposat, si hi ha alguna actuació que és més original, doncs una persona que fa un espectacle amb llums i amb miralls, tot això normalment crida més l'atenció perquè de les altres, o sigui, de tot el que està més tipificat, tenim moltes. Llavors, l'originalitat normalment guanya... per aquest motiu de que hem de fer actuacions variades. I després, normalment, entre les que són de la mateixa categoria, tenim moltes vegades... l'any passat ens va costar seleccionar perquè moltes vegades és gent que té molta qualitat i que no ens fa... O sigui, que ens fa dubtar molt. Llavors, entre la mateixa categoria, probablement hi ha un component de sort.
2: Sí, no, i també mirem una mica el públic que tenim, no? Que, pues, que encaixi amb el perfil de les persones, que, bueno, que és molt variat, no? Però que tenim allà la nit de la gala, també. Sí, són moltes cosetes així a tenir en compte.
3: Bueno, i per suposat, una actuació que sigui viable per aquella nit. No podem treure un elefant a l'escenari, o sigui, hi ha coses que pel directe no es poden fer, i després és una gala de premis. No tot el contingut pot sortir, o sigui, és una nit de gala, i no podem fer actuacions que siguin més d'un altre esdeveniment. Llavors, també, que sigui adequat per una nit de premis també compta.
1: Mm-hmm. Doncs ja per acabar, des de la vostra experiència, tenint en compte que rebreu ara centrats en aquesta convocatòria. Estic pensant també que tindreu en marxa, encara crec que no l'heu obert, però també feu una altra convocatòria, que és la de Jove Presentador, que és una altra iniciativa que ja porteu fa uns anys i que també funciona molt bé.
3: Sí, sí, aquest any farem l'edició número 10.
2: Exacte.
3: Serà el nostre Jove Presentador número 10, que s'obrirà la convocatòria més endavant, que també és per donar... Sempre parlem de talents emergents als tàping, es dona l'oportunitat a una persona que estigui estudiant per compartir l'escenari amb els presentadors professionals que condueixen la gala aquella nit.
1: I aquí la meva pregunta, des de la vostra experiència, què és el que més us agrada quan enceteu iniciatives com aquesta, Jove Presentador, que ja porta 10 anys i que doneu l'oportunitat a joves estudiants de la branca de comunicació, del sector de comunicació, periodisme, publicitat, a que puguin fer aquesta presentació de l'acte, ara amb aquesta també nova proposta que enceteu l'any passat i que enguany ja arrenqueu amb més difusió també de fer aquesta possibilitat de que l'escenari sigui per talent emergent? Que això, tot això, que aquestes idees, aquestes propostes, aquest talent acabi convertint-se ja en una actuació, en una participació directa als premis, què és el que més us agrada d'aquest recorregut?
2: Jo penso que el que és molt xulo també és veure com al final, no, aquestes persones, els joves presentadors, les actuacions, bé, seguim en contacte, no, amb el pas dels temps, i veure també com el zapping els ha servit realment, no?, per iniciar o per atrevir-se a fer alguna cosa que potser no, de primeres no pensaven fer, no? Doncs pujar-se tan ràpid a un escenari, potser a segon de carrera o a tercera carrera, no? I veure com van creixent, van fent noves coses i també com volen compartir amb nosaltres, a mi és una cosa que em sembla molt maca, no?
3: Sí, després poder veure la seva trajectòria professional i sobretot també com el bon record que queda en aquesta gent, perquè molts d'ells, doncs, si tornem a contactar amb joves presentadors d'altres edicions o això, amb actuacions que han participat, normalment tenim bona rebuda, tornen a l'associació, tornen a col·laborar. Llavors, això vol dir que s'han quedat amb un molt bon record dels premis per tornar a repetir, no? Mm-hmm.
1: Perfecte, doncs amb això ja és moment d'acomiadar-nos. Patrícia, Júlia, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio Castelldefels a la Fons, per explicar-nos com es preparen els Premis Zapping i sobretot aquests detalls de la convocatòria de nous talents per a la propera gala, que serà al febrer, però teniu en marxa aquesta convocatòria fins al 8 de novembre, així que talent de Castelldefels, ja ho sabeu, que podeu participar i presentar les vostres propostes. Amb això aprofitem abans de... Bueno, ja m'acomiado de vosaltres perquè acabarem amb un vídeo vídeo que heu preparat, escoltarem l'àudio, d'aquests testimonis que ens expliquen com han estat la participació i que, com bé dèieu, avalen que realment el pas pels Premis Zapping és molt positiu, guarden molt bon record i els hi ha també obert portes. Amb això, moltes gràcies pel vostre temps i ens retrobem a la propera.
2: Moltes gràcies.
0: Hola a todos, soy el Mago Numis.
4: Soy Jaime Medel, mago ilusionista.
5: Hey, ¿qué tal? Soc el Gerard Querol, Jerry Kerry.
6: Hey, soc el Sergi Armentano, soc actor, soc mag.
7: Hola, ¿qué tal? Som Lola i Xandri, acabem de sortir d'assaig i tenim una cosa a explicar.
0: Que hace 2 años tuve la suerte de presentar los premios Zapping.
5: A la 29a edició dels premis Zapping.
4: Como uno de los jóvenes talentos invitados.
6: Fent una actuació de màgia.
5: Va ser increïble pel fet que ho vaig fer davant de persones que admiro.
6: Molt bona gent i pots fer molt de networking.
0: Fue una experiencia inolvidable que la verdad es que disfruté muchísimo y yo creo que la gente también.
4: No solo por el escaparate que supone, sino por la calidad humana y el cariño que te muestra todo el equipo de la asociación.
5: Tranquils, que aniré ràpid, que jo també he vingut pel còctel de després.
8: No veo yo la magia todavía. Pero como manipulación y ejecución, muy bien.
5: Si teniu algun espectacle, sou artistes, us agradaria fer algun show.
6: I tens una proposta que tens ganes de compartir, per fer riure, per sorprendre, per emocionar.
4: No te pierdas esta gran oportunidad. Merece la pena.
9: Us convidem a canvieu el vostre projecte.
6: Doncs crec que aquest és el teu lloc. Així que presenta't.
0: Porque cualquier talento vale. Manda tu candidatura y no te lo pienses. Venga, rapidito.
10: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats.

0: Avui som a l'estudi Augusto, Vidal,
1: hola.
0: Eugenio,
2: hola.
0: Paco i Juan Ramon, aquest que us parla, que intentarà conduir el programa tan bé com pugui. També tenim a l'estudi a Esther Casadella i Laura, del Sindicat de Llogateres de Castelldefels. Amb elles parlarem de l'habitatge, el principal problema de la societat catalana, espanyola i de la nostra ciutat. Però abans d'iniciar la conversa amb l'Esther i com de costum, intercanviaré opinió entre nosaltres en una petita tertúlia com acostumen a fer sempre. Parlarem de la vaga general del 21 de novembre i les eleccions. Després, l'apartat de reflexions d'un pensionista i seguirem amb l'Esther i Laura donant la importància del tema fins al final del programa. Després de la tertúlia,

Comencem, com cada dia parlarem de fets que ens sembla a nosaltres que ens n'hem de fer ressò, d'aquí ve el nom del programa, ja que al cel no en fan cas, els farem el crit aquí a la Terra. Però jo no sé ben bé què esteu fent exactament ara mateix mentre m'escolteu. Jo veig que ha caigut la tarda. Veig núvols plegats com vanoves de seda a l'horitzó. La petja de les rodes dels vehicles ja han setat al capvespre. Però no hi ha prous estels entre totes aquestes tenebres i minsa és la,

0: I potser ens hauríem de plantejar si realment nosaltres podem fer alguna cosa que no sigui el que ja fem. De fet, aquesta setmana hi ha hagut diverses manifestacions. Una, força important, que ha aplegat gent de Castelldefels i de tot el que és a prop de Barcelona. La manifestació s'ha concentrat a Barcelona reclamant el tema de l'ampliació de l'aeroport, perquè les solucions que ens donen clarament no ens agraden. Hi ha hagut també una altra manifestació aquí a Castelldefels contra l'horror que ja he dit de Palestina. En totes aquestes dues manifestacions, una de les nostres col·laboradores, la Lourdes Carreras, que la coneixeu, una persona activista com poques hi ha, i ha estat present. I serà justament ella, la Lourdes, qui avui ens aporti aquesta frase que fem servir, que farem servir d'ara endavant en cada programa, com ja vam fer el programa passat, com una frase que serà el marc sobre el qual els col·laboradors anirem fent diferents reflexions. La Lourdes ens aporta la següent frase i li dono ja entrada.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Lourdes, com estem?
1: Jo bé, el món, com bé tu dius, doncs prou malalt. Exactament. Jo he escollit una frase de l'escriptora estadounidenca Ursula K. Le Guin, que per molts és més coneguda pels llibres de ciència-ficció i fantasia, però també és una persona de fortes i grans reflexions i de llibres de poesia, d'assajos. I en un d'aquests llibres de reflexions, ella ens diu una frase molt curta, però molt sàvia, que diu: per escoltar, s'ha de callar.
0: Sí, certament. És una frase que sintetitza una idea fonamental.
1: No hi ha diàleg si no ens escoltem. No hi ha pau si no ens escoltem. No hi ha solucions si no ens escoltem. I per escoltar-nos hem de callar tot el soroll que ens ve de fora. No? En moltes d'aquestes situacions que has dit tu, el problema és que hi ha tant de soroll a les xarxes, tant de soroll que ens ofega, no? El poder escoltar veritablement què és el que passa. Tenim clar que res no és... s'explica per una sola persona o per una sola, un punt de vista, no? I, per tant, per escoltar tots els punts de vista i per fer-nos una idea clara de la realitat, hem d'escoltar tothom. Per això hem de callar.
0: Sí, realment a vegades costa perquè són tantes les coses a escoltar, però és que hi ha gent, evidentment, que no escolten mai res i que l'únic que pretenen és imposar els seus criteris al preu que sigui.
1: Així mateix.
0: Molt bé, Lourdes, doncs moltíssimes gràcies per la teva aportació d'avui. Què he dit?
1: De res. M'acomiado i a seguir dient coses tan boniques com les que has dit fins ara i bon programa.
0: Moltes gràcies. Quedem així.
1: Adéu.
0: Fins ara. Doncs bé, ja ho heu sentit. És una frase molt maca. Evidentment, té moltes vessants. Hi ha hagut moltes repeticions sobre aquest tema, però no deixa de ser d'una rabiosa actualitat i no deixa de ser allò que ens ha passat sempre, que rara vegada escoltem l'opinió de les, sobretot de les vessants que són força contraris a les nostres. Tots heu sentit molts cops que els mítings polítics, per exemple, només hi van els seus seguidors. Però qui és el que s'atreveix a anar a un míting polític que no és dels seus? Que això realment costa. Però seria molt més fàcil tot si d'alguna manera tinguéssim en compte l'opinió dels altres. Però és un tema terriblement llarg. Respecte a aquest tema, ara donarem entrada a la nostra col·laboradora Misha. Ens parlarà també sobre aquesta frase i ens parlarà sobretot de literatura, de novel·la, de poesia, de llibres en general. És la noia amb qui vam parlar el dimecres passat. Ja sense més, li dono entrada a la Misha. Endavant, sisplau.
2: Hola, bona tarda a tothom. Aquí la Misha, estrenant la nova secció literària. Em fa molta il·lusió que hagueu comptat amb mi.

0: I m'ha encantat la cita que heu triat pel programa d'avui d'Úrsula Caleguín per escoltar S'ha de callar. Crec que és més cert que mai. Avui en dia estem molt capficats en les nostres opinions, en els nostres punts de vista. Existeixen els filtres bombolla a les xarxes socials que només ens mostren aquells perfils als quals som afins i d'aquesta manera ens costa de vegades entendre o posar-nos a la pell dels altres o intentar, doncs això, no?, explorar altres realitats diferents a la nostra. Ara més que mai hem de saber escoltar. Així que 100% d'acord amb la Úrsula Caleguín. I a l'escoltar aquesta cita he pensat que seria genial portar-vos unes quantes recomanacions de l'autora, perquè Úrsula Caleguín va ser una de les autores més prolífiques i més destacades dels gèneres de la fantasia i la ciència-ficció, però els seus llibres van molt més enllà i fan una grandíssima crítica a la nostra societat i, per bé o per mal, segueixen sent molt actuals. I és per això que avui us porto tres recomanacions per a totes les edats per començar a introduir-vos en la gran obra d'Úrsula Caleguín. Mireu, pels més petits us recomano moltíssim Les aventures dels gats alats Catwings. El 2019, l'editorial Flamboyant va reunir tota la sèrie dels meravellosos gats alats, és a dir, Un conte de gats alats del 1988, El retorn dels gats alats del 1989, El meravellós Alexander i els gats alats del 1994 i La Jane va al seu aire del 1999 amb les genials il·lustracions de S.D. Schindler. Tot plegat comença quan la senyoreta Jane Tabby, una gata tigrada, com el seu nom indica, dona vida a uns gatets increïbles, perquè tenen ales. Quan vaig llegir la primera història, jo vaig tenir la sensació de que es tractava d'una metàfora, és a dir, la mare intenta donar el millor als seus fills perquè surtin del barri humil on viuen i puguin tenir una vida millor, però aquí els protagonistes tindran ales per arribar on vulguin literalment. Catwings parla als més petits sobre la diferència. No ser igual que la resta posa en risc la manera de veure el món de la gent i et converteix automàticament en una amenaça. És per això que els nostres gatets protagonistes no ho tindran gens fàcil. Gràcies a la seva habilitat insòlita, els gats alats viatjaran entre els perillosos suburbis de la ciutat i el camp, on descobriran la vida rural mentre fan amics i ajuden altres companys felins. Com he dit, una gran porta d'entrada a la Úrsula Caleguín pels més petits de la casa, és a dir, a partir de 7, 8 o 9 anys. D'altra banda, no podia no recomanar-vos el clàssic per excel·lència d'Úrsula Caleguín, que és Un mag de Terramar, que gràcies a l'editorial Raig Verd i la traducció de Blanca Busquets estem recuperant en català. Per si no la coneixeu, de tota manera, us en llegeixo la sinopsis. Diu: en Jed és un nen que té una gran habilitat en les arts màgiques de Terramar, que s'articulen coneixent els noms veritables de les coses. El seu poder i ambició creixen i el seu mestre decideix enviar-lo d'adolescent a l'escola de mags de Terramar. En Jed mostra grans habilitats a l'escola, però la vanitat i la rebel·lia no l'ajuden a adaptar-s'hi. És massa conscient que posseeix un gran poder. En un duel màgic per resoldre una discussió amb un company d'escola, en Jet allibera una criatura de la foscor que l'ataca i el persegueix. Creu que només pot fugir-ne i travessarà mitja terra mar per alliberar-se'n. Però de què fuig en realitat? Què us puc dir d'Un mag de Terramar? En primer lloc, que va ser una obra pionera, és una de les primeres novel·les on va aparèixer el concepte d'una escola de màgia. Ara estem molt familiaritzats amb aquest concepte, però en el seu moment la Úrsula Caleguín va ser pionera i tot plegat va néixer arrel del seu dubte, del dubte que es feia l'autora de dir, ostres, per què tots els mags de les llegendes, doncs això, són homes? I on aprenen la seva màgia? Aquesta novel·la ho respon i, tot i que està considerada una novel·la juvenil i pot ser llegida per adolescents, com us he dit, a partir, jo crec, de 13-14 anys, en realitat ens parla de temes universals. La guia ens demostra que dins nostre cohabiten la llum i la foscor i que tots hem d'emprendre un viatge per esbrinar qui som en realitat. En Jet ho farà. I tal com explica la seva creadora, la descoberta li proporciona la victòria, la mena de victòria que no és el final d'una batalla, sinó el començament d'una vida. També vull destacar la hipnotitzant prosa de Leguin. Amb descripcions concises i èpiques ens transporta a terres llunyanes i la traducció de Blanca Pujals, perdó, de Busquets, que inclou paraules catalanes tradicionals i antigues, ajuda a conferir-li aquest punt ancestral. La veritat és que les adaptacions a la gran i petita pantalla que s'han fet d'Un mag de Terramar, des de Miyazaki fins a Robert Lieberman, la veritat és que es queden molt en la superfície del meravellós univers que va construir Úrsula K. Le Guin. Però si busqueu una altra porta d'entrada a aquest univers fantàstic, us recomano moltíssim la novel·la gràfica que també acaba de publicar Raig Verd en el seu segell juvenil, que es diu Indòmita, i que també compta amb la traducció de Blanca Busquets i les il·lustracions de Fred Fordham. I per últim, però no menys important, us vull recomanar una de les obres de ciència-ficció d'Úrsula K. Le Guin. És una obra breu que es pot llegir de forma independent i que enganxa moltíssim. Es diu El nom del món és bosc, també publicat per Raig Verd amb traducció de la Blanca Busquets. Us llegeixo la sinopsis. El capità Davidson dirigeix un campament militar al planeta Azshi, on viuen els criatins, una branca d'evolució de l'espècie humana adaptada completament al planeta. Els criatins viuen en simbiosis amb el seu entorn, una natura exuberant i rica, fins al punt que la paraula que defineix el seu món és bosc. Els criatins somien desperts per teixir els fils de la vida i es relacionen entre ells amb gestos incomprensibles per als terrans. Des de la prepotència i el menyspreu, els terrans exploten sense control els criatins i els recursos i alimenten un conflicte que està a punt d'esclatar. De fet, tot i que l'obra es va publicar el 1972, a mi em recordava moltíssim a la pel·lícula d'Avatar de James Cameron. Està clar que el director es va inspirar molt en aquesta obra de Le Guin, eh? Els experts estan d'acord en que El nom del món és bosc és una de les obres més viscerals de Le Guin. Com he dit, es va publicar a principis dels anys 70 i conté una forta crítica a la guerra del Vietnam i a totes les pràctiques bèl·liques i colonialistes. Recordo que quan el vaig llegir em va semblar una lectura punyent. Realment et fa reflexionar sobre el pitjor i el millor de la humanitat. A més, trobo que Le Guin resumeix a la perfecció com es creen les conspiracions i els discursos d'odi, com es busquen caps de turc i es manipula la realitat fins que encaixa amb una manera de veure el món. Una reflexió que jo crec que ens torna a connectar amb la cita que heu comentat abans. Per escoltar, s'ha de callar. Fins aquí les meves recomanacions. Em podreu trobar a les xarxes socials si voleu més recomanacions com a misha-ql o al meu web de parauladamisha.com, també al meu canal de YouTube, Paraula de Misha, i al meu podcast, que també es diu Paraula de Misha. I si voleu seguir descobrint més coses sobre Úrsula K. Le Guin, també us recomano moltíssim una companya booktuber, que també és prescriptora de literatura a les xarxes. Ella es diu Roser i té un canal anomenat Llibres de Gond. Precisament fa referència a l'escola de màgia d'Un mag de Terramar, perquè ella és la fan número 1 i experta número 1 en l'obra d'Úrsula K. Le Guin, així que si voleu més recomanacions d'aquesta autora en concret, també us recomano moltíssim que la seguiu a totes les xarxes i sobretot al seu canal de YouTube, com ja he dit, Llibres de Gond. En fi, fins aquí la meva secció. Ja només em queda també animar-vos a escoltar el programa Llibres a la Vista, també d'aquesta cadena, que emetem els dijous a les 21:30 si voleu més recomanacions literàries i més tertúlia literària juvenil. Fins aquí. Canvi fora. Gràcies.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Misha. Tota l'aportació que ens has fet no és pas curta ni de bon tros. Jo aprofito ara per saludar el Martí, un company col·laborador, el qual tinc el goig de tindre aquí en companyia. Martí, benvingut.
2: Bona nit, sí.
1: Moltes gràcies
2: molt,
1: per estar
2: molt,
1: aquí.
2: Molt content d'estar aquí. Sí. La primera vegada, eh? De,
1: sí, és
2: aquesta temporada, aquesta temporada, no? És la primera vegada que...
1: Bueno.
2: En directe, així, eh? Davant del micro.
1: Esperem que no sigui la darrera. Déu-n'hi-do el que ens ha dit la Misha. Jo em quedo... És que hi ha una cosa que m'ha fascinat. Contes de gats, contes sobre gats, contes per gats, per nens petits. Qui millor que explicar contes de gats que la Misha, amb aquest nom, una persona terriblement vinculada a tot el que són els llibres i a la literatura. Perquè, a més, els que tenim gats sabem que on n'hi ha sempre passen coses. És impossible viure tranquil en una casa on hi ha gats i mira que no fan soroll, que diuen que són tranquils i realment ho són, que són serens, també ho són, però l'enrenou que generen no passa mai desapercebut. I de totes aquestes coses que passen, sempre n'hi ha alguna que quede. I aquestes coses que queden, d'aquestes coses ens en parla, i ens en parla molt bé Bruna i Anna en una cançó preciosa que ara espero tingueu el goig de poder escoltar.

0: Déu-n'hi-do la generació de cançons i de músics que tenim ara mateix aquí al davant i que ens està deixant a tots fascinats. Quantes coses queden, quantes. Què queden? Queden abraçades, queden petons, queden les estones, queden la llum, queden les vivències, queden els records, queden les carícies. Què queda? Queda la vida, la vida. Perquè això és justament el que tots aquests maleïts i maleïdes que organitzen les guerres mai podran arribar a eliminar, perquè la vida sempre hi serà. Respecte a aquesta frase que avui tenim a l'aire flotant entre tots nosaltres, hi ha molt a dir i tinc aquí ara mateix en Martí Guinovart preparat per fer la petita reflexió sobre la frase i per parlar-nos de la seva secció d'art. Martí, ja t'he donat la benvinguda abans, ara te la torno a donar. Hola, com estàs?
1: Gràcies, Andreu. Preparat, mai, eh? però bé.
0: Tot teu, et dono l'entrada i endavant, sisplau.
1: Vinga, i si has d'incorporar-te tu en algun moment també, eh? Vull dir que estàs, bueno, tens sí, totalment
0: veig
1: permès.
0: Que hi ha alguna cosa que m'agrada, que també t'hi posaré cullerada.
1: Mira, avui m'agradaria parlar, o parlaré, de fet, m'agradaria i parlaré, a més, d'un personatge, un autor, segurament un pintor imprescindible de l'avantguarda catalana, de la segona part del segle XX, que és en Josep Guinovart. Per aquesta raó, perquè és imprescindible, la segona raó és perquè aquest any farà 100 anys del seu naixement. És mort ja, va morir fa 20, però a part de tot això era, va passar mitja vida visquent a Castelldefels, per la qual és una figura transcendental a la història de l'art i segurament de manera petita, però a la història de Castelldefels.
0: De ben segur que ha deixat petjada.
1: Per la qual és important. I com fa 100 anys del seu naixement, segurament no serà l'únic programa que jo dedicaré a ell, des de diverses vessants. Ara mateix jo volia parlar de l'exposició Qui s'hi amaga? L'animalari en l'obra de Josep Guinovart, que es pot veure a la Fundació Espai Guinovart a Agramunt, Terres de Lleida. D'allà era l'àvia, la seva mare. Finalment, ell va fer el seu espai d'art, és un espai d'art contemporani, on de tant en tant es fa una lectura del fons d'ell, de la seva obra, de l'obra que té la Fundació, i també incorpora un espai més petit on es van alternant exposicions diferents. La lectura que es fa aquesta vegada, que es va inaugurar de fet fa dos diumenges a l'Espai Guinovart i que es titula, com ja he dit, Qui s'hi amaga, fa una recerca, a l'animalari de Josep Guinovart, que descobreix segurament de ben petit quan ell passa la Guerra Civil, un any i mig de la Guerra Civil, amb la seva mare i els seus germans, es refugien d'alguna manera al poble, que és allà a Agramunt, on hi ha algú de menjar, on els parents tenen alguna gallina, alguns porcs, on descobreix els cargols, no? Un nen de ciutat de Barcelona arriba al camp, descobreix els cargols quan acaba de ploure, descobreix les formigues, l'asa, els xuts, com li diuen allà al mussol, i tot aquest univers. I aquesta vegada s'ha decidit la Fundació fer una exposició que recull tot aquest bestiari o animalari que després aprofunditza més. A priori és algun divertimento, a priori és un descobreix com un nen tot això, però al llarg de la seva vida com a pintor ho relaciona amb altres temes, com per exemple les formigues, amb el món proletari, amb el món obrer, amb les persones, el cargol amb aquesta espiral infinita, la gallina amb l'ou i l'ou que és el fonamental perquè hi hagi vida, a partir de l'ou, l'ou és l'esperança, i ell fa, no?, al llarg de tota la seva vida, tota aquesta lectura d'aquests animals que descobreix, l'asa i l'era, no? com els ases, els bous, anaven per l'era. I és important doncs, fer aquest recull també i aquest reconeixement, no? d'aquest infant, no? De com de la màgia que té descobrir com aquest, tot aquest univers, tot aquest món, uh-huh. i com això doncs transcendeix finalment doncs a ja una obra adulta. Uh-huh.
0: Sí, el tema del bestiari és un tema recurrent que l'he vist en forces facetes de molts artistes. Fa poc l'Anna Gual ha tret també un bestiari, és un recull poètic, i veig que amb l'art, amb la pintura, es repeteix. Clar. La mia, saps quin animal m'ha cridat l'atenció? Perquè jo sóc de Lleida, vaig néixer aquí a Barcelona, però tinc la família a Lleida i no me'n puc evitar, segur. El desit l'has nominat el xut.
1: El xut.
0: Allí a Lleida parlàvem del xut, del mussol, de l'òliba...
1: Sí.
0: I tots aquests animals surten reflectits en aquesta exposició, no? Pues, jo ho trobo terriblement interessant.
1: Exacte. De fet, no amb aquesta exposició només, sinó també amb l'univers... amb l'univers Guinovart, eh? Vull dir, el que fa l'exposició és una mica a partir d'obres seves, no? Uh-huh. Reconèixer tots aquests elements, tots aquests animals, no? Uh-huh. I a vegades és això, és jugar només, diguéssim, però a vegades sí que té un altre sentit, com deia, no? Uh-huh. La formiga ho lliga doncs, moltes vegades amb l'orca, moltes vegades amb lo popular, moltes vegades amb el món obrer, uh-huh. El xut moltes vegades ho lliga amb la nit, és evident, uh-huh. Però amb la lluna, no? I a vegades apareix doncs, un ull que és una lluna plena o un ull que és mitja lluna, uh-huh. Però forma part d'aquest xut. La granota ho lliga amb la bassa seca, gairebé, del tros, no? Aquella bassa que ja queda com fang, aquest fang trencat. Llavors és important, és lo interessant és reconèixer, no? com evolucionen aquests animals dins de la seva obra, no? La gallina i l'ou, no?
0: Exactament. Sí, és aquest lligam interartístic, podríem dir, que d'alguna manera ens comuniqui algo, perquè al cap i a la fi l'art és comunicació, si no comuniques,
1: evident.
0: No hi ha art o és un art diferent que no té la seva funció. Molt bé, Martí. Què més ens dius d'en Guinovart?
1: Home, d'en Guinovart us puc dir moltes coses, però jo també me'l vull anar com...
0: Dosificant,
1: no? Perquè, bueno, com et parlava, com es diu això, fora de missió,
0: sí,
1: que un altre dia podem parlar d'aquest Guinovart molt vinculat als poetes. Eh? Hi ha una sèrie de poetes, sobretot. Uh-huh. Però bueno, se'n venen al cap varis. No? I bueno, podem fer una mica un lligam. No? I una...
0: Sí, tal com hem estat xerrant fora d'antena i probablement durant els propers programes anirem fent algun tipus de treball, algun tipus de síntesi, algun tipus de xerrada en la qual puguem relacionar tot el que són animals, pintura, poesia, que al cap i a la fi a mi el que m'interessa, el que m'agrada, com la majoria de vos sàpiga, és la poesia. Però com també feia en Josep Guinovart, m'interessa molt el tema de la interrelació amb totes les diferents manifestacions de lo que és l'art. Molt bé, Martí.
1: Doncs, bueno, tornar a repetir. Fins al 17 de gener, que em sembla que no ho he dit, està aquesta exposició, i això és, de fet, és a Agramunt, a la plaça del Mercat, sense número. És, bueno, no hi ha pèrdua, vull dir, és un edifici que es veu... Només entrar.
0: Sí, a Agramunt tampoc no és massa
1: gran. No, no.
0: I allí, a part de torrons, no hi ha gran cosa.
1: No, la portalada de l'església de Santa Maria de Agramunt, que és imprescindible del romànic català. Mm-hmm. Imprescindible.
0: Doncs ja ho sabeu, una data que també jo desconeixia, i mira que sóc de Lleida, però no ho sabia. No podeu obviar una visita a aquesta església. Pues moltíssimes gràcies, Martí, per la teva col·laboració.
1: A tu, avui, Andreu.
0: I t'emplaço als propers programes a fer aquest petit treball que hem parlat ara sobre en Josep Guinovart i tot el que l'envolta i les seves projeccions.
1: Aquí ens trobem.
0: Molt bé.
1: Abraçada forta.
0: Gràcies. I ara passem ja a el que seria el tall poètic. Avui us porto una poeta, la Marta Pessarrodona, una donassa, després us diré per què, que va néixer a Terrassa l'any 41, però que no és ben bé una poeta identificada plenament amb el segle XX, o centrada, millor dit, en el segle XX, sinó que està molt repartida entre el segle XX i el segle XXI. Primer que res, us recito un poema perquè us feu una petita idea. El poema diu així: qualsevol fe et pagarà amb fred i l'hivern és llarg, dura massa. Aquest és el poema. Com podeu veure, és punyent. És punyent i sarcàstica, perquè ja diu que l'hivern dura massa. Ens hem de... no vol obviar aquest enfrontament amb el que és la intempèrie, aquella intempèrie externa de què ens parlava en Joan Margarit el seu dia. La Marta Pessarrodona ha viscut a Anglaterra i ha viscut a Alemanya. En aquests llocs ha estat treballant com a lectora de català. Dir, com a fet important, que la seva poesia, com ja us he avançat, és càustica i un enxic lapidària. Heu vist aquest final, és lapidari. A més, és realista, és mordaç, no té cap artifici retòric que se li pugui notar, que sigui aparent. Més aviat és molt fàcil de llegir, és planera. És fàcil, entre cometes, perquè fàcil no hi ha res. Però la seva lectura no porta un esforç molt gran per entendre allò que ens vol dir. És sentenciosa, és irònica, neix normalment de la meditació o del record. Això del record serà una cosa molt important, tal com us diré més endavant, i és molt, però molt i molt, d'un feminisme reflexiu que combinats ofereixen, tal com he dit, una perspectiva irònica i, sobretot, compromesa amb el que estem vivint i alhora amb allò que hem viscut, que és una síntesi força difícil. En aquesta línia, la seva obra Donasses, protagonistes de la Catalunya moderna de l'any 2006, repassa les contribucions femenines a la història catalana. Repeteixo, pels que tinguin algun tipus d'interès, Marta Pessarrodona, el títol és Donasses, protagonistes de la Catalunya moderna de l'any 2006. En ella repassa les contribucions femenines i feministes a la història catalana. D'altres llibres importants seus, que també vull destacar, són Primers dies de 1968. Setembre 30. Aquest està prologat per Gabriel Ferrater. Ara us en faré 5 cèntims de la figura de Gabriel Ferrater, fonamental en l'obra de la Marta Pessarrodona. Sense ell no s'entendria. Altres obres que val la pena de citar són Vida privada, Memòria, A favor meu, Nostre, Tria de poemes, que és una preciositat, i L'amor a Barcelona. De tots aquests títols que us he dit, que estic segur que ja no en recordeu cap, però de tots aquests títols que us he dit, hi ha un recull força recent. Es titula Poemes 1969-2007. És assequible, per dir-ho d'alguna manera, i d'alguna manera tindreu tot el que és la poesia de la Marta Pessarrodona i us en podeu fer una idea molt, molt i molt interessant. Ha fet, a més, una cosa que no són biografies, jo no vull dir biografies, sinó que són retrats literaris d'autores catalanes, com per exemple la Maria Aurèlia Capmany, la Frederica Montseny, la malaurada Montserrat Roig, que ens va deixar tan aviat, o la Caterina Albert. A més, ha tingut una vessant de traductora. Ha traduït autores de tant pes i prestigi com la Virginia Woolf, sobretot, però també de la Susan Sontag, que no té tant nom, però déu-n'hi-do, i també com a noms pesants ha traduït a la Simone de Beauvoir i a la Marguerite Duras. I ha rebut premis, clar, ha rebut premis molt importants. Entre ells ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i, el 2019, li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I té també, que se'm quedava aquí, la Medalla d'Or de la Generalitat. Però us vull parlar d'aquest fet important en la seva vida, que és cabdal, que no hauria d'eclipsar la seva vàlua poètica. Aquest fet va estar a la relació amb en Gabriel Ferreter, un poeta de primer nivell que, com suposo ja sabeu, malauradament ens va deixar als 50 anys, es va suïcidar. Doncs la Marta Pessarrodona va estar parella de Gabriel Ferreter els darrers 4 anys de la seva vida. I va estar un impacte, una patacada molt, molt, molt gran per ella. La va marcar sobremanera. Perquè, com ella mateixa reconeix, el període la va marcar tant i aquest desenllaç la va deixar tan trastocada que va estar 25 anys sense poder parlar de la seva parella. Si la volguéssiu seguir una mica, la Marta escriu articles sovint a l'Avui i al Temps. Vull us passo ara un poema recitat per ella mateixa, amb aquesta veu que té de donassa.
2: Quan el 1984 em van publicar en un sol volum els meus 4 primers llibres, hi vaig incloure, diguem, una poètica en forma de poema, valgui la certa redundància que la cosa significa. I que hi ha una referència molt clara a la Nessa, que ha estat una dàquel, o tèquel, o dàchum, una gossa molt important a la meva vida. I és una mena de declaració de principis. Es titula Coses que m'estimo. Unes fotocòpies potser esgrogueïdes d'uns poemes poc assequibles, o la imatge d'escuma benigna de la platja de quan era petita. El so del piano un matí de diumenge amb l'estrec del fred a la gespa, o la tebió de la llum de maig i la tendresa d'una primavera incerta. El meu plor per la mort d'un estel, anònim perquè la nit m'hi convida, i les imatges de l'amor, ni perdut ni finit, fent-me companyia. La lluita per una causa, sens dubte justa i digna, i tot l'escalf de la mà sabuda, perduda en mi i sense massa guia. La mirada humida de la Nessa i la seva sobtada alegria, i les coses que no sé, i tots els desigs que tindré algun dia.
0: Bé, aquesta és la veu pesant, contundent, de la Marta Pessarrodona. Quan la veieu en directe, en viu, quan es pot parlar amb ella, realment és una persona que no només omple l'escena, sinó que d'alguna manera et condiciona. Acaba com si t'abracés amb les paraules. Dins d'aquest poema, jo vull destacar una frase que diu el so del piano en un matí de diumenge, que és increïble, és terriblement relaxant. Els matins dels diumenges, què fem? Pues ella escoltava el piano. Un altre punt molt important, que és tornant al que us he comentat sobre Gabriel de Ferreter, és la plor per la mort d'un estel. Hi ha una altra frase dins d'aquest poema, que per això l'he triat, que diu la lluita per una causa justa. Aquí és on parlava del feminisme, és on podem tornar al principi del programa quan dèiem tot el que hem dit respecte a tot allò que està passant al món. Com podeu veure, la Marta Pessarrodona és una persona terriblement implicada amb tot el que està passant. Doncs bé, poqueta cosa més a dir sobre ella. Jo el que no vull fer ara és acabar i marxar sense donar la meva opinió respecte a aquesta frase que avui ens ha portat la nostra col·laboradora, Laura Descarreras. Podeu llegir a la xarxa moltes frases similars. Jo em quedo amb un fet que és essencial. Aprendre a parlar, n'aprenem tots, salvo petites dificultats o traumes o algun tipus de patologia, les persones amb el temps, amb poc temps, parlem. Amb l'edat, anem aprenent a parlar de la manera que ens convé, de la manera socialment acceptada, i arriba un moment en què ho fem mitjanament bé. El que no aprenem a fer la majoria de vegades és a callar. Tants anys aprenent a parlar i que ens costi tant i tant d'aprendre a callar. Doncs fins aquí queda el programa d'avui. Res més, us emplaço a totes i a tots dimecres vinent a continuar escoltant-nos aquí, al Crit de la Terra, a Ràdio Castelldefels. Moltíssimes gràcies, audiència, per la vostra atenció i fins la propera. Bon vespre.

des del flamenc fins al punk, de la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest dimecres, 14 d'octubre. Per començar, presentem els principals arguments informatius del dia. Les obres de construcció del futur skatepark podrien acabar a final d'any. La direcció facultativa del projecte, que ostenta el patinador professional Chris Kahn, subratlla l'alt nivell de participació que han mostrat els usuaris a l'hora de dissenyar el conjunt i han pres part unes 70 persones. Nous requeriments obligatoris a l'hora de conduir un patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal. Des de l'1 d'octubre cal tenir com a mínim 15 anys i portar casc de protecció. L'Ajuntament vol que els Premis Ciutat de Castelldefels de 2027 siguin més participatius. Per això fa una crida a la ciutadania perquè proposi persones, entitats, empreses o projectes que contribueixin al desenvolupament de la ciutat i que puguin ser guardonats. Ja han acabat les obres que van fer que 3 dies, la setmana passada, la biblioteca hagués de tancar al públic. Entre altres millores, ja és operativa la doble porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament. Aquest cap de setmana arriba la novena edició de l'acció Platges Met. És una iniciativa de sensibilització ambiental que promou els valors ecològics de les platges de la metròpoli. A la platja de Baixador, dissabte, plantació popular a les dunes. I diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de les tortugues. Dissabte, a la plaça de l'Església, jornada solidària contra el càncer de mama, amb activitats per recaptar fons i sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia. Al matí, masterclass solidària de Zumba i a la tarda, bingo musical. La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge, dia 18, al Teatre Plaza i presenta el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.
2: Parlem d'un dels equipaments esportius que està transformant la ciutat, el nou skatepark de Castelldefels. Les obres de renovació d'aquest espai van començar amb l'objectiu de convertir-lo en una instal·lació de referència amb uns 1.500 metres quadrats i un disseny que permetrà practicar diferents disciplines. El projecte s'ha desenvolupat amb la participació de persones usuàries de l'antic espai i amb l'experiència de professionals del món de l'skate. Un d'ells és el nostre convidat d'avui, Chris Kahn, veí de Castelldefels, skater professional, 7 vegades campió nacional d'Eslovènia i especialista en el disseny de skateparks a través de l'empresa Urban Agenda. Chris, bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels.
3: Hola, hola, bon dia, gràcies per tenir-me.
2: Com està evolucionant l'obra ara mateix? En quin punt ens trobem?
3: Doncs la veritat que ara mateix estan avançant a un ritme molt, molt ràpid les obres. Estem acabant, durant la setmana que ve, esperem acabar tot el que són els mòduls, les curves, diguem-ne, el formigonat de les curves, i després es procediria a formigonar tot el que són les parts horitzontals. Llavors, esperem que els treballs de formigonat aquest mes d'octubre haurien d'estar acabats.
2: Quin és el calendari que podem esperar? En quin moment podria estar obert ja l'skatepark?
3: Doncs jo crec que estem parlant de finals d'any. Estem parlant de finals d'any perquè ara sí que és veritat que amb les pluges doncs, ens hem endarrerit una mica i encara ha quedat per fer tot el tema del mobiliari urbà, l'enllumenat, vull dir que hi ha molta feina a fer encara, però el que és l'skatepark com tal ja el podrem veure pràcticament acabat, almenys visualment, sense poder fer-lo servir, d'aquí un meset. I per acabar l'obra al complet, calculo finals d'any.
2: Tu estàs seguint l'obra diàriament i ara també assumeixes la direcció facultativa. Què implica exactament aquesta responsabilitat? Què és el que supervises en aquesta fase final de la construcció?
3: Doncs, havent fet el que és el projecte executiu, no hi ha persona que conegui millor el projecte com jo. Llavors, la meva feina en aquest cas és seguir les obres i que tot estigui a acord a com s'havia plantejat el projecte executiu, a part de doncs, els problemes que es troben a diari, hi ha alguns canvis, hi ha algunes petites modificacions o alteracions o poder alguna cosa que no s'havia pogut preveure en projecte. Totes aquestes coses a diari les anem tractant amb la constructora i amb els tècnics de l'Ajuntament per tal que les obres procedeixin com ho havíem previst.
2: S'ha comptat amb la participació d'aproximadament 70 persones que eren usuàries de l'antic espai.
3: Doncs la veritat que ha sigut un procés molt llarg i la veritat que també molt difícil. És el primer cop en 10 anys que portem dissenyant skateparks, és el primer cop que soc part d'un procés participatiu tan gran, involucrant a tanta gent. Com us podeu imaginar, doncs, amb tanta gent involucrada, cadascú té la seva opinió i és molt difícil arribar a un acord mutu, no? Aquí, la solució per la que vam optar va ser escollir un representant de cada disciplina esportiva, i aquí tenim el BMX, el inline, el skate i el scooter, i vam fer moltes reunions amb tots els usuaris, a part de fer una enquesta online amb tots els usuaris, amb la totalitat, per tal d'arribar a un disseny que satisfés a gairebé a tothom, no?
2: Quan les obres estiguin enllestides, la gent ja pugui començar a utilitzar aquest nou skatepark, quins seran per a tu els millors indicadors que el projecte ha funcionat? Què t'agradaria veure-hi d'aquí a uns anys o què t'agradaria que diguessin les persones que vinguin a provar la pista?
3: Sobretot la quantitat de gent que pugui estar fent-la servir. I la veritat que tinc bastanta por perquè ja estic veient que no podré patinar els primers mesos de quan obrim la pista perquè hi ha molta, molta, molta expectativa per aquesta pista a nivell nacional i internacional, perquè tenim mòduls que pràcticament no existeixen a nivell nacional i una superfície molt gran amb mòduls molt innovadors i molt atractius. I és que tothom que conec i que no conec està parlant d'aquest projecte. Llavors, la veritat que no tinc cap dubte que serà fructuós i aquesta serà d'alguna manera la prova que això està funcionant, no? La quantitat de gent que l'estigui fent servir i, òbviament, rebré feedback de tothom quan s'hagi començat a fer servir.
2: Cris Can, especialista en disseny de skateparks, skater professional i responsable del disseny i del seguiment de les obres del nou skatepark de Castelldefels. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Bon dia. Fins la propera.
1: La nova normativa de la Direcció General de Trànsit ha introduït nous requeriments obligatoris a l'hora de conduir un patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal. Des de l'1 d'octubre cal tenir com a mínim 15 anys i portar casc de protecció, entre altres noves normes. Víctor Picón és sergent de la policia local.
4: Doncs mira, les famílies han de saber que per poder portar un patinet elèctric mínim han de tenir 15 anys. Aquesta és l'edat mínima que han de poder portar un patinet. Que fins ara l'Ajuntament de Castelldefels era una mica més restrictiva, eren 16 anys, però amb l'entrada del nou reglament passa a ser 15 anys. El casc de protecció sempre obligatori, sempre. Com a primer element de seguretat, les llums dels patinets han d'estar sempre enceses. Hi ha una moratòria fins al 2027 que serà obligatori, però recomanem a totes les famílies, a tots els usuaris, que llum enceses. Per la nit, obligatori, sí o sí, des del dia 1 d'octubre, obligatori de les llums. I, a més, algun element reflectant durant la nit. Han de portar les dues coses, algun element reflectant.
1: Pel que fa als patinets, cal recordar que han d'estar inscrits al registre de la Direcció General de Trànsit i disposar de l'assegurança obligatòria. La velocitat màxima permesa és de 25 km per hora i no poden circular per les voreres ni per les vies interurbanes.
4: Com a documentació dels UBMPs o dels vehicles de mobilitat personal, l'assegurança obligatòria a tot tipus de vehicles de mobilitat personal. I algo també molt important a les famílies és que els vehicles de mobilitat personal han de tenir una velocitat màxima de 25 km per hora. És la velocitat màxima. Qualsevol modificació que es pugui fer mitjançant software o el que ens trobem de tant en tant, que és afegir algun tipus de motor, està totalment prohibida, deixa de ser un vehicle de mobilitat personal, passa a ser un artefacte, i això sí que és sancionable i vehicle a dipòsit, i a més és perillós. Per què? Perquè quan fan aquestes modificacions poden provocar incendis al domicili a l'hora de carregar aquestes bateries, i fins i tot hi ha moments en què depèn la modificació l'assegurança per la seva vigència. I està prohibit circular per les voreres o zones de vianants, i el vehicle de motor personal és un vehicle d'una única plaça. Són sancions que poden arribar fins a 200 euros.
1: L'Ajuntament vol que els Premis Ciutat de Castelldefels de 2027 siguin més participatius. Per això ha fet una crida a la ciutadania perquè proposi candidatures, proposi persones, entitats, empreses o projectes que contribueixin al desenvolupament de la ciutat. Aquests guardons són de caràcter bianual. Arribaran a la 16a edició i ja hi ha data per la cerimònia de lliurament. Serà el 2 d'abril de l'any vinent, el 2 d'abril de 2027. L'objectiu dels Premis és reconèixer la trajectòria i les aportacions de persones i col·lectius en diferents àmbits de la vida local. Mariana Ortega és la regidora de Presidència i Comunicació.
5: Els Premis Ciutat Castelldefels són una oportunitat, no?, per reconèixer públicament persones, entitats, empreses, iniciatives, no?, que contribueixen a fer de Castelldefels, doncs, una ciutat millor, no? Són premis que ens permeten posar en valor la feina que es fa de molts àmbits diferents, des del social, el cultural, l'econòmic, el cívic o la innovació, també.
1: El termini per presentar candidatures estarà obert fins al 27 de novembre. Les propostes s'han de tramitar per registre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'OAC, a l'edifici de la República. Clara Carbonell és tècnica municipal.
6: Evidentment, una persona si mateixa no es pot presentar, sí que la poden presentar o tant entitats com altres persones o una altra persona. Pot ser una presentació externa, és a dir, de persones que potser ni tan sols a vegades són de Castelldefels, però sí que la persona, el candidat o candidata, és de Castelldefels. Amb la qual cosa, doncs, bueno, s'ha obert el període de candidatures en les quatre categories i finalitza el proper 27 de novembre. I ja a poc anem rebent candidatures, s'han d'anar a la UAC, s'ha de fer una instància formal, s'ha d'entregar el currículum de la persona, amb totes, amb quants més coses o trajectòries hagi fet a la seva vida o a la seva trajectòria o laboral, professional, personal, social, etc., doncs molt millor, perquè després la comissió de propostes, que és l'encarregada de seleccionar, doncs a vegades tenim candidatures molt renyides entre elles per la pròpia trajectòria de cada candidat.
1: Les candidatures als Premis Ciutat de Castelldefels 2027 s'han de registrar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. El termini de presentació acaba el 27 de novembre de 2026.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Així hem arribat sobre rodes a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimecres 14 d'octubre. L'hem obert, doncs això, sobre rodes, amb tots els detalls sobre el futur skatepark que ha de permetre la pràctica de fins a 4 disciplines urbanes sobre rodes diferents. La direcció facultativa del projecte, que recau en un patinador professional, diu que a final d'any podrien acabar les obres. A la segona part de l'informatiu d'avui farem un cop d'ull al resultat de les obres que la setmana passada van fer que la biblioteca hagués de tancar uns dies. Hi ha una nova doble porta automàtica, hi ha més endolls i també millores en la il·luminació d'alguns espais. Ja han acabat les obres que van fer que 3 dies de la setmana anterior la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels hagués de tancar al públic. Entre altres millores, ja és operativa la doble porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament. La directora de la biblioteca és Míriam Huguet.
8: Vam tancar la biblioteca alguns dies, doncs, per aprofitar, no?, i poder fer aquesta reforma en condicions, sense molestar els usuaris i poder intervenir on calgués. I ja han acabat i, bueno, tenim aquesta porta fantàstica que farà això, exacte, protegeix del fred, sobretot, al vestíbul. Llavors, jo crec que millorarem molt en tema de climatització. A més, trobo que ha quedat molt maca.
1: Aquests 2 dies, els dies que va haver aquelles obres, van funcionar perfectament les màquines de retorn. Entre les millores que s'hi han fet, aquestes obres, hi ha també que s'han incorporat nous endolls.
8: Aprofitant, també s'han afegit més endolls. A la primera i a la segona planta sí que hi havia alguns espais que hi havia molta demanda de que hi hagués més endolls. No? La gent treballa molt ara amb ordinador, a vegades també portàtils, els mòbils, els tablets, i llavors era una demanda que hi havia i finalment s'ha pogut fer, fins on s'ha pogut fer, però s'han ampliat tant a primera com a segona planta els endolls. Hi ha més disposició d'endolls i sobretot també destaca l'espai zero de segona planta, que és on a vegades hi ha molts estudiants, que també s'han ficat com unes bases perquè puguin també endollar.
1: Un altre aspecte que es va millorar, en diu la directora, és la il·luminació interior. L'objectiu és que sigui més sostenible i alhora, també, més confortable per als usuaris.
8: Sí que anem més a poc, però estem molt contents perquè hem començat amb la planta baixa i llavors s'ha canviat, s'ha reforçat perquè tenia molts punts foscos, s'ha reforçat, s'ha igualat la llum, s'ha canviat algunes parts a LED i, bueno, mica en mica sí que anirem també millorant els diferents punts de llum, que feia molta falta també. I el tema de les llums era necessari i segueix sent necessari. Seguim treballant perquè encara hi ha mancances a primera i a segona planta que anirem fent ara ja més a poc perquè, clar, el bo que ens ha donat aquests dies, tot i que ha sigut, bueno, pues complicat, ens ha pogut treballar tota l'estona, en tots moments. Ara, clar, ara, com la biblioteca obre moltes hores, costa trobar les estones, però bueno, per això tenim els dilluns al matí, que sempre és els dies de manteniment molt important pel que funcioni bé l'equipament. Els dilluns al matí comptem sempre amb operaris i, a més, aniran treballant amb totes aquestes cosetes que falten.
1: Aquest cap de setmana arriba la novena edició de l'acció Platges Met. És una iniciativa de sensibilització ambiental que promou els valors ecològics de les platges metropolitanes. Aquí, a la platja de Baixador, hi ha plantació popular a les dunes dissabte i diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de tortugues. Anabel Subies és tècnica municipal de Medi Ambient.
9: A nivell metropolità hi ha una actuació que es fa amb totes les platges metropolitanes que se li diu Acció Platges Met. Són activitats que d'una manera o una altra el que fan és vincular molt més la ciutadania que participa d'aquesta activitat amb el medi, no?
1: Dissabte, a la platja del Baixador, es farà una activitat familiar per descobrir la biodiversitat de les dunes i conèixer una plataforma de ciència ciutadana que permet registrar observacions per contribuir als estudis científics.
9: A la platja de Baixador, l'acció que s'ha proposat és una plantació dunar. S'agafarà un tros de platja, diguem, proper a la jugateca del Baixador i s'extrauran plantes invasores i es plantaran plantes autòctones de les dunes. Llavors, és una acció que està oberta a tota la ciutadania. No és un taller molt orientat a públic infantil en aquest cas, sinó que és una actuació oberta, diguem, a tota la ciutadania.
1: Això dissabte, la plantació a les dunes. I diumenge, l'endemà, la platja de la Pineda acollirà l'activitat familiar Hem trobat un niu de tortuga. Serà a partir de 11:45 del migdia.
9: Diumenge, l'acció Platges Met que farem serà una activitat del CRAM, de la Fundació per la Conservació dels Animals Marins, i en aquest cas és una activitat que es diu Hem trobat un niu de tortuga, que el que fa és ensenyar-nos una miqueta com es detecta la presència d'un possible niu de tortuga i en el cas de que veiem, per exemple, aparèixer cries o que a principis d'estiu, diguem, veiem alguna tortuga entrar, diguem, a lo que és la sorra i sortir, pues, què és el que hauríem de fer per no molestar i per protegir aquestes espècies.
1: A la platja de Baixador, per tant, dissabte, plantació popular a les dunes. I diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de tortugues. Les dues propostes de caràcter ambiental són gratuïtes. Dissabte, a la plaça de l'Església, jornada solidària contra el càncer de mama amb activitats per recaptar fons i sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia. Al matí, masterclass solidària de Zumba i a la tarda, bingo musical. Pepa del Cacho és presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Castelldefels.
10: Aquest esdeveniment és el més important que fem nosaltres de les campanyes que fem de prevenció. És potser l'acte més estrella, no? Perquè és el que mobilitza molta més gent, perquè hi ha molta més gent sensibilitzada amb aquest càncer. I bueno, doncs ho preparem d'un any per un altre i ja ho comencem a preparar.
1: El programa inclou una masterclass solidària de Zumba d'11 del matí a quarts de 2 del migdia amb 28 instructors. La participació requereix un donatiu de 10 euros que inclou una samarreta solidària. A la plaça també hi haurà una parada informativa de l'Associació contra el Càncer amb venda de productes solidaris i a la tarda bingo musical. Tot plegat aquest dissabte, dia 17, amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama que cada any se celebra el 19 d'octubre. I encara un altre dia internacional, en aquest cas el de les persones grans, se celebrava l'1 d'octubre. Era una jornada que posava el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. Doncs bé, a Castelldefels la commemoració es fa dissabte vinent, aquest dissabte, dia 17 d'octubre. Pep Ribas coordina el centre Frederic Mompou.
11: Farem una festa, aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat, que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
1: El manifest de 2026 porta per lema «Ens jubilem del treball, no de la vida». El missatge posa l'accent en el fet que la jubilació no ha de significar deixar de participar en la societat. És un text que reivindica la vellesa digna, amb drets, autonomia i capacitat de decisió.
11: Centrat sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència, es recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència, no? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets, no? I tot això és el que es reivindiquen en aquests manifestos.
1: Festa, per tant, el 17 d'octubre al Centre Frederic Mompou per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. Continuen les 37è jornades de pau, solidaritat i cooperació que inclouen una exposició de les entitats i ONGs que formen part del Consell Municipal de Pau i Solidaritat. L'exposició es pot visitar a la sala Margarida Xirgo fins al dia 18. La mostra dona a conèixer la feina que fan aquestes entitats en àmbits com la cooperació, la solidaritat i la defensa dels drets humans. La tècnica municipal Carme Ferrer és la cap de l'àrea d'Educació i Solidaritat.
12: Doncs es tracta d'una exposició on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
1: La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge 18 d'octubre al Teatre Plaza per presentar el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo.

Amb un estil que combina la cançó d'autor contemporània, el folk i la música alternativa, Nereida Vau proposa un viatge emocional a través de cançons que parlen de l'amor, la memòria, la pèrdua, les decisions que marquen les nostres vides.

Així arribem al final de l'informatiu d'aquest dimecres 14 d'octubre. L'últim minut el dedicarem a repassar els titulars del dia. Les obres de construcció del futur skatepark podrien acabar a final d'any. La direcció facultativa del projecte, que ostenta el patinador professional Chris Kahn, subratlla l'alt nivell de participació que han mostrat els usuaris a l'hora de dissenyar el conjunt. Hi han pres part unes 70 persones. Nous requeriments obligatoris a l'hora de conduir un patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal. Des de l'1 d'octubre cal tenir com a mínim 15 anys i portar casc de protecció, entre altres noves normes. L'Ajuntament vol que els Premis Ciutat de Castelldefels de 2027 siguin més participatius. Per això ha fet una crida a la ciutadania perquè proposi persones, entitats, empreses o projectes que siguin candidates que puguin contribuir al desenvolupament de la ciutat. Ja han acabat les obres que van fer que 3 dies de la setmana passada la biblioteca hagués de tancar al públic. Entre altres millores, ja és operativa la doble porta automàtica que ha de millorar la climatització de l'equipament. Aquest cap de setmana arriba la novena edició de l'acció Platges Met. És una iniciativa de sensibilització ambiental que promou els valors ecològics de les platges metropolitanes. A la platja de Baixador, dissabte, plantació popular a les dunes. I diumenge, a la platja de la Pineda, activitats sobre els nius de tortugues. I dissabte, a la plaça de l'Església, jornada solidària contra el càncer de mama, amb activitats per recaptar fons i sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia. Al matí, masterclass solidària de Zumba. I a la tarda, bingo musical. La cantautora i veïna de Castelldefels, Nereida Fau, actua aquest diumenge, dia 18, al Teatre Plaza, al migdia, i presenta el seu nou treball discogràfic, Relato Mínimo. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels.
6: Castelldefels avui.
7: Bon dia, repassem l'actualitat informativa local. Nova troballa arqueològica al castell de Castelldefels. Les obres de reforma dels lavabos dels jardins del castell posaven al descobert les restes de quatre troneres que s'haurien construït entre el segle XIV i XV, segles abans del que s'havia datat fins ara. La Pineda, nou destí de l'alcalde del teu barri, i parlem amb l'alcalde. Les trobades d'atenció individualitzada de l'alcalde Manuel Reyes i el seu equip de govern amb el veïnat de cadascun dels barris i el programa mensual on respon les preguntes de la ciutadania visiten aquest dijous 15 d'octubre la Pineda. La ciutadania pot demanar cita prèvia a través de WhatsApp amb l'alcalde del teu barri al 600 929 600, i fer arribar les seves preguntes prèviament i també en persona a la carpa del Parlem amb l'alcalde. I ja es pot consultar el cens electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Del 12 al 19 d'octubre, amb dos inclosos, les llistes estan exposades al públic i es troben en període de reclamacions. Els veïns i veïnes de Castelldefels poden comprovar si hi ha qualsevol tipus d'errada en les seves dades i comunicar-ho. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa local. Tornem amb nous titulars d'aquí una hora. Fins ara.
6: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
9: Castel de

hotels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Avui us acompanyarem al control tècnic el Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González, amb diferents protagonistes que ens visitaran al llarg d'aquest matí, fins a la una del migdia, concretament. Tenim un programa ben complet, amb actualitat local, entrevistes i propostes per a tots els gustos. Parlarem de política municipal amb el regidor Javier Martín, de Movem en Comú Podem. A més, ja sabeu que en aquest context polític, doncs, el tema principal serà la valoració del ple extraordinari del passat divendres. Coneixerem una iniciativa solidària contra el càncer de mama que arriba ja aquest dissabte, aquesta iniciativa. Parlem d'una masterclass de Zumba. Descobrirem també activitats del centre comercial Anet Blau en el marc de les jornades de salut mental. I repassarem els canvis en la normativa dels vehicles de mobilitat personal, això amb la policia local. I ja a la darrera hora de programa parlarem de llibres amb la directora de la Biblioteca de Castelldefels, Míriam Huguet, i de salut també amb l'Hospital de Viladecans sobre una iniciativa en la que també col·labora la nostra biblioteca i altres biblioteques del territori. I, com sempre, ens aproparem al comerç local amb una nova visita de la nostra unitat mòbil. I tot això amb els butlletins informatius al llarg del matí. Ja sabeu, els que tenim a cadascuna de les hores en punt. Doncs explicar

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.
7: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me,

Castelldefels, així som. Los aniversarios del 2026.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Alerta Ràdio Castelldefels. Llibres a la vista. Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.

0: El Consorci de Turisme i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat han publicat la nota d'ocupació hotelera d'aquest estiu, una ocupació que ha crescut 364.471 turistes i un 77% d'ocupació hotelera aquest estiu. Parlem d'aquest informe amb Lucía López des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Molt bon dia, Lucía.
1: Bon dia.
0: L'agost és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes, oi?
1: Sí, exacte.
0: La majoria de reserves s'han realitzat online o s'han empleat altres canals?
1: Bueno, aquí sí que hem vist una certa variació respecte a l'estiu anterior i el que hem observat aquest estiu és que majoritàriament ha sigut online, però que ha hagut una certa disminució per altres, que sí que veiem que també el canal directe, o sigui, directament amb l'establiment, és la segona canal de reserva prioritari.
0: Predomina el turista internacional aquest estiu, vosaltres ho heu xifrat, en un percentatge d'un 57%.
1: Sí, exacte. I tot i que, comparant amb l'any anterior, aquest pes ha disminuït, perquè passàvem a la comarca d'un 61 a un 57. Tot i així, continua sempre predominant a l'estiu.
0: Això sí, el que ha crescut és el pes del turista nacional respecte a l'any passat.
1: Exacte, i sobretot aquest creixement l'hem observat en el mes amb major ocupació. On ha crescut més, les pernoctacions que més han augmentat han estat a la comarca, la de Catalunya, la de Madrid i la de València, respecte a l'estiu anterior.
0: Les vacances són la primera motivació d'estada a la nostra comarca, als establiments hotelers, aquest estiu, oi?
1: Com es pot esperar en un període vacacional, les vacances és majoritari, però el que sí que observem, que destaquem més que l'any anterior, és que el pes d'aquesta motivació de les vacances ha crescut en un 5% respecte a l'any anterior, disminuint tota la resta de motivacions.
0: En aquest informe que feu, també demaneu que les persones valorin com ha estat aquesta ocupació entre l'empresariat hoteler. Quines han estat les valoracions aquest estiu?
1: Això sí que és una de les preguntes que més ens interessa a nosaltres i que hem volgut mantenir en l'enquesta any rere any, perquè és una manera de veure quina és la percepció dels hostalers davant el turisme i l'evolució del turisme. I sí que hem vist una evolució que continua notable des de la recuperació de les restriccions de la pandèmia, tot i que podríem dir que ha baixat lleugerament. Encara que és això, superem la nota del 7 en tots els mesos observats i, lògicament, el mes amb major valoració és el mes de juliol, que també ha sigut el mes on s'ha observat un major creixement de l'ocupació hotelera.
0: Doncs respecte a altres comarques, podria dir que tenim un bon nivell d'ocupació. La comarca del Barcelonès doncs, està del 84%, però aquesta, clar, Barcelona ciutat, que és un gran pols d'atracció turística, però el Baix Llobregat, com dèiem, ens hem quedat en un 73% al mes de juny.
1: Bueno, aquí el problema no és problema, que quan a l'hora de comparar entre comarques sí que és cert que, i a més a l'estiu, que som la quarta comarca en ocupació de l'entorn de Barcelona, per darrere de Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental, però com comentaves, Barcelonès és comprensible perquè tenim la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet, que són molt fortes a nivell d'oferta hotelera, Maresme estem a l'estiu i s'entén, i Vallès Occidental és per un tema d'oferta de places, perquè nosaltres el que ens hem trobat és que darrerament no baixem tant en ocupació, perquè sí que hi ha un creixement constant d'arribades, o sigui, de turistes que arriben a la comarca, però el que hi ha també és un creixement constant de les places hoteleres en oferta. I és per això, és una de les explicacions de la baixada de la taxa d'ocupació.
0: Pel que fa als preus, valoreu en aquest informe o heu investigat i tampoc hi ha hagut un augment especialment significatiu de les tarifes respecte a l'estiu passat?
1: No, i no hi ha un augment significatiu i menys si comparem amb la resta d'augments del, com diem, del cistell de la compra. O sigui, sí que hi ha un augment perquè les tarifes augmenten un 3%, però no és un augment significatiu com per fer-ho rellevar a l'anàlisi de la nota anual.
0: Doncs quelcom més a destacar, Lucía?
1: Bueno, si voleu, jo us faig un mini comentari de com heu anat a Castelldefels.
0: Sí.
1: Sí que hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%, sent el mes de juliol amb major ocupació, amb un 84% de l'ocupació. I a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025, ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme de l'ocupació hotelera a l'estiu que en l'ocupació hotelera. Després, en quant a arribades, agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels, i aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem al 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix i disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada. I així, a nivell de Castelldefels, ja no destacaria res més, perquè tampoc disposem de més dada per oferir-vos.
0: Doncs, de totes maneres, moltíssimes gràcies per aquestes dades sobre el nostre municipi i l'ocupació hotelera aquest estiu i també, evidentment, pel que fa a la resta de la comarca del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Lucía López, des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, bon dia.
1: Vinga, bon dia.

Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. Castelldefels baixa l'IBI per tercer any consecutiu. El pressupost municipal per a l'exercici 2027 s'eleva a 108 milions d'euros amb increments a partides com serveis socials i habitatge i amb seguretat i neteja com a prioritats del govern municipal. L'IBI es rebaixa un 4,6% i queda per sota del que s'aplicava l'any 2023. El pressupost garanteix el servei a les persones que han anat creixent els darrers anys. Els estels tornen a omplir el cel de la nostra ciutat. La platja de Castelldefels, a l'alçada de la plaça de les Palmeres, va acollir el passat diumenge la 300a edició del Festival d'Estels per la Pau de Castelldefels. Organitzat per l'Ajuntament, és una de les activitats més destacades de les 37a Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació que s'estan celebrant a Castelldefels fins al 18 d'octubre, sota el lema La Solidaritat, la globalització necessària. La següent activitat serà demà dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda a la Sala Margarida Xirú, amb entrada gratuïta per veure la projecció del film Legend of the Vagabond Queen of Lagos. I pel que respecta als esports, un cap de setmana molt positiu dels sèniors del Castelldefels Hockey Club. Jornada doble dels sèniors masculí i femení d'aquest equip que van disputar partits dissabte i diumenge al municipal de la Via Fèrria. El sènior femení amb dues victòries i el sènior masculí amb una victòria i un empat van treure partit d'aquestes dues jornades de Lliga Casa. Pel que respecta als equips de futbol de la ciutat, un ple de victòries per la Unió Esportiva Castelldefels, Unió Deportiva Vista Alegre i les seves filials. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més titulars destacats de Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Aquesta és la crida que ens fa la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, amb dues instructores també, per sumar-nos a aquesta nova edició de Castelldefels es posa de rosa, una jornada solidària que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça de l'Església amb una masterclass de Zumba i l'objectiu de donar visibilitat a la lluita contra el càncer de mama. Parlem d'una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Castelldefels que combina activitat física, solidaritat i sensibilització. L'any passat la jornada va reunir unes 500 persones a la plaça de l'Església i es van vendre al voltant de 700 samarretes solidàries. Enguany, la cita torna a sumar-se a aquesta causa. En parlem ara amb la presidenta de la seu local de l'Associació contra el Càncer a Castelldefels, Pepa del Cacho. Molt bon dia, Pepa.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs tornem a tenir aquesta cita solidària a Castelldefels, que
1: doncs sí. Sí.
0: Ja torna a estar tot preparat, tenim la masterclass de Zumba i a més a la tarda hi haurà una sorpreseta, enguany tenim sí. Un canvi. Què representa, què representa per a vosaltres tornar a organitzar aquest esdeveniment?
1: Doncs aviam, aquest esdeveniment és el més important que fem nosaltres de les campanyes que fem de prevenció, és potser l'acte més estrella, no? Perquè és el que mobilitza molta més gent, perquè hi ha molta més gent sensibilitzada amb aquest càncer. I bueno, doncs ho preparem d'un any per un altre i ja ho comencem a preparar. Vull dir, ja tenim molta sort amb l'Ajuntament, que ens ajuda moltíssim, el Departament de Salut, que és el que ens proporciona totes les eines i tots els espais per poder-ho fer. I també tenim la sort de tenir la Maria Àngels, que és una instructora, que és la que organitza tot l'evento. O sigui, ella és la que es posa en contacte amb tots els instructors, la que organitza totes les cançons, bueno, tots els instructors porten les seves cançons, vull dir, ella és la que està nerviosa, aquest dematí ja m'ha trucat, que està dels nervis, perquè, clar, si plou, què farem? Aviam, no tenim mai un lloc alternatiu, perquè bueno, ja sabeu com estan els locals i llavors estan en obres també tots els espais esportius. A part el ser dissabte, sempre hi ha moltes partits en els espais esportius i mai podem aconseguir un lloc alternatiu. I per això sempre estem dels nervis aquesta setmana perquè preguem que no plogui, perquè si no se'ns en va tot en orris. L'any passat ja va ploure a la tarda i teníem... amb l'escola de dansa d'Anzarte teníem previst que fes una exhibició de la seva dansa, tots els seus alumnes, i com va ploure es va tenir que suspendre. Llavors, clar, això és una pena perquè tu estàs tot un any organitzant una cosa d'aquestes i arriba el dia i no es pot fer. Llavors, clar, estem una mica neguitosos per aquest tema, saps?
0: Però normal. Bueno,
1: però esperem, confiem.
0: Esperem que sí, que aguanti la jornada. Exacte. Per realitzar tant la masterclass de Zumba al matí com sí. La sorpresa que heu preparat per sí. La tarda. I a més, estaves comentant, Pepa, que clar, no teniu un lloc alternatiu per la disponibilitat que hi ha, però també pensant en la quantitat de persones que s'apropen.
1: Clar.
0: Perquè l'any passat vau aconseguir reunir al voltant de 500 sí. Persones sí, a la sí. Plaça de l'Església.
1: Sí, veient la masterclass.
0: Una
1: xifra
0: important.
1: La gent que es mou per allà i o es posa a ballar o s'acosta a les nostres taules per comprar la samarreta o per comprar tots els articles solidaris que tenim. Mm-hmm. Això és un acte de conscienciació, perquè el que vol l'associació també és donar a entendre que, a part de la gent que passa la malaltia, se la té que acompanyar en tot el procés. Val? Que no només és curar-la, o sigui, sinó que acompanyar-la, escoltar-la, ajudar-la amb tot el que pugui ser. Llavors, per això l'associació té tots els serveis gratuïts que dona de psicologia, socials... O sigui, és el que volem que arribi a la gent, que tots són serveis gratuïts, que qualsevol persona que necessiti una ajuda, tant ella, la malalta, com els seus familiars, poden posar-se en contacte amb l'Associació contra el Càncer.
0: Uh-huh. Anem als detalls pràctics d'aquesta jornada de dissabte. La cita, ja dèiem, dissabte 17 d'octubre a la plaça de l'Església. Sí. Quin és l'horari i com es desenvoluparà l'activitat?
1: Val. L'activitat del Zumba serà de 11 a 1:30, em sembla, que han dit. No sé si aguantaran 2 hores...
0: Tanta estona ballant,
1: però bueno, hi ha molts que són molt valents. I nosaltres començarem a distribuir les samarretes a partir de les 10. Val? Aviam, les samarretes, hi ha gent que ha fet la inscripció amb un link que es va enviar per xarxes socials i els instructors ho han passat a tots els seus alumnes. I els que tinguin fet la inscripció doncs podran recollir la samarreta a partir de les 10 del matí. I a partir de les 10 del matí també posarem una taula per vendre les samarretes, que la gent faci el seu donatiu de 10 euros i s'endurà la samarreta. Les samarretes durant tot el dia les vendrem, vull dir, començarem a les 10 perquè, clar, hem d'arribar, muntar, deixar-ho tot preparat i a partir de les 10 és l'hora que volem començar a fer l'acte, o sigui, a vendre i entregar les samarretes, i ja tindrem també la taula muntada amb tot el que són els articles solidaris que també
0: Exacte.
1: Es poden adquirir, i és una manera també de recaptar fons.
0: Mm-hmm. Sí, recordem que l'activitat com a tal és oberta, és gratuïta,
1: Exacte.
0: I amb aquestes samarretes i resta de material que porteu és
1: Exacte.
0: La manera de
1: portar
0: el granet de sorra.
1: És la manera de col·laborar i de participar amb un donatius que nosaltres després d'això, doncs, bueno, l'associació els fa servir, doncs, paguen moltíssimes beques d'investigació i després també doncs, per fer donar tots els serveis que ofereix gratuïtament a tothom que ho necessiti, sigui, no té per què ser soci ni res de res. Vull dir, qualsevol persona es pot dirigir a l'associació i se li donen els serveis que necessiti.
0: Mm-hmm. Per donar context, l'any passat vau vendre unes 700 samarretes.
1: Sí. Nosaltres hem comprat 800. Llavors, si aquest any venem 800, pues bueno, estarem molt feliços.
0: Esperem
1: que sí. Però l'any
0: passat
1: també es van vendre potser una mica menys, precisament pel tema de que va ploure. Perquè a la tarda també molta gent que no pot venir al dematí, a la tarda s'acosta, i aquell dia, pues, evidentment, com hem tenir que plegar, pues, no es van vendre totes. Però si no, normalment les venem totes.
0: Mm-hmm. Doncs tenim el dia, la ubicació, l'horari i exactament què ens hi trobarem. Quan arribem allà a les 10 del matí és el moment del que ens deies, de tot l'inici de recollida de samarretes, adquirir, comprar samarretes també si encara no hem fet la reserva anticipada, i a partir de les 11 comença aquesta masterclass de Zumba, mm-hmm. que participaran bastants instructors i instructores.
1: Sí, 30.
0: Mm-hmm. I a més amb una persona que ve de Polònia també.
1: Sí, això m'han dit, que hi ha una instructora, venen de tot arreu de Catalunya, bueno, de Catalunya, hi ha gent que ve de Lleida, de molts pobles d'aquí de la província també, i aquest any es veu que ve una instructora, per el que m'han dit, que ve de Polònia. No sé com l'han localitzat, potser és una noia que coneix algú que... Que és un instructor dels que sovint venen, i llavors doncs, com això s'ho van passant entre ells, doncs mira que a vegades hi ha gent que vol venir i clar, a vegades es posen límits, no? Vull dir, hi ha gent que un any ve i l'altre any no ve, i també per la seva disponibilitat, perquè pensa que tots els instructors que venen altruistament, o sigui, ells no cobren res de res, venen a donar el seu temps per la causa.
0: Mm-hmm. I com ens deies just al principi de l'entrevista, recuperàvem aquesta promoció a xarxes que dèiem que parlava, per una banda, la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, i junt amb dues instructores,
1: sí.
0: que una d'elles ja ens explicaves.
1: Una d'elles és la Maria Àngels, que és la que organitza tot l'acte, i l'altra és la Marta Formoso, que és una instructora molt famosa i molt bona de Zumba, que tothom la coneix i tothom, bueno, vull dir, és l'estrella, és l'estrella. Llavors, ja com viu aquí a Castelldefels, també cada any que pot i està aquí, col·labora amb aquest acte.
0: Mm-hmm. Doncs...
1: Volia dir, que se m'oblidava, que aquest any la samarreta que hem fet, li hem canviat el disseny, llavors hem posat una mica tot símbols del nostre poble, val? I vull dir que queda molt xula, no? Que
0: sí, precisament. Clar, com estem a la ràdio, doncs clar. Les persones que ens escolten no t'estan veient, però precisament la porta es posada, sí. ja vens de rosa, amb
1: clar.
0: Aquest lema de Castelldefels es posa de rosa, i tots els elements emblemàtics, perquè veiem les palmeres, veiem l'escultura de les mans que
1: sí.
0: tenim a la platja i al castell.
1: Que és d'Arito Mar, o sigui que també és molt significativa amb el que fa l'associació.
0: Correcte, no? Exacte. Estava intentant pensar com es deia aquesta escultura,
1: d'Arito
0: perquè
1: sí,
0: exacte, sí. Ja va amb la línia de d'aquest
1: Exacte.
0: Missatge que ens comparties de la masterclass de Zumba. Per acabar amb la masterclass de Zumba, cal tenir experiència ballant
1: no.
0: o és obert
1: no,
0: a tothom?
1: No, es posa a tothom que vulgui. Clar, hi ha molta gent que són que ballen sempre i per això venen de les escoles dels instructors, venen molts, cada instructor porta la seva gent, no? Però hi ha moltíssima gent que ve només a posar-se i ballar, però això és obert a tothom. Vull dir, si tens ganes de ballar, no hi ha problema.
0: És igual, no pensem en que la primera línia estaran els que més ho dominen, és igual, ens hem de llançar.
1: És igual, total... ens hem de posar per allà
0: Exacte.
1: Al mig. L'important és que es vegi la plaça tota de color de rosa, que a més ja veus que és molt llampant aquest
0: sí.
1: any, és un fosforito fort, i que això fa molta il·lusió. O sigui, la veritat que cada any jo m'emociono quan veig tota la plaça plena de gent, Mira, ara m'estic emocionant quan t'ho explico, perquè és molt, molt maco.
0: Sí,
1: veure tota la gent que s'apunta i que col·labora amb nosaltres. Mm-hmm. És molt important.
0: Jo estava mirant els vídeos de l'edició de l'any passat i el que dèiem és que 500 persones a la plaça de l'Església, sí, i amb la samarreta, i el que dius, amb aquest color tan,
1: sí,
0: flor que
1: teniu... Sí, i a més amb l'energia que li donen els instructors a totes les seves cançons, vull dir, és
0: sí,
1: molt...
0: Sí, bueno, és que la Zumba sempre és molt divertida,
1: sí,
0: i a més, a mi em crida molt l'atenció que hagueu aconseguit 30 instructors, ja veníeu d'anys anteriors que també col·laboren amb moltes,
1: sí,
0: persones.
1: Sí, sí.
0: Clar, això també entenc que ajuda a dinamitzar un grup tan ampli i poder adaptar per persones també que venen amb diferents,
1: sí,
0: nivells, amb diferents,
1: sí,
0: necessitats,
1: sí,
0: potser adaptar una miqueta,
1: sí,
0: de quan alguna persona,
1: sí,
0: es perd, doncs d'aquesta manera, exacte, es facilita.
1: Aquest any també com a novata, no sé si ho puc dir perquè bueno, la Maria ens ha pogut preparar, portarà a les seves nenes, ella dona classes al Gaudí, i portarà un grup de les seves alumnes, i també les faran ballar en la masterclass. Al principi elles ballaran una miqueta, les nenes, que els hi fa moltíssima il·lusió, lògicament, no? Sortir, suposo que les faran sortir a l'escenari. I bueno, també és una cosa que, bueno, és una novetat d'aquest any, que la Maria ens ho ha preparat, mm-hmm, i crec que es pot ser una cosa bonica.
0: Sí, un aspecte més que dona color a aquest acte, perquè bueno, parlem d'un color intergeneracional, que no només sigui,
1: exacte,
0: una crida a la solidaritat per adults, i que òbviament també a les fotografies ja veia famílies que anaven,
1: sí,
0: a gaudir d'aquesta activitat,
1: sí, sí, sí,
0: però que hi hagi aquest protagonisme també per les nenes i nens que practiquin i que vulguin, i puguin mostrar també a l'escenari i com,
1: sí,
0: s'han,
1: sí,
0: involucrat amb aquesta crida.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs una novetat d'enguany que ens avances, gràcies Pepa. I amb això passem a l'altra novetat, perquè comentaves abans d'entrar a l'entrevista que per la tarda,
1: sí,
0: teniu una sorpreseta preparada.
1: Sí, bueno, aquest any hem volgut fer un bingo musical, perquè ens han parlat molt bé dels bingos musicals, de que són molt divertits. Jo en el casal vaig veure un dia amb la gent gran i la veritat era que molt divertit, perquè bueno, la gent canta totes les cançons... després s'aixequen, comencen a ballar, vull dir, aviam, esperem que sigui igual aquí també, a la plaça de l'Església. Ho farem a la tarda a partir de les 5. Llavors ho hem encarat una mica també que sigui familiar. O sigui, llavors hi haurà cançons de tot tipus, hi haurà cançons de totes les èpoques, també hi haurà cançons infantils, antigues i noves, eh? O sigui que ens podem trobar cançons sorpresa. I bueno, doncs això també, volem que tothom s'apunti a aquest bingo i que pugui també col·laborar. Ens posarem un preu als cartrons perquè la gent també col·labori una miqueta i sigui un bingo solidari. I què més t'anava a dir? Ah, bueno, i espero que vingui molta gent, ¿vale? Si no plou.
0: Esperem, esperem. Nosaltres ja estem aquí tocant fusta.
1: I que, bueno, que segur que molta gent cantarà alguna línia o algun bingo, això segur, perquè ho tenim preparat perquè surtin premis.
0: Eh? Molt bé, molt bé. Doncs ja també, per acabar, estava pensant ara, si hi ha persones que aquest dissabte, malauradament, no es poden apropar ni al matí ni a la tarda, oferiu altres vies perquè també puguin col·laborar en aquesta jornada solidària?
1: Nosaltres així no. No. Vull dir...
0: Perquè ho estava pensant, perquè mirava les dades de l'any passat...
1: Sí, és que hi ha hagut ocasions que en campanyes ens han donat uns números de Bizum perquè la gent col·labori, però aquestes campanyes són molt directes a cada com t'ho diria, a cada població que es fa un acte, és un acte com molt, molt particular i molt directe en aquella població, saps? Vull dir, sí que hi ha hagut campanyes d'altres, que potser no eren de mama, que eren d'una altra cosa, que donen la possibilitat de fer un Bizum, però bueno, en aquesta és molt participativa i que la gent col·labori en el dia.
0: I posteriorment, doncs, recordem que tenim aquesta seu local de l'Associació Espanyola contra,
1: sí,
0: el Càncer aquí a Castelldefels, i com podria un ciutadà, ciutadana de Castelldefels posar-se en contacte amb l'entitat i col·laborar?
1: Trucar-me a mi directament al meu telèfon i si necessiten alguna cosa jo estic a la seva disposició. Si vols et dono un número de telèfon o per si algú vol prendre nota, jo em dic Pepa, ja ho has dit abans, i el telèfon és el 699-09-80-28. Repeteixo, 699-09-80-28. No tenim local, vull dir que per això nosaltres ens movem, doncs, a les que són voluntàries, doncs ens movem amb un WhatsApp i anem parlant i ens anem reunint, però local físic no tenim. Abans de que se m'oblidi, falten dues coses per explicar. Una és que sabeu que la paella que es fa a l'estiu, sin vecinos no hay fiesta, el que els hi queda de benefici ens ho donen com un donatiu, val? Que ronda sobre els 1.600 euros cada any. Llavors, enguany, sempre fem que el dia d'aquest acte, com que hi ha molta gent, es vegi que ens fan el donatiu, o sigui, ja ens el fan un ingrés, no? Però es faran, doncs, normalment ens fan com un xec i ens fan l'entrega en aquell moment per fer una foto, perquè tothom ho vegi i ho puguem penjar a xarxes, de que aquesta entitat cada any col·labora i col·labora molt bé. O sigui, estem molt agraïts perquè sempre pensa en nosaltres. Una altra cosa és que quan acabi la masterclass farem una rifa. Aviam, ja fa dos anys que ho estem fent. Qui vulgui col·laborar amb 2 euros se li dona un paperet perquè posi el seu nom i el seu número de telèfon i aleshores això entra en una rifa. Ànec Blau ens dona uns vals de 50 euros per fer compres en el centre i entrades, packs de 2 entrades pel cinema. Llavors, amb tota la gent que participi amb aquests 2 euros de donatiu que posarà el seu nom i el seu telèfon, entrarà en aquesta rifa. I quan acabi la masterclass, extraurem els premis i els donarem doncs, el que li toqui, el val o les entrades de cinema. Llavors, també és una manera de que poden col·laborar d'aquesta forma per ajudar-nos. I després, faltava una altra cosa. Ah, sí, i després que en Matlleu Origen també cada any es col·labora donant 700 places de fruita, que ens donen pomes i plàtans normalment. Doncs aquest any igual, també. Ens donarà primer al dematí i anirem a buscar-les i les tindrem a la disposició perquè tota la gent que està ballant o qui vulgui doncs pot agafar per reposar força.
2: Per aguantar aquestes 2 hores i mitja.
1: Necessita una mica d'energia.
2: Molt bé.
1: I em crec que no m'oblido res.
2: Jo crec que ho hem detallat tot, Pepa, perquè hem parlat, recordem, tenim el dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí és quan començarà la masterclass de Zumba, una masterclass solidària. Aquesta col·laboració es pot fer mitjançant la samarreta, aquesta tan maca que portes, amb a més els elements distintius de Castelldefels. El lema d'aquesta masterclass, que és Castelldefels, es posa de rosa, i molt rosa, com dèiem, perquè sí. És una samarreta molt fluor, un color que es veurà ben maco a la fotografia, i que esperem que es superin les 500 persones que van venir l'any passat la setmana vinent doncs, puguem parlar d'èxit, el que dèiem sobretot, que el temps ens acompanyi, que pugueu celebrar la masterclass al matí i a les 5 de la tarda aquest bingo musical, que és novetat d'enguany, que, com deies, també ho comentàvem, que és un tipus d'iniciativa que està funcionant molt bé al centre cívics i esperem també que es traslladi en aquesta activitat oberta, divertida per tota la família.
1: Exacte.
2: Doncs Pepa del Cacho, presidenta de la seu local de l'Associació contra el Càncer aquí a Castelldefels, gràcies per acompanyar-nos i per tots els detalls d'aquesta jornada solidària en el marc d'aquest mes d'octubre i aquesta celebració del Dia contra el Càncer de Mama.
1: Moltíssimes gràcies, Estefania.
2: A tu, molt bon dia.
1: Bon dia.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: El ple de l'Ajuntament aprovava el passat juliol una nova ordenança de mobilitat que regula la circulació de, entre altres vehicles, els patinets elèctrics, i ja des del passat 1 d'octubre s'apliquen els canvis en les normes de circulació que afecten a tant patinets com bicicletes, motocicletes i repartidors. Per saber què impliquen aquestes mesures, què és obligatori, quines conseqüències pot tenir complir la normativa, avui ens acompanya el sergent de la Policia Local de Castelldefels, Víctor Picón. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs comencem pel context general. Des de l'1 d'octubre que entraven en vigor aquestes modificacions del Reglament General de Circulació per reforçar la seguretat, la protecció de les persones usuàries i, sobretot, amb una mirada molt centrada en els usuaris més vulnerables. Quins són els principals canvis?
1: Correcte. Les modificacions del Reglament General de Circulació van caminada a protegir els col·lectius vulnerables, que són els usuaris de UMP, els de patinets, usuaris de bicicletes, conductors de motocicletes i ciclomotors i vianants.
0: A Castelldefels, aquest estiu s'han registrat 20 accidents amb patinets elèctrics, s'han tramitat més de 200 denúncies i s'han retirat 60 patinets. Què ens diuen aquestes xifres?
1: Bueno, el que ens diuen és que hi ha una alta afluència d'usuaris d'aquest tipus de vehicles i que la normativa està per perseguir-la.
0: Passem ara ja a repassar tots aquests canvis, les novetats més importants, com per exemple l'edat mínima per conduir un patinet elèctric. Què han de saber les famílies?
1: Doncs mira, les famílies han de saber que per poder portar un patinet elèctric mínim han de tenir 15 anys. Aquesta és l'edat mínima que han de poder portar un patinet. Que fins ara l'Ajuntament de Castelldefels era una mica més restrictiva, eren 16 anys, però amb l'entrada del nou reglament passa a ser 15 anys.
0: I, a més, el cas de protecció passa a ser obligatori.
1: El cas de protecció sempre obligatori, sempre.
0: A més, hi ha altres elements de seguretat que hem de tenir en compte, com referents a les assegurances, a les característiques del patinet, la velocitat?
1: Sí, primer deixem dir que com a primer element de seguretat les llums dels patinets han d'estar sempre enceses. Hi ha una moratòria fins al 2027 que serà obligatori, però recomanem a totes les famílies, a tots els usuaris, que llum enceses. Per la nit, obligatori, sí o sí, des del dia 1 d'octubre, obligatòria de les llums, i a més algun element reflectant durant la nit. Han de portar les dues coses, algun element reflectant. Com a documentació dels UMPs o dels vehicles de mobilitat personal, l'assegurança, com ben bé deies, obligatòria a tot tipus de vehicles de mobilitat personal. I algo també molt important a les famílies és que els vehicles de mobilitat personal han de tenir una velocitat màxima de 25 km per hora. És la velocitat màxima. Qualsevol modificació que es pugui fer mitjançant software o el que ens trobem de tant en tant, que és afegir algun tipus de motor, està totalment prohibida. Deixa de ser un vehicle de mobilitat personal, passa a ser un artefacte, i això sí que és sancionable i vehicle a dipòsit. I, a més, és perillós. Per què? Perquè quan fan aquestes modificacions poden provocar incendis al domicili a l'hora de carregar aquestes bateries, i fins i tot hi ha moments en què depèn la modificació de l'assegurança per la seva vigència.
0: A més, ara mencionaves una paraula clau que cal tenir en compte, les sancions que poden comportar certes conductes. Dins d'aquestes conductes estic pensant en algunes que es repeteixen, com són circular per la vorera o, per exemple, portar dues persones en un patinet.
1: Va. En aquestes dues sancions que dius específicament, el reglament d'1 d'octubre no ha canviat res, les modificacions, això ja són sancions que venen d'abans, i està prohibit circular per les voreres o zones de vianants, i el vehicle de motor personal és un vehicle d'una única plaça. Són sancions que poden arribar fins a 200 euros.
0: Clar, i en aquest cas, quan ens estaves explicant que l'edat mínima per conduir un patinet elèctric és de 15 anys, aquí és on les famílies han de tenir especial atenció, perquè les sancions, com actueu quan atureu a un menor d'edat que està fent servir el patinet elèctric? A partir d'aquí, com és el procediment?
1: Clar, el nostre procediment és detectar que aquest usuari o usuària no té l'edat permesa, té menys de 15 anys, per tant no pot continuar amb aquest vehicle de mobilitat personal. Es sanciona i aquest vehicle queda ingressat a dipòsit. Aquesta sanció repercuteix en les famílies. Els menors de 15 anys normalment no tenen cap tipus de sostén econòmic, no tenen feina, per tant, subsidiàriament respondran les famílies, tutors d'aquests menors. I són, torno a dir, les sancions per no conduir, per conduir per la vorera, per exemple, no? Que és una manera de protegir el vianant, són 200 euros i repercutiran a les famílies.
0: I passem ara, perquè els canvis no afecten únicament als patinets, hem començat per aquí, perquè a més teníem aquestes dades també impactants de l'estiu, el nombre d'accidents amb patinets elèctrics, les denúncies, és un dels temes centrals que preocupen a la ciutadania, però no és l'únic, perquè també en el cas de les bicicletes es reforça la indicació, per exemple, entre els canvis que han començat a partir des del passat 1 d'octubre, és el fet de circular preferentment pel centre del carril, que això potser per persones que no ho sapiguessin, això sobta una mica, no? Perquè quan estàs conduint que vegis el ciclista al mig del carril, d'on ve aquesta recomanació?
1: Clar, sobta perquè tenim la mirada com a usuaris de vehicles.
0: Exacte.
1: No? Tenim la mirada d'aquestes. Però per un usuari de bicicleta, el fet de circular pel centre del carril té com, per exemple, poder evitar que qualsevol que vulgui baixar del seu vehicle estacionat obri la porta i piqui amb l'usuari de la bicicleta. És una manera de protegir a l'usuari de bicicleta. S'ha de tenir en compte que en un entorn urbà, en una via urbana, la velocitat màxima són 30 km per hora. Per tant, tampoc, per molt que no tinguéssim aquest ciclista pel centre del carril, tampoc podrien anar molt de pressa. Per tant, i un ciclista a dia d'avui, als 20-25 km per hora, pot anar tranquil·lament pel centre del carril. És una de les mesures que afecta més, que sobta, però ja és una de les mesures que fins i tot nosaltres ja hem treballat amb el Departament de Via Pública de l'Ajuntament, ja l'hem estat treballant durant un temps. I des de la policia celebrem que hagi entrat en vigor aquesta modificació del reglament per protegir els ciclistes.
0: Com destacaves, posant-nos en la pell dels ciclistes i amb aquesta mirada d'evitar també possibles situacions de risc per ells i elles. I, a més, també s'ha establert una distància mínima de seguretat.
1: Sí, una distància mínima de no poder apropar-nos al ciclista a menys de 5 metres, no? De deixar l'espai suficient per poder senyalitzar els seus canvis de direcció, les seves aturades, els seus canvis de direcció i no anar com es dona molt enganxat al ciclista i poder. Tornem al mateix, eh? Al final crec que el que has dit que al principi, que és que aquesta modificació del reglament el que vol és protegir col·lectius vulnerables i deixar aquesta distància per poder tenir el temps necessari i l'espai necessari per fer front a qualsevol necessitat que pugui tenir el ciclista.
0: I dins d'aquestes persones vulnerables també hem de parlar de les persones que es mouen amb motocicletes, amb ciclomotors. En aquest cas, quines són les novetats que han arribat?
1: Doncs mira, en entorn urbà, que és el que treballem nosaltres més, a la modificació més gran és la que han portat calçat tancat. Ja no val això d'anar amb les xancletes, d'agafar la moto al poble i baixo cap a la platja amb xancletes. No. Motocicletes, ciclomotors, sempre amb calçat tancat.
0: I, per exemple, també amb guants? Aquesta era també una altra de les obligacions.
1: Els guants és una obligació en vies interurbanes. En el moment que sortim de via interurbana, a via interurbana hem de portar guants tant al conductor o conductora com al passatger.
0: I sempre amb aquesta mirada de protegir-nos a nosaltres, els ciclistes, doncs anar pel centre podem evitar ensurts amb vehicles que obren justament el conductor, obre la porta o algun ensurt d'aquesta classe, i amb el tema de les motocicletes, efectivament, que anem amb calçat tancat o si portem els guants en vies interurbanes, però també trobo que dins de ciutat també és un altre dels elements que per tu mateix, com a usuari de motocicleta, doncs t'assegura la teva seguretat, o sigui, tot amb aquesta perspectiva, aquesta nova normativa que ens arribava i que ja està en marxa des de l'1 d'octubre, aconseguir aquesta prevenció, aquesta protecció dels més vulnerables.
1: Sí, i tant. Al final és un cas d'accident, perquè poden existir mil circumstàncies que puguin arribar a esdevenir un accident, que aquest accident tingui les menys conseqüències possibles. I amb xancletes tothom estarem d'acord que si jo caic amb la moto amb xancletes segurament em faré molt més mal que anar amb unes sabatilles o un calçat tancat.
0: I com ha començat? Dèiem que això ja està en marxa des de l'1 d'octubre. Aquests primers dies de la implementació, com està sent per la policia local?
1: Bé, climatològicament, des del dia 1 d'octubre estem amb tempestes i hem estat enfocats en un altre tema. També és veritat que vehicles de mobilitat personal i bicicletes amb dies de pluja no surten tant. Però bé, hem detectat que molts dels usuaris i usuàries compleixen la normativa. S'han posat sancions, això està clar, però també hem detectat que molta de la ciutadania té la voluntat de complir amb aquestes circumstàncies i crec que també molta de les famílies, que abans parlàvem de les famílies, el que volen és que si el seu fill o la seva filla té un accident, que tingui les menys conseqüències possibles.
0: Perfecte. Doncs Víctor Picón, sergent de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta, per ajudar-nos a entendre aquests canvis que ja estan operatius a la ciutat i explicar-nos què és el que hem de tenir en compte quan ens movem, especialment amb aquests vehicles de mobilitat personal i amb més risc per a les persones vulnerables. Gràcies i fins la propera.
1: Gràcies a vostès.

I see some. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
1: Ràdio Castelldefels. Són les dues.